0: De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química, i m'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que m'encanta.
1: Fue en un pueblo con mar, una noche

Sí, Cocos. El tractor amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato Veloz.

0: Tractor Amarillo.
1: Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora.
0: Records d'aquelles revetlles, d'aquelles nits d'estiu 92 amb Zapato Veloz. Algú va dir: l'oblit existeix perquè existeix la memòria.
2: La canción del verano.

no, no va ser aquesta, eh? En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige. Però va sonar molt. En mi nota soy extenso. Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993. L'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard. Va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o a qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de gota fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

0: Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa. Ara et deixo amb Los Rodríguez.
1: Ahí vamos.
0: Procura ser feliç, Coco.
2: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: El programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Encetem la cinquena i penúltima hora dedicada a les cançons de tots els teus estius. En l'anterior entrega us vàrem comentar que el 1993, que és l'any on ens vam quedar, es van produir dos fenòmens d'aquells gairebé irrepetibles. Però això ho explicarem d'aquí uns instants, perquè d'aquell 1993 volíem dedicar un temps, per exemple, a un paio simpàtic que ens ho va fer passar molt bé, amb dos noms, Mink Deville o Willy Deville. Aplaudiments per ell, sisplau, que aquell 93 ens va fer el Demasiado Corazón.

0: Demasiado Corazón, que va ser utilitzada com a sintonia de capçalera d'un programa de títol similar o exacte durant molt temps. Era Willy DeVille en directe. Estem a 1993 i seguim amb ritmes calents, sabrosones. Això també, aquell any, va ser tot un fenomen. Encara no era possible descarregar-se música gratuïta i quan un disc agradava, es venien molts discos. Aquest va ser el cas de Mi Tierra.
1: De Mi Tierra

0: Mi tierra. Possiblement aquell 1993 va ser el millor any per Gloria Estefan, perquè d'aquest disc va vendre un total de 14 milions de còpies. Només a Espanya, 1 milió. I només a Estats Units, 200.000 còpies. Ah, però aquell 93 també sonava una coseta senzilla, però molt agradable. Dels UB40. Every hour, every day I'm learning more. Higher Ground. The more I learn, the less I know about before. Recordes, Coco? The less I know, the more I wanna look good.
1: Cocodril Club.

paris off. Però què és exactament l'amor, eh? I l'amor, Coco? Avui, com està l'amor? El tens més o menys controlat? A prop teu, sí o no? Aquell 1993 es va publicar en una versió remix un dels temes que Freddie Mercury en el seu dia havia gravat en solitari sense els Queen, el Living on My Own. Recordem que ell ens deixava el 24 de novembre de 1991.

0: el programa revival de l'Albert Malla.
1: Freddie Mercury, recordat, reeditat el 1993. Un estiu per al que estem donant una volta ara mateix i del que ja us vaig dir en l'anterior entrega del programa d'avui al començar, que es van produir dos fenòmens gairebé irrepetibles. Dues produccions discogràfiques espanyoles es van convertir en números 1 mundials. Van vendre milions de còpies Los cantos gregorianos de los monjes de Silos.

Sí, això es va fer molt popular. Va traspassar les fronteres de les produccions limitades o elitistes. Tant és així que crec recordar que la Direcció General de Tràfic va recomanar al personal que no es posés el disc de Los Cantos Gregorianos de los Monjes de Silos al cotxe perquè corria el risc de dormir-se. Per Los Monjes de Silos era un disc més dels seus Cantos Gregorianos, però no sabem per què aquells fenòmens que es donen en la música, aquest doble CD, perquè aleshores ja es publicaven els discos simultàniament en vinil i en CD, va ser número 1 arreu del món. L'altre fenomen, evidentment, ja te l'imagines, perquè va ser molt més comercial, fins i tot. I tothom recordem la imatge del president dels Estats Units, George Clinton, fent la coreografia, o intentant fer la coreografia de la Macarena de Los del Río. Un duet que portava...

I els oients habituals d'aquest temps de ràdio musical Riba i Val deuen estar pensant: això no és típic ni clàssic del Coco. No, però és que ja vam comentar que a l'estiu canviem els hàbits, canviem els horaris... I possiblement amb la música ens tornem molt menys exigents. I qualsevol coseta fàcil ens recorda dies de festa, de vacances. Dins del terreny de les curiositats, al passar a 1994, recordar que van triomfar dos èxits que no eren originals d'aquell any, no, eren molt anteriors. Això era original del 1973, de 21 anys abans.

Però tenia molta gràcia. Us apropàveu a cabina i ens demanàveu la cançó del Uka Uka, que en realitat es diu Hukana Feeling.

Hook and a Feeling del grup Blue Sweat va tornar a triomfar 21 anys més tard, el 1994, però segurament a aquest èxit va ajudar i molt una campanya publicitària del Corte Inglés. Sí, ja en aquells anys la música ajudava a vendre un producte a través de la publicitat i la publicitat, que molt sovint utilitzava clàssics, ajudava a fer cultureta musical. L'altre tema que es va posar molt de moda l'estiu del 94 i que no era nou era el Hey Baby, original dels anys 60. El grup, un grup de laboratori que es va dir d'Estrella Band perquè era la cançó de la campanya publicitària de la cervesa.

0: Baby. Des dels anys 60, recuperat el 94. Però amb la perspectiva que dona el temps transcorregut i tots aquests anys que han passat des de llavors, sens dubte, de l'estiu del 94 ens quedem amb un altre fenomen, amb un altre One Hit Wonder, però amb una cançó que, curiosament, coneixen fins i tot els més joves. I com també us deia en alguna de les entregues d'aquests especials del Coco dedicats a l'estiu, era molt important que comptés amb una coreografia. Però el curiós és que han passat molts anys i la coreografia continua a les festes que organitza el Cocodril compartint festes majors i la continua sabent i recordant gent de totes les edats. Bé, sovint ens demanàveu la cançó de Pili Ganarà, però no era aquest el títol.
1: Diri Ganarà.
0: Era una producció del grup Whitefield. Saturday Night.

0: Aquesta no és la música habitual d'aquest programa que potser escoltes per primera vegada, que has descobert com per casualitat tot passejant per el dial o navegant per internet, però es diu Companys. No estiguis trist, no estiguis trista, perquè han passat tants anys des que ballaves aquestes cançons. Al contrari, alegra-te'n per haver-les disfrutat. Allò que es diu que nos quiten lo bailao. Algú va dir alerta amb la tristesa. Dos punts. És un vici.
1: Això és Cocodril Club.

Doncs tot això també forma part de la teva banda sonora. I aquest era el ritme de les teves nits.

0: The Rhythm of the Night va ser el gran One Hit Wonder d'una banda anomenada Corona. Però no va ser la cançó oficial d'aquell estiu 95, no. En aquella ocasió, aquesta va ser...
1: La canción del verano.

0: Quina història, no?
1: És Proyecto Uno.
0: El grup es deia Proyecto Uno. I la cançó, El Tiburón. La de No pares, sigue, sigue. Bueno, és d'aquelles que realment va provocar un empatx. Però va ser la cançó de l'estiu de 1995, que m'imagino que tu ja hi eres. El 1996, recordo que quan sortia de marxa amb la colla d'amics i tornava a casa a les 6 o quarts de 7 del matí, no em podia treure del cap aquella cançó que deia...
2: My love is

un autèntic complepistes, eh? Era el Free From Desire de Gala. Però el 1996, la cançó oficial de l'estiu era aquella que et recomanava Apaga el televisor i enciende tu transistor.

solo se vive una vez. Aquest és un bon consell, eh? Per cert, que estava pensant que la paraula transistor està en desús. I és una autèntica llàstima, no? Perquè els transistors van revolucionar la nostra vida. Caramba! Música de festa. Cançó de l'estiu 1996. Solo se vive una vez amb las Azúcar Moreno. Però aquell estiu també es va posar molt de moda la cançó de la campanya publicitària de la cervesa i era una cançó que ens donava bon rotllo. Es deia Celebration.

Celebration. La banda per aquesta ocasió es va dir Fan Factory. Però passem a 1997. Aquell any també va tenir un gran impacte comercial la cançó de la campanya publicitària de la cervesa. I a més, és una cançó que identifica les festes cocodril, quan tenim l'ocasió, molt sovint, per sort, de compartir una nit d'estiu popular, gratuïta, per gent de totes les edats, amb tota la música que ha fet història, i d'adaptar aquest programa de ràdio en directe a sessió de ball. Pensem que aquesta defineix el que sempre pretenem i normalment aconseguim: amor i respecte.

Una d'aquelles cançons que sap a cervesa d'estiu. Però l'estiu de 1997 es va provocar un d'aquells fenòmens que només es dona de tant en tant en la música. Era el seu primer disc, però va ser una passada com sonava a totes hores per totes les emissores musicals i després a la nit, als pubs, a les discoteques. Un gran record per l'amic Pau Donés i la seva flaca, aquella flaca que ens va fer tan feliços el 97.

primer gran èxit dels Jarabe de Palo, de Pau Donés. A totes hores, aquell estiu 97 sonava per la ràdio. I quan, per la ràdio, aquell estiu, obríem telèfons i preguntàvem quina cançó et dona bon rotllo, la majoria deia aquesta.

El bon dia dels meus amics els Pets, el 1997, però aquesta va ser l'autèntica... ...1998. Aquest era un món feliç. Happy World, el grup Blue for You. Sisplau, una altra canya. Hem de valorar el treball dels creatius publicitaris de les campanyes de cada any, de cada estiu, de la famosa cervesa catalana, perquè musicalment també eren un èxit. El 1998 no va ser cançó de l'estiu, però el destaquem aquí, perquè es va convertir en el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. Faltaven només 2 anys perquè la gent pogués començar a descarregar-se cançons gratuïtament d'internet i, per tant, mai més s'aconseguiran aquelles xifres. El 1988, 10 anys abans, el disc més venut va ser l'àlbum Descanso Dominical de Mecano i així es va mantenir durant 10 anys fins que aquell 1998 el va desbancar venent uns quants més Alejandro Sanz i el seu Corazón Partido. ¿Quién?

0: pot agradar o no, però realment va aconseguir una fita molt important Alejandro Sanz amb aquell Corazón Partido que ha quedat per la història com el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. El 1998, però, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

Sí, esclar, era Ricky Martin. I la Copa de la Vida. La cançó dels Mundials de Futbol. Ricky Martin, però, també va ser dels pocs intèrprets que va repetir cançó de l'estiu important dos anys consecutius. 1999. Living la vida loca.

0: Un altre d'aquells fenòmens curiosos, eh? El prove. Prove, Miguel. Era Triana Pura. De moment, abans de passar a la sisena i última hora especial del Coco, dedicada a les cançons de tots els teus estius, que farem tots els anys 2000 fins a l'actualitat, doncs us deixem amb una autèntica producció rodona d'aquell 1999.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Des d'Alemanya, Lou Vega recupera el Mambo número 5 del rei del Mambo, Pérez Prado, dels anys 50, i torna a omplir les pistes. Un tema realment fantàstic.
2: 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want to...
0: No perdis la sintonia, Cocodril.

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: El final de la Guerra Civil Espanyola va suposar la caiguda de la República i l'inici d'una llarga dictadura feixista. Franco va governar Espanya de forma autoritària i cruel, especialment amb els vençuts. Durant la guerra, allà on els franquistes tenien el control, s'afusellava i empresonava gent per les simpaties que haguessin pogut tenir amb el govern democràtic i legítim de la República. Però un cop acabada la guerra, els afusellaments i empresonaments no només es van sistematitzar, sinó que van esdevenir només dues de moltes formes de repressió vers la població civil. Franco no acceptava una Espanya plural. Els feixismes només conceben la societat d'una sola manera i la diferència i la dissidència no hi tenen lloc. Per això el règim franquista va perseguir qualsevol mena d'oposició, va exercir un control estricte sobre totes les facetes de la vida de les persones i va castigar durament aquelles que havien tingut qualsevol lligam amb el règim anterior. La repressió serà present al llarg dels prop de 40 anys de dictadura i molts dels mecanismes que farà servir encara perviuran durant molts més anys. Avui ens endinsem en una època en què ningú no estava lliure de sospita i on viure era passar por. Una època en què, tot i la duresa i la crueltat de la dictadura, sempre hi va cremar una flama de resistència i d'esperança per un món millor. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 6. Càstig i control. La repressió franquista.

0: La derrota republicana a mans de les forces franquistes, feixistes i nazis va suposar la pèrdua de llibertats i drets adquirits durant la República. Franco instaurarà un règim de terror que perseguirà de forma sistemàtica qualsevol oposició i exercirà un control exhaustiu sobre la vida pública i privada de les persones. Els mecanismes que farà servir seran diversos i implicaran multitud d'agents, des de la policia i l'exèrcit fins a la pròpia ciutadania. Aquesta xarxa servirà per exercir la repressió de forma extensa i exhaustiva i es mantindrà viva fins després de la mort del dictador. Durant la guerra i els moments immediatament posteriors, es voldrà generar veritable terror entre la població civil amb l'únic objectiu d'apaivagar qualsevol intent de rebel·lió. Assassinats indiscriminats, violacions, humiliacions públiques, empresonament i treball forçat seran algunes de les tècniques que es faran servir de forma sistemàtica i organitzada en aquells llocs sota domini franquista. Escoltem l'historiador i expert en repressió franquista, Joan Montblanc Lasaga.
1: Per part del general Mola i aquestes instruccions, no?, que parlaven bàsicament de sembrar el terror, d'eliminar qualsevol tipus d'adversari i de generar un pànic i exercir amb càstigs exemplars. Aquestes eren unes instruccions i responia, evidentment, amb una lògica militar i, per tant, una lògica d'extermini i eliminació de l'enemic.
0: A les zones controlades pel franquisme s'aplicarà la llei militar des d'un principi i se sometrà qualsevol persona sospitosa de simpatitzar amb la República a judicis sumaríssims. Molts d'ells acabaran en afusellaments, però a banda d'aquestes execucions, al bàndol sotllevat també s'exercirà la repressió per part de grups afins a Franco com els falangistes. Aquestes morts no quedaran registrades i deixaran milers de persones desaparegudes sense que se'n sàpiga el destí final. La violència contra adversaris polítics durant la guerra no serà exclusiva del franquisme. Durant els mesos posteriors al cop d'estat franquista, alguns grups d'anarquistes i comunistes assassinaran simpatitzants de la dreta, empresaris i, sobretot, religiosos. Aquests actes, però, eren accions que no formaven part de l'estratègia republicana, ni tan sols dels principals partits anarquistes i comunistes que lluitaven contra Franco, sinó que eren accions individuals, fruit de l'odi, la revenja i el fanatisme. De fet, el règim dictatorial de Franco utilitzarà les víctimes a favor seu, inflant-ne el nombre i fent-la servir com a excusa per una repressió que no esperarà que acabi la guerra per posar-se en marxa. Els territoris conquerits pels franquistes passaran també per aquest procés. A la fi de la guerra i els mesos posteriors, el règim crearà i perfeccionarà estructures i metodologies pensades únicament per castigar els vençuts. Les presons estaran plenes de republicans, anarquistes i comunistes, amuntegats en espais minúsculs, sense gairebé menjar o aigua, passant fred i sent objecte de vexacions per part dels carcellers.
1: Només per posar xifres i volums, parlem de que es considera que a finals del 39 a l'estat espanyol hi ha 300.000 persones empresonades. I hem de partir de la base de que hi ha una capacitat penitenciària d'unes 20.000.
0: Amb en Joan Montblanc hem visitat la presó Model per entendre bé com va ser aquell empresonament massiu. Us proposem un exercici mental. Imagineu-vos una habitació de 4 metres de llarg per 2,5 d'ample. Probablement us vindrà al cap una sala petita, potser un dormitori individual. Doncs aquesta era la mida d'una cel·la de la presó Model a Barcelona. Durant la postguerra, en una sola cel·la, en aquestes habitacions de 4 per 2,5, hi van arribar a estar tancades fins a 18 persones. Precisament sobre això, la Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta.
2: Quines eren les condicions a les presons franquistes?
1: Les condicions eren terribles i infrahumanes. Primerament perquè estem parlant d'un empresonament massiu, en unes dimensions inèdites a la història. Hem de pensar que cada poble, cada ciutat, es van haver d'habilitar espais que no estaven ni pensats ni preparats per ser presons. Barcelona mateix va tenir 5 presons funcionant a la vegada. I eren uns espais ruïnosos on, evidentment, les condicions sanitàries i higièniques eren lamentables. I aquí tots els testimonis ens parlen de les plagues de xinxes, de les rates, de la calor insuportable de l'estiu, del fred intens a l'hivern, d'unes infermeries que no tenien de res, que estaven plenes de malalts, sense medicaments, sense llits, dormint al terra. I això no només els malalts. I tot això en un context general de gana i de misèria de la postguerra, que encara als presos serà més greu. Era un escenari que era perfecte perquè qualsevol malaltia es convertís ràpidament en una epidèmia i afectés la majoria de població penitenciària. I així tenim brots de tifus, tenim brots de tuberculosi, disenteria. Però a més de tot això, hem de veure la violència extrema amb què el règim franquista va aplicar el seu afany de venjança contra la població penitenciària, no? Els presos i preses eren persones inadaptables a aquesta societat, havien de purgar els seus pecats, no? Fer penitència per tots els mals que els hi atribuïen, i això genera una atmosfera també de violència, de constant maltractament, en forma doncs, d'un adoctrinament humiliant amb els principis del nou règim, de treballs forçats, de violència física, tortures... Per tant, en definitiva, estem parlant d'unes condicions de massificació, de gana, de misèria, de violència, que són la causa dels milers de persones que moriran a dins de les presons. I no per sentència judicial, sinó per aquestes condicions terribles.

0: Les dones també seran represaliades pel franquisme i ho seran amb un component vexatori i humiliant. A moltes dones acusades de simpatitzar amb la República o de ser roges, se les rapa i se les obliga a prendre laxants amb l'únic objectiu de fer-ne escarni públic, assenyalar-les i convertir-les en objecte de mofa per part dels afins del franquisme. Moltes dones patiran també violacions i maltractaments. Les que no siguin empresonades seran obligades a treballar de forma gratuïta, netejant latrines, servint a esglésies o cases de particulars. Les xifres de les dones represaliades d'aquesta manera no són clares, perquè normalment no en quedava rastre oficial. Sobre la repressió vers les dones, l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta. La respon la historiadora Caral Soler i Barjau.
1: Les dones també van estar empresonades?
2: Dels consells de guerra que es porten a terme a Catalunya, a partir del 1938, es jutgen unes 70 i pico mil persones, arribant a 80. I d'aquestes, 7.000 són dones. I 7.000, per tant, passen per consell de guerra. No totes van a la presó, perquè també moltes són absoltes. Però, bueno, són 7.000 dones que van passar per consell de guerra. I això és una qüestió que ha estat poc estudiada i poc analitzada.
0: La gran quantitat de persones empresonades després de la guerra va fer que el règim franquista dediqués més espais a l'empresonament. En un primer moment, es van fer servir convents o edificis religiosos com a espais de reclusió, fins que més tard es van erigir noves presons. Les dones patiran l'empresonament gairebé sempre sota el control de comunitats religioses.
2: Amb un maltracte, sobretot psíquic, també físic, però en el cas de les dones molt psíquic, amb molta obligació de la religió, la presència de la religió, havent de fer tasques i, bueno, doncs podent-se recollir a la redenció de penes, que era en principi tu treballaves i llavors això et reduïa per 4 dies treballats, doncs et reduïa un dia, és a dir, hi havia tot un règim establert que més o menys no era molt diferent en els homes. El que passa que les dones, doncs clar, tenen unes circumstàncies doncs, que tenen la regla, no?, el període menstrual, i això fa que, bueno, doncs no tinguessin cap mena de facilitat per poder netejar-se bé, no?, per poder mantenir aquesta higiene. Bueno, és a dir, tota una sèrie de qüestions que el que traslladen és aquesta voluntat de denigrar constantment que sentien quan estaven a la presó.
3: La repressió que va dur a terme el franquisme va incloure execucions, empresonament, exili, censura i altres formes de persecució contra aquells considerats com enemics del règim franquista. Travessem, doncs, els miralls de memòria per traslladar-nos a una època marcada per la violència i la repressió sistemàtica de qualsevol forma d'oposició política o cultural.

0: Que no em senti la mare, per favor.
1: Maria, si us plau, no hi vagis. Avui no. El sargento fa dies que veig que sospita.
0: El sargento se'n pot anar a la merda, m'entens? Si et mira com et mira, no és perquè sospita, és perquè és un porc.
1: No barregis. Ells han d'amagar-se i aguantar uns dies. I tu fes veure que no veus com ens mira. El sargento...
0: Joana! Porten amagats mesos. I amb aquest fred. Si no mengen calent, es moriran en dos dies.
1: Han de fugir. Els has de convèncer tu. A tu t'escolten. Han d'anar cap al nord. No hi ha cap altra solució. El millor que els hi pot passar si els agafen és que els matin ràpid, que a la Modelo no hi caben més.
0: Són els nostres germans. Els nostres amics. I són l'única esperança de fer una mica de justícia. I jo els penso ajudar. Aquesta nit els hi duré l'escudella. Punt.
1: Maria, no els pots ajudar, ja està. Hem perdut la guerra. I encara que tenim el que tenim, que n'hi ha d'altres que estan molt pitjor. Dona gràcies a Déu que pots estar cuinant escudella i posant llenya a la llar de foc.
0: A Déu? Déu és a l'altre bàndol, Joana. Gràcies a Déu ens diuen com hem de viure, com hem de ser, què hem de pensar i agir, i com hem de parlar. I callades, i esclaves dels homes i sense feina. A casa tancades, i patint pels maleïts trajos de la Guàrdia Civil. Caminen com si el poble fos seu, i ens miren com si nosaltres fóssim seves. Em fan fàstic, i vull que en Tomàs i en Roger els facin mal. Vull que pateixin.
1: Maria, ja està, ho entens? S'ha acabat. Ara toca baixar el cap i passar els dies sense que aquests cabrons ens mirin. I ja pots desfer-te de tots els llibres que amagues sota el llit, perquè si te'ls troba, ens mataran a totes dues i a la mama també.
0: Deixa'm. Acaba d'omplir la petita que vaig a buscar a la bossa.
1: Que no et vegi la mama, per favor.
0: La mama no s'entera. És com si no se'n recordés el papa. Com si no hi hagués passat res.
2: I ara què collons volen aquests? Nenes! És el camió de la Guàrdia Civil.
1: Merda. Tira-ho tota l'olla un altre cop i amaga les fiambreres ja.
0: Merda, merda, merda, merda, merda.
3: Venen a preguntar pel Tomàs i els vostres germans. Segur. Es pot saber què feu?
0: Merda, merda.
3: Serveix tres plats, posa vi als gots i seieu com bones minyones i no digueu ni una paraula de més. Va, mengeu, va!

0: Però la repressió no va quedar només amb els afusellaments i l'empresonament. Aquests són els vessants més visibles i cruels. Però la dictadura va crear tota una maquinària repressiva pensada per estendre la por entre la població i perseguir qualsevol persona que desafiés el règim. Per fer-ho, però, calia desfer-se de qualsevol persona simpatitzant amb idees republicanes. El franquisme va expulsar tothom qui no era afí al règim dels seus llocs de feina i en el seu lloc hi van entrar persones que simpatitzaven amb la dictadura. Això passarà també amb la Guàrdia Civil.
1: Un cop acaba la guerra, evidentment, a la Guàrdia Civil se la depura, com tants altres cossos funcionarials de l'administració pública. La universitat, els docents, totes les institucions estatals que podien tenir una importància, sobretot a la formació i el control de la població, van ser depurades de manera dràstica, radical. Això es fa també en el cas de la Guàrdia Civil.
0: Hem escoltat l'historiador Pau Casanellas Peñalver, amb qui hem recorregut diversos espais vinculats amb la repressió franquista a Barcelona. Un d'aquests indrets és l'antiga Jefatura Superior del Cuerpo General de Policía, un altre cos policial franquista que, entre les seves funcions, hi havia la d'investigar la ciutadania per assegurar-se que no hi hagués activitat contrària a la dictadura. D'aquest cos policial en depenia el que es coneixia com la Brigada Político-Social.
1: Era el cos de la policia destinat a indagar, a espiar, a recollir informacions de confidents, de col·laboradors, sobre gent que pogués tenir algun tipus d'activitat política o social que també fos considerada perniciosa pel règim.
0: La feina de la Brigada Político-Social no depenia només dels agents que en formaven part. La dictadura va teixir una xarxa social que s'encarregava de delatar. Qualsevol veí podia denunciar al règim les activitats sospitoses d'alguna persona i posar-la al focus de la investigació criminal. Durant el franquisme, qualsevol activitat política va passar a la clandestinitat, al secretisme. La policia es dedicava a fitxar gent sospitosa d'actuar contra els interessos del règim i mantenir-les controlades, i si calia, detenir-les. Això suscita una pregunta a la Marina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat.
2: Què li passava a algú quan l'enxampava la policia?
1: Amb totes aquestes fitxes, amb totes aquestes informacions i amb les notes informatives que s'anaven elaborant periòdicament, és quan es practiquen les operacions policials, les detencions i també, en alguns casos, les tortures. Es donaven casos, per exemple, d'aplicació d'elèctrodes, de descàrregues elèctriques sobre el cos de la persona detinguda. Això, al llarg dels anys, va anar desapareixent, cosa que no vol dir que desaparegués la tortura física. Però la tortura física que s'intentava fer cada cop, sobretot a partir dels anys 60, de manera que no deixés marques visibles en el cos, s'hi afegia tot allò que s'anomena la tortura psicològica. Amenaces, per exemple, d'afusellament, el fet de col·locar una pistola allà i fer veure que la dispara sobre el detingut, la privació del son, el fet de fer-te estar dempeus sense poder-te moure durant hores i a vegades dies seguit.
0: Un dels indrets on es practicaven aquestes tortures era la Jefatura Superior de Policia de Via Laietana, a Barcelona. Però no gaire lluny d'allà, hi ha un altre indret on també s'hi detenien i torturaven persones, la caserna de la Guàrdia Civil al carrer Sant Pau de Barcelona. Si bé el Cuerpo General de Policía actuava principalment a les grans ciutats, la Guàrdia Civil va ser

La dictadura no només va castigar la població, sinó que en va treure profit. En una època en què les famílies pràcticament no tenien menjar i havien de subsistir amb el racionament alimentari, el règim feia servir presoners

0: s'uneix com si fossin esclaus per fer grans infraestructures que haguessin costat milions i venent la imatge que el franquisme aconseguia refer l'Espanya destruïda per la guerra.
1: Es van dedicar doncs, això a la reconstrucció doncs, de ponts, de pobles, les zones devastades que es deien, esglésies, etcètera, etcètera, i a treballar per fàbriques directament, mines, construcció de pantans, etcètera. Llavors, la utilització d'aquesta població penitenciària com a mà d'obra semiesclava en condicions infrahumanes.
0: La manipulació de la informació i de la història també va ser una constant. A les escoles s'ensenyaven els principis franquistes com normes morals. El nacionalcatolicisme era present arreu. Els nens es formaven en l'espíritu nacional, mentre que les nenes havien d'aprendre a ser bones esposes, és a dir, a estar sotmeses al marit.
2: I el missatge era que la dona havia d'existir i viure per servir al marit en tots els aspectes, per mantenir-lo a casa, fer-li el dinar, fer-li el sopar, mantenir-lo net, netejar la casa, tenir relacions si només es podia, volien tenir fills i tenir-lo sempre content. I si l'home resulta que té relacions extramatrimonials, se li ha d'acceptar, no? És a dir, totes aquestes qüestions eren les que el missatge que s'enviava a la dona, que era de patir, sofrir i aguantar tot el que calgui per tal de que el marit estigui content. La dona, si no es casava, si no estava casada, sí que podia tenir una feina, però òbviament era una feina sempre secundària, de secretària, de dependenta, de mestra, res de responsabilitat. I a més, si es casava, aleshores havia de deixar de treballar i si aleshores volia tornar a treballar, necessitava el permís explícit del seu marit per fer-ho.
0: El Patronato de la Mujer serà un organisme que s'encarregarà de vetllar per aquest ideal de dona sotmesa. Ho farà a través de la imposició de la doctrina religiosa, el càstig i tota mena de mecanismes de control. Però això ho veurem en un altre episodi de Miralls de Memòria. La repressió franquista va ser molta, variada i cap a tothom. Des d'expropiar cases a condemnats fins a empresonar o multar dones que feien estraperlo per poder comprar menjar. Però durant els 40 anys que va durar, la dictadura també va evolucionar, segons ho feia la societat.
1: A la postguerra castigarà els delictes polítics i de les persones més significades durant la República o durant la pròpia guerra. I a partir dels finals dels 40, una de les grans obsessions és la guerrilla, són els moviments del maquis, crea la llei de bandidatge i terrorisme. Als anys 50, per exemple, és l'obsessió del règim són els delictes de la propietat i, per tant, els tribunals ordinaris, es crea la fiscalia de taxes, s'endureixen les penes per tots els delictes de propietat i com diem, ja a partir del tardofranquisme, l'obsessió de l'ordre públic, on el càstig anirà dirigit doncs, a tots aquells moviments que estiguessin reconstruint doncs, els partits polítics, sindicat, moviment obrer, moviment estudiantil, moviment veïnal, etc etc i totes les pràctiques de vaga, de manifestacions, etc.
3: Molts cops també un interès, per exemple, per les noves formes de vida que es generalitzen als anys 60, aquests joves que vesteixen amb cabell llarg, que comencen a consumir droga, que coses molt més innocents, que ballen barrejats nois i noies en sales de festa, això jo he vist, no?, atestats policials, que s'escandalitzen, no?, d'haver entrat en una sala de festes i d'haver trobat nois i noies amb una llum baixa, ballant tots junts, una cosa que avui ens podria fer riure, hem d'entendre que era motiu també de persecució política. En aquest cas podia comportar una multa, per exemple, en el propietari d'aquest local.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: Locomia.
6: Saps què he trobat per internet que vol dir locura mia?
7: Museu particular. Capítol 11. El ventall.
8: Ei, Anna.
9: Hola, Àlex.
8: Què? Parlem del ventall, del vano?
9: Em sembla bé.
7: Museu particular.
8: Doncs parlem del vano o el ventall, que al final és aquest objecte que serveix per fer aire, alleugerir la calor, o si més no, la sensació d'aquesta, no sé si realment funciona tan fiablement. Però que alhora també ens serveix per espantar els insectes, per exemple, com ara les mosques, o per altres usos que a vegades no tenen res a veure amb el cos, com per exemple atiar el foc, no?, amb una llar de foc, doncs també ens serveix un vano, doncs, per fer aquestes flames que agafin més oxigen i siguin més, més grans, o per exemple en les tasques del camp, per fer volar les pallofes d'alguns cereals, doncs també ens podrien servir alguns estris com aquest. Per tant, és lògic pensar que aquests instruments existeixen com a mínim des de que fa calor, i jo diria que el de la calor hauria d'existir gairebé sempre. És veritat, però, que com que en la majoria dels casos deurien estar fets com ara de materials orgànics, la tela, les fibres vegetals, la fusta i de més, costa moltíssim que es conservi i que ens arribin a nosaltres després de tots aquests segles. En tot cas, com en altres objectes dels que hem anat parlant, les referències més antigues es remunten als nostres amics, els egipcis. I és que ja, per exemple, en la tomba de Tutankamon se'n van trobar alguns d'aquests vanos o d'aquests ventalls. Evidentment, com que pertanyien a un faraó, doncs estaven fets amb el mànec de metalls preciosos, i doncs segurament no es van arribar a conservar les plomes, no? O diguéssim, la part que era amb el que es feia el vent, però que doncs també no serien pas de plomes de gallina qualsevol, sinó que com a mínim tindria una certa prestància, no? Perquè cal dir que en aquest primer moment els vanos també esdevenen un símbol d'estatus. I no només això, sinó són més semblants, aquest estil que potser nosaltres tenim com conegut com a pai-pai, no? Mm-hmm. És a dir, no és aquesta, sí, cosa semicircular, que més del flamenc i de més, que és com l'arquetip del vano. I com deien, moltes vegades s'utilitzaven per això, per alleugerir aquesta sensació de calor, però també per espantar les mosques o els mosquits i de més. I era una cosa que es feia d'un cap a l'altre, no? És a dir, tots hem vist aquelles escenes.
5: Fa estona que hi penso, sí.
8: Els esclaus, sí, ventant, no?, els amos amb aquests vanos grossos, amb plomalls i de més, que a vegades inclús encara avui, a les cavalcades de reis i de més, no?, hi ha tots aquests patges que precedeixen la imatge aquesta del patge, no?, d'aquest servent. I de fet encara, jo recordo, encara dins de la cultura popular, no?, com a mínim en castellà, no?, quan hi ha alguna cosa, algú diu alguna cosa que és irrealitzable o que demana massa o de més, no?, allò de i què més, un vi negre amb potes roses, en el cas castellà, sí, claro, i un negro que te haga aire, i un negro que te abanique, no? Que és,
5: ai, Jesús, ara això no passarem la censura políticament correcta.
8: No, és que és senzillament horrorós, no? Però encara estem en aquest punt, no? Fins a quin punt també aquest racisme sistèmic, sí, sí, el tenim, sí, integrat en la nostra cultura, no? Perquè al final hi havia aquesta tríada en l'antiguitat, del creixent fèrtil d'aquest Egipte i de més, que denotava la noblesa i la distinció social, i que era que algun subordinat, esclau, bàsicament, et tapessin el sol, perquè el sol molesta, t'espantessin les mosques i et fes menys feixuga la calor ventant-te. Tota aquesta tríada era el que acabava determinant que eres un paio que havies triomfat a la vida i que estaves a dalt de tot de la piràmide, mai millor dit, no? De fet, els egipcis en dèiem flavell, d'aquesta mena, doncs, de vanos, que després inclús va acabar adoptant també el cristianisme. I com a mínim fins al segle XIV aproximadament, amb moltes misses, a banda i banda de l'altar, hi havia uns diaques amb uns vanos d'aquests enorme, ventant, no tant per fer calor al capellà i de més, sinó sobretot per espantar insectes, mosques i de més, que no es poguessin posar damunt, doncs, del vi i del pa, no?, d'aquesta eucarístia, que és el símbol més sagrat del cristianisme i dels ritus aquest concret, no? I de fet, encara avui hi ha uns d'aquests vanos enormes, meravellosos, fets de pedra, de metalls preciosos, amb pedres precioses, amb unes plomes d'estrus i de més, que estan lligats exclusivament al papa, no? I és veritat que abans de que existís el papa mòbil, hi havia una cosa, els papes feien servir, que de fet fins al 1978 es va fer servir, que era una cosa que se'n diu, i encara se'n diu perquè encara la conserven, la cadira gestatòria. que és meravellós que tingui aquest nom de gestatòria per un senyor, no tal qual, no? I per un càrrec que en principi doncs, no està permès per persones que poden gestar. Realment, no? Doncs, que és, simplement és això, és aquesta cadira en la qual et passegen un tron i darrere sempre hi anaven aquests dos banus, per tal, doncs, d'això de...
5: subjectats per alguna persona, entenc.
8: Sí, clar, per alguna persona, i per alguna persona que segurament per ell era un honor enorme, però que no era, saps?
5: El becari.
8: Segurament. Vale. No? Avui ja et dic, no s'utilitzen, però segueixen existint aquests banus meravellosos. Però si parlem dels banus, tenen també una importància justament en el continent asiàtic, eh? No tot, evidentment, eurocentristes, però no cal que ho siguem sempre d'eurocentristes. Podem viatjar fins al continent asiàtic i més concretament cap a les cultures de la Xina i del Japó, com a mínim de l'actual Xina i de l'actual Japó, i trobem allà doncs, que al voltant del 2600 abans de Crist ja trobem aquests banus a la Xina. En el cas del Japó, el que fan és inventar aquest banu plegable, aquest arquetip que et deia, d'aquesta cultura que actualment com a flamenco i de més, que tenim molt reconeixible, doncs el trobem inventat en aquest cas al Japó, que a partir d'aquí passarà cap al segle X a la Xina i després acabarà doncs, passant cap a Europa, de fet. No? I no només això, sinó que al final tots aquests objectes s'acaben convertint també en un suport artístic, que evidentment és el teu domini, jo aquí ja no hi entraré més perquè no vull xafar res d'això, però acaben sent també, no? Com a mínim, aquesta part on que de fet es diu país, la part del banu on hi ha la tela, diguéssim, no? A més que és aquest on podries acabar fent-hi aquestes obres d'art, no? Aquesta pintura i de més, se'n diu país, doncs allà també acabes esdevenint. I no només això, sinó que també acaba convertit en arma de guerra. I els samurais, japonesos en aquest cas, utilitzaven banus com a armes de guerra fins al punt de que existeix el tegensutsu, que no sé, no tinc molt clar si ho estic dient bé o no, que és un art marcial que es basa precisament en l'ús del tessen, que és el banu de guerra, efectivament. No?
5: Però és que ara no ho visualitzo, això. O sigui, es foten cleques amb el banu?
8: Sí, és a dir, a través del banu pots acabar fent cleques, no seria un banu de fusta, a més, són més aviat metàl·lics, però no només això, sinó que a més també pots bloquejar determinats cops que et fa l'adversari.
5: Ara estic
8: visualitzant algunes pel·lis... Jo em vaig estar mirant vídeos de YouTube, perquè encara existeix això, hi ha qui ho ensenya, qui ho practica, i
5: jo crec, perdó, el referent Cotringui, però hi ha una escena concretament, ara això no estava al guió, però perquè potser ajuda els persones que ens escolten. Hi ha una escena a Mulan que els soldats dels guerrers es disfressen de dona.
8: Exacte.
5: I entren al palau de l'emperador i llavors es troben amb
8: els uns.
5: Exacte. Sí. I lluiten amb els banus.
8: Efectivament,
5: era
8: això.
5: Ja ho he entès.
8: Doncs, suposo que deuria fer una miqueta com l'homenatge. És veritat que en aquell cas estem parlant de la Xina, aquí parlaríem del Japó, però bé, s'entén una miqueta la referència. Com et deia, a partir ja de l'època moderna, segle XV, XVI, passen aquests banus plegables a Europa. Sobretot, els popularitzen determinades persones de l'elit, com per exemple Caterina de Medici, que després ella era italiana, però després se'n va a França perquè es casa amb el duc d'Orleans. Aleshores, tant Itàlia com França esdevindran els grans centres productors d'aquest instrument en aquesta època moderna, tot i que en el cas d'Espanya, a partir del segle XVII, ja trobem els primers mestres artesans que es dediquen a fabricar banus, sobretot serà a partir del XVIII quan es popularitza aquesta indústria a Espanya, fins al punt de que a València es funda la Real Fàbrica de Banicos de València. I no només això, al final és un d'aquests exemples meravellosos que ens parla, no, de com una cosa estrictament de l'elit acaba també esdevenint un producte totalment popular, no? Perquè en l'actualitat en tenim moltíssims, no? De fet, ja en aquest mateix segle XVIII passa, es veu com un material de suport i publicitari, és a dir, aquest país que deia que es podia imprimir, que es podia pintar i de més, doncs també acaba sent un espai on poder-hi posar-hi publicitat. A partir d'aquí les classes mitjanes poden començar també a accedir-hi en aquests bànols, sobretot amb la caiguda de l'antic règim i de la il·lustració, cau una miqueta en desús, això és veritat, perquè està associat a aquesta noblesa i de més, aleshores amb aquesta part de la il·lustració, doncs això queda una miqueta relegat. En el cas espanyol, com que suposo que la il·lustració ens la van mirar una miqueta de lluny, i això de l'antic règim, en part, jo no sé fins a quin punt encara el tenim avui, segurament aquí va perviure molt més, no?, fins al punt d'esdevenir una icona del país, o com a mínim d'una part del país, que després és el que s'ha projectat en bona part al món, no? Però dèiem això, no?, que al final acaba esdevenint aquest producte o aquest objecte més popular que ve d'aquelles classes, i avui és una d'aquelles coses, doncs, més bàsiques que podem tenir en les nostres mans, no? I simplement com a última curiositat, existeix a Espanya, dins del programa formatiu, és a dir, no?, del Ministeri d'Ensenyament, un cicle de formatiu de grau mig d'ebeniqueria, que només t'ensenyen a fer bànols, és veritat, però que en l'actualitat no s'està oferint en cap dels centres d'ensenyament de tot el país, però existeix, té el seu pla docent aprovat i de més, i es podria arribar, doncs, a implementar.
5: A veure si amb el podcast el revivim.

0: es veia com de 2 hores lluny que començaria amb algú...
1: No, no es podia saber, no es podia saber que apareixeria per aquí lo comia.
0: A més, a mi que m'agrada aquesta cosa així com... que hortareja. Jo sempre ho he dit, jo hortarejo i estic molt orgullosa d'hortarejar. Bueno, evidentment, si tens certa edat, i tampoc tanta, perquè tu i jo no vam enganxar a l'època de Locomia, però evidentment coneixem tot el símbol del grup musical Locomia, que en els anys 80 i 90, doncs a Espanya, però també a Brasil, a Llatinoamèrica, va tenir moltíssima presència. Es van fer famosos amb aquesta cançó que es diu Locomia, que vaig descobrir, no sé si és veritat o no, vaig llegir una versió, però em va agradar i l'he agafat. D'on diries que ve lo de Locomia?
1: Doncs no m'ho havia plantejat mai, tampoc, no en tinc ni idea.
0: Ja, és que també com sigui una mica friqui de les paraules, de locura mia. Locomia, locomia.
1: No? Si t'ho expliquen, té sentit, però vaja...
0: És que realment és com una locura tot el projecte, no? Diguéssim que es van fer molt famosos l'any que tu i jo vam néixer, l'any 92, al Festival Ibiza, en el qual s'estava celebrant l'elecció d'Espanya com a seu dels Jocs Olímpics, i bueno, van fer com un videoclip que es va gravar, es va emetre, que ho va petar molt fort, i avui, evidentment, avui he portat els Locomia, i aquesta cançó concretament, perquè diguéssim que la stylish, que se'n diria avui, no, el vestuari d'aquest grup, era sumament particular. I portaven uns ventalls o vanos, que ja vull dir ara, que segurament hi ha mig país que ens està escoltant i que està dient, mira, l'Àlex no para de dir castellanismes, no, es pot dir vano en català i no passa absolutament res.
1: En principi ho he buscat i...
0: Sí, sí, es pot dir vano. Soc ningú...
1: català, no m'ho corregut,
0: Es pot dir vano sense cap problema. Doncs els nostres amics de Locomia anaven amb aquests vanos enormes i feien unes danses superespecífiques que no sé d'on carai es van treure, però que ho van petar molt fort durant un temps. I també com a curiositat vaig trobar una cosa meravellosa, que és que també, no sé si te les recordes, Àlex, portaven com uns sabatots molt grans, els de Locomia, que eren com una mena de sabata Alibaba. I vaja, era una cosa també molt específica al seu vestuari. I és que la gent que fa flipades després és la que més mola. Perquè no t'ho perdis, al Freddie Mercury li van flipar les sabates dels Locomia,
1: sí.
0: Els Locomia n'hi van regalar un parell i les van treure en un... O sigui, Freddie Mercury se'ls va posar per un videoclip seu.
1: Sí,
0: això m'ha semblat meravellós.
1: Una fantasia, no?
0: Sí, això ho colo perquè jo sóc fan de Freddie Mercury, com tothom sap, però que no té res a veure, era més aviat el tema del ventall. Si us agrada el ventall, els ventalls que utilitzaven els de Locomia, us podeu comprar un abanico que actualment es diu Abanico Loco Ibiza, que diguéssim que s'ha patentat després de l'èxit dels Locomia, que és molt gran, la veritat, fa quasi 1 metre, però vaja, que diguéssim, ha resultat, no sé si com una mena d'objecte kitsch que alguns fans encara es compren, però que com a tal existeix l'abanico Loco Ibiza. Suposo que li van posar Loco Ibiza per no pagar el Locomia.
1: Bueno, perquè devia ser un nom ja registrat.
0: Exacte. Va. Llavors, una altra cosa que a mi... pensava que en parlaries, no n'has parlat, llavors aprofito per fer-ho. O sigui, has començat una miqueta tu a parlar-ne i ara continuaré jo. És una mica com del llenguatge dels ventalls.
1: És que sabia que això tu no deixaries passar per alt.
0: Ja, sí, no? Com em coneixes? Realment tot em va sorgir a través dels Locomia, perquè ells fan uns moviments molt concrets que jo al meu cap ja pensava si volien dir alguna cosa o no, realment no ho he trobat, però pensava, no, que potser estaven intentant dir alguna cosa amb els moviments del ventall. I és bastant sabut que depèn dels moviments que fas amb els vanos, hi ha uns missatges a uns altres. Evidentment, això ho feien servir les xiques antanyo, fa anys, per comunicar-se amb els nois sense que es notés massa. És a dir, no deixava de ser com un acte social. Tu vols parlar amb algú, jo què sé, en un casament que no es pot fer perquè, pues, no ho sé, no queda decorós, doncs fa servir el ventall. Per començar, et diré que he trobat que hi ha una disciplina que estudia el llenguatge i el significat dels moviments dels vanos que es diu... campiologia. No t'ho perdis. I en la campiologia has de saber que si algú, Àlex, et mira els ulls i es fa ben molt ràpid, vol dir que t'estima amb intensitat, però si es fa ben molt a poquet, vol dir que sóc una senyora casada, que no cal que ho intentis.
1: Si... que una cosa no treu l'altra, no?
0: També és cert. Ara veus, aquí estaries fent un Locomia, ara mateix.
1: No entrem en aquest jardí, d'acord.
0: Te'n dic més perquè en tinc tantes, però només per tu selecció, eh? Tancar i obrir el vano ràpid? No. Vol dir no. O sigui, la proposta és no. si es toca el... Això a vegades jo ho faig perquè l'estiu jo vaig amb vano, aquí on em veus. Jo porto vanos. Si te toques els cabells amb el vano, vol dir que penso en tu. Jo crec que he emès...
1: Això ho has de fer sempre mirant, no? Perquè...
0: Clar, és que jo crec que he emès aquests missatges sense tenir-ne ni meva vida. Sí, sí. Un altre també molt d'estiu. Si et cobreixes la cara amb el vano perquè et molesta el sol, vol dir que ets lleig. És a dir, en plan, no cal que ho intentis amb mi perquè et considero lleig.
1: Ah, val, no que ets lleig tu i per això et cobreixes amb el vano, no, és que ets lleig l'altre. Ah, meravelló.
0: Sí, i acabem amb un de únic, que és que si està el vano així mig obrir i te'l recolzes sobre els llavis, vol dir que em pots fer un petó. Llavors, clar, això és un...
1: Però amb el vano pel mig.
0: No, m'estàs destruint la secció de veritat,
1: perdó, això. Ja no dic res.
0: Tornarem a punxar la comia i s'acabarà aquí, això. No, realment, com deia, hi ha... un llenguatge brutal darrere que en altres se'ns escapa, perquè evidentment avui en dia envies un WhatsApp i ja dius el que hagis de dir, però em va semblar curiosíssim, no?, que hi hagués tantes maneres de comunicar-nos, en si és un món fascinant. Llavors, si anem a l'objecte vano com a tal, si esteu per aquí tombant per Catalunya i us interessa com el tema vanos, doncs el Museu Frederic Marès té més de 300 vanos, i aquí ve una mica el que deies tu abans, que al final s'han convertit també en petits objectes artístics i en aquesta part, que, com deies tu, es diu país, s'hi representa de tot, doncs, de mitologia, des de mitologia, alegories, festes populars, commemoracions, homenatges... Concretament, ells tenen un vano com molt graciós, on hi ha diferents exposicions universals representades. Clar, això ara ha derivat al vano, que vas a qualsevol museu i en fan 300 amb les obres d'art que tenen. És a dir, ha acabat, no, ara mateix sent una mena de, sí, de deriva del que es pot representar en un vano. Evidentment, els que tenim ara, els materials són els que són, però si aneu a un museu més o menys interessant, com el Frederic Marès, veureu objectes que no són, doncs, ni aquest típic fusteta llistonet, plàstic, etc. Després, seguim amb museus. M'agrada molt la paraula. Museu del Palmito. Perquè els valencians diuen Palmito. És cuqui, eh? El Museu del Palmito es considera el primer museu temàtic de vanos d'Espanya, on està el Daia, a València. I llavors el que intenten fer és com una mena de recorregut, que, com el has fet tu, per la història a través dels vanos. Què intenta reivindicar el Museu del Palmito, a banda, no, d'aquesta part artística, més la part artesanal. Llavors m'encaixa i me va molt bé el que has explicat tu abans d'aquests estudis, com era? A Baniqueria,
1: sí.
0: Perquè una mica també el que intenten...
1: De formació professional.
0: El que intenten reclamar des del Museu del Palmito és que és una artesania, una mena de fer, un ofici que em fa l'efecte a mi que està en molt males hores, perquè si us fixeu, la majoria de ventalls que compreu als xiringuitos d'estiu ja sabeu d'on venen, i segurament també ens creiem molt divinos per comprar al Museu Nacional un vano amb una obra de Fortuny, però és que segur que també ve del país que ve. Doncs el que s'intenta reclamar una mica en el Museu del Palmito del Daia és tota l'artesania que hi ha darrere dels ventalls. Un dubte que a mi m'ha aparegut és si deuen tenir algun vano dels Locomia, perquè, clar, també vaig sortint d'allí, o sigui, m'encantaria saber-ho, perquè, clar, no hi he anat al Daia, potser és una excursió que hem de fer plegats, la del Museu del Palmito. I després, ja per acabar, una altra cosa que jo no sé si és com caure en l'estereotip o no, però, clar, aquí, potser això és més una conversa que vull tenir amb tu, no? A països com a Espanya s'ha popularitzat molt el vano. I a mi això m'ha fet pensar el per què s'ha popularitzat tant. Llavors, no sé si és una qüestió, et pregunto tu també, com purament climatològica, que aquí fa molta calor i anem molt en vano perquè fa molt sol, però penso, no sé si té sentit, perquè al Marroc fa molta més calor que aquí. Jo quan hi vaig anar no vaig veure vanos. Itàlia també fa calor i aquí fem un vano per cada festival en el qual anem. No sé si tens cap teoria sobre això.
1: Jo crec que en part és també el que s'ha promocionat, és el que et deia. Aquí sí que va quedar lligat també a una certa estètica. De fet, hem de pensar que els vanos en un inici no tenen gènere, vull dir, són tant per homes com per dones. De fet, encara existeix un vano que en diuen vano per home, que és una miqueta més petit de mides que no pas el de les dones. I el fet aquest, però en un moment determinat, això, segle XVIII, segle XIX, queda com relegat a aquesta feminitat, no? Que és com aquesta cosa, la senyora que té el que s'està aventant i que, a més, després, sobretot als anys 20 del segle XX, hi fuma, no? I té d'això, és com aquell estereotip també de dona elegant i de més, i no només això, sinó que després, i sobretot a partir del franquisme, la conversió de l'estètica o de la cultura flamenca, andalusa i de més, com l'arquetip del que és Espanya, i el que veiem, quan es feien cartells de publicitat turística i de més, no, l'Espanya és diferent i aquestes coses, jo crec que això ha acabat lligant, i ha acabat lligant alhora sent el souvenir per antonomàcia, d'acord? I entenc que això al final ha sigut com una retroalimentació, no? I d'aquí doncs ha anat sorgint el fet que nosaltres també n'utilitzem perquè en tenim a tot arreu, perquè és el que venem, perquè doncs a més forma part d'aquesta identitat suposadament espanyola, no? Com si Astúries ballessin fandangos, no? Sí. I sevillanes, exactament, no? Com si fos una unitat, perquè no s'ha plantejat mai o no s'ha concebut mai una Espanya diversa.
0: Totalment d'acord, com que ja sabia que em diries aquesta resposta perquè ens comencem a conèixer ja perillosament, realment el que volia era acabar amb una mica de flamenc, així que si et sembla bé, per tancar la secció d'avui, posarem una cançó d'una de les persones que més ha sabut en aquest país fer moure un vano, que és Lola Flores, i per parlar d'aquesta Espanya diversa que dius que no acabes de veure, doncs t'he portat Abanico de Toros.

0: Doncs, tio, amb aquesta calor anirien bé els vanos de Locomia.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

creativitat forma part de l'ésser humà i ho manifestem de múltiples formes. Mediterrània és un espai que inclou aquesta visió. Un temps de ràdio on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho. I desitgem que vosaltres, amics, companys i coneguts o desconeguts que ens escolteu, també el gaudiu. Mediterrània és plural en els seus continguts. Cada setmana ho fa des d'una visió diferent. Aquesta setmana, en Pas a Pas, on parlem de com viure des de la salut. La salut des de la salut. Si us sentiu identificats amb el que es diu i voleu explicar la vostra experiència o afegir algun comentari que sumi, sempre ens agrada rebre inputs de les persones que ens escolten. Que sapigueu que hi ha dos telèfons en els que podeu enviar missatges i que també estem en el Facebook Live i en YouTube. YouTube Radio Arenys, i allà ens podeu posar cara, ens podeu veure i podeu escriure a sota que nosaltres contestarem. Sí que això és una cosa que serà molt ben rebuda. Els números de telèfons, que també estan, van passant per la pantalla del vídeo que s'està transmitint, és el 93 795 79 12 o 722 886 921. I dit això, sentim la sintonia.

0: podeu trobar al Facebook Mediterrània Radio Arenys i a Spotify. Mediterrània també està allà. Allà podreu veure el que fem i en els podcasts dels programes emesos o escoltar-nos a la web de la ràdio. Si entreu a la carta, busqueu Mediterrània, allà també hi són. I escoltar-los com vulgueu, on vulgueu i l'estona que vulgueu, que això és l'avantatge que tenen els podcasts, que pots triar l'estona que vols escoltar-los i ja està. Aquí no, aquí estem en directe i s'ha d'escoltar sencer. Si voleu. Uh-huh. Us parla Rín García i en el so tenim a Joan Bosch, a l'estimat, valorat i desitjat.
1: Gràcies, gràcies. No es mereixen, home.
0: Sí que es mereixen, sí. Sí, sí. Mai s'ha de dir que no es mereixen les coses. S'han de donar les gràcies i prou, eh? Sí, sí. I res, passem a pas a pas.

0: Avui tenim a l'estudi a la Imma Zapata per fer el pas a pas. Molt bona tarda, bon vespre, perquè ara ja ens despista el
1: sí,
0: temps, eh?
1: Sí. Home, teòricament aquesta hora ja és el vespre.
0: Sí, és el vespre.
1: Tant, bon vespre, bona bon vespre, nit, bon dia de demà.
0: Encara que sigui
1: sí,
0: de dia.
1: Sí,
0: i hi hagi sol.
1: Dia, sí.
0: Tenim a la Imma Zapata i a Carlos Pérez i a José Miguel Otermín, que són els dos col·laboradors de pas a pas, els tenim de baixa.
1: Estem recuperant-se.
0: S'estan recuperant. Han tingut unes operacions i s'estan recuperant. I avui estarem nosaltres dos soles. Que no vol dir que ells no hi siguin. Que ells estan aquí en esperit i que hi seran. I que hi seran properament. O sigui que donem pas al que la Imma ens ha preparat per avui. Però abans, com sempre, farem una petita meditació per centrar-nos en els temes en els temes que avui parlarem.
1: Sí, sí, em sembla que...
0: Sí? Vinga, el Joan ens posa la música de fons i la Imma ens la dirigeix.
1: Bé, ens convido, també em convido a mi, a acabar de sentir que sóc aquí i ara... amb el nostre amic, el nas, la respiració. Ens convido a parar uns moments d'atenció al fet tan quotidià, tan fonamental, de respirar, de permetre que l'aire entri i que surti. I podem aprofitar quan surt per deixar que surti també, potser si aquella cosa que ens amoïna, allò que pesa, i podem fer-ho fent un sospir. Sí, sí, amb soroll, millor i tot. I si ve un badall, és més que benvingut. I deixem això, que entri l'aire que ens nodreix i surti allò que ens pesa, que ens és feixuc. I a cada expiració podem permetre-li al cos que es deixi anar. Res més que es deixi anar. Com si fos un nino de drap que deixem anar sobre la cadira. La cadira, la butaca, on estiguem... La terra, el terra i la terra ens sostenen. I si ens ho podem permetre, tancarem els ulls, clar, per poder anar cap a dins. Cap a aquest espai que sempre hi és. Que sempre podem anar a visitar. On podem... veure com apareixen pensaments, potser, i veure'ls com tenen lloc i es poden anar, si volen. I dediquem res uns segons a observar com sentim el nostre cos per dins. Com és això de visitar el meu cos per dintre? Potser noto que hi ha algun punt que està tens. Oh. Li porto la respiració un moment i li permeto, si vol, que es deixi anar. I segueixo permetent que aquest cos es relaxi i esdevinc senzillament l'observadora d'aquest cos per dins. Què se sent? Com se sent? Puc sentir on s'acaba el meu cos? Puc sentir els peus i clarament la terra on estan? Puc sentir l'espai que ocupa el meu cos en l'espai? Puc sentir el batec del meu cor? Senzillament observar-ho.

0: com un pont cap allò de què parlarem després, observant les paraules i observant els espais entre les paraules, posaré aquí unes paraules de Sergi Torres. Tot allò que arriba a la meva vida ve perquè ho estimi. Tota la resta m'ho estic inventant. I observo què passa a la meva ment. Què passa en el meu cos? Hi ha hagut algun canvi? Oh, observo només. No vull modificar res. Com qui s'enfila dalt una muntanya i mira el paisatge, no volem canviar. Només l'observem. I ens regalem un parell o tres de respiracions més. Ben fondes. I si ens ve de gust, només si ens ve de gust, comencem a bellugar els dits de les mans, dels peus. Ens podem estirar. Si ens ve de gust, si no, ens podem quedar així tal com estem. I si ens ve de gust, obrim poc a poquet els ulls. Ui, hi ha molt de llum a fora. I ens agraïm aquest regal que ens hem fet.
1: Gràcies, Imma. Ha sigut un plaer fer la meditació avui amb tu. Espero que la gent que hagi pogut, perquè clar, evidentment, si estan conduint només t'han d'escoltar, o si estan fent algunes feines que no poden parar tots res, però si poden, val la pena que en aquests moments haguessin parat un moment i s'haguessin deixat anar, no? M'ha agradat molt a mi, jo li he baixat el cor, i quan jo baixo el cor, la respiració em ve un somriure. Em ve sempre un somriure. Això és una tàctica que es pot practicar, no? O sigui, pares la ment i t'imagines que la baixes al cor. I immediatament surt un somriure a la boca. Vull dir, és instantani. I això és una cosa que dius, oh, quin agraïment, no?
0: Sí.
1: Doncs molt bé. Dit això i fet a la meditació, ens presentes aquí, del que vols que parlem avui.
0: Em venia molt de gust justament parlar d'en Sergi Torres.
1: Molt bé, no, el Sergi Torres.
0: No parlar d'ell, no. Ell em diria no. Però bé, almenys fer servir el Sergi, això també és una expressió molt seva, puc fer-te servir? Doncs fer-lo servir a ell. Ell normalment les xerrades les fa en castellà, per tant, puedo utilizarte, diria. Doncs l'utilitzarem.
1: Qui és el Sergi Torres?
0: Ara anem-hi.
1: La gent que no el conegui.
0: Per què no el conegueu? El Sergi és un místic contemporani i, a més, podríem dir de quilòmetre zero.
1: Sí, aquest m'agrada perquè és de casa.
0: Sí, és de casa, és de casa.
1: I quilòmetre zero vol dir que és molt proper.
0: Sí, és molt, molt proper de naixement. Ell va néixer a Barcelona l'any 75, 1975, per tant, doncs, relativament jove. Per mi cada vegada la gent em sembla més jove. Però va néixer a Barcelona i va estar 10 anys treballant de fisioterapeuta. I després ho va deixar per seguir realment el que era el seu camí. Ja de petit ell explica que ja se sentia molt, molt estrany, que era un nen que quan va veure la gent, quan veia el món, ell no veia el món d'aquella manera. Va tenir molt bon coixí a casa, i llavors ara es dedica ja fa uns quants anys a compartir la seva pròpia experiència d'autoindagació. Per això quan li pregunten... Autoindagació.
1: Això és important.
0: Sí. Diu, quan li pregunten a en Sergi, això ho he tret de la seva pàgina web, eh? O sigui,
1: sí, sí, ho he escrit. Jo també l'he visitat. Sí.
0: Quan pregunten a en Sergi qui és en Sergi Torres, sol respondre, encara no ho sé. Segueixo investigant què és Sergi Torres. No m'he equivocat. Què és Sergi Torres?
1: No qui, eh?
0: No. i què és ser un ésser humà. I es dedica, va començar amb petites xerrades, va publicar el seu primer llibre, que era un puente a la realitat, i he començat amb el pont, ara me n'adono, 2007 crec que era, no recordo ara exactament, i va començar a fer xerrades, trobades, ell n'hi diu trobades, que cada vegada de més gent van acabar havent d'anar.
1: És a tenir en compte quan hi ha paraules, el que fan servir segons quines paraules, eh? Sí. Perquè trobades vol dir que inclou a que tota la gent pot aportar. Sí. Que no vas com una persona que vas només a rebre, sinó que tu també aportes. Aquesta és la diferència, no? Radical. Tenir en compte la gent que hi va, no? Sí. És molt important, això.
0: Radical. Ell ha trigat molt a dir que feia un curs. Uh-huh. És a dir, jo n'he anat seguint, potser farà 5 anys que el vaig conèixer, l'he anat seguint i ell deia, jo no soc mestre de res, jo no faig cursos, faig tallers. I ara ja fa un temps que sí que va dir, ok, vale, doncs ni puc dir curs en això que faig. Mm-hmm. Però, i les xerrades, ja et dic, les va estar fent, eren tan multitudinàries que va haver d'anar a fer a teatres. Mm-hmm. Va estar al Teatre Regina. Això mm-hmm. ho podeu trobar a YouTube, si aneu a YouTube. Mm-hmm. Podeu trobar gravacions de trobades de Regina, al Villarroel. Mm-hmm. I l'última ja va ser al Teatre Borràs, crec que és. Sí, al Borràs. Mm-hmm. On, ah, no, perdó, dic malament, al Goya. Disculpeu, m'he equivocat de teatre, bé, no importa, perquè ara ja no ho fa, eh?
1: No ho fa.
0: No, va dir, això s'ha acabat, les coses comencen i s'acaben.
1: Sí,
0: un procés. I fa un procés, i llavors fa retirs, ja fa una bona colla d'anys que fa retirs a Núria. Solia fer-ho al juny, va haver-hi allò del confinament i va passar a l'octubre, i ara ho fa tant al juny com a l'octubre. A Núria és realment un lloc preciós per poder anar a passar uns dies a fer això, a indagar. No sap mai de què parlarà quan puja a agafar el micro. No sap de què parlarà. Mm-hmm. I és preciós veure quan algú li fa una pregunta i com escolta i com s'escolta, però no en en Sergi, no escolta en Sergi, sinó va més enllà, per la i com va més enllà de, a vegades fins i tot, d'allò que ha estat preguntat. Mm-hmm. És molt, molt enriquidor, moltíssim. I vaja, doncs, dels llibres que ell ha anat publicant, que són, de fet, són reculls d'aquestes xerrades, eh? Uh-huh. És a dir, va publicar El saltar el vacío, Me acompañas, que és una expressió molt típicament seva, ell sempre fa les trobades, fa en castellà. Uh-huh. Va treure un de il·lustrat per a Canalla...
1: Aquí tens un altre, Los Introhéroes.
0: Sí, Los Introhéroes, que és per a nens, a partir de 5 a 6 anys.
1: Aquest és molt interessant,
0: és
1: no?
0: Molt xulo. És molt xulo. Aquest el vaig regalar.
1: Pels nens, vull dir,
0: sí,
1: saps?
0: Sí.
1: Els herois que busquen... Sí, busquen l'heroi interior, clar. Sí, sí.
0: Molt xulo, també. La biologia del presente, que va escriure a quatre mans amb algú molt interessant, que també us recomano molt, que és David del Rosario.
1: Uh-huh. No el conec, David
0: del Rosario. Busqueu-lo, David del Rosario. Aquest noi explica com ell, que va estudiar una carrera tècnica, recordo que era una cosa molt tècnica, tal, i va aconseguir totes les beques, la feina, tot el que tothom podria pensar, parella, casa pròpia, i no era feliç. Uh-huh. Va començar a deixar-ho anar tot, fins que es va donar compte que per poder viure una experiència humana no tenia informació. I va començar a estudiar neurociència i està molt més enllà. És un personatge realment fascinant.
1: És curiós perquè són molts personatges d'aquest tipus han fet un procés exitós, no? Uh-huh. Del que la societat vol per ells o vol per cadascú de nosaltres, i hi ha hagut un moment que hi ha un trencament.
0: Sí.
1: O un trencament per malaltia, o per no trobar-se a si mateix, per diferents causes, però hi ha trencaments que els porten cap a una espiritualitat, un connectar amb les essències que som, no?
0: Sí. No puc recordar qui famós deia que desitjava que tothom arribés a ser molt famós, molt ric, tot allò que
1: perquè
0: volgués,
1: se n'adonés.
0: Per adonar-se que no era allò que realment necessitaven.
1: Ja.
0: Eh? I a David li va passar una cosa així, i de veritat, seguiu-lo, a més és superamè, és molt clar a l'hora d'explicar. Mm-hmm.
1: Fa fàcil.
0: Molt, molt, molt, de veritat. I aneu apuntant, si voleu.
1: però quina era la proposta?
0: I la proposta...
1: Qui, i la proposta de qui parlarem?
0: Sí, d'en Sergi
1: Torres. I la proposta era...
0: Era, jo li vaig, en Sergi va treure aquell llibre, Aurum.
1: Aurum. El tenim a la pantalla, si el sí. voleu veure. La gent que ens estigui mirant pel Facebook o per YouTube, el poso a la pantalla perquè veieu quin llibre és.
0: És una delícia. Aurum, en llatí, vol dir or.
1: Or.
0: Or. I ara no recordo el nom. En japonès hi ha una tècnica de restaurar peces de ceràmica delicada, restaurar-les amb or.
1: Amb or, sí, sí, sí. D'això el refilet aquells que tenen moltes peces en or, sí, sí.
0: De fet, si us fiques a la portada ja porta això, no?
1: La, si sí, sí, té les unes línies entrellaçades que són d'or. Sí. I la proposta que tu fas avui és
0: clar, el que diu en Sergi és que diu tantes coses interessants que hi vaig recordar que li havia regalat a la meva germana aquest llibre.
1: I l'has anat a buscar.
0: I sí, sí, jo vaig dir, Susi, me'l deixes? I encantada, perquè és la destil·lació d'allò que diu en Sergi.
1: Ja.
0: Triat entre ells.
1: L'essència del que va dir. L'essència,
0: frases brevíssimes. Això sonaria també molt japonès, molt zen.
1: Bueno, és que sempre hi ha allò, menos és más.
0: Exactament. Que són frases molt breus i, a més, acompanyades per imatges. I vaig pensar, dic, oh, pot ser molt bonic. I, a més, el Sergi, quan fa la presentació d'aquest llibre, diu, manual d'ús d'aquest llibre. S'agafa el llibre, sisplau, rim, si ho pots fer.
1: Ja el tinc.
0: Agafes el llibre, molt bé. Agafes el llibre i l'obres a l'atzar.
1: L'obro a l'atzar.
0: A l'atzar. I aleshores...
1: Hi ha una frase.
0: Mires
1: i una
0: i
1: imatge.
0: Endavant.
1: Ensenyo la imatge a càmera, si la voleu veure, que realment no és l'important, és un complement, la imatge és un complement, perquè la frase diu...
0: Clar, i per qui ens està escoltant, és com si fos, no sé, com blat, i hi ha una papallona blava repenjada.
1: Sí, hi ha una branqueta de blat, de blat i una papallona blavosa, i al fons està difuminat. I diu... Solemos usar las emociones como motor de acciones, pero también son la llave que abre la puerta hacia nuestro ser. Solemos usar las emociones como motor de acciones, pero también son la llave que abre la puerta hacia nuestro ser. Això com et ressona?
0: Doncs m'ha portat allò que ell diu, i ara he trobat aquí una cita seva, que diu, digues la teva emoció, quina sigui, és igual, la ràbia, l'alegria, digue-li, hola, deixa'm sentir-te. No et rebutjo. Oh, és que estic enfadada, estic trista. Hola, deixa'm sentir-te tota. Perquè és una porta o una clau, és igual.
1: És igual.
0: Però
1: a saber què hi ha dintre de tu.
0: Va, que hi haurà. I més enllà, i escoltant-lo amb ell, ho vaig comprovar quan va morir.
1: No.
0: Sí, sí. No, parlo, sí. Ara aviat, ja fa 6 anys i mig, va morir el mateix dia el meu home i el meu pare.
1: Se'n van anar dues ànimes.
0: Sí, se'n van, se van anar juntes. Per tant, el dol no va ser fàcil.
1: No.
0: Jo no era conscient, però era doble. I recordo arribar a casa, sobretot per mi el dol va ser com molt evident, perquè el meu pare l'havia ja anat fent predol, se'n va anar amb una mena d'Alzheimer, una cosa així, no era ben bé això, però sí una demència, i el vaig anar plorant a trossets. Però el Pere va ser més complicat. I em recordo arribar a casa amb una tristesa i una ràbia enormes i recordar el que deia el Sergi, travessa això. I asseure'm a la taula, a la cadira de la cuina, a sentir tota la tristesa que podia sentir, tota la que hi havia. I a sota hi havia molta ràbia, i a sentir-la tota. I a sota hi havia la pau.
1: Això és com l'au fènix, no? Que baixa, i ja quan no hi ha més a baixar, només queda tornar a pujar. I aleshores és quan...

0: no, no,
1: la frase és molt bona, La frase és molt bona. Diu, quizás no de, nos dé miedo darnos cuenta de que no somos lo que pensamos que somos. Quizá nos dé miedo darnos cuenta de que no somos lo que pensamos que somos.
0: Es que no lo somos.
1: Vinga, explica.
0: És que no són per mi, eh?
1: Home, i a més, sempre és per nosaltres.
0: No som.
1: Això s'ha de dir, que sempre és per nosaltres i que tothom que ens escolta o tothom que llegeix aquestes frases o qualsevol altra, és des del que ells sent, des de la seva perspectiva, des de la seva mirada, des dels seus ulls, no des dels nostres, ni dels ningú, i cadascú el seu.
0: Sí, mira, i ara em porta una cita que també havia portat en Sergi.
1: Llavors, va continuant.
0: Sí. Quan vaig néixer en aquest cos, diu ell, no va néixer una personalitat. Aquella essència que va néixer no mor quan la vesteixes de personalitat. És allí, coberta, dissimulada, com està dissimulat aquest animaló de la fotografia.
1: Sí, sí, de la fotografia.
0: Que te l'has de mirar bé per adonar-te que és un gosset.
1: És un gosset embolicat amb una manteta.
0: És un gos.
1: Que clar, que no és el que...
0: No és un peluix, no és...
1: No. I potser ell mateix no se sent el que és.
0: Clar, diu, tots els éssers humans avui en dia han nascut des d'aquest aspecte essencial de vida. Tots neixen en potència plens i esplendorosos. Sí, sí, vosaltres que escolteu també.
1: Sí.
0: Els que som aquí a l'estudi, en Joan, també.
1: També.
0: Tots, tots. En potència plens i esplendorosos, tots.
1: Tots, tots. És que ho perdem. Ho anem perdent.
0: No perdem. Ens n'oblidem.
1: Sí.
0: Queda
1: sí,
0: tapat per aquesta personalitat que anem teixint que ens anem creient, perquè diu aquí, diu, segons el context en què naixem, ens anem transformant i acabem sent el que som, però que no és el que som.
1: Que no és en realitat
0: no,
1: el que som.
0: No. Diu, així, per exemple, hi ha dones en alguns països que creuen que són objecte familiar i homes que creuen que són els reis del mambo. Tot plegat és fals, però ens ho creiem.
1: Ens ho creiem. I ens creiem tantíssimes coses. I les tenim injectades en vena. I encara que tu siguis conscient, això és el procés que està que diu el Sergi, encara que tu siguis conscient de totes aquestes coses, de tant en tant, sí, es fa una travessa per ahí i tornant, diu, però com estic pensant jo això si no és el que jo crec, no? Però passa. Hi ha una música que havia de sonar abans i no ha sonat, que m'agradaria que sonés, perquè parla d'això, no? Del que fem a la vida. La cançó es diu Dejamos huellas bonitas, d'Antoñito Molina, i és molt canyera, que això ja dona vidilla, però va dient això, no? Que potser el que hem de trobar és trobar-nos nosaltres. Deixem un camí, però hem de trobar aquest, no? El nostre.

0: Fàtima, no la coneixies, què t'ha semblat?
1: No, no, m'encanta. Que bonica.
0: Això és una màgia d'internet. Tu li poses una cosa, li fas una petició i et connectes. I apareixen.
1: I apareixen, sí.
0: I a més és que anava lligat amb el que estàvem parlant.
1: Superlligat. I a més, he estat començant-la a sentir i veig aquí, i dic, uah, aquesta. Diu en Sergi, quan et miro a tu, tu no ets allò que jo penso. T'imagines que tu fossis allò que jo penso?
0: Mare de Déu.
1: Els meus pensaments són petitíssims davant allò que tu ets.
0: Ets molt més gran que els meus pensaments. És molt maco, això.
1: Sí.
0: I una altra cosa que escoltant la cançó m'ha vingut, no? Quan es diu, mirant-nos als ulls, em fa gràcia perquè, clar, tenim tan en vena el fet de que mirem als ulls de la parella, saps? Les cançons parlen de parelles, no? En general. Vull dir, és molt complicat que no es... I em venia, no, és mirar els ulls a qualsevol persona que tens al voltant. Mirar els ulls, que no ho fem. Que no mirem els ulls, que no ens mirem els ulls. Que és, saps què és? Què són els ulls quan tu mires una persona? L'entrada de l'ànima. Per això hi ha molta gent que no aguanta ni mirar ni deixar-se mirar. És tot un procés, eh? Permetre que l'altre entri.
1: Clar, i això és una qüestió cultural.
0: Oi, evident.
1: Aprenem ja de petits.
0: Sí,
1: que una miqueta.
0: Sí.
1: Una miqueta està bé, però no massa.
0: No massa,
1: perquè a partir d'aleshores ja estem entrant en un àmbit d'intimitat.
0: Clar, no, ha de permetre a l'altra persona. Hi ha moments que es veu que es permet, i hi ha moments que no. I aquí està el respecte, clar, sí. Tornem al llibre.
1: Sí.
0: Vinga, torno a obrir una altra, a veure què sortirà.
1: Seguim jugant.
0: Uau! Us ensenyo la imatge i la Imma la descriu.
1: És una nena gran que està estirada a la gespa.
0: Una noieta, una noia, una senyora.
1: Bueno, que s'ha posat... Està, amb la seva melena, tal, i s'ha posat unes ulleres negres, unes celles ben gruixudes negres, un bigoti ben negre...
0: A los hermanos Marx.
1: Sí, i està rient.
0: Sí, estil hermanos Marx.
1: Sí,
0: total. Sí. I diu, trata de ser comprendido por todos... No, perdón. No he llegit bé. Tratar de ser comprendido por todos es una tarea que dura toda una vida. Decidir dejar de hacerlo dura un instante. Sí, un torno a dir. Tratar de ser comprendido por todos es una tarea que dura toda una vida. Decidir dejar de hacerlo dura un instante.
1: A part de que duri tota una vida, és està abocada al fracàs.
0: No, clar.
1: És a dir, no és que duri tota la vida, però quan et mors ho has aconseguit. No.
0: I a més pateixes.
1: Perquè
0: no, aquell no li agrades, el que no sé què, vas patint. No, intentar que la gent et comprengui és complicadíssim.
1: Si feina tinc a comprendre'm a mi mateixa.
0: Aquí. Ara, la imatge jo no l'acabo de veure, per això...
1: jugant a disfressar-se. Està disfressada i jugant a ser algú diferent.
0: Jugant
1: i li importa
0: ser...
1: un rave.
0: Això seria el significat.
1: I li importa un rave que estigui, que pensin si és una nena, si és un home vell, si...
0: Bueno, jo el veig molt als manos Marx.
1: Sí. Mm-hmm. Està senzillament gaudint de l'instant del joc.
0: I què és per tu, el que ha dit la frase, el que hem llegit?
1: Doncs això no té sentit intentar que t'entenguin ni que t'estimin ni que agradis a tothom. L'única persona que has de tenir present, que has de mirar de comprendre i de ser compresa per ella, és a tu mateixa. Ja està. Ja està. I si hi ha un moment en què no et comprens, també està bé.
0: El que dèiem abans.
1: És a dir, estimar no és comprendre. Estimar és acceptar tal com és. No et comprenc, però t'estimo. No et comprenc, però et veig i t'accepto.
0: I ja està. Sí, va molt per aquí la cosa. Se'ns va passant la... Fem una altra frase i una cançó, perquè he triat diverses, i també són... Bueno, i tu també has triat dues, que són xules. No, també les escoltarem. I explica per què les has triat. A veure, anem a obrir el llibre, a veure què sortirà per aquí. Aquí. Uau, que maco aquest.
2: Són dos nens que tenen un ordinador portàtil cadascú a la falda, sí, però s'estan mirant els ulls i estan rient.
0: Sí, senyora.
2: Vaja.
0: La poso per imatge.
2: Unes riallades.
0: I a veure què ens diu. Ens diu: el presente, tan simple para aquellos que viven en él, es imposible de alcanzar para aquellos
2: que lo intentan.
0: Torno a dir, perquè clar, aquestes coses s'han de parir. El presente, tan simple para aquellos que viven en él, e imposible de alcanzar para aquellos que lo intentan.
2: Sí.
0: Explica'ns.
2: Pues salto en l'Anthony de Melo, que vam parlar fa el programa anterior, potser va ser. Li llegia l'altre dia que deia intentar, o era Krishnamurti? No importa. Intentar és mentir. És a dir, i recordo ara quan vaig fer un...
0: Explica això de que intentar és mentir.
2: Sí, que sona molt fort, que podem matisar, òbviament. Però recordo que estava fent un retir que vaig anar a fer a menjar o dispensa, ara fa uns anys, i vaig amb la meva... la que em portava, no?, i li dic, és que no aconsegueixo obrir el cor. I ho estic intentant. I posa una xancleta al terra... Estàvem a la platja, posa una xancleta al terra i em diu, intenta donar-li una patada a aquesta xancleta. Jo li vaig donar una patada. Diu, no, intenta donar una patada a aquesta xancleta. Li dono una patada. Diu, no, et dic que ho intentis. És a dir, que no ho aconsegueixi.
0: Sí, clar. No t'estava dient, fes un cop a la sabata. Sinó intenta-ho.
2: És a dir, no ho aconsegueixo.
0: O sigui, només estàs en l'intent.
2: No ho aconsegueixo.
0: Per tant, un intent no és un aconseguit.
2: No. En llatí, intendere, vol dir tendir cap allà. No arribar-hi. Anar-hi, però no arribar-hi. Per tant, clar, si és cert que si jo dic intentaré fer tal cosa i ho dic d'acord i ho vull fer, amb un llenguatge quotidià, doncs vol dir que tinc intenció de fer-ho. Però a vegades pot haver-hi un cert amagat que ho intentaré però no crec que pugui.
0: Sí, bueno, és que això, aquest és com una conseqüència, no?
2: I ja està, llavors no ho faré.
0: Sí. O no em sortirà, o s'anirà. Està molt en l'ambient, però molt, el negativisme. No, és que això jo... A mi em passa molt, això és una anècdota, però a mi em passa molt amb els aparcaments, no? I un dia vaig decidir que aparcaria. I ja no em qüestiono més, és que no m'ho qüestiono més. Arribo i hi ha un aparcament. I és curiós perquè la gent quan ve amb mi em diuen, és que tu sempre trobes aparcament. I els hi explico, feu-lo així. I no s'ho creuen, no, perquè a mi no em sortirà, no, perquè jo no puc, no, perquè... El mateix que ho he fet jo ho podeu fer vosaltres, és que no és més. Vull dir, no, però això, en general, quan parles així d'aquest tipus de coses, de dir, si tu vols estar, és només fer-ho, no? Et miren amb el no, a mi no. I en altres situacions, a mi no.
2: Ens boicotegem.
0: O no puc.
2: Ens boicotegem amb molta habilitat.
0: Amb molta habilitat.
2: Sí. Estem sempre, i això a la frase anterior, a una decisió de distància. Sempre estem a una decisió de distància.
0: Explica, perquè aquesta frase també és molt bona. Sempre estem a una decisió de distància.
2: És a dir, jo sé que hi ha coses que no he aconseguit fer perquè realment no he decidit fer-ho. Molt inconscientment. Hi ha una part de mi que encara no ha decidit fer-ho. Conscient, òbviament.
0: Inconscient.
2: Però si no he aconseguit, és perquè no he decidit fer-ho. Però quan decideixes, realment, passa. Ho fas. Però pot ser que hagi decidit, sense adonar-me'n, que no ho faré. Aleshores, no ho faig.
0: No ho fas, clar, sí, però... No, està bé, Hi ha un munt d'inputs que estem llançant avui a les zones perquè arribi aquí, els hi faci falta. els vulgui acollir. Mm. Has triat tu una cançó, que és Ítaca, del Lluís Llach.
2: Sí.
0: Què és el que t'ha fet triar-la?
2: Me la va fer triar perquè parla de tornar a casa.
0: Mm.
2: I per mi, i també a vegades això me'n dispensa, quan es diu tornar a casa hi ha alguna cosa en mi que s'emociona.
0: Mm-hmm.
2: Tornar a casa, en el sentit més, per mi, més espiritual de la paraula.
0: Ah, sí, sí.
2: Val? I en Sergi ens convida, ens dona camins per poder tornar a casa. Per això la vaig triar, perquè parla de tornar a casa i d'allò que aprenem en el camí.
0: Doncs escoltem una estoneta a Lluís Llach i t'acaixeu.

0: Explica com t'ha agradat Ullis Llach.
1: Bé, aviam, Llach m'agrada molt per les cançons que fa, les lletres que fa, però més Ítaca, que a mi m'agrada especialment. I tinc una predilecció.
0: És el viatge. Sí. Segons el Joan, que estàvem parlant mentre s'escoltaven, diu que ell és com persona molt dolç i molt asseguible. O sigui que bravo per Lluís Llach. I tornem a obrir llibre. Tornem a obrir llibre. A veure, quina pàgina sortirà. Vinga, aquest.
1: Una rosella en un camp de blat.
0: Una rosella en un camp de blat.
1: Preciosa. Una rosella destacant-se moltíssim.
0: És maquíssima.
1: En aquesta època.
0: En aquesta època, sí, els camps estan plens de roselles.
1: Sí.
0: És una flor molt senzilla i, en canvi, és molt maca, eh?
1: Preciosa.
0: És preciosa, eh?
1: Ui, lo que dice.
0: I lo que diu. No sé pas.
1: Acabo de veure-ho.
0: Si va lligat amb la rosella.
1: Dale.
0: El único camino verdadero es el amor. I no hi ha més. No porque sea el mejor, sino porque es el único con sentido propio.
1: Claro.
0: Torno a dir-la. El único camino verdadero es el amor. No porque sea el mejor, sino porque es el único con sentido propio.
1: Si creiem, i jo sí, creiem, no crec, sé que hi ha Déu, posa-n'hi el que tu vulguis, intel·ligència universal, que vulguis, supraconsciència, no importa.
0: Sí, no importa.
1: Bé, però per mi, si hi ha Déu, només hi ha Déu, no pot haver res més. I Déu és amor, no és res més. Digue-n'hi amor, digue-n'hi llum, energia. Per tant, és l'únic que té sentit, és l'amor. I la resta, el mal, el tal, és l'absència d'amor. Igual que només hi ha llum, no hi ha foscor. La foscor és absència de llum. Per tant, l'odi és absència d'amor. Però l'únic que hi ha realment és amor.
0: És amor.
1: Clar.
0: I si realment entrem en aquesta vibració, no? En aquesta energia... Bueno, el cos funciona d'una altra manera, tens una alegria interna enorme i realment veus el teu entorn d'una altra manera, vibres d'una altra manera, vibres allò amb amor i amb compassió ben entesa, eh? Vull dir, perquè la compassió també és una paraula que s'ha fet molt, molt mal ús d'ella, no? El que significa compassió dels altres, el ser compassió vol dir ser empàtic amb l'altra persona, no? I això és molt, molt, molt valuós. Sí?
1: Sí,
0: sí. Fem una altra frase?
1: Va,
0: vinga, i tanquem.
1: Va, fem l'última.
0: L'última, vinga. L'última del vespre. Uau. Aquesta és potent, eh?
1: Aviam com descric jo això. És una tela d'aquestes xarxes metàl·liques que es fan tanques.
0: De fines, de valles.
1: Però està trencada, oberta, i en el fons es veu un punt de llum.
0: Un raig
1: de llum.
0: Sí,
1: I ara ensenyem.
0: L'ensenyo. Li estava ensenyant a l'Alma perquè la pogués descriure. I jo ara l'ensenyo per imatge perquè es pugui veure aquest raig de llum,
1: sí.
0: A través d'una red, d'una malla de red tallada o trencada, i diu, aquesta és potent, eh? I diu, el miedo que tienes a sufrir no es nada comparado con el miedo que tienes a no sufrir. El buit de no patir. Hem de patir, és que ho tenim com en vena, no? Com en disseny. Hem de patir, i si no pateixo, dius, no pot ser, haig de buscar alguna cosa per patir.
1: Sí, diu el Sergi, recordo un cop, diu, és que això de com de patir no es da com a vidilla.
0: Sí.
1: Que clar, en castellà és molt divertit perquè vidilla és una vida pequeña. És una vida minúscula, per què quieres una vida minúscula quan tens la vida? Tota la vida.
0: La torno a llegir perquè entri. Sí. El miedo que tienes a sufrir no es nada comparado con el miedo que tienes a no sufrir.
1: I ja me'l monto per patir.
0: És curiós com estàs en tranquil·litat, estàs bé, tens un benestar, i dius, aquesta que falla, aquí falta una cosa, i què em passarà ara? I vas buscant el què per no sentir aquella plenitud, no? Aquell benestar d'estar bé, si és que no cal.
1: Sí. Avui la meva mare faria anys.
0: Felicitats, estigui on t'estiguis.
1: Rosa. M'ha vingut una frase que feia servir ella. Deia, és que no es pot tenir tot. És a dir, sempre s'està patint.
0: I això ho han repetit tant.
1: Clar, ell ho va aprendre. De qui ho va aprendre. I em va... Clar, un dia vaig dir, no és veritat. Sempre, i recordo, deia una altra frase, no recordo com la deixava anar, però era una cosa així, que si no hi ha un problema n'hi ha d'haver un altre.
0: Bueno, és que la vida, el camí que venim aquí, és a patir problemes, a patir.
1: A guanyar-nos el cel patint.
0: I una altra cosa és el que tu pots aprendre, que és diferent. Mm-hmm. Fer un aprenentatge és una cosa positiva. I una altra cosa és patir fent aquests aprenentatges, no? Que no està lligat una cosa amb l'altra.
1: Sí.
0: No?
1: I molt breu, però aclarir. No estem dient el dolor. El dolor és una cosa que no és opcional. Mm-hmm. El patiment és una decisió que jo prenc davant d'aquell dolor.
0: Això fes una diferència, perquè el dolor no és...
1: El dolor físic és una cosa, ara jo em dono un cop, o... Dolor físic és una cosa que no és opcional, que apareix.
0: Bueno, i el dolor emocional també.
1: També l'emocional. Hi ha qui ho podria discutir, això, però bé, anem a la cosa normal, no? Però el patiment l'afegeixo jo. I un cop procurant,
0: és aquest negar que
1: quan començo a dir, ai, una altra vegada em fa mal, no, si sempre no, i ara més i començo a construir tota una xarxa on jo mateixa m'atrapo
0: de pensaments que no són reals.
1: Sí. I això és el patiment.
0: Arribem al final amb tot aquest seguit de frases del llibre Urum del Sergi Torres que hem fet avui, hem anat llegint, triant i veient la imatge que, i explicant-les, i des de les nostres experiències, des de les nostres coses viscudes i del que diu el Sergi sobre això, doncs hem anat fent el programa avui de pas a pas, salut, la salut des de la salut, o sigui un pas darrere l'altre per arribar. Està sonant la música de Sisa que avui ens acompanya cada dia. Com és, Joan?
2: Qualsevol nit pot sortir el sol.
1: Sí.
0: Bueno, jo aquí afegiria totes les nits, per deixar de ser nit, és perquè surt el sol. Vull dir. Això és així.
1: Aquesta l'he triada, l'he proposada, perquè sí que pel final, no el sentirem, però diu, el temps també pots venir si vols, diu, t'esperem, hi ha lloc per tots. El temps no compta, ni l'espai. Qualsevol nit per sortir el sol.
0: Per ningú. Per ningú.
1: Però, a més, després vaig pensar, parla d'un munt de personatges. I nosaltres ens passem les nostres vides, primer, creient-nos un personatge, fent personatges de tota mena. Aquesta soc jo a la feina, aquesta soc jo amb la família, aquesta soc jo amb... No? Creient-nos personatges. I no, tots som benvinguts. Sí.
0: Tots som benvinguts.
1: Tots som benvinguts.
3: Música. Sintonitza la música de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Temps de salut, un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns, dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents amb la col·laboració de Maite Zaitut.
2: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu i abans d'iniciar el programa volem saludar a tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Didac Berlanga, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut. Benvingut i ben retrobat.
3: Molt bones a tots. Què tal? Com estàs, Josep? Preparat, ja?
2: Sí, avui us haig de dir una cosa. Estem superpreparats.
3: Ui, que bé, que bé.
2: Ja hi som tots aquí en el plató. Avui hem de dir que fem o encetem el programa número 312. Déu-n'hi-do, ja tenim uns quants, eh?
3: I tant, i tant.
2: Al nostre costat, vull dir que són 312 experiències i persones que ens han vingut aquí en el nostre programa. Doncs res, també volem saludar en Joan Bosch, que està al control tècnic i és qui ens acompanyarà en aquest viatge. Hola, Joan, què tal? Com anem per aquí?
4: Què tal, com estem? Bé, bé, preparats, preparats, perquè, escolta'm, Josep, avui hem rebut una trucada. Hem rebut una trucada...
3: Vaja. Qui serà, qui serà?
4: De la Miss Marfil.
2: Què dius?
4: De la Miss Marfil,
2: no
4: perquè...
2: No,
4: jo tampoc. Perquè es veu que ens estan esperant ja a l'Orient Express, perquè, escolta'm, es veu que hi ha un cas que no poden resoldre.
2: No poden resoldre?
4: No, i ens necessiten a nosaltres.
2: Doncs res, tu, ho hem de deixar-ho tot.
4: Ho hem de deixar
2: tot.
4: Però
2: abans fem una cosa, tu, que si en cas tots els que ens estan seguint setmana darrere setmana, que vinguin i que també ens ajudin.
4: Home, i tant que sí, sisplau, que tothom s'apunti, perquè necessitem l'ajuda de tothom.
2: L'ajuda de tothom, doncs així ens és.
4: Tothom a l'Orient Express.
2: Tothom a l'Orient Express. Doncs res, mira, ara comentaré una miqueta aquest viatge. Com el farem? El farem, com sempre, aquí a Temps de Salut, i encetarem un nou tema relacionat amb l'alimentació i les emocions. I ens preguntarem quin és el vincle que hi ha entre emocions i alimentació, com poden les emocions influir en les nostres eleccions alimentàries, com també descobrirem què és el menjar emocional, quins tipus de patologia poden aparèixer i què fer per gestionar de forma saludable l'alimentació emocional. Per això hem convidat a l'Helena Canyí Sánchez perquè ens en parli, ens ho expliqui. L'Helena és dietista, centrada en l'atenció online i viu a Sant Pol de Mar.

Quan parlem de la nostra salut, és comú enfocar-nos en aspectes com ara mantenir una dieta saludable, realitzar exercici físic de forma regular, descansar de forma adequada, evitar els tòxics al nostre cos, com ara l'alcohol, el tabac i les drogues, o bé anar al metge si ens trobem malament o ens cal alguna revisió. Tot i això, un factor que sovint passem per alt és la connexió profunda que existeix entre les nostres emocions i la nostra alimentació. Les emocions juguen un paper molt important en la manera que mengem. Alhora, el menjar que consumim pot influir en el nostre estat emocional. Per tant, l'estat emocional incideix en l'elecció, la quantitat i la qualitat dels aliments ingerits. I alhora, la ingesta de determinats aliments pot generar emocions específiques, com ara felicitat, alegria al menjar, en companyia, nostàlgia, ja que certs aliments ens poden recordar moments passats. També pot haver-hi la sorpresa si provem nous plats, o bé la frustració quan les expectatives sobre l'alimentació no ens complauen ni es compleixen. En síntesi, la relació alimentació i emocions a vegades pot resultar complexa, però entendre-la pot ser la clau per millorar la nostra qualitat de vida. Amb aquesta introducció obrirem la nostra entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència de la nostra convidada. Arrenquem!

0: Hola, Elena, benvinguda i ben retrobada aquí a Temps de Salut. Com estem?
1: Molt bé, i que duri.
0: I que duri, està bé aquesta, i que duri, tant, també ho diem, eh? I que duri. En segon lloc, Garita, que haguessis acceptat la nostra invitació, perquè volem que et sentis còmode com a casa teva. I comentar-vos, amics i amigues, que l'Helena ja l'hem entrevistat en diverses ocasions. En un primer moment vàrem parlar de l'educació alimentària com la clau per una alimentació saludable, i en una segona entrevista ho vam fer aprofundint sobre l'alimentació i les dietes, un tema molt interessant i que hauria de ser recurrent, la veritat. I avui, tal com us hem anunciat, farem un pas més enllà per descobrir el vincle que hi ha entre l'alimentació i les emocions. Doncs bé, si en cas, abans de parlar d'alimentació i emocions, si en cas, m'agradaria fer un petit recordatori en quant a el que és l'educació alimentària, que és molt important.
1: Sí, de fet, és la base, és el punt on es gesta aquesta relació entre emocions i alimentació. L'educació alimentària simplement és el conjunt d'accions i activitats o accions formatives, informatives i pràctiques que serveixen per forjar uns hàbits d'alimentació futurs i una relació amb el menjar, no res més que això, no? Llavors, el com ens relacionarem amb el menjar serà millor o pitjor, o més adaptat a nosaltres o menys, en funció de l'educació alimentària que haguem rebut.
0: Clar, clar. Llavors, per què és tan important aquesta educació alimentària?
1: Doncs per això, no? Perquè condicionarà tot el que fem en endavant amb la nostra alimentació i els nostres hàbits. Segons com els coneixements que haguem adquirit, segons el que haguem fet, com ens hagin ajudat a relacionar-nos amb el menjar i amb la nostra autorregulació, per exemple, doncs condicionarà aspectes de la nostra salut, tant física com també emocional o mental, no? Inclús.
0: Clar, o sigui, clar, llavors els beneficis que ens aporta per la nostra salut són molts, no? Aquesta correcta educació alimentària i saludable.
1: Mm-hmm. Sí, perquè afecten a totes les àrees de la nostra existència, no? La salut física és potser la més òbvia, però al final condicionen com ens relacionem amb el nostre propi cos, com ens percebem per les conseqüències de la nostra alimentació, com ens sentim internament, quina percepció de salut o de
0: clar,
1: no salut
0: clar.
1: Tenim, com les sensacions, l'energia... pot ser molt frustrant la nostra relació amb el menjar, pot ser desesperant... o pot ser molt bona, no? Llavors afecta a tots nivells l'alimentació.
0: Clar, clar,
1: és una
0: que
1: necessitat
0: sí.
1: Bàsica, llavors
0: sí, sí.
1: És importantíssima.
0: Per força hem de menjar.
1: Exacte, millor fer-ho bé. Ja està.
2: I, Helena, aleshores és molt important tenir uns bons hàbits d'alimentació saludable per la nostra salut, tant física, mental i emocional. I d'aquí em sorgeix una pregunta. Quina relació existeix entre alimentació i emocions?
1: Val, aquí hi ha una part intrínseca i una part extrínseca, no? La part intrínseca és la que, o sigui, qualsevol activitat de plaer, i el menjar pot ser-ho, hauria sí. de ser-ho, desencadena una sèrie de substàncies en el nostre cos, no? Neurotransmissors, hormones, no? La dopamina, endorfines, etc, que van vinculades al plaer.
2: Sí.
1: Vale? Llavors aquí ja hi ha un vincle entre el nostre estat anímic i el que mengem.
2: Ah, ja està.
1: Però per una altra hi ha una part extrínseca, no? Una part adquirida, no? És com ens hem relacionat amb el menjar farà que hi hagi un vincle o no, i que aquest vincle, si hi és, sigui més fort o menys fort, entre estat anímic i menjar. Gent que canalitza emocions com, o estats anímics com l'estrès, com l'avorriment, com l'ansietat amb el menjar.
2: Sí, 100%.
1: O que es premia, o que es castiga amb el menjar, per exemple, no? Doncs hi ha aquestes dues vessants.
2: I continuant, com poden les emocions influir en les nostres seleccions alimentàries?
1: Val, això és complex, de contestar,
2: vale.
1: És complicat. Per una banda, hi ha una part sana, diria, no? Mm-hmm. Quan estem contents... No? I, per exemple, estem amb la família, ens surt de dintre compartir el menjar, per
2: sí,
1: exemple, no? I
2: fer sí.
1: lluir-nos molt amb el que cuinem, no? Portem postres, no? Això és bo, això forma part de la nostra vida social i del nostre context cultural, no? Llavors hi ha una part que és més perillosa, que és el que dèiem, no? El premi o el càstig, no?
2: Sí.
1: El dir, pues, no ho sé, ua, he fet això superbé, em mereixo
2: un gelat, fotre'm
1: 5 cerveses o menjar-me 3 croissants, no? Aquí, això és molt perillós, molt, perquè és la cara B del càstig, no? Uh-huh. O hi ha trastorns de conducta alimentària on es castiguen amb el menjar, no?
2: Uh-huh. Sí.
1: O un nen a qui li dius, et posaré bledes per sopar, no? Sí. Si no fas això, o si fas això. Bueno, aquí ja estàs creant una relació molt perillosa.
2: Pots crear-li un trauma, inclús, en aquest nen. I com afecta l'estrès a la nostra manera de menjar?
1: Val, això és interessant perquè tothom, o molta gent associa, no, l'estrès amb afartaments, mm-hmm. no, amb ànsies pel menjar. Això existeix, però això és relativament fàcil o és menys complicat del que ens pensem, millor dit, de trencar, és educable. Mm-hmm. Val? I és corregible des de molts angles.
2: Vale.
1: I llavors hi ha una part que no és ni bona ni dolenta, simplement és, que és la inevitable. No? O sigui, jo, per exemple, quan m'angoixo, a mi, quan tinc un pic d'angoixa o d'estrès heavy, a mi se'm tanca l'estómac. I això té una explicació molt biològica, molt lògica, no? Que és que el nostre sistema digestiu està regulat pel sistema nerviós parasimpàtic. És el de la calma, és el del repòs. No? Tu no veuràs mai un gos parant a menjar quan està fugint d'un perill o quan està en alerta o quan et té por.
2: Clar.
1: Perquè estan en alerta, no estan per menjar, no? I als humans ens passa el mateix, perquè som el mateix tipus d'animals, no?
2: Sí, sí.
1: Llavors, l'estrès ens pot condicionar... Si tenim una relació normal amb el menjar, ens condicionarà, segurament, la major part dels casos, a parar-nos la gana, inclús a perdre pes, si s'allarguen el temps.
2: Sí, sí.
1: I si no tenim una relació tan biològica, tan orgànica amb el menjar, ens pot portar a situacions més desajustades, com els afartaments, no? Els atracones, que diuen en castellà.
0: Doncs, si cas, jo proposo una cosa, una mica de relaxació, i podent s'atrem al primer espai musical que us tenim preparats, i comentar-vos que aquests espais musicals ens els ha suggerit l'Helena. A veure, anem pel primer, Joan?
3: Vinga, doncs, Josep, anem pel primer, i per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a la línia de la Concepción, Cádiz, per escoltar la veu i la música de Juanito Macande amb un tema que va publicar l'any 2014 i que s'anomena No te alejes. L'escoltem? Vinga, som-hi!

0: I acabem d'escoltar Juanito Macandé, No te alejes. No t'allunyis, és una cançó preciosa, on es percep una connexió profunda entre l'amor i la por per a la solitud. Al llarg de la lletra, el cantant expressa el seu desig de mantenir la persona estimada a prop, tement la possibilitat de perdre-la. Per altra banda, la música combina elements de flamenc i altres gèneres, creant una atmosfera emocional que traspua i ressona juntament amb la intensitat dels sentiments que es transmeten. Juanito Macandé reflecteix la vulnerabilitat i la importància de la connexió emocional, demanant que no s'allunyi la persona estimada del seu costat. Helena, per què ens has suggerit aquesta cançó tan emotiva?
1: Doncs perquè té dues parts. Sí que té una part en la que li demana a l'altra persona que no se'n vagi, no? Uh-huh. Però ho demana des d'un no et necessito, però vull que estiguis aquí i m'acompanyis. Uh-huh. Però la part principal de la cançó, ell diu com ha après o com està aprenent a gestionar, a ser feliç, a gestionar uh-huh. les seves emocions, no? I crec que això és el que hauríem de fer... Uh-huh. I treballar-se això, sobretot les persones que canalitzen les seves emocions a través del menjar, no? Aquí està la clau per trencar aquest vincle entre emocions i alimentació. O sigui, l'avorriment es combat amb activitats que et distreuen, la gana es combat menjant i els temes emocionals es treballen des d'una part de treball intern. No amb un vincle amb el menjar.
0: Sí, i quanta moltíssima raó en això. I després d'aquests comentaris retornarem a la nostra entrevista amb Helena Canyís parlant d'alimentació i emocions.
2: I... Continuarem amb l'entrevista. Ens havíem quedat a mitges, no, Didac?
0: Sí.
2: Tenim aquí un parell de preguntes més per fer.
0: Tinc aquí una grandiosa pregunta...
2: A veure, doncs no, ja la començo jo. Com es poden integrar hàbits alimentaris saludables en moments d'estrès? Això d'aquí hem parlat de com afecta l'estrès, mm-hmm. i ara com podem integrar aquests hàbits alimentaris saludables? Com us podem integrar?
1: Doncs la base és mantenir una alimentació que satisfaci, que satisfagui les nostres necessitats nutricionals. Si tu tens les teves necessitats nutricionals cobertes,
2: sí.
1: el teu cos no et demanarà crits que li donguis res. Val? Per tant, et serà molt més fàcil treballar aquest vincle entre estrès, en aquest cas, que anomenes, i alimentació. Val? Si pretens treballar la part aquesta més emocional sense tenir cobertes les teves necessitats nutricionals, ho tens molt pelut. I, a més, seguiràs pensant que és per estrès, o que és per ansietat, o que és pel que sigui, quan, en realitat, una gran part acostuma a ser nutricional.
2: Està bé, està bé.
0: I quina relació hi ha entre autoestima i alimentació?
1: Doncs tota. Una, principalment perquè perquè l'alimentació afecta el teu cos, mm-hmm. no? El teu pes, el teu greix corporal, la teva musculologia, la teva energia, la teva autopercepció, i això afecta l'autoestima. Però, sí. A més, quan tu no tens una relació de control sobre els teus impulsos, en aquest cas amb el menjar... Això pot ser molt frustrant i pots entrar en un... I és molt habitual persones que entren en un bucle d'impotència i frustració que acaba afectant la seva autoestima i la seva percepció de capacitat per afrontar una cosa tan bàsica com l'alimentació.
0: Clar.
1: I veig persones cada dia molt tocades en aquest sentit, no? I per culpa d'aquesta relació amb el menjar.
2: Clar, que si un es cuida, o un s'estima, es cuida, no, Tingué, també?
1: Exacte. Sí, t'és més fàcil posar el foc en la teva salut i no en els teus problemes.
2: Clar.
1: Si tu estàs tranquil·la en aquest aspecte tan bàsic i que has de fer, t'agradi o no,
2: diversos
1: cops al dia, perquè és una necessitat bàsica, doncs
2: sí.
1: Això et farà estar millor amb la vida.
2: Aleshores, doncs, quines són les conseqüències d'utilitzar el menjar com una forma de gestionar les emocions?
1: Doncs són a tots nivells, com hem dit abans. O sigui, físicament, per exemple, sobrepès, malalties metabòliques com la diabetis, com el fetge gras, no? Famós, com el síndrome d'ovaris poliquístics, no? Etcètera, etcètera. I després, també, evidentment, temes més... més funcionals, com, per exemple, la baixa energia, problemes per moure't amb soltura, et canses més perquè tens més pes, no? Exacte. Clar, si menges pitjor perquè tens aquest vincle amb les emocions, inevitablement pujaràs de pes i tindrà unes conseqüències. I a més això que dèiem, no? Quan la sensació de pèrdua de control sobre l'alimentació és sumament frustrant i et fa sentir molt impotent, perquè estàs perdent el control sobre algo molt bàsic que hauria de ser molt fluid.
2: Clar.
1: I això genera molt malestar, molt, a nivell emocional.
2: Llavors, aquí em sorgeix una pregunta, parlant d'emocions i alimentació. Ens podries explicar què és el menjar emocional?
1: Val. El menjar emocional és la gana, o les ganes de menjar, millor dit, que sorgeixen d'un estat emocional.
2: Per exemple?
1: Pues això, estic angoixada i me'n vaig a la caixa de galetes a menjar-me-les compulsivament.
2: Val.
1: Però en realitat no tinc gana.
2: No.
1: Física.
2: No tens gana, vas
1: tinc
2: cap
1: ganes
2: allà
1: de menjar.
2: Automàticament.
1: Exacte. Val? I vinculat a una emoció. Què passa? Que jo crec que és un terme que se sobreutilitza. Perquè hi ha molta gent que ho atribueix a estats d'ansietat perquè mengen amb ansietat, val? Però en realitat se soluciona regulant l'alimentació, equilibrant l'alimentació amb les teves necessitats, amb el que el teu cos necessita, i automàticament aquestes ganes de menjar amb ansietat baixen o desapareixen.
2: Mira.
1: Llavors, a vegades no és menjar per ansietat, sinó que és menjar amb ansietat.
2: Perquè et dic una
1: cosa,
2: es confon. També, clar, hi ha menjar que és addictiu, però això també és addictiu. El fet de menjar perquè estàs enfadat, enrabiat amb el món, o amb el teu fill, o amb el teu cap més immediat, dius, mira, em vaig a desfogar, no? I és com un aprenentatge que hem fet, també.
1: Exacte, això és après. Això és après i reforçat per tot el que ens suposa menjar dolç, menjar patates fregides, etcètera, a nivell de neurotransmissors i hormones.
2: Això, però esclar, llavors és quan t'engreixes, o quan el fetge,
1: o quan desenvolupes una diabetis, o...
2: Imagina't.
1: Etcètera.
2: Una altra pregunteta. El menjar emocional pot portar a patrons poc saludables d'alimentació? A veure, de quin tipus de patologies parlaríem aquí? Què pot passar si mengem o ens deixem portar per aquestes emocions que ja poden ser tòxiques o que poden ser negatives, si és que ho hem de dir-ho així?
1: Bueno, si em preguntes a nivell de malalties, doncs una mica el que hem dit a nivell físic, no? I metabòlic,
2: sí.
1: No? Diabetis, fetge gras, obesitat, que és una malaltia com a tal,
2: sí.
1: Etcètera, etcètera.
2: L'ansietat, que també l'has dit.
1: Clar, pot agreujar estats d'ansietat o,
2: sí.
1: No, o de salut mental. I pot agreujar això, no? També, si tu tens una depressió i sents que perds... Una depressió o qualsevol altra malaltia mental i sents que perds el control, doncs ho agreujarà.
2: Clar,
1: no?
2: Clar.
1: I llavors, evidentment, trastorns de conducta alimentària.
2: Doncs escolta, perquè no ens informes d'una cosa. A veure, quins serien els símptomes d'una relació poc saludable amb el menjar? A veure, quins serien els signes aquests que hem de vigilar?
1: Que sentis impulsos. O sigui,
2: impulsos.
1: Que tu no mengis per una necessitat fisiològica
2: sí.
1: moderada i controlable, que no mengis per decisió conscient i controlada,
2: sí.
1: sinó que mengis per impuls, que tinguis com un imant, ¿vale? Que tu vegis una galeta i no puguis reprimir el fet d'anar-hi. I que, a més, et sentis culpable. Si ho fas, val?
2: Ah, això és el que anava a dir. Clar. Em passava el fet aquest de que a vegades ens sentim culpables.
1: Clar, aquí està la mala relació.
2: I vergonya inclús per explicar-ho.
1: Si tu sents un impuls pel menjar, però saps d'on ve, i dius, mira, doncs avui el dia m'ha anat com m'ha anat, i bueno, sé d'on ve i me'l permeto, doncs ja està. No hi ha una mala relació amb el menjar. Hi ha una conseqüència d'haver tingut un dia dolent o un dia dolent en el sentit de que no t'has pogut alimentar correctament, el que sigui, no? Però si tu penses que estàs fent malament, no pots controlar aquest impuls, o sigui, tu pots sentir aquest impuls i dir, ei, no, mira, però, escolta'm, que em menjo un plàtan i, no sé, i un grapat de nous i ja em anirà bé. No? I amb tota tranquil·litat pots escollir una altra opció. Però si tu no pots evitar-ho, i a més sents que estàs fent alguna cosa malament...
2: És un signe. Sí, doncs hem de vigilar-ho. Com podem identificar quan estem menjant emocionalment o per emocions i no per necessitat? És una mica el que acabaves d'explicar.
1: Sí, però amb matisos. O sigui, el primer per identificar-ho és alimentar-te en base a les teves necessitats reals.
2: Sí.
1: Si, no, si sents un impuls, el primer que has de fer és, si no ho saps fer tu pel teu compte, buscar un professional, que t'ajudi a regular la teva alimentació perquè desapareguin o es redueixin aquestes ganes. Ara, si tu ja ho has fet, això, i queda un remanent que sents 100% segur que quan tu et poses nerviosa, independentment que hagis menjat correctament abans i adaptat a les teves necessitats, amb unes eines de gestió de la sacietat, etcètera, etcètera, i tot i així, quan et poses nerviós o quan estàs trist o quan t'avorreixes, sents aquest impuls, aquí, que serà molt menys intens perquè hauràs tret la part emocional,
2: sí.
1: La part nutricional, perdó, aquesta part és la part emocional que també es pot treballar, igual que s'ha anat creant amb els anys, clar. Es pot fer un entrenament invers per trencar aquest vincle.
2: Exactament, no? Perquè és que si no ens deixaríem portar a l'hora de menjar per la vista i per aquells impulsos emocionals segons hem tingut el dia. I això no és gaire saludable.
1: Gens.
0: I hi ha alguna tècnica que recomanaries per gestionar l'alimentació emocional?
1: Sí, ja sabeu que jo sóc molt fan, molt fan de, i molt grupi de la personalització.
2: Mm-hmm. Sí, l'última vegada en vam parlar, sí.
1: Sí, vale. Però o sigui, penso que no hi ha una tècnica que serveixi absolutament per tothom. Però sí que el primer pas és el que us he dit, regular l'alimentació en base a les teves pròpies necessitats, i no només necessitats nutricionals, sinó també horaris, hàbits, gustos, etcètera, etcètera. I un cop fet això, fer un entrenament seqüenciat, un pas a pas, per anar desfent el vincle. O sigui, tu has creat aquest vincle al llarg de tota la teva vida, des que ets nen fins ara, amb una sèrie de passos, que si voleu després hi entrem. Llavors es tracta de desfer-los amb accions concretes, anar desfent-lo, anar entrenant a la inversa fins que es vagi espaiant cada cop més. Curiós. Aquest vincle.
0: Uau. I com influeix la nostra infància en les nostres relacions amb el menjar i les emocions?
1: Doncs moltíssim. És on es gesta aquest vincle, que no hauria de ser-hi o no hauria de ser-hi més enllà de l'hormonal o de neurotransmissors, no? Tots hem sentit o hem vist, o inclús hem fet, no?, de donar-li una galeta, un adult donant-li una galeta o un caramel a un nen perquè deixi d'emprenyar, perquè deixi de plorar, perquè calli, perquè se li passi mal. Aquí és on es gesta. Hem vist moltes vegades un adult castigant a un nen amb menjar.
0: Sí.
1: Hem vist moltes vegades premiar nens amb menjar. Mm-hmm. Aquí és on hi ha l'inici de tot plegat, la llavor.
0: I quin paper hi juguen les dietes restrictives en la nostra salut emocional?
1: Doncs això, l'agreuja. Les dietes restrictives fan que aquests impulsos més emocionals, si és que hi són, s'agreugin. S'agreugin moltíssim, perquè el cos, quan no té el que necessita, vol sobreviure i t'ho demana crits. I no t'ho demanarà amb pastanagues, t'ho demanarà amb xutxes, amb bolleria, amb brioixeria, perdó, amb snacks, etcètera, etcètera, perquè no t'hi puguis negar. Llavors, només fa que agreujar-ho.
0: Sí, dius, agafes una i t'acabes el paquet.
1: Exacte.
0: Dràsticament, bàsicament.
1: Exacte.

0: mitja, perquè és la gasolina. O sigui, sí. I llavors vindrà aquests afartaments, vindrà aquests picotejos constants, aquestes ànsies del dolç, i això s'unirà amb la part més emocional, no? I s'agreujarà perquè ens provocarà sensació de pèrdua de control, frustració, impotència, malestar, etcètera, etcètera.
1: Sí, sí, està bé. Doncs sí, que ara farem també un altre descanset. Farem un altre descanset i tornarem a obrir un nou tema musical que ja el tenim preparat, oi que sí, Joan?
2: Doncs sí, Josep, i tot seguit ens desplaçarem fins a Fairfield, agafarem les maletes, anirem cap a Califòrnia, Estats Units, per conèixer un dels temes de Jauni, publicat l'any 2019 i que porta per títol Honey Pie.

0: Honey Pie de Jani. És una peça musical amb un to alegre, com hem pogut sentir, enganxós, que combina elements del pop i de l'indi. La lletra parla de temes com l'amor, la nostàlgia i la recerca de connexions genuïnes. A més, la producció musical és vibrant i alegre, la qual cosa complementa el missatge de la cançó, creant una sensació de felicitat i de despreocupació. Helena, per què ens has escollit aquest tema tan fresc i juvenil?
1: Doncs perquè té un nom alimentari, honey pie, no? Pastís de mel.
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: Perquè és alegre, llavors...
0: Sí, ho he vist, sí, sí.
1: Sí, llavors és tan,
0: pastís de mel.
1: És tan simple com que el menjar, l'alimentació hauria de ser una acció plaent, no? Una acció agradable, una acció que vinculéssim a un estat de calma i de normalitat i d'alegria, no? I no hauria d'estar vinculada a coses negatives com l'estrès, l'ansietat, no?
0: Exacte, exacte.
1: Llavors, em sembla simplement una cançó lleugera, senzilla, alegre, divertida i enganxosa i que tenia un títol de menjar, tan simple com això.
0: Tan simple com això, no? Però és divertida, eh? Vull dir, jo, mentre l'escoltava, estava aquí com si estigués en els jonis.
1: Costa estar-se quiet amb aquesta cançó.
0: Sí, sí, sí, sí. Doncs ens enfilarem en el darrer tram de la nostra entrevista, reflexionant i aprofundint sobre alimentació i emocions amb l'Helena Canyís. Doncs, a veure, estava pensant en la consciència alimentària. A veure, què ens podries explicar de la consciència alimentària? Quina importància té?
1: Consciència alimentària, en quin sentit? En la pròpia alimentació?
0: Amb la pròpia alimentació, o sigui, ser conscients del que mengem.
1: Home, a veure, ser conscients de què mengem no és res més que saber quines funcions té l'alimentació i té cada grup d'aliments, no? O cada nutrient, per tant... saber-ho utilitzar al nostre favor en base a les nostres necessitats o als nostres objectius.

0: també hi ha una part de consciència col·lectiva, no? De menjar de proximitat, no? A nivell d'ecologia, no? Sí. Per exemple, no? I de petits productors, no? També,
1: sí,
0: també
1: hi ha una part de, prop de casa, sí,
0: en
1: sí.
0: aquest sentit de consciència col·lectiva. I també hauria de ser, hauríem de menjar conscientment en el sentit de prendre decisions conscients i que puguem prendre lliurement. És a dir, no perdre el control sobre l'alimentació ens ajuda a menjar conscientment. O sigui, jo
1: també,
0: avui
1: també.
0: Em permeto un croissant de xocolata perquè em ve de gust i punto.
1: Em ve de gust i el gaudeixo.
0: Sé el que em suposa, sé com és la meva alimentació i, per tant, sé quin impacte tindrà o no tindrà sobre sí. la meva alimentació sí. i decideixo conscientment permetre-me'l, o un plat de sushi, o qualsevol aliment que no sigui del tot saludable, no? Però no passa res. Si és conscient i està sota el nostre control, no és un problema, això.
1: Exactament, exactament. No, és com també gaudir més, no? És com ara ser conscients de que estem aquí i també gaudim d'aquest espai radiofònic, no? Vull dir, adona't en compte del que fas i gaudeix del teu aquí ara. Com poden les tradicions culturals influir en la nostra relació amb el menjar i les emocions?
0: Val, per mi és un tema clau, aquest.
1: És clau, aquest?
0: Per mi és clau. O sigui, una alimentació equilibrada ha de tenir tres eixos. L'eix nutricional i de salut, l'eix social, ha de ser compatible la nostra alimentació amb la nostra vida social, l'hem de viure, l'hem d'incloure també, i la part cultural i gastronòmica, vivim en un context. Llavors, si tu et negues participar d'aquest context cultural, sense que hi hagi una malaltia que ho requereixi realment,
1: exacte.
0: Per mi no tens una alimentació equilibrada, per més que mengis tofu i enciam cada dia. Val? Necessites poder viure amb equilibri, i amb equilibri vol dir permetre-t'ho, i a més, permetre-t'ho amb control, amb equilibri, o sigui, amb decisions conscients. Si tu, quan veus els torrons de Nadal, perds el cul i no et pots controlar, vol dir que aquí no hi ha un equilibri.
1: No.
0: Però tu has de ser capaç d'anar al dinar de Nadal i menjar pues, una quantitat normal de torrons amb normalitat i tranquil·litat.
1: Els torrons, ara riurem, no? Però per mi són addictius.
0: Tot el dolç ho és.
1: Els que ens agrada el dolç, com ho dius molt bé, sembla que a vegades no en tinguem prou, no? Vull dir, comences per un tipus, després, mira, vull provar el de iema, vull provar el de xocolata, vull provar els forts, perquè també m'agrada o no m'estimulen. Vull dir que cada un té un gust diferent, però per mi que són addictius.
0: Ho són perquè generen un munt de substàncies en el nostre cos que són addictives.
1: Són addictives. No?
0: Com l'esport, que també genera...
1: També les endorfines.
0: Fa que segreguis sí, endorfines i això és addictiu, vale? Per una banda, això.
1: Sí.
0: Però si tu has menjat... O sigui, no és el mateix agafar una plata de torrons amb gana que sense gana. Igual que una pizza.
1: Clar.
0: Si tu et menges una amanida... Abans d'afrontar la pizza, no te la menjaràs igual de compulsivament que si l'agafes amb gana, sense haver menjat res i no haver menjat res des del migdia.
1: Sí, sí, això
0: per tant, equilibri en la teva alimentació et porta a afrontar amb equilibri aquestes coses més temptadores.
1: Això és el que deies tu, una miqueta, doncs, coneixem aquesta educació alimentària, educar-nos, no?, també... autorregular-nos una miqueta, que
0: sí,
1: ens
0: ensenyi. Sí, l'autoregulació és bàsica des de petits.
1: I una coseta, per anar tancant, què els recomanaries a aquells que estiguin interessats en aprofundir en la connexió entre alimentació i emocions?
0: Si ho pateixen,
1: sí.
0: Si pateixen el problema, vols dir,
1: sí.
0: Doncs que no ho deixin, perquè és una punyetera bola de neu. O sigui, és algo que és après i que ho segueixes aprenent cada dia que no hi poses solució, que no fas alguna cosa per revertir-ho. És algo après i agreujat per totes aquestes coses més fisiològiques que hem anat comentant. No? Si cada dia que tu no t'ho poses, serà una mica més de dificultat per quan t'hi posis.
1: Sí, sí, això és com un patiment, que dius,
0: exacte.
1: Vull, però em costa. Vull, sí, però no, ja ho faré demà, sí. Ja ho faré la setmana que ve.
0: Per tant, si tu no tens eines per fer-ho,
1: sí,
0: busca ajuda.
1: Un professional.
0: Exacte. Un professional sensible amb això, que no tiri de dietes restrictives.
1: Clar, clar, clar.
0: Perquè llavors l'únic que faràs és agreujar-ho. segur.
1: I també, com dèiem en el programa aquest de les dietes, vull dir que hi ha dietes que les comences i no les acabes. Per què serà? Que no estan personalitzades.
0: Perquè no són personalitzades i no s'adapten a la teva situació completa.
1: I personalitzat vol dir també conèixer tu en el teu client quina personalitat, què és el que li provoca aquest tipus de menjar, què és el que no li provoca...
0: Quins gustos, quins horaris laborals, quines circumstàncies familiars té, si dina sol, si ha de cuinar per tres persones més...
1: Sí, sí.
0: Un munt de coses.
1: Un munt de coses. Doncs, en cas, Helena, si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquest programa o vol contactar amb tu per demanar-te consulta, com ho hem de fer?
0: Doncs em pot contactar per WhatsApp.
1: Per WhatsApp.
0: El dic, o
1: sí,
0: no?
1: Sí, si a tu et sembla, sí.
0: Moment d'autobombo? Vinga.
1: No.
0: Doncs és el 676-67-95-07. O per Instagram, helena.dietistaonline.
1: Val, d'acord. A veure, tornem a repetir el número, que me l'he apuntat, però digue'm-ho tu.
0: 676-67-95-07 o a l'Instagram, @helena.dietistaonline.
1: Val. Llavors, t'hem presentat com a persona que ets dietista centrada en l'atenció online. O sigui, això d'aquí també deu facilitar una miqueta doncs, el teu contacte i també doncs, la consulta, no? Perquè no ens hem de desplaçar, ho fem des de casa.
0: Clar, és senzill. Jo faig consultes amb gent que ho fa passejant els gossos. Mentre es passeja els gossos per la muntanya, pues, amb el mòbil fan la videotrucada.
1: No? Dia i hora t'ho queda.
0: Sí, sí.
1: I la persona et diu, no, ara estic
0: passejant. No, i la fan mentre es passegen el gos o mentre estan conduint, tornant a casa. Bueno, és que, són les avantatges que et dona. Hi ha gent que va molt de cul.
1: Sí, sí, sí, que ja no té temps, no té temps. Això aquí també és un altre tema, és un altre tamasso. Doncs ja ho sabeu, 676-679-507. Doncs, en cas, ara obrirem un altre espai dintre del nostre programa de Temps de Salut. Sabeu quin és? La nostra recomanació setmanal.
2: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
3: Aquesta setmana us recomanem un llibre molt interessant que ens ensenyarà a relacionar-los millor amb la nostra alimentació diària. Aquesta obra porta per títol L'alimentación y las emociones. La seva autora és la Montse Bradford, pionera i creadora de l'alimentació natural i energètica, escriptora, terapeuta i de psicologia transpersonal i vibracional. Va obtindre el Premi Verd 2008 per la seva trajectòria professional a favor de l'alimentació responsable i el desenvolupament sostenible. Publicat per l'editorial Oceano l'any 2021, escrit en llengua castellana i té 189 planes. Sisplau, Josep, ens pots dir la sinopsi d'aquest fantabulós llibre?
1: No, no, està molt bé, la veritat, eh? Jo el suggereixo, a veure què dirà l'Helena. Ets conscient del que menges? Sabies que tots els aliments contenen una energia que pot afectar la teva manera de ser, sentir o pensar i que generen una vibració específica en el nostre ésser? Entens les necessitats dels nostres tres cossos, el físic, l'emocional i el mental? De quina manera els hem de cuidar, alimentar i reciclar els bloquejos perquè puguem aconseguir l'equilibri interior que tots desitgem? Aquest llibre ens convida a explorar els vincles entre alimentació i emocions i de quina manera s'usa l'alimentació per tapar conflictes que només es poden resoldre entenent el seu origen. A través de les seves planes, l'autora mostra de manera senzilla i comprensible totes les claus per aprendre a relacionar-nos millor amb l'alimentació diària i saber mantenir un equilibri interior que ens porti a la qualitat de vida que tots desitgem. Molt complet, no, aquest llibre, Helena?
0: Doncs no l'he llegit.
1: Però com et vibra, com et vibra?
0: Em vibra una mica com em vibra molt del material que hi ha en aquest sentit. Jo,
1: jo potser
0: sóc molt més terrenal i molt més pragmàtica, no?
1: Va, està bé.
0: Jo parteixo de que una persona que està en un bucle d'aquest tipus ja té una situació difícil de per si i crec que en realitat som... O sigui, el cos humà és una màquina perfecta que funciona, en el fons, d'una manera molt senzilla, molt complexa, però molt senzilla. Si tu li dones al cos el que té, no se't queixa, el que necessita, perdó, no se't queixarà.
1: No.
0: Llavors,
1: no,
0: no crec en aliments miracle. Al final és un conjunt. Si tu t'alimentes bé en base al que el teu cos necessita, en base al que el teu cap necessita... Si tens una bona relació amb el menjar, si tens uns hàbits saludables d'exercici, d'autocura, de descans, el teu cos funcionarà bé. tindrà energia. Jo ja et dic, treballo molt d'una manera molt simple, molt pragmàtica, no complico la vida ni amb suplements innecessaris ni amb aliments complexes, i de les primeres millores que tenen és l'augment de l'energia.
1: Jo el que veig és que tu, a més de ser dietista, ets una mica psicòloga. I diràs, home, no serà per tant. No, però sí, ho tens, perquè ets molt... a veure, que et poses molt a la pell de l'altre, no? D'esbrinar el per què i el per a què, no? Aquest comportament, aquesta conducta, i també de marcar objectius.
0: Però això té...
1: Llavors, ja també m'ha agradat, vull dir, el programa que vam fer sobre la personalització de les dietes, aquest fet, no? Vull dir que cada persona és única, singular, no hi ha cap doble.
0: Però això té una explicació.
1: Explica'm.
0: O sigui, jo sóc dietista de fa uns anys, però jo he treballat 20 anys com a terapeuta ocupacional. La teràpia ocupacional és una disciplina molt global que et fa veure la perspectiva, o sigui, et fa veure la persona des de totes les perspectives i tots els angles. Llavors suposo que ho porto ja una mica impresa en la meva pràctica diària, no?
1: Està bé, no, perquè es nota, i això d'aquí és el que hauria de ser, no?
0: Jo
1: una miqueta aquest posar-se en la pell de l'altre, no? No sé si tens algun llibre que t'agradi, que voldries suggerir i compartir.
0: L'última vegada, em sembla que va ser l'última vegada que vaig venir, ja us vaig proposar un llibre, que era el de Como agua para chocolate, que crec, ara en perspectiva, crec que us l'hauria d'haver recomanat avui. Perquè realment tracta l'alimentació des d'una vessant molt, una visió molt fantasiosa.
1: No, està bé, m'agrada.
0: Però sí que parla d'emocions i alimentació, no? L'escena aquella que es posa a plorar, cauen les llàgrimes al menjar i tothom acaba plorant, no?
1: Sí, també.
0: O l'escena que surt amb el foc, no? És com molt èpic tot plegat.
1: Està bé.
0: I m'agrada molt com l'aborda el tema literàriament, no? És molt... És curiós, aquell
1: llibre. Doncs, ja ho sabeu, cada setmana doncs suggerim un llibre, a vegades suggerim alguna pel·li relacionada doncs amb el contingut del programa. Avui són llibres i són dos bons llibres. Doncs, en cas, ara farem aquest espai que tots esperem, per tancar d'una manera divertida, assenyada, curosa i amb una mica de saviesa. El racó del conte.
2: El racó del conte. Un racó de saviesa i ple de reflexions.
3: Sobre el coneixement d'un mateix. Del llibre El profeta de Khalil Gibran. Un home digué, parleu-nos del coneixement d'un mateix. I ell respongué dient, els vostres cors coneixen en silenci els secrets dels dies i de les nits. Però les vostres vides tenen set del coneixement del vostre propi cor. Voldríeu saber en paraules el que sempre heu sabut en el pensament? Voldríeu tocar amb els vostres dits el cor nu dels vostres somnis? I seria un bé que poguéssiu fer-ho. La font amagada de la vostra ànima ha de tenir necessitat de brollar i de lliscar, murmurant cap al mar. No permeteu, però, que hi hagi bàscules per a pesar el vostre desconegut.
4: Ni cerqueu tampoc amb pals o sondes les pregoneses del vostre coneixement, perquè el propi ésser és un mar sense mesura ni límits. Ni digueu mai, he trobat la veritat, sinó he trobat una veritat. No digueu, he trobat el camí de l'ànima, sinó he trobat l'ànima caminant pel meu camí, car l'ànima segueix tots els camins. L'ànima no camina per damunt d'una ratlla ni segueix com una canya. L'ànima es desplega ella mateixa com un lotus de pètals incomptables.
1: Bonic, bonic text, el d'en Khalil Gibran. Sempre ens fa reflexionar. Helena, és important conèixer a si mateix una miqueta per una alimentació saludable?
0: Home, sí, perquè al final, el que diem sempre, no? La nostra alimentació ha de respondre a les nostres necessitats pròpies, no a unes generals. Per tant, si tu ets conscient de què necessites, podràs alimentar-te en conseqüència. És important l'autoconeixença, no?
1: també és important per la gestió d'aquestes emocions, d'aquests impulsos, d'aquest estrès, no? Una miqueta, doncs, com deia el filòsof i gran savi Sòcrates, coneix-te a tu mateix. I estem parlant del segle IV abans de Jesucrist, que ja ho deien aquesta gent i que, bueno, ens ha arribat aquí, penso que és una gran reflexió, no?
0: Totalment, perquè al final no és que necessito, és també si no em puc donar el que necessito, per què és? Per poder atacar la causa, no? I com puc compensar d'alguna altra manera, no? Què puc posar de la meva part per compensar en part el dèficit que això em generi.
1: Exactament. Bueno, ja anem acabant. No sé si hem de comentar alguna cosa més. Hem fet un bon repàs a aquesta alimentació i emocions. No sé si, Helena, tots aquests que estan interessats en aquest gran tema, alimentació i emocions, què els hi recomanaries si hi ha persones que estan interessades, eh? No que tinguin un problema, que ja sabem quin és el teu telèfon i torneu-vos a l'apuntar, perquè si convé el tornarem a dir, però una miqueta aquests que tenen aquest interès, que ja és un cuc que tenim a dintre de dir vull saber més, què hem de fer?
0: Bueno, que, doncs això, que es coneguin a ells mateixos, que analitzin la seva alimentació, la seva relació amb el menjar, que no perpetuïn algunes coses amb els seus fills o nets, no? que ajudin els nens a generar una bona relació amb el menjar i a ser adults més sans en aquest sentit, no? I que s'escoltin, que vegin si s'estan premiant, si no s'estan premiant, i no perpetuïn això amb els infants, no? Per exemple, els diria...
1: No, amb els infants, perquè són molt vulnerables, no?
0: Bueno, perquè aprenen de nosaltres, no? I el que fem nosaltres amb ells condicionarà tot el seu futur, en aquest sentit.
1: A vegades ho diem amb paraules, però a vegades ho diem amb gestos o amb actituds, que a vegades, com dèiem, també són culturals, no? No és el mateix aquí a Catalunya que a Andalusia, que es menja ben diferent, i també, doncs, segons el territori, si és més calorós o fa més fred, i tot això també influeix en l'alimentació.
0: Totalment,
1: també ho veiem amb totes les estacions de l'any, no? A l'hivern ens nutrim d'una manera, a la primavera d'una altra. Ja sembla que el cos t'hi porti, eh? No has de fer res, no has de fer res, perquè dius, fa calor, jo dic, ui, ara, doncs, no sé, em vindria de gust un suc de no sé què o no sé quantos, o un gelat, bueno, si és que es pot dir, o un gazpacho, no?
0: L'important és trobar un equilibri. Si tu et sents equilibrat i la teva salut física diu el mateix, tot està bé.
1: Tot està bé.
0: Si tu tens un pes saludable, les teves analítiques són saludables, les teves sensacions corporals són saludables, et sents amb bona energia, la teva pell està en bon estat, no? Són signes de salut. Si tens una alimentació rica en vegetals, no? Bé, no sé, si no sents aquests impulsos per menjar, tens una bona relació amb el menjar, ei, ho estàs fent bé.
1: És salut, és salut. Sí, sí, doncs res, fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Helena, per acompanyar-nos una altra vegada. Ens ha encantat, hem après, vull dir, pensa que cada vegada que vens aquí aprenem, vull dir, és com... No et fem la consulta, però vull dir que anem xerrant i arribem on te volem arribar. Doncs res més, rebeu una cordial salutació dels qui us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, en Didac Berlanga, l'Helena Canyís i les vies del son, Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu el següent: de nodrir el vostre cos amb aliments que li donin energia i vitalitat per afrontar el dia a dia amb més força i optimisme. Fins al proper programa de Temps de Salut, abraçades i petons.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Escolta, tu creus que a PortAventura hi haurà molta cua aquests dies?
2: En sèrio, vols anar a PortAventura en ple mes d'agost?
1: És que pel grup de canalla estaven dient de fer alguna sortida abans de començar assajos. És que si no, després ja, entre assajos i diades, serà impossible.
2: Ostres, clar, i anar una nit a una casa de colònies? No creus que us ho passaríeu millor? I podríeu dur els jocs que ens ha presentat el Nau aquest any. Aquella secció dels petits detectius de mostres us pot anar molt bé per treballar les emocions de cara al segon tram, no?
1: Home, no és mala idea. Els ho proposaré a veure què diuen. No és gens fàcil gestionar el grup de nens. Ei, podríem fer un programa temàtic de canalla.
2: Ah, sí, i podríem afegir la cançó d'en Gio.
1: I la tertúlia amb les caps de canalla, jo la vaig trobar molt interessant.
2: La Júlia i la Núria també van fer un converses de bar sobre canalla, no?
1: No, em sembla que no. Però em van fer una que parlaven de com sobreviure a les diades, que tampoc ens anirà malament de cara a l'estiu. Què et sembla?
2: Avui aparquem les factures, la declaració de la renda, la camisa i la corbata, l'oficina i totes aquelles coses d'adults que fem al llarg de tot l'any per gaudir dels més menuts de la casa. Tant si sou dels que encara us sentiu uns nens petits com si no, aquí comença la tercera ronda de repetició del Mirant Amunt.

0: Doncs no l'hem presentat durant la tertúlia, però heu sentit que també teníem el Nau aquí a l'estudi. I és que no marxis perquè ara toca parlar de jocs de taula. L'altre dia vas estrenar la teva secció presentant-nos el Cap de Colla, un joc de cartes fet per dos dels components de Bongo Botraco, i un joc molt rodó que ens va agradar molt. I avui ens centrarem en la gamificació, en la gestió de la canalla, no?
1: Sempre em fas spoilers, importo dos programes.
0: Ai, no sé, em van posar aquí i van dir tu presenta la gent i mira.
1: Sí, et porto un joc, és un joc de taula, val? Perquè vulguis o no, els jocs de rol són jocs de taula, o sigui, es basen en jugar sobre una taula, al voltant d'una taula, però hi ha jocs de rol que permeten sortir d'aquesta taula i donar una mica eines, coses, passen coses, fantasia. Mhm. I és que, no sé si vosaltres coneixeu, dintre el món existeixen molts monstres. I aquests monstres, a vegades, fan que passin coses, sí? I és que en una colla castellera, aquests monstres els agraden molt. I aquests monstres han vist que cada any sempre hi ha coses a destrossar, a jugar, a buscar. El joc que us porto avui parla de monstres, vale? Es diu Els petits detectius de monstres. I per què us el porto? Doncs perquè per mi és un joc que jo he fet servir molt dintre de l'espai de lleure, és un joc que s'ha fet molt dintre de l'espai de canalla i que et permet treballar molt els monstres que hi ha dintre d'una gestió de canalla, dintre d'una gestió dels castells, no? Com per exemple, aquí tinc el monstre d'equilibri. Mhm. El monstre del cap enrabiat, el monstre del soroll, el monstre del xivarri, el monstre de la gralla que no sona bé. O sigui, tots aquests monstres, el problema que tenen és que els agrada molt jugar. No són dolents. El problema que tenen és que es volen divertir. Igual que tota la canalla. Aleshores, aquesta canalla, què se'l pot plantejar o per què serveix aquest joc? És un joc que es parteix d'unes fitxes i es parteix d'uns jocs, després un llibre que et dona eines, et dona formes de trobar nous monstres, formes de crear nous monstres, formes, per exemple, inclús de crear un llibre màgic dels monstres que tingui cada un de la canalla. I aquests monstres en què es basen? Doncs, per exemple, us he portat avui el monstre a l'equilibri. Què li agrada a l'equilibri? O què li agrada al monstre a l'equilibri? Li agrada jugar a veure què passa amb els castells. Uh-huh. I un nen, pues, una nena, quan puja un castell, té por perquè es mou. I és aquest monstre el que s'està movent. Clar, aquest monstre, quan cau, li fa molta ràbia i plora i li dol. Però amb ell no pot veure una cosa que està allà dalt, s'està aguantant tan bé i no jugar. Què poden fer aquesta canalla o què poden fer? Doncs poden fer alguna activitat, podem fer algunes proves, podem fer buscar alguna cosa dintre el local que ens permeti veure aquests monstres. Des del monstre, unes ulleres, que tinguis la canalla sota mentre estàs mirant el castell, aquestes ulleres et permeten veure els monstres i si els veus, els podràs avisar. Per exemple, recordo que fa uns anys l'Anna Jordana, cap de canalla de Castellers de Sabadell, va fer alguna cosa molt similar amb uns talismans, uns trèvols, que va fer una activitat en la qual ells aconseguien aquests trèvols. Aquests trèvols que servien eren el valor de cada un de la canalla. Aleshores, quan venien uns castells grans, concurs, actuació gran, festa major, tota la canalla li donava a l'enxaneta o a l'acotxador, aquell que tenia més por, aquell trèvol. Són formes de buscar. Són formes de buscar que gestions de la canalla. Avui és la recomanació d'avui. Val? El joc és Petits detectius de monstres, el trobareu editat per No Solo Roll. És un llibre, val? És un llibre en el qual hi ha molts monstres, molts, i cada un dels nens se'l pot crear els seus, i recomano que es creïn els seus. És un llibre que us pot servir a caps de canalla i a famílies per gestionar les emocions, gestionar les pors dintre del món dels castells, i està creat per la Patricia de Blas i l'Álvaro Corcín, que són dos autors de jocs de rol molt bons, i intenteu que els jocs de rol entrin a la vostra vida perquè us donaran molt plaer i molta fantasia.
0: Magnífic, moltíssimes gràcies.
1: Super, t'ha agradat avui?
0: Super màgic. Coneixia el joc, però no se m'havia ocorregut mai poder-lo fer servir així, així que moltíssimes gràcies i t'esperem a la propera vegada.

0: Ara fa uns dies vam estrenar una nova secció encapçalada per la Júlia Mateu. Benvinguda.
1: Hola, què tal?
0: I la Núria Serra. Hola, què tal?
2: Hola, què tal?
0: Elles són les nostres referents femenines, ja ho dèiem, no tenim gairebé dones en el programa i en necessitàvem alguna més. I avui les recuperem per parlar de coses que cal que tingueu en compte com a castellers per sobreviure a una diada. La secció és Consells per sobreviure a una diada castellera, volum 1. Això vol dir que n'hi haurà més. Tot vostre.
1: Correcte. Tal com deia l'Efrem, bon dia. Tornem a ser nosaltres, la Núria i la Júlia, i venim amb aquest segon capítol d'aquesta secció anomenada Que quedi entre nosaltres. L'últim dia van introduir els novatos a la colla i ara els volem explicar el protocol no escrit elaborat per nosaltres que s'ha de seguir a nivell de com vestir-se quan es participa a una diada castellera. Per això avui us portem Consells per a sobreviure a una diada castellera, volum 1, on repassarem punts importants per a novatos i per a no tan novatos.
2: És a dir, que aquesta secció serà dividida en dues parts. Avui, que portem la primera, parlarem sobre roba i complements i ja més endavant us parlarem d'altres aspectes. Comencem amb roba de diada. Un dels aspectes que porta més cua i més coses a vigilar i amb el que volem començar és...
1: la faixa. Qui s'enfaixa?
2: Per nosaltres, tothom que participa en un castell activament. Des dels músics fins al que canta baix al castell o controla.
1: Mida de la faixa.
2: Ha d'ocupar l'alçada de la panxa i les lumbars. Ara bé, hi ha gent que s'anima i decideix que comença a enfaixar-se a l'alçada del mugró i fins al pubis. Estimat company, no. Hi ha poc moviment i és que és lleig amb ganes.
1: Ara, no et passis de previngut i t'enfaixis només a la regió del Malic, que també queda fatal. Sembla que portis la faixa de quan eres acotxador i anem a ser sincers, no té cap tipus de funcionalitat.
2: Seguint amb el tema de la faixa, podríem afegir com enfaixar-nos. És important que no quedi massa fluixa i que mostris una mica de panxa, ni massa apretada i que no puguis ni respirar. Però el més important és que quedi tot ben recollidet.
1: És a dir, queda prohibidíssim que surti res per sota la faixa. És a dir, número 1, la faldilleta de la camisa. Sisplau, no, amagueu-la. És horrenda i és el primer indicatiu de que potser no saps enfaixar-te del tot. I després parlarem també dels cordonets de la faixa. És un bon tema. Hi ha molta gent que no en treu ni un, hi ha gent que els treu tots, que per nosaltres potser és un punt exagerat. I llavors hi ha gent que en deixa anar uns quants, que inclús creiem que queda mono, i bueno, hi ha certa gent que els utilitza de manera estratègica per cobrir.
2: Bé, deixem-ho aquí. Seguint amb la faixa, una cosa molt relacionada amb ella són els mocadors que et poses. Està bé tenir un bon repertori de colles i mirar estratègicament quina lluiràs o quins mocadors lluiràs a cada diada. No és el mateix portar-los a la faixa o posar-los de cinturó o als canells.
1: Sí, també pensem que és molt xulo la gent que porta un mocador important d'algú que et recorda algú i, bueno, un regal. Creiem que està bé. Seguint amb la indumentària castellera, passem als...
2: pantalons.
1: Gent novata, si no teniu pantalons blancs o esteu en la recerca, sisplau que us els deixin. No n'agafeu cap d'un altre color. Llavors, segons la Núria, hi ha un color que queda especialment prohibit.
2: Podem dir. El color cru, sisplau, no? Destaca molt sobre els altres blancs i queda brut.
1: Llavors, tal com dèiem, recordem que els pantalons són blancs. Gent tronqueta i folreti. Volem que us segueixi seguint. Unes passetes per la plaça s'entenen, però potser no cal recórrer tota la plaça descalços. Les escaletes volem que els pantalons no quedin negres, amb les vostres petjades, i la gent de pinya o soca volem les camises dels colors de la colla. No cal amb les espatlles negres.
2: Les espardenyes i els crocs són baratíssimes, prevenen de clavis qualsevol cosa per la plaça i també prevenen d'un bon constipat. Llavors, a nivell, bueno, un consell que nosaltres volem donar és que nosaltres estem més a favor dels pantalons amples, no els pitillos. Creiem que queden molt millor i la veritat és que són més còmodes.
1: Completament. Llavors, el look no queda acabat fins que no et pentines. Per això ara volem parlar de...
2: el cabell.
1: La gent amb el cabell més llarg entenem el gran dilema de... i ara què em faig al cap? Consell. Trenetes sí, queden recollides i són boníssimes. Cues de cavall, ojo. Pot ser que t'arrenquin un bon grapat de cabells amb un botó o amb una pessigada de peu. Mocadors, tant els pots portar en forma de diadema, ens encanten, en forma de pirata, que, bueno, són funcionals, i els que es lliguen amb un nus al front, que ens semblen autèntics i útils.
2: I per acabar, no us oblideu de la roba de la postdiada. A vegades va bé portar una samarreta o un polo per no embrutar-nos la camisa després a la postdiada si fem jocs o algú té previst veure una mica més del compte. Avui, per acabar, tenim dues preguntes per fer-vos i que ens podeu comentar. La primera és, a què esteu més a favor, de sortir de casa amb la camisa posada o ja posar-vos-la a iniciar la diada?
1: I la segona és preguntar si vosaltres preferiu portar uns pantalons de recanvi per la postdiada si us avisen que hi haurà activitats o bona festa, o preferiu deixar-vos els blancs?
0: Doncs amb aquestes preguntes us deixem fins la propera i amb aquell mal de cap de saber quin mocador t'ha regalat qui i l'hauràs de portar a casa a plaça perquè si no, no el veurà aquella persona.

0: I amb aquestes bones vibracions arriba el moment en el qual un servidor fa un pas a un costat i es posa a les ordres del programa l'Oriol García. Però avui en Ferro no ens ha pogut acompanyar i el seu lloc avui l'ocuparà la Carol Martín. Un dia haurem de deixar de fer aquest joc. Sona Eres un canalla, del Canto del Loco. A veure si ens sorprens de què parlem avui.
1: Pots imaginar-t'ho, eh? No deixarem gaire espai a l'imaginació. Suposo que tots estem d'acord en que si hi ha una part del castell tan delicada com important, és la canalla. Són els més petits de la colla i són els que carreguen amb tota la responsabilitat a l'hora de coronar un castell. Doncs, per parlar de canalla, avui hem convidat la Clàudia Martínez, cap de canalla dels Xics de Granollers. Benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: La Gina Fernández Díaz, que ha estat cap de canalla en diverses candidatures dels castellers de la Vila de Gràcia des del 2010 i, a més, ha ocupat el càrrec de sotscap de colla. Benvinguda.
3: Hola, bones.
1: I també, per acabar, l'Helena Serrano, l'actual cap de canalla dels Capgrossos de Mataró. Benvinguda.
4: Hola, merci.
1: D'entrada, just ho hem comentat a l'actualitat, les tres colles que esteu aquí avui teniu un taller properament o ja ho heu fet o just ho fareu, a més amb un format una mica especial que ens explicava la Gina abans. Com és el format que teniu a Vila de Gràcia del taller?
3: Doncs mira, els castellers de la Vila de Gràcia organitzem ja des de fa uns quants anys el curs de canalla. I des de... És una mena de format taller, però en 4 dies. 4 dies d'assaig, la primera hora d'assaig... Bueno, l'assaig comença una mica abans, i la primera hora la dediquem a l'entrada de captació de nens nous de les escoles de la vila o de fora de la vila, també. I llavors, des de l'any passat, el que hem fet és donar-li una volta a aquest format, perquè volíem fer també acollida dels pares, no? Introduir-los a les pinyes, perquè ens hem fixat que els tallers tradicionals que fèiem a les escoles doncs no acaben de funcionar perquè només arribes als nens i la informació als pares no arriba mai. I llavors veus nens molt motivats però que no t'arriben mai a assaig. I entenem que quan un nen entra a una colla no entra només el nen, sinó que s'implica tota la família. I la manera que realment s'enganxa i esquina la colla és implicar tota la família. I llavors vam inventar aquesta mena de format taller. En paral·lel, els nens van fent poms, van fent rengles, i per altra banda s'agafa els pares i se'ls fa una formació amb pinyes. I així és la manera de...
1: Els enganxeu una miqueta.
3: L'any passat va funcionar, van entrar moltes famílies, i aquest any repetim.
1: Molt bé. I en el cas de Xics, què és el que se us planteja? Què és el que teniu pensat?
2: Doncs, bueno, tal com dèiem abans, la temporada ja ha començat. Llavors nosaltres, els Xics de Granollers, aquest dissabte organitzem una festa d'inici de temporada a la Porxada, que és el centre de la ciutat de Granollers, amb la intenció d'atraure a la ciutat amb un focus molt clar cap a canalla, degut a les necessitats actuals també de la colla. Llavors, des de les 5 de la tarda, hi haurà inflables, xocolata, música i un taller enfocat a la canalla, i juntament amb l'equip de pinyes hi haurà també doncs, provetes, piles al mig, també una mica pel que deia la Gina, no? Perquè no només els infants tinguin espai, sinó també totes aquelles famílies, no?, que acompanyen a la canalla i es puguin també, no?, apropar els castells.
1: I entrar en la dinàmica, no?, de la pròpia colla.
2: Sí, exacte.
1: I en el cas dels capgrossos, què heu fet aquest cap de setmana?
4: Bueno, doncs aquest diumenge nosaltres, com elles diuen, sí que fins ara fèiem tallers a escoles i des de l'any passat es va buscar una mica com també buscar famílies i ho hem decidit celebrar un diumenge que, bueno, les famílies de Mataró van pel carrer i arriben a la plaça Santana, que com ha dit ella també és la plaça d'aquí de Mataró, i a realitzar un taller que va enfocat a canalla. Nosaltres encara no hem buscat aquesta manera de les famílies. Sí que és veritat que aquells nens un diumenge acostumen a anar amb les famílies, llavors ja ho observen i també veuen el funcionament, i com acabem amb actuació també poden veure ben bé què són els castells, però nosaltres de moment només ho hem enfocat a canalla i vam començar amb un joc per atraure els nens i llavors a continuació doncs això, els mateixos nens podien provar de fer alguns pilars, alguns poms. Després nosaltres vam fer demostracions de poms elevats perquè veiessin una mica també com es construiran els castells, no? I finalment vam acabar amb la primera actuació de la temporada.
1: Molt bé. Aprofitant que heu iniciat amb aquests tallers, no?, les colles, etc. Clar, ara és el moment en... Suposo que coincideixen els tallers amb l'inici dels assajos i de les actuacions, que és quan mires la situació actual i dius, ostres, ens ha crescut l'enxaneta, hem de fer algun canvi, no?, per aquí. Però en realitat, no sé si esteu d'acord, el món casteller funciona una mica a l'inrevés, potser ho faig des d'una perspectiva molt a zona nord, però clar, estem proposant activitats extraescolars durant el mes de febrer i març, quan els nens al mes de setembre ja van triar el seu bàsquet, el seu futbol o el seu taekwondo, no? Això vosaltres com ho enfoqueu o què és el que us trobeu en aquest sentit?
4: Bueno, la veritat que els castells és una activitat que es fa com al final de la tarda, no? O sigui, a vegades pot donar temps a que qualsevol nen pugui fer el seu esport i quan finalitzi l'esport fer castells. Que potser dius, és massa esport, però al final són 2 dies de la setmana i és 1 hora i mitja, 2, o sigui, al final... I no és una activitat tan física com són, per exemple, el bàsquet o qualsevol altra cosa que el nen... no es cansen, sí.
2: Jo sí que crec que l'Helena té raó, no?, que els castells poden anar molt de la mà de practicar qualsevol altre esport. De fet, és positiu, considero. Tot i així, nosaltres, per exemple, els xics de Granollers hem fet la reflexió, no?, també una mica que feies tu, de dir, ostres, ens posem ara a fer tallers quan potser la canalla ja ho té tot lligat, no? I ens hem també plantejat de cara a següents temporades i així, doncs potser fer tallers en altres moments, en llocs significatius, per exemple, no? El típic espai, parc de Nadal, que va tot els nens i nenes de la ciutat, doncs poder també allà tenir representació i així, i començar aquesta feina de captació, entre cometes, no?, abans i bastant abans de que comenci la temporada per anar ja començar els assajos una mica exacte.
3: En Gràcia, per exemple, sí que ens trobem, no?, que ara et falta canalla, però és això, ja tenen els extraescolars. En canvi, normalment, de cara al setembre, els nens t'arriben una mica sols, no? Perquè, per exemple, nosaltres hem tingut la Festa Major de Gràcia, on hi ha hagut molta visibilitat i tal, llavors hi ha molta gent que t'entra al setembre ja per si sol. Que també els diem, mira, doncs ara estaràs un parell de mesos que bueno, per anar provant, per anar tastant, perquè nosaltres anem a full final de temporada, sí. Li diem de cara ja després de Reis, llavors sí que ja farem un intensiu i tal. I sí que el que hem inventat a vegades és durant les vacances de Nadal fer alguns assajos perquè no passin tantes setmanes sense fer castells, però si no aquesta gent la perds perquè encara no s'ha enganxat del tot. Llavors fem alguns assajos que li diem de continuïtat per acabar-los d'enganxar.
1: Clar, és que realment a fer aquests tallers en el mes de setembre, que sol ser quan ells escollen aquestes extraescolars, ostres, és difícil perquè els hi has de demanar 4 mesos com a mínim de paciència perquè ells probablement no faran gran cosa aquests 4 mesos. Digues.
0: També és una bona manera d'entrar a la colla si es treballa bé a l'assaig de canalla, perquè al final és un tastet, no? Vull dir... La canalla i les famílies ja van veient quin és el nivell de sacrifici que hauran de fer, ja van posant-se una mica en situació, no? I és una manera d'entrar sense entrar directament a començament de temporada, que ja agafes el teu rol, ja ho tens tot definit. És com, mira, vinc a provar, a veure què, i després l'any que ve hi tornem.
4: Sí, sí. És veritat que a l'assaig de canalla, o sigui, sí que quan comencen les proves de l'assaig general, potser aquell nen que acaba de començar doncs, no farà les proves més grans, però sí que, almenys capgrossos, a l'assaig de canalla treballem tots els nens, o sigui, com si acaben d'entrar, i imagino que vosaltres també, si acabes d'entrar, per molt que nosaltres, el nostre objectiu d'aquell cap de setmana sigui algun castell de nou, òbviament, aquella persona que acaba d'entrar, doncs potser no està preparada per fer-ho, però tot i així tindrà la seva hora, hora i mitja d'assaig de canalla, que farà les mateixes proves que qualsevol altre nen. Llavors, potser també és una manera de començar i potser quan comencis ja la temporada al febrer ja el tens una miqueta més
1: rodat.
4: Sí. Més rodat, sí. I,
1: aprofitant que ja has tret el tema de com es gestiona l'assaig, etcètera, crec que és un punt molt especial a tractar. la gestió, no la gestió, sinó com ideeu els equips de canalla, no? És a dir, quina idea teniu quan escolliu les persones, quan us organitzeu dins de l'assaig. Em sembla, si et sembla bé, Helena, comencem per Capgrossos, que em sembla que aquest any s'ha intentat fer un canvi. Sobretot jo aquesta pregunta la faig en el sentit de com organitzeu el pes tècnic respecte al pes social, podríem dir, activitats de cohesió, etc. Això com ho gestioneu?
4: Doncs mira, justament nosaltres aquest any hem fet un canvi. Fins ara existia un equip de canalla que era principalment format per gent que s'especificava en tècnica de canalla. I vam trobar que l'any passat, per exemple, ens mancava una mica la part social i la part de cohesió de grup. I llavors, mira, aquest any amb la Diana hem intentat buscar tant un equip tècnic com un equip social.
1: La Diana, que és l'altra cap de canalla.
4: Sí, jo soc cap de canalla amb la Diana. I llavors, l'equip social té també una cap de canalla i a l'equip tècnic, bueno, jo i la Diana som co-caps tant tècnic com en general. I llavors, aquesta part social s'especifica una mica més en buscar activitats tant a l'hora d'assaig com colònies, com activitats durant les diades, per exemple, i la part tècnica ens especifiquem només en la tècnica dels castells, en decidir qui puja en aquells castells, però al final tots som un equip, o sigui, tots anem a l'assaig de canalla i tots ensenyem els nens a pujar i tots anem després a l'activitat que es faci de canalla i això, però sí que hi ha, per exemple, dos grups on es parlen les colònies i un altre grup on es parla, escolta, aquest assaig no ve aquí, aquesta persona, qui voleu provar? I llavors, al final, es posa en un grup en comú, hem decidit que les colònies es farà aquest dia i després, finalment, aquest nen no vindrà, llavors farem aquest canvi perquè tot l'equip sàpiga com funciona tot. I ja està, bueno, ho estem provant més que res perquè, si no, tota aquesta feina social que hi ha sobre les caps de canalla. Llavors ho hem intentat repartir una mica.
1: Vosaltres què en penseu?
3: Nosaltres ja fa uns quants anys, de fet, des de que jo vaig entrar de cap de canalla com a cap, el 2015, que vam crear l'equip social, que després de les temporades posteriors hi ha vegades que s'ha fet com més per separat o més conjuntament, però la idea és la canalla no deixa de ser una minicolla dintre la colla i llavors necessita de la seva gestió, la gestió tècnica i també de la part logística del que deia, no? Sortides, colònies, estones d'assaig durant l'assaig general, que, jo què sé, diades a dintre l'ajuntament, bueno, totes aquestes coses que aquest temps que passa, no? I llavors sí que amb el temps s'ha organitzat d'una manera o una altra, però sí que sempre hi ha algú que s'encarrega de la part tècnica i algú que s'encarrega de liderar la part logística i muntar totes aquestes activitats, perquè al final, si tot ho ha de fer una o dues persones, és un volum de feina molt, molt gran, okay. I al final tothom de sí, sí, jo entro a col·laborar a l'equip de canalla, però no, al capdavant no hi ha ningú que s'hi vulgui posar, no? Perquè es veu com una muntanya de feina molt gran. Llavors, delegar i diversificar totes aquestes tasques és el que fa que al final l'engranatge funcioni.
2: Sí, nosaltres aquest any, que ha entrat una tècnica nova i, per tant, s'ha refet l'equip de canalla, no hem optat per aquestes dos caps, potser. Sí que anteriorment hi havia, dins del que és l'equip de canalla, la cap de gestió social i la cap de gestió més tècnica. Aquest any només hi ha una cap de canalla, però sí que hi ha una figura que s'encarrega de gestionar tota aquesta part social, no només pel volum de feina, sinó perquè la part social per nosaltres és molt important, perquè gestionem un volum de canalla molt gran, que no tota la canalla participa de la mateixa manera. Hi ha canalla que a nivell d'assaig no vol participar perquè no té aquest interès, però que tot i així formen part dels xics i que porten el seu granet de sorra. Llavors, no només a nivell de feina, sinó a nivell de poder pensar de manera tranquil·la, no? Sense
1: Exacte.
2: Aquesta mirada de túnel que ens dona el dia a dia i el vu-vu-vu-vu, i poder pues, oferir activitats i espais xulos i que realment ens aportin coses a la canalla. A aquestes persones que s'encarreguen d'això fan una feina brutal i és molt important per nosaltres, sí.
1: Perquè, clar, aquesta gestió de l'assaig que estàveu comentant, clar, l'Helena ha parlat doncs, de l'assaig de canalla, no? Que tota la canalla fa coses, però la Clàudia ha introduït el tema de un cop s'acaba l'assaig de canalla, què fa aquesta canalla que o bé no tindrà proves grans al mig perquè acaba de començar, pel que sigui. Com ho feu amb aquesta canalla? S'organitzen activitats, simplement campen lliures, tenen un espai propi, està tancat perquè no molesti el soroll, perquè són nens i criden. Com ho feu, això?
3: Mira, a Gràcia, hi ha algun any que sí que s'han muntat més activitats, però ens hem fixat que l'espai que tenim a l'assaig és una petita sala i quan moltes activitats s'acceleren i tal, i a vegades és contraproduent. Llavors,
1: no,
3: sí que
1: potser no volen anar a fer castells perquè volen seguir fent l'activitat.
3: Exacte, volen seguir jugant o fent el taller que s'estava fent.
2: Com deia l'aixecador en el seu lloc i...
3: Va ser un parell d'anys que ho vam fer i ho hem desestimat perquè no acaba de funcionar. Però sí que tenen una sala on tenen una mica de ludoteca, podríem dir, tenen uns quants llibres o fulls que els imprimim amb figures de castells i tal per dibuixar, o un espai per xerrar tranquils i tal.
1: I tot fer deures, no?, aquests alumnes
3: preadolescents
1: que estan a primer segon de l'ESO.
3: N'hi ha alguns grans que sí que també, bueno, van a una altra part de l'assaig, però sí que estan fent deures, estudiant inclús, i això. Però últimament també ens agrada molt que mirin l'assaig general, perquè s'empapen molt de tot el que passa i tal, i fem una mica de cultura castellera també, perquè a vegades no s'enteren de res i va bé que també siguin conscients del que passa.
0: Perquè vosaltres sou de que la canalla vegi els castells, ja no assaig només, sinó també a les actuacions. Hi ha caps de canalla que prefereixen que la canalla no vegi els castells de la colla del costat, perquè si cauen es posaran nerviosos, perquè no sé què. Preferiu que la canalla vegi castells o no?
2: Sí. Bueno, no sé si...
4: Sí, jo estic a favor, però sí que sempre s'ha de valorar individualment cada persona, no? Si potser tu vas a fer un castell nou i ja veus que aquell aixecador, aquella enxaneta ja està nerviós, potser no cal, si la colla de davant va fer el seu castell màxim, que aquella persona ho vegi, saps? Llavors jo crec que estic d'acord a que la canalla vegi els castells, però a vegades també s'ha de valorar en quina situació ens trobem, no?
2: Sí, jo crec... Crec que l'Helena té raó amb això, no? Jo de seguida he dit sí. Jo soc superpartidària que la canalla vagi a veure els castells de les altres colles i els propis, perquè hi ha molta canalla que, evidentment, es queda fora i ha de viure això conjunt amb la resta de la colla, no? Sí que és cert que hi ha certs moments que veus que potser és millor no exposar o no donar peu a certes situacions més de nervis, però tot i així crec que també és molt positiu que es trobin que vegin els castells de les altres colles, inclús si no van com esperem. Exacte. Perquè també cal treballar aquesta cosa de la nostra feina, la fem cada dia a l'assaig, nosaltres sabem el que estem fent, confiem, i el que li passi a l'altra colla no té res a veure amb el que ens pot passar a nosaltres, no? No tenim aquesta informació sobre l'altra colla, no sabem si estaven supernerviosos, si potser no han pogut assajar bé el que volien, mil coses, no? Llavors, d'acord amb el que diu l'Helena, però també volia fer aquest apunt.
1: I, bé, jo volia tornar una mica cap a l'assaig, que aquí l'Efren ha parlat de les actuacions, però hi ha com un tema estrella en el cas de les gestions de canalla, d'equips de canalla, que almenys a Capgrossos, ara jo ho estic rememorant, ara feia molts anys que no recordava jo aquest debat, que és l'hora de sopar dels nens els divendres. M'agrada, totes les cares heu posat ulls en blanc, com dient, no em parlis. Com ho gestioneu? Perquè, clar, introducció, és a dir, els nanos normalment assagen tipus de 8 a 9, aproximadament, no? Mitja hora amunt, mitja hora avall, i després comencen l'assaig dels adults, que sol ser l'hora de sopar dels nens. Com ho feu a les vostres colles, això? Com ho resolt? O com ho esteu intentant?
3: Mira, nosaltres fem això, la primera estona d'assaig dedicada sobretot a canalla, tot i que també es fan rengles pels grans i es fan pilars, llavors la canalla els encanta, criden... canalla, sopar... I llavors aquí comença l'assaig general. Els hi muntem a un racó del local, taules, cadires, tenim un parell de microones, ells es porten el seu tàper i van sopant, saben que ho han de fer no amb silenci absolut, però amb un to de veu bastant baix. I mentrestant doncs, ja es comencen a fer proves de 5, de 6, de 7 i això. El que sí que són conscients, doncs els que són més titulars, podríem dir que el de sopar seguit no serà. Llavors, bueno, 4 cullerades, doncs un castell, torno, 4 cullerades més, i vas fent així. Sí que intentem aquella estona sobretot quan prepares l'assaig, mira que no tinguin un munt de proves seguides, perquè si no, pobres no sopen, no? I anar intentant alternar dintre la, el que es pugui i la quantitat de nens que et vinguin a aquell assaig. Però anem fent així.
1: Se'ns ha acabat el temps de la tertúlia. Tenia mil temes. M'hagués agradat parlar, potser haurem de fer una segona part algun dia, perquè volia parlar de la gestió emocional, del el traspàs de canalla, tronc... Bé, se'ns ha quedat moltíssimes coses. Hem parlat, s'ha gestat una mica, s'ha centrat en la qüestió logística, però en qualsevol cas, moltíssimes gràcies per haver vingut i haver-nos aportat aquest punt de vista tan interessant.
2: Gràcies a vosaltres per generar l'espai.

0: vam decidir que li encarregaríem que ens compongués una cançó nova cada cop que vingués, i avui hem començat posant el focus en la canalla i ho fem amb música jamaicana.
1: Correcte. És un estil que aquesta setmana he hagut de tocar per temes de disfresses de la festa i tal. Llavors hem estat treballant amb música jamaicana i vaig dir, ostres, algú que sigui contrari a la jamaicà, no? Una miqueta el tema de el fumar i aquestes coses. Vaig dir, hòstia, la canalla. I que a veure com ho faig a venir. I aquesta setmana ja ho he triat jo, per dir-ho d'alguna manera. Però a partir d'ara doncs, serà com una miqueta sorteig, no? Tinc 15 temes de castellers, amb 15 estils de música, i en David traurà la ruleta màgica i dirà quin estil hem de barrejar amb quin tema.
0: Mm-hmm. Doncs, si et sembla, comencem per la cançó. Si estàs a punt,
1: endavant.
0: Tirem la base i després triarem la cançó de la propera.

0: cua amunt. Si tens el que cal, valora el seu esforç, valor i treball. Tot s'ha de dir, que durant l'assaig hi ha més xivarri que les fires de maig. Nens aquí i allà, que corren sense parar, però en el fons tot t'hi pots enfadar.
1: I parlant de canalla, avui recuperem una entrevista a una persona a qui li va canviar la vida formar part de la canalla d'una colla castellera. Abaixem revolucions i donem la benvinguda a la ronda de repetició a l'actor Biel Duran.
2: Hola, bon dia, Biel.
3: Què tal, Efren? Com estàs?
2: Molt bé, encantat de tenir-te. Tenim el Poliorama fent The Party de Sally Potter, no? I t'hi tenim fins al 3 de desembre, pot ser?
3: Sí, allargarem fins al 3 de desembre i no podem prorrogar. En aquest cas, el calendari del teatre ja és molt ajustat i fem una tirada llarga que ja és molt, perquè normalment a vegades assagem i estem un mes i mig, dos mesos, i en aquest cas podem allargar una mica més, també perquè està responent molt bé la gent i tenim el teatre gairebé per cada dia, que això ens ajuda a allargar fins al desembre.
2: És una obra d'aquelles grans, no? Ara venies de fer dues obres potser més de petit format, o potser amb menys personatges, no? Ara, amb aquesta obra, una obra gran, amb un director important, amb un repartiment important, i a més està funcionant molt bé, no?
3: Sí, el Sergi Belbel, que és qui ho ha dirigit i, de fet, qui ha fet l'adaptació, perquè això era una pel·lícula anglesa del 2017 que se'ls va ocórrer que podia fer-se en teatre, i el Sergi Belbel, que és director de tota la vida, que tots l'hem seguit perquè porta des dels anys 90 dirigint èxits un darrere l'altre i dirigint els millors actors i actrius del país, doncs era d'aquestes persones amb les que sempre venia de gust treballar i no havia pogut ser. Tenia molt clar que havia de fer una obra amb un repartiment amb noms de l'escena de tota la vida, diguéssim, no? Que la gent pogués reconèixer de seguida, i ell va pensar amb la Bunyalons, amb la Guallar, amb en Lluís Soler, i collons, afegir-me a la festa va ser fàcil en aquest cas, no vaig tenir massa problemes per decidir-me.
2: Mm-hmm. Bueno, en qualsevol cas, que el teu nom sigui un dels de tota la vida també és important, no?
3: Sí, fa molts anys que ens arrosseguem per aquí ja a tardor d'edat. Doncs, bueno, qui més qui menys t'acaba coneixent, no? I això és l'avantatge que tinc, que jo sempre explico que som els d'aquella generació que hi havia menys canals, que tothom consumia el que es feia d'una manera més massiva que ara, i d'alguna manera som una mica privilegiats perquè formem part d'aquella última generació en què la gent encara recorda els nostres noms. Ara és més difícil que passi això. I parlo de l'Star System nostrat, d'actors i actrius faranduleros que som capaços de generar. I és veritat que això, parles amb els companys, ara és més difícil que es generin fenòmens com els que es generaven en aquella època, no? I això, jo crec que som una mica d'aquesta generació que la gent ens veia molt, no? Fèiem coses a la televisió que ens veien molt, o en una època daurada que fa l'efecte que en algunes coses s'ha acabat una mica, desgraciadament.
2: Bé, són altres temps, com dèiem, amb aquesta obra improrrogable, no? Però vens de fer dues obres, Ovelles i La pell fina, que dèiem, de petit format, però de grandíssim èxit, no? No heu parat durant aquests últims anys, l'heu fet rodar moltíssim, ha estat sempre plena. Jo l'últim cop que et veia et deia, ostres, és que cada cop que intento agafar entrades no en trobo, i vaig venir gairebé a les últimes funcions de La pell fina i amb un públic supercontent.
3: Sí, La pell fina i Ovelles, que són aquests dos muntatges de més petit format que deies, per mi són dos muntatges que m'han permès reestrenar-me en teatre. I el teatre l'havia deixat una mica penjat durant uns anys i vaig aturar-me a treballar, i de fet en Lleu i la Carmen, que són els creadors d'aquests dos espectacles, van dir, hòstia, ens encantaria molt treballar amb tu, amb aquests textos que tenim, i fer comèdia amb tu i tal. Vam muntar-nos una productora molt petitona

0: fer espectacles de petit format amb el to i amb l'estil que a ells els agradava, ens vam entendre des del primer dia treballant i això ens ha anat molt bé. Ens ha sorprès molt el que ha passat, perquè són obres fetes amb 4 duros, amb una sabata i una espardenya de veritat, ajuntant-nos amb els actors i les actrius que teníem ganes de treballar, parlant dels temes que teníem ganes d'explicar i amb el to que teníem ganes de fer-ho. Llavors, m'ho sento com molt propi, com molt meu, no? Com si, com molt nostre, evidentment, però és com una perleta que ens ha sorprès molt, no? Treballar amb ovelles i amb la pell fina. És un d'aquests projectes que són petits i es fan grans i grans i grans i grans i que només et porten alegries, que de seguida creixen, viatgen, de cop no te n'adones i estàs omplint els teatres, la gent connecta moltíssim i dius, joder, que això no és tan fàcil que passi. De fet, és molt difícil que passi. I estem pensant a veure quin altre espectacle traiem en els propers mesos perquè tenim moltes ganes de treballar junts i ens entenem moltíssim. I quan això passa, s'ha d'aprofitar.
1: Deies que feia molt de temps que no feies teatre. La teva carrera dins d'aquest Star System, no, que dèiem, arrenca molt lluny. Tu vas començar amb 9 anys fent La teta i la lluna i això ens lliga, de fet, amb per què tenim avui el Biel al programa, i és que allà hi feies de casteller amb camisa vermella dels castellers de... Era Joves de Valls, eh?
0: Sí.
1: Tu ja anaves per actor, vas començar a fer d'actor perquè eres casteller, o com va anar tot plegat?
0: Sí, sí, sóc actor perquè era casteller. Si no hagués sigut casteller, no seria actor. Potser sí, però no hagués anat com han anat les coses. Jo no feia ni tan sols pastorets, és a dir, no era el típic nen que estigués enganxat al teatre o que n'hagués fet. Ja tenia 8 anys també i suposo que 8-9 anys, però sí que era el típic nen que parlava molt, que li agradava molt si anàvem d'excursió amb els minyons agafar el micròfon i fotre'ls i unes xapes als meus companys de la colla. Explicava acudits tot el dia, o sigui, era un nano entre graciós, divertit i pesadet, vale? O sigui, era tirant a pesadet, diria. Però és veritat que m'encantava molt explicar coses, ser el centre d'atenció, potser podem dir-ho així també. I és veritat que molta gent deia, hòstia, tu algun dia hauries de fer teatre, hauries de dedicar-te a una cosa d'aquestes. Era una cosa que jo recordo molt. I llavors un dia va aparèixer l'equip de càsting de Vives Bona, un assaig dels Minyons de Terrassa, i em van dir, escolta, tenim muntat un set a dalt i estem veient nanos per veure qui pot ser el protagonista de la pel·lícula del Vives Luna, que era una pel·lícula que retratava d'alguna manera el meu casteller. Era un dels elements que la pel·lícula volia retratar. El Vives Luna, de fet, tenia el seu pare, diria que era el seu pare, que havia sigut de membre de les Joves de Valls, no sé si era el pare o l'avi, però ell tenia una tradició familiar vinculada a les Joves de Valls i als Xiquets de Valls, i per ell això formava part del seu imaginari, del seu conte infantil, perquè la pel·lícula final era un conte infantil ple de records de la infància del Vigues, i el món casteller amb ell li servia per explicar moltes coses. Per tant, volia que el protagonista fos una enxaneta, o un aixecador, però algú que estigués fent de canalla d'una colla. En aquell moment va haver totes les colles, no n'hi havia 100 ni pico com ara, n'hi havia moltes menys, però va veure centenars de criatures, això sí. I recordo que em van trucar al cap d'un parell de mesos, i jo ja gairebé ni recordava que havia fet la prova. I em va dir, escolta, ens agradaria molt que fossis tu el protagonista, i em va canviar la vida, la veritat, aquella trucada. Va ser... Els meus pares van tenir els seus dubtes, t'he de confessar, perquè de cop i volta fotre un nano a protagonitzar una pel·lícula, sabent que era el Vigues Luna, que era un director que feia pel·lícules molt especials, però que estava a un nivell molt important, que no era qualsevol projecte, no? Era un projecte d'un senyor... Als meus pares li agradaven molt les pel·lícules del Vigues Luna i també va ajudar bastant a que diguessin que sí. Però bueno, sí, allò em va canviar la vida, va ser com l'entrada a un univers que jo no coneixia.
1: Tornem a veure Més Segell Poder fent també de casteller, en aquest cas amb camisa dels Verds, amb plena rivalitat entre Minyons i els Verds.
0: Sí, sóc un xaquetero, però xaquetero lamentable. Això sempre ho explico, que jo vaig apretar una mica perquè es fes aquesta trama de castellers. Em recordo que una vegada em van preguntar, escolta'm, a tu què et semblaria... Què creus que podria passar amb el personatge? Em van induir d'alguna manera, crec que els digués, doncs sí que m'agradaria molt ser casteller. Perquè com que la sèrie estava ambientada al Penedès, crec que els hi quadrava bastant. I em van com sondejar una mica, bueno, creic, tu faries castells a la sèrie, creus que podria funcionar amb els castellers de Vilafranca i tal? Hòstia, m'encantaria, és una idea fantàstica. I de fet va ser la primera vegada que els serials de diaris de TV3 abordaven la temàtica castellera, però allà va ser molt xulo. Vam anar molts dies a gravar el Figarot amb els verds. Jo sempre dic que soc dels millors de Terrassa, però també he sigut dels castellers de Vilafranca, també he sigut de les Joves de Valls i tinc un recorrit. Molta gent d'aquestes tres colles que m'han acompanyat i els tinc un carinyo enorme. I encara tinc les camises a casa, la de les Joves com la dels castellers de Vilafranca.
1: I a banda d'això, doncs, el Biel el coneixereu tots perquè ha participat en el programa de Quarts de Nou, una mica amb tot aquest entorn casteller. I a més, últimament, aquest any també has fet molta feina. T'hem vist el Teorema del Mico, fent de cap de colla dels Minyons de Terrassa. No?
0: Sí, sí.
1: Com va sorgir aquest projecte? Em va semblar supercuriós.
0: És xulo. A mi em va agradar molt, em va sorprendre molt la proposta. La Caseta és una productora de Vic. Ho porten uns nanos molt, molt joves que van proposar a TV3 fer una sèrie de falsos documentals que, de fet, anaven destinats al Canal 33. Però els va quedar tan bé que TV3 va dir, hòstia, això és xulo, podem emetre-ho per TV3. I va funcionar molt bé. La idea era, bueno, dels mockumentaries de tota la vida, els falsos documentals, aquest format que juga a vestir una peça audiovisual amb tots els ingredients i tota la tècnica i tota la forma i l'estructura d'un documental seriós i rigorosíssim, que en el fons el que està fent és explicar una fake news o una cosa absolutament falsa que s'han inventat. En aquest cas, a ells els agradava molt jugar amb elements que tots identifiquem dins de la cultura catalana com a inamovibles, no? Com a molt rígids o com a intentar subvertir aquelles coses més conservadores, més tradicionals i més immòbils, no? Com per exemple l'abadia de Montserrat, no? Es van inventar que els abats de Montserrat volien esculpir la cara de la Rosalia a Montserrat, no? Com si fos el Mont Rushmore dels Estats Units, i anaven una mica a provocar aquesta sorpresa elements claus de la cultura catalana. En el cas del món casteller, doncs volien subvertir la idea de que aquesta idea que tenim tots de que el món casteller és una orgia constant, que la gent practica alegrement el sexe en grup, i una mica aquesta idea que les colles universitàries han implantat en el món casteller, no? Que allò és una disbauxa. I de seguida crec que això va ser culpa de l'Agustí Forner, que els va dir, si voleu fer això en el món casteller i voleu explicar que una colla molt oberta de ment s'ha passat a l'abstinència sexual, feu-ho amb els Minyons de Terrassa. Perquè si hi ha una colla que us jugarà això i que entrarà al trap i que tenen un sentit de l'humor bastant curiós, són els Minyons. I dit i fet, els van connectar de seguida amb aquesta gent i vam jugar a explicar que els Minyons de Terrassa fa molt de temps que estava prohibit mantenir relacions sexuals i que l'èxit de les seves construccions i d'haver trencat tants sostres durant tants anys era precisament que aquell minyó que follés estava expulsat immediatament de la colla, no? Com si fossin monges de clausura. I això va connectar molt i, de fet, jo vaig començar a rebre molts missatges durant els pròxims, els dies següents a l'emissió, de gent que s'ho havia cregut absolutament. Missatges a les xarxes, missatges que m'enviaven per privat, trucades, whatsapps, de però com has sigut capaç de portar una colla a l'abstinència sexual? Com ets tan carallot? No ens esperàvem gens de tu, Biel, això. Sí que ets conservador, quin... Vés-te'n a Vox, m'han arribat. Bueno, em van dir unes animalades tremendes. Hi havia molta gent que s'ho van passar.
1: Tirant amunt, desmentint que els Minyons s'abstinguin sexualment, desmentim que el Biel hagi estat cap de colla més enllà del documental, no?
0: Que feina tinc, m'imagines.
1: Però bueno, sí, sí. En tot cas, aquest estiu també t'hem vist en un conte il·lustrat dels Castellers de Sants i t'estem veient fent molta feina, això sempre ens agrada. Ens queda poc temps, ens agradaria acabar amb un quiz casteller que fem cada setmana i que anirem fent cada setmana, preguntes curtes, respostes.
0: Ballarins.
2: Si no fossis dels Minyons, de quina colla series i per què?
0: N'hi ha moltes aquí, eh? N'hi ha moltes. Seria els Vailets de Gelida, perquè ja ho he sigut. Era la colla amb la que vaig començar, de fet, i crec que et respondré que seria dels Vailets de Gelida, que és la colla del meu poble, la colla que la meva família també està vinculada sempre i vaig estar-hi molts anys. Si no fos els Minyons, potser tornaria a fer castells a Gelida.
2: Un castell preferit?
0: Com a espectador, el 4-9 sense folre. Com a casteller... Com a casteller, el 4-9 sense folre també, perquè em va quedar pendent. Vaig fer els primers intents a 6 anys i vam estar molt a prop, just abans que els Minyons el descarreguessin per primera vegada a Girona. Era l'època que jo també el començava a provar i em va quedar com molt pendent.
2: Quina posició no has fet mai i t'agradaria fer?
0: No, em vaig quedar provant 15 amb castells de 9. Quan feia castells vaig començar d'aixecador i vaig acabar fent de 6 anys a castells de 9, però no era ni prou fort ni prou bo encara, com per anar de 15, perquè encara era menudet i faltava experiència. Em vaig quedar 6 anys, però em vaig quedar amb moltes ganes de començar a baixar.
2: Amb quin casteller o castellera t'agradaria tenir-hi un afer romàntic?
0: Aquesta pregunta... No ho sé.
1: Ah.
0: No te la respondré, Fred.
1: És un marron. Hem de reconèixer que és un marron.
0: No havia pensat. T'he de confessar que no m'havia pensat en aquests termes. No, o sigui, no havia acotat mai tant el terreny. Saps què vull dir?
2: Afició fora dels castells?
0: Per mi la meva feina és gairebé una afició. M'ho prenc com una afició. El teatre és una afició. El cinema és una afició. La música, molt melòman. Passaria hores escoltant i descobrint música.
2: Anys fent castells?
0: Vaig començar amb els bailets amb 5-6 anys i vaig estar fins als 15-16, sí, uns 10-11 anys.
2: Lloc al món on t'agradaria fer-hi un castell?
0: El desert del Sàhara. Allà enmig de les dunes seria xulo.
2: Què és el més sonat que has fet pels castells?
0: Interrompre unes colònies per anar a les diades castelleres i tornar a dormir a la casa de colònies i que t'hagin de venir a buscar els de la colla amb la furgoneta, deixar mil coses per anar a fer castells, no tenir vida per fer castells, perquè ja saps com va això, Fred, no? Moltes vegades els castells et fan triar sempre, no? I sempre acabes triant els castells.
2: El gust del teu sugus preferit?
0: Gust de sugus preferit? Buah, suposo que el de pinya, no? De color lila. Això no ho he entès mai, perquè el de pinya era lila. Els altres, el de maduixa era vermell.
1: Sí.
0: Oi que sí? I el de llimona era el groc. I el de pinya era lila. Bueno,
1: perfecte, doncs moltíssimes gràcies per l'entrevista.
0: Gràcies a tu, Esper.
1: I aquí tens un espai per si mai vols venir a fer la tertúlia castellera amb nosaltres. Un plaer, moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada gran.

0: sigue recto, hay un desvío. Tómalo hasta el final.
1: Arribem al final del programa amb el tema Días extraños de Bunbury i Nacho Vegas, que va triar en Biel Duran. Us tornem a acompanyar d'aquí a 7 dies, però si no podeu aguantar l'espera, podeu recuperar tots els nostres programes, els enllaços que trobareu a través dels nostres perfils a les xarxes socials o apuntar-vos a la llista de distribució de WhatsApp.

0: Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
2: Vols anunciar el teu establiment o servei?
1: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
2: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
5: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
4: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
5: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
4: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
5: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
4: Daima, es tanqui papereria.
5: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
4: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
5: 93 792 53 44.
6: Ràdio Arenys, la primera en arribar. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Ràdio Arenys és informació.
2: Sabies que...
3: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.
1: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat intrigant és l'existència de les pedres d'Ica al Perú. Aquestes pedres estan cobertes de gravats que mostren escenes que desafien la nostra comprensió de la història precolombina. Entre les imatges hi ha representacions de dinosaures juntament amb humans, cirurgies complexes i tecnologies avançades com telescopis o mapes estel·lars. I tot això tallat en adhesita, una roca volcànica molt difícil de treballar. El debat sobre l'autenticitat d'aquestes pedres és intens. Alguns sostenen que són prova que civilitzacions antigues posseïen coneixements més avançats dels que es pensava, suggerint fins i tot un contacte entre humans i dinosaures. Tot i això, molts científics i arqueòlegs les consideren un frau modern, argumentant que els gravats són massa precisos i detallats per haver estat fet amb la tecnologia disponible a l'època precolombina. La controvèrsia augmenta amb la figura de Basilio Ushuaia, que va admetre haver creat algunes pedres, encara que ell mateix va insistir que només estava copiant gravats d'altres pedres antigues trobades a les mateixes àrees. Així, les pedres d'Ica representen un fascinant enigma que qüestiona la nostra comprensió de la història, l'arqueologia i la integritat dels descobriments científics.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C12 a Maià, els deixa encara un carrer tallat en direcció Flix. A banda, les obres a la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, deixen un carrer tallat en ambdues direccions. També hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, a Esparreguera, sentit Lleida, també amb un carrer tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat aquesta persona afectada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda també un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105, donades d'alta in situ, i 2 traslladades també han estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara també una investigació per tal d'aclarir les causes de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elmas Said no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunió centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu, mentre que USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta a un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran avui a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord, on localment es poden superar els 50 litres per metre quadrat. Pel que fa a les temperatures, baixaran de manera general, tot i que les màximes encara es mouran entre els 30 i 35 graus. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Segur que els heu reconegut, són el duo Dinàmico i és una clocada d'ull, una salutació especial per tota aquella audiència vintage que té l'obert per vacances. Benvinguts també al programa d'avui. I del duo Dinàmico passem a qüestions de joventut també, no? Com aquests Somos Jóvenes, doncs si recordeu, Cliff Richards cantava això, Young Ones, i ara us explico la història i per què comencem amb aquest tema. The young ones, darling, we're the young ones. Una mica equivalent, Cliff Richards, amb el duo Dinàmico, si anem a mirar, no?, per època i per tonalitat, per intenció, vaja. I també un cant a la joventut. Vindria a ser aquesta cançó, de fet, Young Ones, aquest tema del Cliff Richards que estem escoltant de fons, també la van versionar en el seu moment els duo Dinàmico, no?, i també va ser ballada i cantada en castellà, doncs, per tota una generació dels anys 60. Però per què hem començat amb aquest Young Ones de Cliff Richards o també del duo Dinàmico? Doncs perquè avui la cosa va de sèries de la nostra infantesa, i jo més que infantesa me n'he anat cap a la joventut, que no era pas tan petita, tot i que ara em consta que hi ha criatures més petites que ja ho veuen, i me n'he anat a buscar una sèrie que va ser molt famosa, que va fer la BBC 2, i que aquí TV3 va ser pionera i molt punky, si m'ho permeteu, de poder-la emetre, no? Era The Young Ones, els joves, recordareu, no? Comes a love like this. De fet, la sèrie Young Ones era, doncs això, bastant anàrquica, poc convencional, humor anàrquic, com dèiem, enfotent-se'n de tot el que passava, però especialment amb aquell... Enfotent-se'n també de la situació a la Gran Bretanya, el que passa és que després va traspassar fronteres i el va mantenir tot arreu. Una sèrie molt impactant de la BBC 2, que, com us dic, va acabar parant a TV3, per sort, i la vam poder veure. Això era als anys 80, perquè l'original es va emetre a la tele britànica entre el 82 i el 84, i aquí devia arribar una miqueta després, diria jo. I va arribar amb sèries tan xules com l'Escurçó Negre, per exemple, que repassava la història de la Gran Bretanya, també d'una manera, doncs, humorística i molt àcida. Quatre personatges bàsics, cada un representava un estereotip de jove, que això als anys 80, doncs, ja és el que era, no?, que tothom tenia com una etiqueta de tribu urbana, ells convivint en un pis, i tot l'univers que els envoltava. S'hi barrejaven qüestions polítiques, també. Una crítica àcida al govern de la Margaret Thatcher, que llavors, doncs, era qui estava al capdavant. I te podies quedar només amb els riures o podies aprofundir. Jo crec que això ho van fer més allà que no pas aquí, que no estàvem tant al cas de la política d'allà. Podies aprofundir més, no?, en aquestes qüestions de crítica social i política, que no era tan fàcil fer-les. I la BBC, en aquest sentit, també va fer un pas endavant molt valent. Grans actors que després ens han donat, han participat en altres sèries amb un paper totalment diferent i també molt solvent. Rick Mayall, Adrian Edmondson o Nigel Planner, entre d'altres, que van sortir d'aquest The Young Ones. Una sèrie amb pur segell britànic, almenys el dels anys 80, perquè ara ja seria una altra història, ja es parlen i es fan com productes mèdia, no?, d'una altra manera, però que nosaltres us recomanem i que, de fet, si no recordo malament i si no l'han tret, tant aquesta com l'Escurçó Negre, que són les mítiques sèries britàniques en què TV3 es va arrencar amb el tema de les sèries britàniques, les trobareu a la plataforma de TV3. Continuen apostant per les sèries britàniques? Suposo que alguns dels que ens escolteu, o algunes, perquè això també té gènere moltes vegades, també té un viatge, doncs esteu enganxades al migdia i també al matí amb aquestes sèries vintage de la BBC, que són fantàstiques i que, i això és importantíssim, han obert tot un món de traducció. Imagineu-vos que traduir sèries com Els joves, doblar-les, no és doblar-les rai, però traduir-les amb totes les expressions no és gens fàcil, i això ha obert una porta cultural que enriquin moltíssim el nostre idioma, el català, també en aquest argot o en aquests, no?, en aquests nivells més de llenguatge popular. Vinga, va, que callo ja, i el que fem és saludar l'Aina Barbany, de Cardedeu. Aina, bon dia!
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: És que quan ens posem a parlar de sèries, xica, no parem, no acabem, perquè ens encanta explicar sèries,
1: que
0: sí?
1: És un tema molt xulo, sí, el d'avui, Jo tinc moltes ganes de parlar-ne, i perquè hi ha sèries que només sentir-ne la sintonia ens transporten de cop a la infància, no? Sí. Recorda'ns, doncs, aquelles tardes quan tornàvem de l'escola, matins de dissabte, que no teníem massa cosa a fer i ens posàvem davant de la televisió, o estius que també, doncs, no ens perdíem ni un sol capítol de les sèries que més ens agradaven. agradava.
0: Clar, que adaptaves, a vegades adaptaves els horaris a la sèrie. I si no podies dinar, no dinaves.
1: Sí, i el que em fa més gràcia del tema d'avui és que hi haurà, jo crec, opinions molt diverses, perquè al final cada generació té les seves sèries, no? Alguns recordaran dibuixos animats que avui ja són tot un clàssic, d'altres pensaran en sèries d'aventures, d'humor o de personatges que sense adonar-nos-en van formar part del nostre dia a dia. I és curiós perquè, tot i que els anys passin, hi ha històries i personatges que continuen despertant la mateixa il·lusió i la mateixa nostàlgia que ara fa uns anys, no?
0: I ara tenim una facilitat que és molt d'agrair, que és que a través de plataformes, internets, no? A través d'aquest gran món globalitzat,
1: sí.
0: Almenys
1: sí,
0: que una cosa sí. bona, que és que podem trobar-les moltes vegades, aquestes sèries, potser en versió original, potser en un doblatge d'algun país estrany, però tard o d'hora les acabem trobant, i això és fantàstic.
1: Sí, això és veritat. És cert, per això, que potser s'ha perdut una mica l'essència aquella d'haver d'esperar una setmana o dues per veure el capítol i
0: això
1: saber ja com continuava, no?
0: Això ja és impossible, ara ja.
1: Això és molt difícil.
0: Això és que te mata, no?
1: Sí, de fet, crec que hi haurà alguna sèrie que vindrà d'aquí poc que ho volen com recuperar, però sí, sí. Així que res, avui els oients i les oients ens poden fer arribar a través de WhatsApp o Instagram quines eren aquelles sèries que miraven de petits i fins i tot algunes potser que continuen veient, perquè jo sí que a vegades m'he posat a mirar sèries de la infantesa, no? Una altra vegada.
0: A més, l'estiu s'hi presta molt, aquest punt de melangia, aquest punt dolç de morrinya, que diuen, no?
1: Totalment.
0: Però dolçet, sí, que dius, ai, mira, de com quan era petita.
1: Sí, exactament. Així que res,
0: Aina, mulla't, ja d'entrada mulla't. Va, digue'ns algun títol, alguna que t'agradi a tu.
1: Ostres, que recordis. És que la meva infància es dividia entre Super 3 i saps?
0: I Disney, potser, o no?
1: I Disney, sí.
0: No,
1: Hannah Montana, la casa dels súpers, també la família dels súpers. Sí.
0: Bé,
1: i Vendel Pla, també.
0: Mira,
1: que molts potser no els hi pilla a la infància, però a mi sí.
0: Perquè també hi ha aquelles sèries d'adults, en teoria d'adults, que hem vist de petits perquè els pares la veien, no? I llavors tu estaves allà i llavors
1: jo estava
0: tampoc
1: davant
0: no
1: de la tele.
0: No es mirava tant, això. Bueno, avui tampoc es mira massa. No? Sí. Doncs vinga, ja has donat alguna inspiració. Moltes gràcies, Aina. Tornem a parlar
1: a
0: les 10.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Avui, a dins del programa, us explicarem... Mira, ens ha quedat variadet el programa, sense buscar-ho. A vegades és més homogeni, a vegades més variat. Començarem parlant sobre com podeu fer per no desesperar si és que sou estudiant i esteu buscant pis de lloguer, especialment si ho feu a Barcelona, que els preus i les ofertes s'han posat pels núvols. Després, dins de l'espai que ens parla, que ens dona bocins de cultura popular, us parlarem sobre festes populars, festes majors, que semblen de tota la vida, però que en realitat són de nova creació. Per fi, marxarem cap a Lleida, de conèixer com es produeixen els festucs. Aquest conreu, doncs, que darrerament ens arriba amb quantitats ingents des de Lleida i que sembla que, bueno, és una alternativa agrària també a les terres de Ponent. Sabrem com cuidar les nostres dents durant l'estiu. Sabeu allò que mengeu un gelat, i us grinyolen les dents, us fan com, ui, com aquell repelús. Doncs avui tindrem amb nosaltres un dentista que ens explicarà com cuidar les dents. També us donarem consells si el dia 12, quan l'eclipsi, teniu pensat fer-ne fotografies. Segur que ho heu pensat, no? Doncs sembla que simplement amb el mòbil no es veurà massa bé. Avui un fotògraf ens explicarà com fer-ho. I per altra banda, pensant en els peluts de casa, en els gossets, doncs avui una cosa que va molt relacionada amb els pèls, l'espai de DocTips, ens parla sobre aquells convidats que no volem, els que s'enganxen al pèl dels bitxets, sí? Ja ho sabeu, no puces i tot això. Doncs vinga, els eliminarem del tot. Molts continguts, com dèiem, per un programa que comença ara mateix amb una ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Saludem a Girona FM, el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: La política municipal que continua donant notícies. Esquerra Republicana obre diligències informatives al candidat a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió. Què ha passat? Hi ha hagut una filtració d'uns àudios a les xarxes socials.
3: Sí, unes gravacions filtrades per un compte d'Instagram on Puigdemont afirma que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra, i també afirma que el partit és qui li ha de pagar la festa. Des del partit expliquen que la investigació ha de determinar si aquestes paraules suposen un incompliment del codi ètic. Puigdemont ha demanat disculpes per carta a la militància, assegurant que els àudios són fragments editats de converses privades difoses sense el seu consentiment, tot i que reconeix que algunes expressions no van ser adequades. El partit ja ha dit que no farà més valoracions fins que resolgui l'expedient intern.
0: I Girona estrenarà a la tardor 6 agents cívics per tal de reforçar la convivència als barris.
3: El nou servei, que arrencarà coincidint amb les fires de Sant Narcís, és una prova pilot de 12 mesos impulsada per l'Ajuntament amb el suport del Servei Municipal d'Ocupació. Els 6 agents treballaran en torn de tarda, dependran de la policia municipal i tindran com a base la comissaria de Can Borrassó. La seva feina no serà de caràcter policial, es tracta d'una figura pensada per fer de pont entre l'administració i el veïnat en funcions de mediació, informació i detecció precoç de conflictes. Sílvia Liu és la tinenta d'alcaldia de Convivència i Seguretat.
4: Bé, aquests agents cívics el que faran és caminar pels barris, mediar, escoltar les demandes veïnals, parlar amb els comerços. És un dispositiu que anirem orientant amb els espais que considerem i que veiem a través d'aquestes demandes veïnals que us deia, més necessitat de mediació, més necessitat de prevenció i, per tant, que hi siguin presents. I és una incorporació que respon, evidentment, a una nova acció basada en aquest model de proximitat que volem en la convivència i seguretat i que treballem també per la ciutat de Girona.
3: La demanda de més agents cívics no és nova i fa temps que apareix a les taules de seguretat dels barris on veïns i entitats l'han reclamat de manera reiterada.
0: I ho escoltàvem ara a l'informatiu general, la mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació, això a Empúria Brava.
3: Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, anava amb el seu pare en moto d'aigua quan una embarcació amb 10 ocupants els va passar per sobre i hauria fugit. L'avís de l'accident va ser ahir, poc abans de 3 quarts de 5 de la tarda, i Salvament Marítim va fer massatges cardiorrespiratoris sobre la moto i posteriorment van anar fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada que va treballar per reanimar-lo, però finalment van confirmar la seva mort. La Guàrdia Civil ara s'ha fet càrrec de la investigació.
0: Girona, moltíssimes gràcies, Pau Villafañe. Una abraçada.
3: Gràcies.
0: La propera connexió ens va saludar la Tina Forés. Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Des de Cugat Media ens expliqueu que s'obre la convocatòria de 15 milions d'euros d'ajuts a ens locals per franges de protecció contra incendis forestals.
5: Els ajuts són per finançar les actuacions per fer franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis urbans de població, urbanitzacions i habitatges en terrenys forestals. El govern ha ampliat tant terminis per presentar les sol·licituds i també els execució de les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El termini per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos, mentre que el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre del mateix any.
0: I on en surt a Mercabarna? Perquè han hagut de quals treballadors d'una empresa d'aquest centre de Mercabarna per una fuita d'amoníac. Ara ja està controlada i no ha causat ferits.
5: Sí, els bombers de Barcelona els han evacuat de forma preventiva. Eren els treballadors de l'empresa Bonfred S.A., ubicada a Mercabarna, a causa d'una fuita d'amoníac que no ha causat ferits. L'avís s'ha rebut cap a un quart d'una de la matinada a través del telèfon d'emergència 112 i fins al punt s'hi ha mobilitzat 11 dotacions del cos. Els efectius han aturat la fuita i l'han pogut controlar. Posteriorment han ventilat la nau de la companyia, que es dedica a la logística alimentària i a l'emmagatzematge frigorífic. Arran del succés, Protecció Civil ha activat el pla SICAT i l'Ajuntament de Barcelona ha posat en fase d'alerta el seu pla d'actuació municipal. Tots els dispositius ja s'han desactivat.
0: I mira, una notícia que ens arriba des de Barcelona, però crec que és extrapolable a bastantes ciutats de Catalunya, i és que ens diu el titular que Barcelona perd una de cada quatre merceries, drogueries i peixateries. Això des del 2016.
5: Sí, les dades il·lustren el retrocés del comerç tradicional i el detall que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, les botigues d'ous i aviram i fins i tot les carnisseries. A la centenària merceria Perelló de Sant Andreu, per exemple, no tenen clar que la quarta generació agafi el relleu. Ramon Martínez Perelló és la tercera generació de la centenària merceria.
6: Ens hem d'adaptar, lògicament, als nostres clients i a el que demana la societat en aquell moment. Això és el que fa que haguem aguantat 103 anys, tant els meus avis quan van començar, com amb els meus pares, com ara la meva dona i jo. El que passa que, és clar, no sempre això es pot transmetre després amb les noves generacions. La quarta generació, que ens ve a darrere, de moment no està previst, doncs, que ens pugui seguir el nostre llegat.
5: L'alcalde Collboni va plantejar recentment regular els lloguers comercials i un fons per comprar locals emblemàtics en risc. Els botiguers demanen no només mesures econòmiques com les proposades per Collboni, sinó també facilitar com un estatus especial per protegir aquest tipus de comerç.
0: Mm-hmm. Moltes gràcies, Tina Forès, des de Cugat Media.
5: Adéu.
0: Adéu, adéu. I seguim parlant en Terres Lleidatanes del tema de la fruita. Arnau Vilà, des d'Aimunt, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: De la campanya de recol·lecció de la pera blanquilla, una de les varietats més representatives, de fet, del sector frutícola lleidatà. Ja ha començat, no?, a les comarques de Lleida.
7: Sí, i amb un avançament d'uns 4 dies respecte al calendari habitual, a causa de les altes temperatures de la primavera i de l'estiu. Les previsions situen la producció d'enguany en 5.480 tones, un 8% menys que l'any passat. Tot i la reducció del volum, la qualitat del fruit és bona i aquesta varietat ha resistit millor les onades de calor que altres varietats de peres d'aquesta mateixa campanya. Les primeres operacions de compra-venda se situen al voltant dels 80 cèntims d'euro per quilo en un inici de campanya marcat per una bona demanda. La blanquilla es produeix principalment a les comarques de Lleida i el seu principal mercat continua sent estatal.
0: Mm-hmm. La Paeria de Lleida ha distribuït 45 polseres intel·ligents entre els treballadors municipals, els que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. L'objectiu és reforçar la prevenció davant dels episodis de calor extrema d'aquests dies.
7: Els dispositius monitoritzen la temperatura corporal i emeten una alerta quan arriben als 37,8 graus, moment en què es recomana al treballador aturar l'activitat, descansar i hidratar-se. A més, també avisen quan la temperatura ambiental supera els 42 graus. Les polseres s'han lliurat a empleats especialment exposats a altes temperatures, com la brigada municipal, el personal del centre d'acollida d'animals, els vigilants de mercats i els treballadors del cementiri. La iniciativa s'enmarca com una prova pilot i els dispositius, que són recarregables i tenen un cost aproximat de 65 euros per unitat, permetran avaluar la seva eficàcia abans de decidir si s'estrenen a altres col·lectius municipals com ara monitors, agents de la Guàrdia Urbana o assistents socials.
0: Mm-hmm. Moltes gràcies per aquestes notícies també, Arnau Vilà, des d'Aimunt, Lleida. Gràcies.
7: Que vagi bé.
0: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
8: Bon dia.
0: L'Hospital Joan 23, que ha començat a aplicar fa poquet, la cribiòpsia. Cribiòpsia pulmonar endoscòpica, una nova tècnica, no?
8: Sí, és una nova tècnica que està indicada en pacients amb malalties pulmonars intersticials difuses, un conjunt de més de 200 patologies que afecten el teixit que envolta els alvèols pulmonars. Aquestes malalties poden provocar inflamació o fibrosi pulmonar i fan que el pulmó perdi elasticitat, fent que dificulti la respiració. Les mostres són més grans i d'una qualitat millor que les que s'obtenen amb tècniques tradicionals. Aquest fet facilita un diagnòstic més precís, explica Vanessa López, metgessa especialista del Servei de Pneumologia de l'Hospital Joan 23.
9: Que lo que hace es congelar la muestra pulmonar. Con eso obtenemos unas muestras de muy buena calidad que luego se mandan a analizar para posterior diagnóstico. Los pacientes en los que está indicada la criobiopsia pulmonar son los pacientes que tienen una posible enfermedad pulmonar intersticial, que lo que significa es una enfermedad del tejido pulmonar. Entre ellas la más conocida es la fibrosis pulmonar. Los beneficios para el paciente que se realiza criobiopsia pulmonar es que es una prueba mínimamente invasiva, donde el paciente viene al hospital, se hace la técnica y luego se va a casa si no hay complicaciones, minimizando los riesgos de una posible cirugía en el caso que fuera necesario.
8: Un cop s'obté la mostra, s'envia al Servei d'Anatomia Patològica, on s'analitza detalladament.
0: Pugna entre els alcaldes de Salou i Cambrils.
8: Doncs sí, l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha carregat aquest dimecres contra l'Ajuntament de Cambrils, els Mossos d'Esquadra i la consellera d'Interior per la tolerància que assegura que hi ha amb el top manta i la manca de voluntat política per aturar-ho.
0: Ja tenim imatge per Santa Tecla.
8: Doncs també seran els gegants moros, que són la imatge d'aquest 2026, i enguany s'ha volgut retre homenatge a dos dels elements més emblemàtics del seguici popular amb motiu del seu 175è aniversari. I parlant de festes, hem de dir que ahir es va posar el punt final a la Fira Agost de Valls, la 70a edició, amb la Diada Castellera, on es van poder veure 4 castells de gamma extra a màxima dificultat.
0: Xulo, va ser xulo.
8: Sí, va ser una diada...
0: Gallina de piel, que deia aquell.
8: Sí, tot i que feia bastanta calor. Xafugó, més que calor, la xafugó.
0: No pujaven els pèls, no se te quedava enganxat.
8: Exacte.
0: La plaça plena, pel que hem vist.
8: Passa, sí, a plaça tope. Plena.
0: Molt bé. Marina, moltíssimes gràcies. Fins demà.
8: Fins demà.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local. Mm.
10: Ara mateix estic buscant pisos, m'estic centrant sobretot en habitació, perquè al ser només una, només m'interessa una habitació, però la cosa està molt complicada, perquè tenen moltes sol·licituds, hi ha molta demanda més que oferta, després els preus són excessivament cars. Després també les habitacions són un zulo algunes, però no tens espai ni per posar un escriptori, ni per posar un armari, ni per posar res. I les vies amb les que estic buscant pis són principalment xarxes socials, Idealista o de pis en pis.
11: Buscar pis és una odissea. En el nostre cas, a més, tenim bessons. Per tant, havíem de buscar no un pis, sinó dos alhora, un a Barcelona i un a Girona. A Girona, la sort va ser que, mitjançant la pàgina web Pis a Pis, vam trobar dos noies que també havien d'estudiar Biologia. Ara només faltarà veure com funciona la convivència, però això és una loteria. A Barcelona, el que sí que puc dir, que per moltes pàgines web que visitem, hi ha molta pàgina fake.
0: Aquestes veus que hem sentit eren les de la Laia, que té 23 anys i enguany farà un màster a Barcelona, i les de la Berta, la mare d'en Pau i en Lluc, que busquen pis a Barcelona i a Girona. Com elles, hi ha molts estudiants que amb l'arribada del nou curs estan buscant pis per tal d'estar més a prop dels centres universitaris, però en molts casos s'acaba convertint en una odissea. A l'Obert per Vacances avui volem posar el focus en com està ara mateix el panorama en aquest àmbit, en l'àmbit immobiliari, però especialment pels estudiants. Per això parlem amb la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forés, que està amb el director general de Tecnocasa Sant Cugat, el David de Jesús Clua. Tina Forés, bon dia.
12: Bon dia, Núria. Doncs avui posem la mirada en la situació immobiliària en què es troben aquests estudiants que estan buscant pis de cara a aquest curs vinent, per veure una mica com està tot plegat, canvis respecte a anys anteriors, etc, etc. M'acompanya en David de Jesús Clua, director general de Tecnocasa Sant Cugat. David, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
13: Gràcies a vosaltres.
12: A veure, centrem-nos primer de tot, si et sembla, en el que és la demanda. Com ha canviat aquesta al llarg dels anys? Hi ha més o menys estudiants que busquen pis actualment?
13: Bé, la demanda des de fa molts anys, que és una demanda completament creixent, no? No només en l'àmbit estudiantil, sinó en l'àmbit generalitzat, no? Però, sens dubte, en l'àmbit estudiantil ho hem notat moltíssim, per diversos motius, i entre ells la globalització. La gent es mou més, ve molt estudiant, sobretot de l'estranger, sobretot a zones com per exemple, Sant Cugat o Barcelona, i al final, doncs, òbviament, això hi posa pes en volum i en la qualitat de la demanda.
12: I no sé si hi ha zones on es busqui més que en d'altres, entenc que aquestes serien, no?, dintre d'entorns universitaris, estic pensant Barcelona, Girona, Vic, inclús.
13: Correcte, totes les àrees al voltant de gran universitat, Sabadell, Cerdanyola, Sant Cugat, Barcelona, com bé diu, Girona, Tarragonès també, doncs trobem un increment molt notori de demanda estudiantil.
12: Seria, per exemple, a Barcelona el lloc on heu vist que hi ha un increment major d'aquesta demanda, o seria més equitativa?
13: Barcelona, al final, el focus a la gran ciutat, sens dubte, és un... hi poses més pes, no? És on sempre notem més increment, no? Però ha incrementat de forma molt notòria a totes les zones, de forma bastant generalitzada. Amb les seves particularitats, però de forma generalitzada ha incrementat moltíssim els darrers anys.
12: Hem parlat de la demanda, ara et pregunto per l'oferta. No sé si aquesta és major o menor que fa uns anys. Amb què es troben aquests estudiants que busquen pis? Just abans, per exemple, escoltàvem un testimoni que deia que li estava costant molt trobar-ne perquè hi havia molta més demanda que oferta.
13: Correcte. Bueno, aquest és el problema d'avui en dia, no? És el problema principal que ens trobem en el mercat actual, que és molt poca oferta. Molt poca oferta per la gran demanda que hi ha. Quan tu poses un immoble en lloguer, les sol·licituds en menys de 24 hores, a Sant Cugat ens podem trobar amb més de 100 sol·licituds i a Barcelona ciutat ens podem trobar amb més de 400 i 500 sol·licituds per un sol immoble. Això és un problema i és un problema de difícil solució, a menys a curt termini, no? Aleshores, sí, l'oferta ha caigut en picat, hi ha hagut molts motius que l'oferta s'hagi vist reduït i els haurien d'entrar a analitzar més en detall.
5: Clar, ja, molts dels pisos que s'oferten directament a estudiants potser són lloguers de temporada, no?, de contractes màxim de 11 mesos, i en aquest sentit, si les carreres universitàries potser són de 4 anys, no?, això potser es converteix en un problema de cara a aquests estudiants que busquen pis. No sé si es pot buscar una altra solució en aquest cas, o s'han de conformar amb això perquè és l'oferta que hi ha.
13: Bé, el problema que ens trobem és que amb una demanda tan forta i amb tan poca oferta, el problema és que el propietari té molt on escollir. I de forma generalitzada, els propietaris a qui escolleixen? Famílies, ingressos demostrables, regulats, estables, etc. Consegüentment, no només els estudiants tenen difícil accés en aquest target d'immobles, sinó que moltes altres persones que tenen difícil accés, no? I fins ara, el lloguer de temporada, que havia crescut de forma molt, molt, molt notòria els darrers anys, perquè no tenia la limitació de preu, era una sortida en aquells propietaris que volien, doncs, apujar una mica més el preu i decidien, doncs, jugar més amb un estudiant que poder no era el seu perfil ideal, tot i que jo crec que hi ha grans perfils a nivell estudiantil, on venen amb solvències a nivell dels pares, amb famílies fortes al darrere, però hi veien en el lloguer de temporada una sortida, doncs, per poder maximitzar el preu de l'habitatge. El problema és que aquí a Catalunya, amb la limitació de preus de lloguer, també amb l'habitatge de temporada, sí que estem notant una baixada d'aquests lloguers de temporada, i hi ha molts candidats que o bé retiren els preus, els immobles de mercat i els posen en venda, hi ha altra gent que deixen els immobles tancats perquè no tenen aquesta necessitat, i ens trobem altres que passen de lloguer de temporada a un lloguer d'habitatge habitual.
5: A Barcelona, per exemple, els preus de pisos no és cap secret de que s'han encarit amb els anys. Llavors, no sé si costa més trobar un pis, en aquest cas parlem d'un pis sencer, a un preu que puguin pagar aquests estudiants.
13: Sí, correcte. Poca oferta, molta demanda. En el món immobiliari, en qualsevol sector, és una pujada de preus. Està clar que la solució és construir més. O comencem a construir, o ens trobarem amb un excés de demanda i amb una mancança d'oferta. El lloguer estudiantil de tota la vida s'ha generat més amb un lloguer d'habitacions. El que passa és que no la gent, sobretot més de caire internacional, molta gent europea, sobretot, que ve a Espanya, que venen a Catalunya, que venen a Barcelona i voltants, amb poders adquisitius de salaris de l'estranger, doncs es poden permetre, doncs, pagar un habitatge sencer i agafar inclús apartaments d'un sol dormitori i pagar 1.200 o 1.400 euros al mes. Amb això, amb la reducció de l'oferta, es complica, perquè al final hi ha molta més demanda que no oferta, no? Però sí, al final depèn una mica del perfil d'estudiant.
5: Clar, el que em comentava just ara, no?, que el que fan molts estudiants és compartir pis, i també amb el tema d'anar a llogar directament habitacions. En aquest sentit, potser resulta més fàcil de cara a l'oferta que poden trobar, o és igualment complicat trobar habitacions que puguin pagar a bon preu?
13: Bé, tot està difícil. No volem ser negatius aquí, però tot està difícil perquè tenim un problema important a sobre la taula, i com dic, on sembla que a curt termini no té fàcil solució. M'agradaria que fos diferent, jo crec que hi ha moltes opcions per ser-ho, però a curt termini no hi veiem aquesta solució, no? Sí que hem notat una dificultat, doncs, tant per accedir a un habitatge sencer com per accedir a lloguer d'habitacions, perquè al final, doncs, aquesta persona que necessita o té una necessitat habitacional, primer comença amb un sol habitatge, però si realment té una necessitat, doncs busca altres opcions. I ens trobem moltíssimes famílies que lloguen habitacions perquè no poden accedir a un habitatge sencer. I això és un altre problema, no? I al final és una miqueta el peix que es mossega la cua i que va generant el pes, doncs, amb l'habitatge sencer, amb el lloguer d'habitacions, etcètera, etcètera.
5: I el tema de compartir pis, perquè, clar, abans es veia potser més, no?, gent que compartia sent dues persones o tres persones. Ara això potser costa més i s'ha de compartir amb més gent dintre d'un mateix pis?
13: Tornem una miqueta al mateix, no? Aquest problema d'accés de demanda i de poca oferta genera el pes absolutament amb tots els ventalls, no? I quan tu un immoble moble que activament et costava 700 euros i tenia 4 dormitoris, podies permetre't llogar-lo entre dues persones, aquest immoble avui no val 700 euros i en val 1.400. I si val 1.400, poder ja no te'l pots permetre entre dues persones i necessites a 4 per poder llogar-lo. Al final notem més persones visquen en el mateix habitatge i més dificultat, sobretot, d'accés, que aquest és el principal problema.
5: Alguns estudiants amb qui hem parlat també es queixaven de que les habitacions eren molt petites, sense espai ni tan sols per posar un armari o un escriptori, igualment amb preus molt alts. És una tendència que, cap a la qual estem anant, trobar cada cop habitacions més petites a preus més elevats?
13: Bé, això s'hauria d'analitzar una miqueta més al detall i separaria entre un habitatge ja construït fa uns anys o noves promocions, on grans empreses estan destinant i han fet compra d'habitatges d'edificis sencers i enfoquen aquest lloguer d'aquests espais a aquest target d'habitacions, a reduir espais, a llogar més una habitació amb un bany privat per 1.000 euros i no fer habitatges de 3 dormitoris per 1.000 euros. No? Aleshores, jo separaria una miqueta el que ens trobem amb aquestes grans empreses, que jo crec que des del meu punt de vista no és el gros principal de l'oferta, però sí que és una realitat que ens ho trobem, sobretot a zones com Barcelona ciutat, i que sí que habiliten els espais de forma diferent a la que ens trobàvem fins ara, i després un lloguer d'un pis de 70-80 metres amb 3 dormitoris, que l'espai és el que és, i un habitatge construït als anys 50-60-70 està construït com es feia abans. Avui les obres noves es construeixen de forma diferent, amb espais diferents, amb més lluminositat, amb espais més aprofitats, però antigament no era així. Aleshores, bé, s'hauria d'analitzar una miqueta més en detall, però sí, ens trobem una mica les dues vertents.
5: També denunciaven alguns estudiants amb qui hem parlat les condicions que els posaven alguns propietaris, no?, per entrar de lloguer, en el fet que, per exemple, no podien o rebre visites o els exigien que tots els que volguessin compartir el pis havien d'haver conviscut abans. No sé si això és una tònica habitual amb la qual es troben per part dels propietaris d'aquests pisos o són fets més puntuals i normalment són més laxos en aquest sentit?
13: Aviam, nosaltres tenim la gran sort de no trobar-nos mai, jo crec, amb aquestes situacions. El problema és que sempre fa una miqueta més de ressò. Les situacions complexes, injustes o fora del que hauria de ser, que no pas les habituals. No? Les habituals no fan soroll i, en canvi, aquestes sí. No? Nosaltres tenim la gran sort de que el perfil d'habitatge Sant Cuat, Barcelona ciutat, que tenim molts punts de venda, el perfil de propietari és un perfil sensat, on les demandes són demandes habituals, però bé, demanar a un llogater que hagi conviscut prèviament, si més no, no són demandes habituals. Estic convençut que en algun cas puntual pots trobar-te, però si més no, no és el reflexe del perfil de propietari que ens trobem de forma generalitzada. Sens dubte no ho és.
5: Millor que sigui així, doncs. David, per acabar, m'agradaria donar algun petit consell, no?, a l'hora de llogar pis, tant pel que fa a estudiants que el vulguin llogar com també a propietaris que vulguin posar en lloguer el seu pis. Si et sembla, comencem per aquests últims, pels propietaris. Quin consell els hi podríem donar?
13: Mira, en tots els casos, el que és molt important és que la gent estigui assessorada, perquè jo porto més de 20 anys en el sector i quan he sentit alguna barra

0: poden haver en un contracte de lloguer. Què és important tenir en compte a l'hora de seleccionar un bon llogater? Pensem que la gran majoria de propietaris són petits propietaris que estan llogant casa seva per un canvi de necessitat, o bé perquè s'han ajuntat amb algú, o bé perquè el pis se'ls ha quedat gran, o perquè bé l'han heretat, etc etc. Però són petits propietaris on aquella renda és la seva economia familiar. D'acord? No són grans inversors, promotors, especuladors, etc etc. Aquest perfil no és el que abunda, sens dubte. No? Aleshores, un propietari el que necessita és un bon assessorament, és analitzar bé el perfil de llogater, no només a nivell documental, sinó també conèixer-lo, tenir una interpretació, perquè jo crec que això és molt important, i fer una anàlisi generalitzat. Però, sobretot, l'assessorament de professionals. Hi ha grans professionals en el sector que podran assessorar aquell propietari de què sí, què no, quines són les meves obligacions i quins són els meus drets. Això és importantíssim.
1: Ràpidament, pels estudiants, algun consell?
0: També és important. És molt important que l'estudiant no accepti qualsevol petició, que la revisi, que l'estudiï, que demani ajuda a professionals, bé, advocats, agents immobiliaris, altres gestors amb coneixement. Perquè hem de minimitzar aquestes situacions que dèieu, que si més no, no són la realitat, no són el reflex generalitzat del mercat, però que en les podem trobar en algun cas puntual. Els professionals estem per reduir aquests casos, no? Per això es contracten els professionals. Aleshores, és molt important que no s'accepti qualsevol cosa, sinó que primer es demani consells als professionals.
1: Doncs ho deixem aquí. David, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar sobre el lloguer de pisos d'estudiants.
0: Gràcies a vosaltres, molt de gust.
2: I moltes gràcies per aquesta entrevista tan útil, diria jo, a la Tina Forés des de Cugat Media. Moltíssimes gràcies.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: El proper contingut ens l'aporta el David Fernández des de la nova ràdio de Reus i ens explica que l'estiu, ja sabeu, és època de festes tradicionals, de celebracions populars per tot el país. Però algunes d'aquestes festes, encara que les hem vist pràcticament tota la vida, sense saber-ho, tenen un origen força nou. No ho sembla, però el tenen. Aquest és el tema del podcast d'avui de Bocins de Cultura Popular.
4: Quan pensem en una tradició, sovint imaginem una pràctica que passa de pares a fills. Ens sembla que les festes populars han existit des de sempre, però la realitat és més complexa. Les tradicions també es creen, es transformen i s'adapten als nous temps. De fet, hi ha moltes celebracions de nova creació que avui considerem imprescindibles, però que van néixer fa només unes dècades. Àngela Martín és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: Les festes populars de nova creació seria tot aquell còmput de festes que no entenem com a tradicionals o que no tenen una arrel que puguem remuntar a anys enrere i que, per tant, han sorgit els darrers anys. O sigui, que no tenen unes bases que podem estirar als orígens històrics del que vindrien a ser les festes catalanes.
4: Algunes festes recuperen tradicions oblidades, d'altres s'inspiren en elements del passat per crear rituals completament nous. I n'hi ha que simplement responen a la necessitat de trobar-nos, de celebrar i de construir comunitat.
5: Per poder inserir aquestes noves festes en un teixit cultural i social existent, el que fem perquè pugui realment arrelar és agafar coses que ja tenim, que ja ens sentim pròpies, que ja sentim nostrades, i les incorporem en una nova festa. Llavors, sí que és veritat que considerem que és una festa de nova creació, festes que ja han existit, però que se les ressignifica. I per molt que això ens pugui fer soroll, perquè sentim que les festes han de ser una cosa molt fonamentada i que realment necessitem tenir una trajectòria increïble, totes les festes en el seu primer moment van ser inventades i normalment no tenen tant significat com el que li hem anat col·locant després. És a dir, les decisions no han estat tan pensades. Moltes vegades eren decisions esporàdiques de la situació de l'època, situacions espontànies que amb el temps hem idealitzat i hem entès com ha de ser així. Però abans no eren temporetes com ho som ara, no? És tota aquesta visió actual que ens parla també una mica de la nostra nostàlgia del passat, d'aquesta necessitat de sentir que tenim alguna cosa ferma a la que aferrar-nos en el moment en el que ens estem perdent una mica nosaltres.

0: Moltes d'aquestes festes de nova creació el que pretenen és reforçar el sentiment de pertinença cap a un poble, cap a un entorn, i per això moltes d'elles tenen un fort component local.
1: Ara mateix les festes de nova creació crec que tenen un component molt local, que també crec que és un component molt local perquè no són festes lògiques, per dir-les així, o sigui, no hi ha una raó de ser, sinó que parteixen d'aquesta espontaneïtat de la gent, d'aquesta voluntat individual i tenir ganes de fer alguna cosa més, no?
0: I d'exemples n'hi ha molts arreu del país.
1: Doncs en el cas de Reus i tenim el cas del Ball de la Rosaura, que és un ball de nova creació. També aquí tenim la dansa del Saurí, que també s'ha estat recuperant i que es preveu que d'aquí molt poc surti a plaça. Doncs en el cas de Caldes de Montbui, que ha tingut també molt rebombori els últims anys, i a l'Escaldàrium, amb tota la representació de la penjada de bruixes. En el cas de Palau, que és el meu poble, tenim el Guirigall, que també és una festa que sentim molt nostrada, però no té més de 10 anys d'història. A Castellà fan una festa també dels Tres Focs, que se celebra per Sant Joan. També a Cardedeu tenen les festes del Pagès, són unes festes que jo diria que no tenen més de 12 anys. Llavors, per exemple, trobem també un auge molt gran en festes de l'Arbre de Maig arreu del territori que s'han anat reinterpretant. Sí, jo crec que seguim necessitant crear festes que ens representin i que responguin a les nostres necessitats actuals, encara que siguin de festa i d'esbarjo, no? O sigui, potser ja no són tan devocionals, potser no necessitem passar-li un sant, potser no necessitem fer una processó per un motiu en concret, però seguim necessitant reunir-nos, seguim necessitant generar espais per nosaltres mateixos, necessitem trobar-nos, necessitem parlar, necessitem ballar, necessitem ocupar espais públics.
0: Les festes populars sempre han canviat. Algunes tenen segles d'història, d'altres acaben de començar el seu camí. Però totes comparteixen una mateixa essència. Només es converteixen en tradició quan una comunitat les fa seves, les viu i decideix transmetre-les. Potser, d'aquí a 100 anys, algunes de les festes que avui considerem com a noves seran les més antigues de demà.
2: Bocins de Cultura Popular, un podcast que arriba cada dijous de la mà de la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Seguim endavant. Marxem cap a terres lleidatanes. Està clar que Lleida la tenim com a referent de producció de fruita dolça. El que passa és que el sector agrari té molts reptes per afrontar i sembla que una de les branques de producció en el qual s'ha centrat últimament és la producció del pistatxo. Avui en parlem el pistatxo o els festucs, eh? Avui en podem parlar amb el Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon Boleda, bon dia. I, de fet, potser podem començar...
3: Arribarà el moment de descobrir...
2: Potser podem començar parlant amb la Judit, saludant la Judit Castellà, eh?
4: Bon dia.
2: Ara sí, Judit, perdona, que he saludat el convidat, mira, pam, pim-pam, i no. Hola, Judit,
4: què tal? No passa res, bon dia, què
2: bon
4: tal?
2: Bon dia. La Judit Castellà, que és la companya de UAU Lleida Ràdio. Jo era un tema que tenia entre cella i cella de parlar sobre els festucs, perquè, escolta, cada vegada al supermercat veig que hi ha més productes de festucs, i dic que això està de moda, i em van dir, sí. Bé, és que a Lleida se'n fan molts. Jo no sé, i la primera pregunta meva que m'agradaria fer, després ja us deixo sols, és si realment els productes de festuc que trobem majoritàriament en els supermercats es fa amb festuc de Lleida, o justament la producció de festuc de Lleida se'n va cap a fora?
4: És així, Ramon?
2: No sentim el Ramon, aquí està el
4: no
2: problema.
4: No sentim el Ramon.
2: Aquí està la cosa.
4: Almenys que sapiguem nosaltres, jo no sé si el gran percentatge ve de Lleida o no, el que sí que potser s'haurà de començar a estudiar és si bona part dels pagesos decideixen o es veuen obligats a decidir a optar per impulsar cultius com els festucs a la demarcació de Lleida en detriment de les pèrdues que puguin tenir per altres cultius, ja sigui per les pedregades que hem tingut a nivell dels últims anys a la demarcació de Lleida en casos de la fruita dolça, però també a nivell de cereal. Haurem de separar també si és de regadiu o de seca, però haurem de veure en els propers anys si s'acaba potenciant o no aquest cultiu.
2: En tot cas, és un cultiu que fa... És recent, veritat? Judit, és de fa poquet, en realitat. I no sé fins a quin punt, ara ens ho explicarà el Ramon, que l'estem intentant contactar, però no sé fins a quin punt està molt extès. Si haguessis de parlar de xifres percentatges, diries que forma molt... té un percentatge molt alt dins el que és la producció frutícola d'aquí de Lleida?
4: A veure, deixo clar que jo no soc gran experta en matèria agrícola, però crec que no és un dels grans cultius que tenim. Segurament pot ser que d'aquí uns anys és un dels que guanyi força, però en tot cas ara mateix és incipient. Segurament molts dels pagesos pot ser que veguin un punt d'opció de reconduir els seus cultius cap aquí. També haurem de veure, que això és una de les coses que voldrem abordar amb el Ramon, si serà capaç aquest cultiu de saltar-se o de trampejar tots els obstacles que estan tenint els pagesos a la demarcació de Lleida, ja siguin plagues de conills o ja siguin pedregades, també amb falta d'aigua, i si pot acabar arrelant o no. També és veritat que potser xoca una mica fer estucar Lleida. No ho sé.
2: Bueno, però ja, la qüestió
4: és... Tot és innovar.
2: Si serà el cultiu miraculós, no?, que salvarà tots aquests obstacles que dius tu, que la fruita dolça potser se n'anant trobant. Mira,
4: exacte,
2: tenim el Ramon. Ara ja sí, el Ramon Boleda.
4: Ara ja sí.
2: Perdoneu, sí. El Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Mira, primera pregunta era si realment tots aquests productes que trobem àmpliament al supermercat i que cada cop n'hi ha més fets amb pistatxo, amb festuc, això surt del festuc de Lleida o justament la vostra producció se'n va cap a altres llocs?
3: No. Amb el festuc de Lleida la major part està en procés de producció. O sigui, el festuc que estem menjant ara,
2: sí,
3: el 90% ve d'Amèrica.
2: D'acord. Doncs mira, la Judit et fa quatre preguntes més, que ara estàvem ella i jo debatent, però clar, no tenim les xifres.
4: Exacte, no, necessitàvem...
3: Sí, ara comencem a produir, uh-huh, i bueno, sí, ara es començarà a menjar més festuc d'aquí, però clar, pensa que el festuc, el boom de posar l'arbre del pistatxo, va començar aquí a Lleida el 2016, i s'ha anat plantant des del 2016 fins ara. I perquè comenci a produir per fer collita de veritat, pues hem de passar 8, 9, 10 anys, depèn de les circumstàncies. O sigui que del 16 fins ara pues han passat 10 anys, pues ara sí que es començarà, segons quines finques, a produir pistatxos de veritat.
4: Perfecte. Anem una miqueta enrere i ens centrem en el que és el grup productor de pistatxos de Ponent. Quan neix i amb quina voluntat neix aquest grup productor?
3: Bueno, aquest grup productor neix a partir de que nosaltres, o sigui, tots els pistatxos nous de Quilleda van venir a través de Borges, o sigui que Borges va apostar pel pistatxo, l'empresa Borges, i ara fa pues, 3 anys va trencar el contracte, va ser uns enredos, però vull dir, trencar mútuament, i vam quedar pues sols. I llavors, a partir d'aquí, vam juntar-nos els que vam començar més aviat a produir pistatxos, i ens vam ajuntar per veure què fèiem de la collita, si mos processàvem nosaltres, si veníem a fora, vull dir, estàvem una mica perduts. I, bueno, i ara potser ens hem ajuntat ara més formalment i hem començat a fer, volem fer una fira de pistatxo aquí a Verdú. Uh-huh. Aquest dia vam fer una jornada del pistatxo que va ser molt interessant, van vindre 100 persones a veure les finques, a escoltar ponents, i pues, hi ha molta gent interessada. I a partir d'aquí pues, no sabem encara on anirem. O sigui, som productors de Ponent, ens hem ajuntat, però encara no sabem què farem amb els pistatxos.
4: Perfecte. Amb la Núria parlàvem una mica si les característiques del festuc podrà o permetrà als pagesos optar per aquest cultiu per trampejar una mica les dificultats que esteu tenint els pagesos a nivell de demarcació de Lleida. Si ens centréssim en les característiques d'aquest cultiu, quines dificultats i quines facilitats també us permeten a vosaltres a nivell de cultiu?
3: Mira, l'important, l'interessant del pistatxo és quan vam començar a produir nosaltres, a Espanya es produïa un 5% del pistatxo que es consumia. sigui, només se feia aquí a Espanya un 5%. Això vol dir que la collita ja la tens assegurada. O sigui, la venda de collita ja la tens assegurada. No com d'altres productes, com per exemple ens trobem a castanya amb el raïm, que el raïm hi ha molts pagesos que es quedaran els raïms del cep perquè no el poden vendre enlloc. El pistatxo, jo crec que durant molts anys quedarà la venda assegurada. Després, hi ha molts cultius que al cap de 15-20 anys i has d'arrencar i tornar a plantar. El pistatxo pot durar 100 i 150 anys, m'entens? O sigui, és de llarg recorregut. I després, la feina que porta, si ho comparem amb arbres fruiters o amb vinya, doncs també és mínima. O sigui que jo crec que si cada pagès es guardés una part de les finques de pistatxo, tindria una espècie de assegurança de vida.
4: A nivell d'aigua, és un cultiu que necessita molta o no?
3: Aviam, el pistatxo és un arbre molt resistent al fred, el fred d'hivern, no el de primavera, si brotés si igual que els altres, però el fred d'hivern és molt resistent a la calor i és molt resistent a la sequera. Què passa? Que si no té aigua, doncs no treu tant fruit. Com més aigua li poses, més fruit dona. Aquest dia vaig escoltar una ponència d'uns que venien dels Estats Units i allà hi posen de 10 a 12.000 metres cúbics per hectàrea. Aquí n'hi posem de 3 a 4. O sigui que ells fan unes produccions mitges de 3.500, 4.000 hectàrea, quilos, sec, i aquí unes produccions de... Si fem 2.000, 2.500 ja estarem contents.
4: Clar, escoltant-te, la sensació és que hi ha més, més beneficis, no, o més pros que més contres, no? Hi hauria alguna dificultat o algun pro a l'hora de cultivar festucs? Alguna cosa tenia en compte?
3: La dificultat més gran és que durant 7 anys has de posar diners.
4: Vale.
3: M'entens? O sigui, que tu plantes una finca de vinya o una finca de pomeres, al cap de 2 anys ja comences a amortitzar. Ara poses un pistatxo, no amortitzes fins al cap de... No comences a amortitzar fins al 8è any. M'entens? Això és difícil de suportar. O sigui, ha de ser un cultiu no primari, sinó secundari a l'explotació. Un cop ja ho tens en marxa, doncs llavors sí, es pot convertir en un cultiu primari. El primer cultiu de l'explotació, però són molts anys, s'ha de tenir molta paciència i passen moltes coses. Mira, en aquests anys he passat plagues de conills, he hagut d'arrencar més de 300 arbres per culpa dels conills. Va haver un any, ara fa 2 anys, la sequera, vam haver de reduir molt la de llosa, el rec. Un altre any a la polinització, perquè sabeu que es necessita arbres mascles i arbres femelles. I es polinizen pel vent, no per les abelles, ni pels mosquits, ni res. Pel vent. Pues si plou, el polen es mulla. Doncs l'any passat no va parar de ploure durant la polinització. O sigui que de dificultats n'hi ha moltes.
4: Doncs estarem pendents d'aquestes dificultats. Ho deixem aquí, Ramon Boleda, representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
3: Vosaltres, molt bé.
2: Moltes Adeu. Gràcies també, Judit Castellà, aquesta entrevista que ens arriba des de UAU Lleida. Ara sabem una miqueta més sobre aquest producte, el conreu del pistatxo del festuc a Lleida. Gràcies, Judit, una abraçada.
4: Gràcies, bon dia.
2: Tanquem ara sí la primera hora de l'Obert per Vacances a partir de les 10:03, més.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un...
7: Ràdio Arenys.
8: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
9: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
8: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
9: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
8: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
9: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
8: Reserves al 930-234-522.
9: Restaurant 7 de Mar, el mar a la nostra manera.
5: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
10: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
11: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
12: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, El Rial.
7: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident de camió a la C12 a Maials, deixa la via completament tallada en direcció Flix per la retirada del vehicle. Un altre accident, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, sentit nus de Trinitat, deixa també un carrer tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, les obres a la B20, direcció nus de Trinitat també, i nus de Llobregat, deixen també un carrer tallat i també hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, a Esparreguera, sentit Lleida, amb un altre carrer tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat a confinar també diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105, de les quals han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les circumstàncies de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunió també centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de 200 sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta a un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord.
0: Notícies en xarxa. Bananas en pijama.

0: Aina Barbany, Cardedeu Media, ai, Ràdio Televisió, Cardedeu. Bon dia, Aina.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bueno, no és en pijames, per favor, que mones. En pijames a ratlles, eh?
1: He de dir que aquesta no la vaig enganxar.
0: Ostres, però bueno, l'heu triat com a sintonia perquè mola
1: molt,
0: no? Sí,
1: va ser una suggerència de l'Enric.
0: Ah, d'aquell que està...
1: Sí, sí,
0: sí.
1: Sí.
0: Heu de dir que trobem a faltar, Enric.
1: El trobem a faltar.
0: Ostres, és que gràficament, tu escoltes la cançó i clar, gràficament les veus, eh? Les bananes amb pijama, ratlles, a vegades amb ulleres de sol, fins i tot moníssimes, amb les sabatilles d'aquelles d'anar a dormir. Però tu no et va pillar, eh?
1: No, a mi no. Però això que et passa a tu, a mi em passa amb altres sèries, Vull dir que és una cosa normal.
0: Gràcies. Escolta, i els oients què diuen de sèries? Perquè avui us estem preguntant això, eh? Perquè acabi de sintonitzar l'Obert per Vacances, avui la pregunta del dia és sèries que us recorden la vostra infantesa.
1: Exacte, mira, a través de xarxes ara mateix tenim a la Pilar, que ja és una oient fidel i habitual, que ens diu que ella és molt gran i que ella veia el Pato Donald els diumenges al matí.
0: Oh, clar, és que, de fet, si has mirat Disney mai, i Disney Channel l'ha mirat també no, gent molt més jove, clar, el Pato Donald és un referent.
1: És tot un referent, sí, juntament amb el Mickey, la Minnie,
0: més,
1: el Pluto...
0: Fa una miqueta de rabieta, o no, això ho decidiu vosaltres, perquè a mesura que passa el temps i aquests personatges es redibuixen. Saps? Les noves temporades, els nous episodis, redibuixen. I llavors, potser segurament la Pilar és més fan del Pato Donald clàssic.
1: Clar, clàssic.
0: Sí, sí, que després
1: jo he
0: els
1: conegut
0: adoneixen, els fan més rodons. Ai, no sé. Tu has conegut què? Tu, el nou, no?
1: El nou, el que és més modernet.
0: Sí.
1: Però bueno, que l'essència hi és, o sigui, que és xulo.
0: Sí, ella amb el seu gorret de mariner i tot això. Pato Donald. Sí. Les històries també canvien, eh?
1: I
0: les històries clàssiques no tenen res a veure amb les noves, eh?
1: És veritat, això.
0: Pensem-hi.
1: Doncs,
0: què més?
1: Núria, mira, seguim. La Núria d'aquí de Cardedeu ens diu Gat i gos. I és una proposta, una sèrie que també ens l'ha dit l'equip del Prat Ràdio, juntament amb també Les Espies de Veritat.
0: Ai, sí. Mira, Gat i gos, per qui no ho sàpiga, és superxulo perquè és un animal que per un costat té un cap de gos i per l'altre costat té un cap de gat.
1: Sí. És ben curiós, però està bé també. Jo aquesta sí que la vaig enganxar, veus?
0: Sí, t'agradava o què?
1: Sí, m'agradava molt. I Les Espies de Veritat em sembla una sèrie espectacular. De fet, si no vaig equivocada, em sembla que l'han tornat a emetre ara.
0: Sí.
1: I quan ho vaig veure em va fer molt feliç, em va fer molta il·lusió, la veritat.
0: Sí, és un imprescindible i és molt, té un punt estiuenc, eh? Té un punt molt estiuenc, no?
1: Sí.
0: Sí, l'estan fent una altra vegada.
1: Sí. Llavors, si ara mirem el WhatsApp, abans comentàvem, no, que les sèries ens transporten a moments i sobretot records, no? Perquè al final moltes d'aquestes sèries les veiem doncs, juntament amb amics i familiars, ja que abans era com un dia sagrat de la setmana que deia, ostres, avui fan la sèrie, doncs tots a mirar la sèrie. Doncs és el cas d'en Jordi de Valls, que ens envia el següent.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs mira, en el meu cas, tinc un molt bon record amb ma germana de quan sortíem del col·le i anàvem directes a casa a berenar, de mirar la sèrie de Phineas i Ferb. Ens encantava sempre, bueno, tots els invents estranys que feien i sobretot el personatge del Perry. I tinc un molt, molt bon record d'aquelles tardes. I bueno, jo diria que aquesta és la sèrie que ens va marcar més, tant a ma germana com a mi.
0: Escolta, aquí és on
2: sortia. Moltes gràcies, una abraçada forta
0: gràcies,
2: a tot l'equip i als oients.
1: Una abraçada per tu també.
0: Escolta, aquest és on sortia Perry l'Ornitorrinco, que a mi em fa molta gràcia aquest personatge.
1: És increïble. Amb el doctor Doofenshmirtz, que tenien una batalla vital sempre, brutal. Sí.
0: A més, els dibuixos, és curiós també com les noves sèries dibuixen d'una manera molt diferent. Vull dir, aquí tenim cares triangulars, ulls saltons...
1: Bastant curiós.
0: Diferent total, eh?
1: Però trets molt característics, eh?
0: Clar, que tu ho veus de seguida. Perry, l'Ornitorrinco, molt bé, i Phineas i Ferb, molt bé.
1: Mira, tenim una altra proposta, aquesta vegada una mica més antiga, de la Dolors d'Arbúcies.
3: Mira, el que veia jo de petita era en Popeye, en Tom i Jerry.
0: Oh!
1: Increïble, Tom i Jerry.
3: I després el que m'encantava, que no eren dibuixos animats, era el Gras i el Prim. Que tu no saps ni de què parlo. Però eren boníssims.
1: està en lo correcte. No sé ni de què em parla.
0: Sí, home, sí. Però eren... Sí, sí.
1: Digues, Tom i Jerry, un clàssic increïble. De fet, ara, a dia d'avui, encara me la podria mirar perquè és que és increïble.
0: I mira que era tota l'estona el mateix, eh? Era el gat perseguint el ratolí i el ratolí burlant-se'n. És que no tenia més, però se n'empescaven unes...
1: Sí,
0: increïbles.
1: Sí, enganxava molt.
0: També és veritat que aquestes sèries que no passen mai de moda i que de tant en tant anem trobant, perquè sempre es van reposant en algun canal, són com un enllaç entre avis i nets, jo diria, eh?
1: És veritat,
0: com a,
1: això.
0: No? Com a que els avis diuen, va, que sèiem a mirar-ho.
1: Tom i Jerry, jo el mirava precisament a casa dels meus avis.
0: Veus?
1: La meva àvia a mi em va comprar un DVD amb totes les temporades i m'encantava.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs el Premi al Gras, que en realitat aquí es va conèixer durant molts anys i sempre com El Gordo i el Flaco, perquè bueno, pues la feien a la televisió espanyola, eren Laurel i Hardy, un duet anglès, britànic, no, espera't, sí, britànic, sí, sí. Bueno, mig, eh? Era un dels Estats Units i un britànic, estic llegint. Sí, sí, i era cinema mut dels anys 20. Segur que has vist alguna imatge, és icònica, són icònics aquests dos personatges, un de Gras i un de Prim, i bueno, doncs van tenir el seu èxit i la seva època. Abans no hi havia tanta oferta, també, eh?
1: I és carrer. Veritat, això, és veritat. Sí, llavors la gent mirava més una cosa en concret.
0: I tant.
1: Val, i ara tenim un altre àudio, que és d'en Jordi de Banyoles.
4: Uf, sèries de la infància. Jo he de dir que ho he de tirar cap a casa i ara mateix m'estic mirant el braç, que el tinc mig tatuat, i he de dir One Piece és aquella sèrie que des de quan la veus de petit la mires amb una perspectiva i en treus unes conclusions, i he de dir que remirant-la de gran, sobretot als estius, té una perspectiva molt més adulta i treus una altra visió de la sèrie. Et diria que la remiro cada any, però té 1000 i pico episodis, per tant, no puc mirar-la cada any. Remiro algunes temporades.
1: Està bé.
0: Jo, One Piece, he intentat veure-la i no m'hi he atrevit mai, perquè trobo que té molts episodis. Molts. Però t'explota el cap. Només veient algun episodi, t'explota el cap de com hi pot haver tantes històries, tants personatges i tantes capes.
1: Sí, és fort. És fort.
0: No, els qui són fans de One Piece ho són molt.
1: Sí, ja veus, en Jordi diu que té tatuada la sèrie, vull dir...
0: Sí.
1: És fan.
0: Fan, molt bé. Alguna altra aportació? Déu-n'hi-do, quin munt de records.
1: Sí, és que avui el tema... Doncs mira, tenim l'actualització diària de la Maria. Si voleu, la posem.
0: Va passar del Porriño, ara ja havia entrat ben bé més endavant. És que no sé en quina població estava. A veure què ens diu
1: ara
0: la Maria.
1: Ara ens dirà, perquè em sembla que més ha tingut un petit problema avui.
5: Bon dia, obert per vacances. Bé, avui comencem tercera etapa. Ens queden 20 quilòmetres per davant i anirem des de Redondela fins a Pontevedra.
0: Ostres, que guai.
5: Vam passar una última jornada una mica accidentada perquè m'ha picat alguna cosa que no sabem què és, però m'ha fet al·lèrgia. I tinc, a part de moltíssimes picades, el peu dret inflat. Així que esperem que això no ens afecti massa, i si la cosa es posa xunga, doncs allà a Pontevedra busca un hospital. Feta aquesta actualització, la cosa va de sèries de la infància.
1: A veure.
5: Jo crec que això és molt, molt generacional, no? Jo recordo Los Diminutos, Banner i Flappy, Heidi, Billy Fogg, D'Artagnan... Bueno, en D'Artagnan i los tres mosqueteros, no? Bueno, d'aquest estil. I a mi m'agradava molt, personalment, una que es deia Pumuki, que era sueca, em sembla, i era un dibuix animat, però tot l'entorn era pel·lícula. Aquesta m'encantava.
1: Que passa,
5: bon dia.
0: Adéu. Sí que devia ser sueca, perquè el Pumuki era un follet del bosc, un ésser d'aquests mítics i màgics, que hi ha als boscos, amb el cabell vermell.
1: Anda, vale. Pues
0: Pumuki.
1: Ni idea. No
0: tinc sí, sí. Idea. Una mica, si ara que me l'estic mirant, una mica Muñeco Diabólico, també t'ho he de dir.
1: Sí? Ui.
0: Una mica Chucky. Vist ara en perspectiva, però sí. I Banner i Flappy, les ardilles. Sí, és generacional, això.
1: Sí.
0: De fet, doncs... sèries d'animalons sempre n'hi ha, no?
1: Sí, és veritat, sí. No fallen, eh? Sempre n'hi ha alguna.
0: Fixa't que gairebé tothom, si no tothom, ens ha dit sèries de dibuixos animats.
1: Sí.
0: Mira.
1: És veritat.
0: Sí, d'animació. Sí, sí. Bé.
1: Bueno, ens transporta això, suposo, els records, no?
0: Sí, sí. Molt bé.
1: Doncs, Núria, fins sí. aquí les intervencions que hem anat rebent fins ara. Poden seguir enviant els oients, que a final del programa tornarem a escoltar-ho.
0: Molt bé.
1: I això.
0: Doncs vinga, donem-nos més idees de sèries que es veieu quan éreu petitets i de records associats a les sèries, que això també ens interessa.
1: Això.
0: Moltes gràcies. Aina Barbany, des de Cardedeu. Una abraçada.
1: Fins ara.

0: el nostre tècnic, el Lluís, ens dona a entendre que ell mirava Magnum i que li agradava molt Magnum. A mi també, amb els Zeus i l'Apolo. Tota una sèrie clàssica i mítica també de molts estius, perquè se n'han reposant. Però mira, si us falten més títols, avui ens porten un reportatge des de la Plana Ràdio que ens dona encara més idees. Com dèiem, les sèries de la nostra vida, un viatge per la infantesa davant del televisor.
1: Hi ha coses que només necessiten 3 segons per transportar-nos 30 o 40 anys enrere. Una sintonia, un tan-na-na, o una frase que tots hem repetit alguna vegada. Perquè abans de Netflix, abans de les plataformes i fins i tot abans que existís el comandament amb 20 botons, tots teníem una cita amb la televisió. Sortíem de l'escola, deixàvem la motxilla en qualsevol racó i corríem cap al sofà. I segons l'any en què vau néixer, segur hi havia una sèrie que us feia impossible aixecar-vos fins que s'acabava. Avui fem un viatge per les sèries més emblemàtiques de la nostra infància. Prepareu-vos, perquè segur que més d'un i més d'una us farà cantar sense voler.

Comencem als anys 70 i principis del 80, quan una vella era tota una estrella, tota una reina. Sí, si hi ha una sèrie que uneix diverses generacions, és l'Abeja Maya, aquella petita abella curiosa que preferia descobrir el món abans que quedar-se dins del rusc. Va arribar a finals dels anys 70 i ràpidament es va convertir en una icona. La seva sintonia encara avui és una de les més reconegudes de la televisió. I sí, tots recordem a Flip, a Willy i aquella melodia que es quedava enganxada durant dies. Després de l'Abeja Maya va arribar una altra protagonista impossible d'oblidar,

L'heu conegut? Era una nena que corria pels Alps, envoltada de cabres i del seu avi. Una sèrie tendra, encara que també ens va regalar algun dels primers drames infantils. Perquè, reconeguem-ho, quan la Heidi marxava a Frankfurt, més d'un va acabar amb un nus a la gola. Tots recordarem a Heidi, a Clara i a Pedro.

parlant de llàgrimes i de drames, arriba el rei del drama televisiu d'aquella època. Segur que també et sona d'alguna cosa.

ser en aquella època el rei del drama televisiu, el Marco, aquell nen que recorria mig món buscant la seva mare. Probablement va ser la primera vegada que molts vam descobrir una sèrie que podia fer plorar. I encara avui només cal sentir aquell En un puerto italiano. No tot eren drames. De fet, als anys 80 van portar també un canvi radical. Arribaven les aventures, la ciència-ficció i els robots gegants. Un dels grans fenòmens va ser el Comando G, 5 joves convertits en superherois que defensaven la Terra. Aquí es van convertir en un autèntic fenomen.

Comando G es va convertir en un autèntic fenomen. També el grup Parchís, que eren qui interpretaven aquesta cançó. Encara hi ha qui, quan sent la sintonia, intenta recordar el nom de tots cinc.

0: Però si hi ha una sèrie que va revolucionar la televisió catalana i la televisió espanyola, és aquesta.
1: Bola de drac, Z.

0: TV3 la va convertir en un autèntic fenomen social. El Goku, el Follet Tortuga, el Vegeta, milers de nens i nenes corrien cap a casa per no perdre's cap episodi. Molts encara discuteixen qui era més fort de tots i aquesta conversa probablement no acabarà mai. Però en aquella època també hi havia espai per a la fantasia que ens aportaven els barrufets.
1: Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, és on viuen contents els barrufets.
2: Al nostre poble és el país on tot es pot fer, si tu barrufes, jo també.
0: Era aquell poble blau on gairebé tothom tenia com a nom segons la seva personalitat. Bon, recordareu del barrufet filòsof, el golafre, la barrufeta i, evidentment, en Gargamel, el dolent més maldestre de la història.

D'altra banda, si tu vas créixer als 90, va ser l'edat d'or dels dibuixos animats. És impossible que no coneguis a Oliver i a Benji. Els partits duraven més que una final de la Champions. El camp semblava tenir 15 quilòmetres i el porter podia passar mig episodi volant per l'aire, però ens encantava. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. I en aquella època, també als anys 90, ens arribava un gat blau, el gat blau des del futur, el Doraemon.

0: Doraemon amb una butxaca màgica capaç de solucionar qualsevol problema o gairebé, perquè normalment les coses acabaven moltes vegades encara pitjor per culpa del Nobita. A finals dels 90 també va esclatar un altre fenomen, els Pokémon. Tots volien ser entrenadors, tots volien tenir un Pikachu i tots vam intentar també aprendre els noms dels 151 primers Pokémons. Avui ja passen del miler i ja costa una miqueta més seguir-los. De fet, l'any 2000 també arribava unes sèries amb humor irreverent i les noves formes de veure la televisió. L'any 2000 va arribar un nen que també va revolucionar totes les tardes.
1: Shin-chan.
0: Irreverent, trapella, desvergonyit, els pares no sabien gairebé si riure o si plorar. Els nens ho tenien claríssim, eren partidaris de riure amb el Shin-chan i les seves històries. I d'aquest fenomen a un altre fenomen, però en aquest sentit mundial, el Bob Esponja, una esponja optimista que vivia sota el mar. Poques sèries han aconseguit agradar tant als nens com als adults, com la de Bob Esponja.
2: ¿Estáis listos, chicos?
3: ¡Sí!
2: ¡Más fuerte!
3: ¡Sí, la
2: piña! Él vive en la piña debajo del mar.
3: ¡Pobre esponja!
2: Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

0: I en aquest recorregut tan especial, encara que no sigui exactament una sèrie infantil, els Simpson també mereixen capítol a part. De fet, els Simpson porten més de 35 anys fent-nos riure i aquí assegura que han predit mig món. No sabem si és cert, però és veritable que Homer, Bart, Lisa, Maggie formen part de la família de milions de persones. En un país multicolor. I avui en dia les sèries ja no ens esperen cada tarda. Ens esperen Netflix, HBO, Disney Plus, Prime Video o qualsevol altra plataforma. Fem maratons. Veiem 5 capítols seguits i gairebé mai hem d'esperar una setmana sencera. Però hi ha una cosa que no ha canviat. Aquella sensació de recordar la sintonia d'una sèrie que miràvem de petits. Perquè les millors sèries no només ens explicaven històries. En recorden una època, en recorden els amics, ens recorden les tardes d'estiu, els entrepans de pa amb xocolata, Fosquitos, Regalitos, Mi Merienda, El Tigretón, La Pantera Rosa, El Xocapic i aquella frase que tots dèiem a casa: no em molesteu, que ara comença la sèrie.
1: Ai, quines ganes de veure una d'aquestes sèries vintage que ens proposava ara la Tere des de la Plana. Quina gràcia de veure-les menjant un tigretón. Tere, m'has inspirat, ja tinc berenar i plan per aquesta tarda. Moltíssimes gràcies. Des de la Plana Ràdio, la Tere Giné, amb aquest reportatge tan entranyable que segur que us ha fet fins i tot posar la pell de gallina o caure una llagrimeta. Va, que seguim endavant, a veure si us supera això el Manel Ferrer. És l'hora, jo diria que una mica més tard de l'habitual, de saludar el Manel Ferrer i veure on és i què fa. Manel, des de Premià Mèdia, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Doncs si estàveu parlant ara de tigretons, de dolços, no sé què dirà el nostre convidat d'això, perquè les coincidències de la ràdio a vegades ho fan. Avui volem parlar més que de dolços, dels gelats, dels granitzats i les begudes també fredes, no?, que també entren en aquests moments de l'any, a l'estiu, però això pot afectar realment a la salut de les nostres dents, a la nostra boca. Doncs avui hem vingut per parlar amb el doctor Marc Llavallol, hem vingut a l'Univers Dental aquí a Premià de Mar. Doctor, com està? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Primera pregunta i molt directa. Les begudes fredes, els gelats, granitzats, són perjudicials per les nostres dents o si se'n fa un consum responsable podem anar passant?
3: És com tot, hem d'intentar no abusar, però hem de pensar que són begudes, que són molt àcides, tenen un pH molt baix i són capaces de realment debilitar la nostra capa externa de la dent, que és l'esmalt, i provocar problemes.
2: Mm-hmm. Problemes de quin tipus, o fins on poden arribar? Suposo que estem parlant d'un consum molt excessiu, no que mengéssim molt gelats, però on podria arribar el problema si en fem un excés d'aquest consum?
3: Clar, si ens passéssim, si debilitéssim constantment l'esmalt, podríem provocar com lesions que podrien provocar càries, diguéssim, lesions cavitades de la pròpia dent, i clar, això ho hauríem de tractar.
2: Mm-hmm. Per exemple, Núria, segurament ara estàs pensant, no?, quan doncs en menges un gelat, un granitzat, aquella punxadeta que fa les dents en un primer moment, això, doctor, és normal o seria ja algun símptoma?
3: Clar, com ara a l'estiu prenem coses molt més fredes, com bé dius, gelats, inclús begudes, notar una certa sensibilitat molt lleugereta no pots, vol dir que sigui algo realment dolent, però si ho notem a diari cada cop que prenem algú fred, doncs aquí sí que ens hauríem de preocupar. Hauríem de plantejar-nos anar a visitar el nostre dentista de confiança i realment veure que no sigui res greu.
2: Mm-hmm. Clar, amb això, dèiem, anar a veure el dentista i quines solucions hi haurien o què passaria si tinguéssim aquesta sensibilitat tan extrema.
3: Sí. Si és un tema només de sensibilitat dentinària, doncs tenim productes avui en dia, ja sigui col·lutoris, pastes dentals, inclús gels, que ens ajuden molt a mitigar-la. Si per lo contrari és algo més greu, diguéssim, com podria ser una càries o algun tipus de problema més que haguem d'intervenir, doncs hauríem de visitar el nostre dentista, sí.
2: I ara, Núria, estic pensant, perquè buscant la cara bona de la situació, no sé si, per exemple, menjant un gelat ens podem adonar que tenim una càries, si ens fa, per exemple, aquesta punxada que és més excessiva, és a dir, que potser el gelat pugui ajudar també a descobrir un problema.
1: Ets molt optimista, doncs, Manel.
2: Sí. Mira, a veure, però sembla que sí, diu el doctor.
3: Doncs sí, perquè, ja et dic, potser aquesta càries fa mesos que la tens, però perquè sí, a l'hivern doncs no has pres coses tan fredes i no ho has pogut sentir, aquesta sensació, i això doncs, potser t'està donant com un avís de que alguna cosa està passant. Hem de pensar que si aquesta punxadeta és llarga, diguéssim, que l'estímul que et dona, aquesta rampa que t'adona, dura segons, inclús minuts, això ja vol dir que aquí hi ha alguna coseta més greu que hem de revisar.
2: Molt bé. Núria, vols preguntar alguna cosa al doctor?
1: Bé, no sé si l'estiu és època de que visitem el dentista per allò de que tenim més temps i fas aquella revisió dental que sempre fa mandra, o justament, mira, passes de dentistes perquè fa mandra. Anar-hi i dius, ja hi aniré quan comenci el curs. Teniu molta intensitat de treballs aquests dies?
3: Doncs ens trobem amb això. Molta gent que aprofita que ara té pues, potser més flexibilitat horària i que acudeixen aquí a la consulta per fer una revisió i per veure que tot estigui en ordre.
1: Molt bé.
2: Amb tot això, Núria, ara parlant d'aquesta revisió, i estàvem parlant, de fet, el doctor és especialista en el tema de les ortodòncies, endodòncies, que això ens explicarà la diferència entre una cosa i l'altra, que volíem aprofitar per dir-ho, que cada cop són més estètiques, no?, i més visibles, no?, si ho comparem amb anys molt més enrere, doncs tots aquests aparells que es portaven a la boca. Tot ha evolucionat molt, doctor.
3: Sí, nosaltres aquí a la consulta treballem per especialitats. Tenim la nostra doctora, la doctora Pérez, que és l'ortodoncista, que porta tot el tema d'ortodoncia, des de sigui la convencional, els bràquets, els alineadors, que són aquestes invisibles que es diuen avui en dia. Jo, en concret, em dedico al tema de l'endodòncia, que és quan pues, el nervi està afectat, pues, acostuma a ser per la càries o inclús per traumatismes. Bueno, tenim un seguit de bons professionals que toquen les diferents especialitats.
2: Que bé. Tornant no sé a aquesta si... sensibilitat. Digues, Núria, digues.
1: No sé si ens podria donar algun consell d'higiene durant l'estiu, que sigui específic de l'estiu, o la higiene és igual a l'estiu i a l'hivern i en tota època. Consells per cuidar-nos.
3: El que hem de pensar és que ara, a l'estar molta gent de vacances, pues ens relaxem una miqueta en els nostres hàbits diaris, no?
1: Sí.
3: Jo, el que es recomana és seguir la rutina d'higiene de sempre, de 3 cops al dia. No cal que sigui immediatament després de l'àpat, de l'esmorzar, el dinar, el sopar, perquè aquí tenim molta acidesa a la boca i seria contraproduent, però mitja horeta després de menjar és l'ideal poder fer aquesta bona higiene. Tant la interproximal, amb els fils dentals, les sedes o inclús els raspallets interproximals i seguidament del raspall convencional o inclús l'elèctric. Però sí, hem d'intentar evitar el picar entre hores. Sé que estem de vacances, que tenim moltes hores, ve molt de gust, ara aquí pico uns frits secs, aquí unes patatetes, un gelat, però això són agressions constants a les nostres dents i no tenim la boca pensada per rebre tants atacs diaris. Llavors intentem reduir la ingesta al llarg del dia i sempre hidratant-se molt, que tinguem molta saliva, que al final és la que ens ajuda a protegir les nostres dents d'aquestes agressions àcides.
2: Ara, justament, abans de parlar amb tu, estàvem escoltant aquest reportatge que parlaven doncs, una mica d'aquests dolços, aquestes pastes, no?, que ens aboquen una mica a la infància, les panteres roses, els fosquitos, etc. Suposo que això també, avui estem parlant de gelats, però també són productes que poden també doncs, ser perjudicials també per les nostres dents, els dolços.
3: Totalment. Són productes amb un component de sucre altíssim. És veritat que els disfrutem i la vida es tracta d'això, de poder menjar de tot i disfrutar-ho, però hem d'intentar ser flexibles. Podem menjar aquestes coses? Pues puntualment podem menjar-les, però ens hem de tenir una higiene extremadament bona, que tinguem això, com unes rutines establertes de no saltar-nos a rentar les dents al matí, no saltar-nos a rentar les dents a migdia, a la nit, és la manera que tenim de combatre aquestes agressions d'aquests productes tan dolços.
2: Per tant, amb moderació, Núria, ja ho veus, que sí que podem recórrer aquesta nostàlgia que parlàvem abans, eh?
1: Tot es pot fer, tot es pot fer. No, ens hem
2: tot es pot fer. De fet, ara, amb això que parlàvem, és veritat que el dentista, si ho comparem amb altres especialitats mèdiques, sembla que la gent hi va un cop l'any i si poden, s'hi escapen, i gairebé cada 2 anys. És a dir, ens falta una mica, doctor, l'hàbit d'anar al dentista? O hi anem ja quan tenim el dolor que ja no podem aguantar més?
3: Això ha canviat molt. Abans ens trobàvem gent que tenia aquesta certa pues, com una adversió cap al dentista, que intentava no anar-hi, però això està canviant molt i la gent ja ho ha agafat com una cosa rutinari. D'anar-te a fer la teva revisió és molt millor una cosa preventiva, veure que tot estigui en ordre o si trobem alguna cosa que sigui petita, que no deixar-nos la boca en un mal estat, llavors venen amb el dolor i llavors ja no és una coseta que s'ha d'arreglar, és una gran muntanya el que ens trobem per combatre, diguéssim. Llavors recomanem això, una visita anual. Hi ha gent que inclús que la necessita 2 cops a l'any perquè tenen molta tendència a fer càries, o gent que té, diguéssim, enfermetat periodontal, que han d'anar de forma puntual a fer els seus tractaments de les genives, però és el que recomanem.
2: Molt bé. Per tant, com en qualsevol altra especialitat, la prevenció, no?, moltíssim millor del que pensàvem. Tornant de nou als problemes aquests que parlàvem concrets més de l'estiu, això ho noteu durant l'estiu o potser la gent se n'adona just quan doncs, comença el setembre, octubre, que ja deixem de fer doncs, el consum d'aquests productes, els gelats, les coses fredes?
3: Sí. Hi ha gent que directament s'ho deixa, diguéssim, perquè està de vacances, no està aquí o el que sigui, llavors ens ho trobem més de cara al setembre, o hi ha casos així més dramàtics, diguéssim, on el pacient ja té un dolor tan marcat que acudeix d'urgència perquè és que no pot tolerar-ho. I en aquests casos, clar, ens toca intervenir-hi per posar-hi solució.
2: Mm-hmm. Doncs gairebé per acabar, doctor, i per recollir una mica tot el que ens has explicat molt bé avui, per cert, debutava avui amb aquestes entrevistes al doctor, per tant estem molt contents que ho hagi pogut fer a l'Obert per Vacances. Resumidament, quina prevenció hem d'aplicar per això, per aquesta ingesta de gelats, de granitzats, de begudes fredes, per, d'alguna manera, mitigar al màxim aquestes molèsties que parlàvem?
3: Doncs, com ho comentàvem, amb una miqueta de moderació, sense abusar, no estar tot el dia menjant, ja sigui gelats o dolços, tenir la higiene molt estricta, la que fem d'una forma habitual, que pel fet que estiguem de vacances no hem d'empitjorar la nostra higiene oral, al revés, tenim més temps, doncs, siguem conscients, disfrutar de la vida, es pot menjar de tot, es pot prendre de tot, amb moderació. Després del gelat, doncs, podem glopejar ni que sigui amb aigua, per treure una miqueta aquest sucre que ens pot quedar a les dents i res, si tenim qualsevol avís d'alguna molèstia més marcada, diguéssim, doncs trucar al dentista de confiança.
2: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Digues, Núria.
1: Tinc una pregunta friqui.
2: Sí,
1: allò que fem de quan s'acaba la beguda amb gel, del gel que queda a mastegar-lo...
2: Ui, això, la cara del doctor no l'estàs veient, però vaja.
3: No, això hi ha gent que té el costum i ho hem d'intentar evitar com vale. Sigui. Pensem que és una estructura, és algo molt fort, com si mantinguéssim una pedra,
1: sí.
3: I ja té els dos components, la rigidesa i a sobre el fred. Podem provocar fracturetes a les dents o inclús mals majors. S'ha d'intentar evitar. Els gelats, tot això dur, hem d'intentar, més que mastegar-ho, pues, anar-ho desfent amb la llengua, diguéssim.
1: Mira.
2: Molt bé, paciència. Deixa que el gel es fongui, Núria. Per tant, no ho facis, això, de mossegar els glaçons, perquè és fatal. Gràcies, doctor, i gràcies també a Univers Dental per obrir-nos avui les portes. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, com vulgueu.
1: Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, també moltíssimes gràcies. Fins demà,
2: gràcies,
1: company.
2: Gràcies, fins demà.
1: Adéu.
4: Obert per Vacances.
1: Darrer lliurament avui del podcast que us venim oferint al voltant de l'eclipsi. La setmana vinent ja és la setmana de l'eclipsi, serà dimecres. Nosaltres des de dilluns que us oferirem a programació especial dedicada a aquest fenomen astronòmic. Però avui sí que hem d'escoltar l'últim apunt que ens porten els experts de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona sobre l'eclipsi. Eclipse de ciència. Atenció, perquè avui jo crec que és molt pràctic el que us explicarem. Tots aquells que pensàveu fer fotografia del moment en qüestió heu de tenir en compte aquests consells que ens donen.
4: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: L'eclipsi solar total d'aquest 12 d'agost serà molt fotografiat. Aquest aspecte ens ocupa en el vuitè i últim capítol del podcast. I en volem parlar amb Carles Aliagas, professor del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili i un gran coneixedor del món de la fotografia. Carles Aliagas, abans d'entrar en l'àmbit de les recomanacions, alguna consideració prèvia sobre fotografiar l'eclipsi amb telèfon mòbil, que és el que segurament faran, en fi, desenes de milers o centenars de milers de persones, o fer-ho amb una càmera professional?
1: Sí, efectivament, els telèfons mòbils cada dia tenen més qualitat i permet, doncs, mitjançant una mica de zoom, doncs,

0: Anem a la càmera professional i al trípode, que d'això és l'expert, el Carles. Primer, suposo, buscar una bona ubicació?
1: La ubicació és important, perquè d'alguna manera doncs, el que tenim és que aquest eclipsi estarà molt a prop de l'horitzó i depenent del relleu que tinguem al nostre voltant, siguin muntanyes o siguin edificis, doncs podrem veure'l o no. Llavors, evidentment, doncs, cal buscar un lloc en el qual l'horitzó no es tapi aquest eclipsi i puguem doncs, planificar i ficar el trípode doncs, amb possibilitats d'agafar-lo en garanties. L'altre tema és el temps. D'alguna manera, el temps no sabrem fins a l'últim moment si hi haurà núvols o no hi haurà núvols. Llavors, tot qualsevol planificació estarà lligada al que ens trobem a l'últim moment doncs, en el cel.
0: Segons on trobem la ubicació o decidim la ubicació, serà també important arribar amb una certa antelació per tenir-ho tot ben preparat?
1: Es preveu que hi haurà problemes de trànsit i hi haurà carreteres que estaran tallades. Llavors, millor buscar una ubicació propera del nostre àmbit. Uh-huh. Llavors, que no haguem de fer grans desplaçaments perquè es preveu que hi hagi problemes.
0: Molt bé, un cop ja tenim doncs, la ubicació decidida i tenim la càmera a punt i el trípode, quins objectius ens podem marcar com a fotògrafs en funció també segurament dels coneixements i de les exigències que ens marquem davant de l'eclipsi total?
1: L'eclipsi en la fase de parcialitat doncs és molt brillant el sol i pot cremar qualsevol dispositiu. En aquests instants, ja sigui amb un angular que podem captar tot el que és l'horitzó, amb algun edifici, amb algun monument, doncs requerirà que haguem de posar un angular, en la qual agafarem bastanta imatge, i evidentment protegit amb filtre també, amb un filtre solar homologat. L'altra qüestió és si volem ja centrar-nos en el que és l'esfera del sol. No? Llavors aquí haurem de ficar doncs, un objectiu relativament llarg, no? Uns 300, 400, uns 800 mil·límetres, de manera que captarem doncs, amb una càmera reflex, o ja sigui mirrorless, doncs només omplirem el màxim del frame a la imatge del sol. No? I altra vegada, doncs, com és eclipse, com és parcial, el sol és molt brillant i també requerirem un filtre solar per tal de protegir. L'altra cosa és en el moment de la totalitat, en la qual allí el sol està completament tapat, ja no corre perill als nostres sensors, haurem de treure el filtre, perquè si no quedarà molt fosc i no podrem captar cap mena d'imatge, i aleshores veure quins serien els diferents moments en els quals podem fer aquesta fotografia per aconseguir diferents efectes. O bé la lluna oculta, mitjançant una exposició relativament llarga, que és potser de mig segon a un segon, o bé doncs, el que anomenen perles de Baylis, que serien aquells raigs de sol que passen al voltant, a prop dels volcans, en el moment just abans de l'eclipse total. No? I també doncs, hi ha un altre efecte, que són els anells de diamants, que també semblen, en el moment just abans de l'eclipse total, doncs apareixen. No? Però aquests duren tan poc que pràcticament disparem a cegues. No? Fiquem una exposició ràpida, disparem i ja veure què és el que es trobem quan acabarem el treball.
0: Aquest moment pot ser precisament el més complicat de captar?
1: Jo crec que sí, perquè d'alguna manera doncs, triga poc temps. Estem al moment que hem de treure el filtre per tal de poder fer fotos. Si ho fem amb molta atenció, correm el risc de cremar el sensor, perquè encara el sol encara es produeixen, i haurem d'esperar instants previs a que es produeixi. Hi ha aplicacions que calculen, en funció de la ubicació, el segon exacte en el qual es produirà aquest efecte. Aconsello que es busquen no? una aplicació d'aquest estil i programem doncs, que amb un error de 5-10 segons doncs, en el moment que es produiran aquests efectes.
0: I a priori, Carles, quin creus que pot ser el moment o els moments més espectaculars des del punt de vista fotogràfic de tot aquest procés previ i en el moment de la totalitat?
1: Com sempre, la gràcia és preparar-ho. No? O sigui, els que estem pensant en aquest dia 12, ja portem diversos mesos doncs, mirant l'equip, mirant la ubicació. Jo crec que el procés de preparació és el que omple més. En el moment que estàs allí, durarà tan poc que no ens donarà temps. No? I potser serà a posteriori que veurem el resultat. No? I, evidentment, si hem pogut fer, que no hi ha hagut núvols, i hem pogut disfrutar del moment i fotografiar aquest efecte que estem buscant, doncs clar, evidentment, doncs quedarem doncs, amb aquella medalleta, no? aquell objectiu aconseguit. No?
0: Mm-hmm. I des del punt de vista de tècnic de configuració de la càmera, algunes recomanacions, alguns consells a tenir en compte?
1: En quant a la càmera, cada instant, no? ja siguin previ o la totalitat, requereix diferents tipus d'exposició. Per exemple, doncs, en el moment que tinguem nosaltres la càmera i el sol sigui prou brillant, doncs, l'exposició a molt filtre doncs, no podem ficar un diafragma. El diafragma ens permet controlar la quantitat de llum que entra al,

0: el sensor relativament tancat perquè el sol és molt lluminós. Llavors, amb un diafragma tancat tindrem millor qualitat i l'exposició doncs, pot ser doncs, amb una ISO relativament baixa i amb una exposició de 1/50 o 250, doncs en tenim prou. No? O sigui, amb la qual en l'etapa de parcialitat no hi ha molts problemes d'exposició. O sigui, qualsevol configuració que ens permeti captar la imatge serà suficient. És més complicat en el moment aquest just previ a la totalitat i durant la totalitat. Els minuts previs, els moments previs, com haurem tret el filtre, haurem de disparar velocitats molt altes, uns 500, 1.000 o 2.000. I llavors això el que considera és fer una ràfaga. Fer ràfagues des de que estàs a punt, fer una ràfaga suficientment ràpid i a veure què estàs captant durant aquest temps. I, evidentment, el diafragma també pot ser relativament moderat i que doni per qualitat. Una F8, una F5.6, una F11, ens anirà prou bé.
1: I els moments posteriors? Perquè hem parlat molt dels previs i del moment de la totalitat. I els posteriors? Potser ja no hi arribarem. Estar prou concentrats.
0: Els posteriors passen el mateix. Si aquests efectes de perla de baile i anilles de diamants es produeixen just abans, quan surt també es produeixen. En la qual doncs, també haurem d'estar preparats per fer, si en la primera vegada... O sigui, diguem que tenien dues oportunitats per fer els diamants, l'anell de diamants i les perles de bailes. Previ a la totalitat i just després de la totalitat. A veure, jo crec que hem de fer els dos i a veure què surten de la unió dels dos.
1: Mm-hmm. I entre un fotògraf, entre cometes, professional i un fotògraf entès però aficionat, algunes diferències a tenir en compte a l'hora d'afrontar l'experiència de l'eclipsi?
0: Els professionals, per sort, disposen d'equips millors, no? En la qual tenen objectius doncs, el que diuen de pata negra, en la qual doncs, tenen una qualitat superior, i aquests, evidentment, doncs, la qualitat que obtindran del sol i de la totalitat i de la lluna serà superior als que nosaltres tinguem, no? com a aficionats. De totes maneres, en el moment que un objectiu li tingues el diafragma, la qualitat no arribarà, però sí acosta. El qual, com a aficionat, qualsevol objectiu que tinguem al nostre abast de 300 mm per amunt i amb un diafragma que podem disparar F8, serà suficient per poder tindre imatges de qualitat.
1: I per anar acabant, Carles, com et planteixes tu personalment, com pot resultar aquesta experiència? Com l'afrontes?
0: Jo l'afronto preparant tres trípodes, en el qual intentaré fer els tres tipus de foto. El que passa és que, clar, només tenim dues mans, llavors només podem agafar i un dels equipaments. Els altres dos estaran de manera automatitzada, amb la qual es programaran i aniran fent fotos doncs, cada 30 o cada minut i després veurem el resultat. O sigui, d'alguna manera és vas anant fent fins que al final doncs, trobes la solució. No?
1: Mm-hmm. S'acaba gaudint a posteriori. No?
0: S'acaba gaudint a posteriori.
1: En el moment és tan estressant que segurament no es pot...
0: Intentaré disfrutar, però sí, d'alguna manera sí que serà una mica estressant.
1: Molt bé, doncs gràcies, Carles Aliagas, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recordeu que si us ha agradat i interessat aquesta conversa, us convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio en aquest cas. I tanquem amb un altre contingut totalment diferent, els Dog Tips, aquests consells pels gossos que ens porten des de Ràdio Calella. Avui parlant sobre puces, paparres i altres paràsits que, mira, volen anar de vacances amb el nostre gosset.
4: Sempre es diu que s'ha d'anar molt amb compte, sobretot a l'època de la primavera, perquè hi ha molts brots, com poden ser puces, paparres i altre tipus de paràsits. Però realment és només a la primavera o és tot l'any que hauríem de fer servir pipetes o algun tipus d'antiparasitari, tant intern com extern, per la nostra mascota? Què en penseu?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Bueno, amb el canvi climàtic, els antiparasitaris...
4: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Els gossos que surten molt i van per muntanya, tot l'any. Els que estan en un pis tenen més dificultat, però jo he vist ja amb el canvi climàtic que veig puces i paparres tot l'any.
8: El que m'ha funcionat a mi molt bé... Que això...
4: Quico Beltrons, instructor caní.
8: Antiparasitaris externs, les pipetes van molt bé, les pastilles van molt bé...
7: Davant de puça i paparra, jo penso que el millor producte ara avui en dia són les pastilles, perquè són unes molècules que funcionen molt bé, i les pipetes a vegades poden quedar curtes, que no vol dir que hi quedin, eh? Però a vegades pel fet de mullar-se o per netejar-lo pot perdre l'efecte. Però clar, també davant del mosquit aquest de la famosa Leishmania no serveixen les pastilles, llavors la combinació d'un collar amb la pastilla o d'una pipeta amb la pastilla seria l'ideal.
8: El que passa que a vegades els collars antiparasitaris, si hi ha més gossos jugant, un li treu a l'altre i se'l pot menjar i també és perjudicial. Les pastilles estan molt bé. El que passa que ja avui en dia hi ha tantes enfermetats parasitàries de gossos, l'ideal és desparasitar el gos internament.
7: Els paràsits interns són cucs. Hi ha cucs plans i hi ha cucs rodons. Els cucs, bueno, poden encomanar-se a les persones. En els gossos, clar, si tu fossis molt rígid, l'hauries de desparasitar 4 cops l'any, cada 3 mesos. Això seria la manera perfecta de desparasitar. Però hem de pensar que com a mínim 2 cops l'any ho hauríem de fer. De fet, hi ha estudis, inclús, que han fet... Perquè clar, això ho fan els laboratoris que venen aquests productes, que diuen que inclús en parcs infantils es troben ous de cucs, de paràsits de cucs d'aquests. Llavors, una de les coses que també tenim, hem de tenir molt en compte són aquestes malalties que es poden passar de gossos o gats a persones, i una d'aquestes són els cucs.
4: Alguna vegada us heu preguntat què ho fa que el nostre animal no estigui del tot normal? I què seria tenir una conducta normal? Nosaltres alguna vegada ho associem amb l'energia que pugui tenir o amb que està com sempre, amb ganes de jugar, amb ganes de menjar, amb ganes de dormir. Però quan no reuneix tots aquests requisits i està estranya, com hem de reaccionar amb la nostra mascota? Què creieu que s'ha de fer? I quina creieu que seria l'alarma justa que ens faria haver-la de dur al veterinari?
9: Quan tu tens un dubte, millor aclarir el dubte.
10: Josep Estanyol, veterinari.
9: A mi, moltes vegades, me ve gent i me diu mira, te'l porto per això. Li miro i dic, estigues tranquil, que no passa res, o que això se li passarà de seguida, val? Però millor no estar amb el neguit a dintre i estar tota la nit sense dormir i estar tot el dia patint per si és algo greu.
8: Bueno, cadascú coneix el seu gos, però sí, els gossos n'enganyen. Quan un gos està mala, està... No es... canvia el comportament, és que està malalt. Perquè potser a vegades són tan forts que és massa tard-nos com nosaltres, que de seguida ens queixem. Un gos, quan canvia d'actitud i no vol menjar i tal, ves al veterinari, perquè segurament que té algo greu ja de fa dies, passa no t'has donat compte.
9: A vegades me venen una persona perquè té una berrugueta, perquè té un granet. Doncs clar, si és això, se li explica i ja està.
8: Sí, sempre és millor anar al veterinari. Sempre és millor. Perquè és que els gossos tenen això, com no ens poden dir mira, me trobo malament, ells aguanten fins que no poden més. I llavors es nota molt amb l'ensinistrament a vegades. Si un gos... Jo el treballo amb gossos, de seguida ho detecto, però hi ha propietaris que no, que a vegades quan venen al veterinari és massa tard.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Una píndola informativa, Dog Tips, que ens arriba des de Ràdio Calella. I així, a falta de res, de 9, gairebé 8 minuts per arribar a les 11, anem tancant programa, ho fem amb l'agenda d'activitats del dia. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
11: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Mira, la primera parada la fem al Cosmocaixa de Barcelona, que ens ofereixen una nit loca.
11: Sí, moltíssimes activitats, que és el Cosmonits, que és un cicle que en el que la biodiversitat és la protagonista d'aquest any, i hi hauran tallers, jocs, reptes, projeccions i monòlegs científics al voltant precisament d'aquesta temàtica. I això serà avui, de les 6 de la tarda a 11:45 de la nit, té un preu de 8 euros l'entrada i fins que s'ha omplit l'aforament.
3: Molt bé, la particularitat és això, que és una manera de visitar el Cosmocaixa, però nocturna, la Cosmonit, que normalment doncs, no són horaris en què organitzin activitats, i en aquest cas sí. Més cosetes a Roses ens porta la propera proposta.
11: Doncs sí. La cantant Tura Sala, que va participar a Eufòria, doncs, i que és una de les veus emergents del panorama musical actual català, presentarà el seu nou projecte que fusiona el pop, el neosol i pinzellades de funk i afrobeat. La sentim una miqueta.
12: Vull tornar a sentir aquell foc que crema, em crema l'espera.
11: Tot això ho fa dintre del que és el Festival Sons del Món, allà a la Ciutadella de Roses, i les entrades per aquesta actuació són 7 euros.
3: Molt bé. No sé si tenim més informació sobre aquest concert, no? Deixarem aquí?
11: Sí, vull dir, vinga, que és avui, això sí.
3: Ah, doncs és una informació important, avui a 8:45, si esteu al propet, ja ho sabeu, de la Ciutadella de Roses. Vinga, i més música, en aquest cas de violí.
11: Sí, sí, tenim aquí a propet de casa, a Montroig, una cita musical molt especial. I és que la Fundació Mas Miró acull el concert de la violinista Inés Isel i la particularitat és que el recital de violí està concebut com un diàleg entre la música i la pintura, tal com ens explica la mateixa Isel.
13: La idea d'unir-lo amb els quadres del Joan Miró va néixer perquè no volia fer un recital de violí qualsevol, volia crear una experiència diferent, un diàleg entre la pintura i la música. I, bueno, mirant les obres de Miró vaig començar a trobar-hi emocions i ritmes i atmosferes que es podien percebir en la música de Bach, Brotons, Kreisler i Isa. I, bueno, a partir d'allà vaig començar a construir aquest recorregut.
11: Doncs bé, tal com sentíem, la violinista ens diu això, que va barrejar el que són els quadres de Miró amb les peces que li recordaven i ha creat una peça molt maca que es diu Els colors del violí.
3: Molt bé, tot això ho podrem escoltar divendres, en aquest cas, no? A les 9 del vespre?
11: No, demà. Demà... demà divendres. Buah, no sé
14: molt bé,
11: Lídia,
14: saps pitjor que jo.
11: Sí, demà
3: s'ha de saber quan és divendres. Qualsevol altre dia, no, però divendres s'ha de saber quan és.
11: Sí, és demà a les 9 de la nit, correcte. I molt abans podeu aprofitar per visitar Mas Miró, que molta gent no coneix el lloc i és preciós, és una casa pairal maquíssima allà a Montroig, així que us invitem a visitar-la també.
3: Molt bé. Lídia, porta una abraçada. Fins demà.
11: Una abraçada. Adéu. Fins demà.
3: El temps justíssim per simplement connectar amb l'Aina Barbany de Cardedeu i preguntar-li, Aina, quin és el tema, la pregunta del dia de demà?
15: Doncs mireu, demà el tema del dia és turisme, d'acord? És a dir, ens podeu dir on us agradaria fer turisme, històries que tingueu, anècdotes, el que sigui. Serà un tema obert, però dedicat al turisme.
3: Vinga, turisme en general, i aquí entra tot, qualsevol cosa. Jo ja estic pensant en souvenirs.
15: Per exemple. Souvenirs, o on us agradaria anar, per exemple, aquest estiu, sí, o el viatge del vostre somni, de la vostra vida.
3: Molt bé. Doncs vinga, us apuntem i anem pensant i demà participem a l'Obert per Vacances. Gràcies, Aina, una abraçada, Cardedeu.
15: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
3: I a falta res de 4 minutets per arribar a les 11, ho deixem aquí. Marxem amb música, com sempre, i us prometem demà un programa de final de setmana esplèndid, com sempre. Espero que també sigueu vosaltres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys és entreteniment.
2: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
7: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
6: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
8: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
9: Ràdio Arenys és entreteniment.
10: Notícies en xarxa.
11: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de tempestes intenses avui a la tarda i al vespre, amb risc de superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 60 litres en 3 hores en diverses comarques de l'interior i del Pirineu, amb especial incidència concretament a la Catalunya central, al Pirineu i Prepirineu, a l'interior del Camp de Tarragona i també al prelitoral central. Les autoritats demanen extremar la precaució davant de possibles inundacions sobtades, evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi, amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals, dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis de cara al 2030. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació també dels veïns. El SEM ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior i els bombers han extingit l'incendi, han ventilat els dos edificis i han atès un total de 7 persones que han que volíem dir que les ha atès el SEM. 5 d'aquestes han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu també a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida. La Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les circumstàncies d'aquest accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. El rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Miravent el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en una reunió centrada per gestionar aquesta crisi. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
9: Notícies en xarxa.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
9: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
10: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
12: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
13: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
12: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
13: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
12: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
13: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
12: Daima, es tanqui papereria.
13: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
12: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
13: 93 792 53 44.
1: Ràdio Arenys.

Ai, creure que el món és teu i meu, diu el Joan Borràs. Que bé, que bonica és aquesta cançó. I aquí estem. Estem més dijous, estem a temps, era temps d'estiu. Recordeu que el mes de setembre, si Déu vol, tornarà a ser el dissabte. Llavors aquí tenim el control, aquesta nena tan preciosa, que és la Martina, que a més, sabeu què passa? Que té... això que tens al davant és una pantalla o què és? Els ordinadors els té aquí al davant, amb el que quan està fent feina només se li veuen, li veig els ulls, i té uns ulls preciosos. A més, amb el cabell recollit té una cara tan diàfana, tan bonica, que és una joia. La joventut és meravellosa, de veritat. O sigui, Martina, ets un amor, a part de que és una persona encantadora, de veritat. També han a fora els de redacció, la Martina també està per aquí, l'Anna, que la setmana que ve ja estarà de vacances, perquè, és clar, no hi ha mai els mateixos, ara no els puc anomenar perquè no són els mateixos. Clar, a mi em fa gràcia perquè durant l'any, els dissabtes, no hi ha ningú, només hi ha el Pau pels informatius, però pel demés estem només els del programa. I els meus companys, els que l'equip, no? Però estan tots de vacances. La Xerín, el Joan Cintes, el Porres, el Julio, el Cristian, el Jan... Tots estan de vacances o tenen molta feina, com és el cas del Cristian, ja ho vaig dir l'altre dia, el Jan també. Bé, sóc la Rosa Monné i ja sabeu que a mi tothom s'ho passa molt, molt i molt bé. Almenys aquesta és la intenció. Avui és 6 d'agost. El dia 6 d'agost aprofito per felicitar a tots els salvadors que celebren avui el seu sant. Perquè de Sant Salvador se'n celebren dos dies l'any. Un és el 18 de març i l'altre el 6 d'agost. Que aquí a Arenys, jo, a tots els salvadors que he conegut, el celebren avui. O sigui que per tots ells, moltes, moltes felicitats. També, aviam, és un dia trist, entre cometes, perquè avui fa 32 anys que va morir un amic meu. Vosaltres sabeu el valor que jo li dono a l'amistat. Aquest amic que va morir amb 49 anys, era una persona tan especial, tan generós. Era un quitapenes. Estaves amb ell i sempre hi havia d'haver alegria i risa. Però es veu que era massa bo per estar aquí. I el dia 6 d'agost va morir. Estàvem tota la colla i tal, estàvem de vacances. I el seu enterrament, doncs, hi van anar de la penya, que eren doncs, potser un parell o tres de persones. I clar, no va ser el que ell es mereixia, no? Però és que no hi eren. Aleshores, jo estava a Menorca i quan vaig tornar els hi vaig anar a la colla. El Joan se'ns han anat, o el Meravilles, com li dèiem, se'ns han anat i a mi m'agradaria fer-li un comiat com a ell li hauria agradat. Ell, mentre va estar malalt, va estar 8 mesos, va morir de càncer de pulmó, i perquè estava viu, evidentment, durant tot el temps que va estar en tractament i tal, cada vegada que ens vèiem, que anàvem a veure a l'hospital o que ens vèiem, deia que quan estés bé ens n'aniríem a Borriana, que era el poble dels seus pares, a fer una paella d'ànec, que el seu ànec amb menta, que el seu tiet la feia molt bona, no? El Joan se'n va anar i la paella no la vam poder fer. Aleshores, jo vaig parlar amb un capellà, que tampoc ja no hi és, que hi havia a les Planes,
hi havia una església, no sé si ho he explicat alguna vegada, hi havia una església petitona, hi ha una església petitona a les Planes, i vaig parlar amb el capellà, un home molt, molt trempat i molt, molt, com diria jo, molt actual, com si diguéssim, anava evolucionant amb el temps. I li vaig dir, mira, dic, que m'agradaria fer-li una missa amb música, però no fer música de l'església, sinó la música que fèiem nosaltres amb el Joan Borràs, l'Ernest i tota la penya que eren músics, la que cantem, perquè fèiem unes barbacoes, unes sardinades a la platja a la nit, i després fèiem un cremat, i a lo millor estàvem fins a les 6 del matí a la platja de Castelldefels. Doncs això ho fèiem habitualment com a mínim un parell de cops l'any, el dia 29 de maig, que era el meu aniversari, o i el dia 30 d'agost, que és el meu sant. Aleshores, ho celebràvem i ho passàvem molt bé, a dir, cantant i tocant la guitarra, i temps meravellós. Bé, doncs això és el que vam fer. En comptes d'anar a la platja, dins de l'església, van estar cantant i tocant la guitarra amb les cançons que cantàvem quan anàvem a la platja, les cançons que li agradaven al Joan i que ens agradaven a tots. I després, jo aleshores vivia a Esplugues, una casa molt gran i tal, i vaig preparar, era el vespre, d'un divendres, i vaig preparar un arròs amb ànec, amb menta. No? I us asseguro que el Joan va estar amb nosaltres tota la nit. Llavors, jo el dia que estava a Menorca i el seu pare em va trucar dient-me que en Joan se n'havia anat, aquella nit no podia dormir i em vaig aixecar i vaig escriure això. El Joan i jo, el Joan i jo havíem treballat junts quan treballava amb Enric Colomer, i cada dilluns, quan fèiem les demostracions i tal, anàvem a una cafeteria. Ell portava homes, perquè era dels Figaros, i jo, doncs, clientes, no? I aleshores anàvem a una cafeteria que es deia Blanc, al carrer Consell, al carrer Diputació, davant mateix d'Enri, a prendre'ns un tallat. Ell se'l prenia llarg de cafè i jo me'l prenia amb la llet natural, com el segueixo prenent. Llavors, jo vaig plegar, vaig tornar a posar la perruqueria, etcètera, etcètera. Van passar 9 anys. I un dia, llavors, estaven de moda els bistrós, els pubs de cançons sud-americanes i tot això. I, bueno, i al carrer Balmes hi havia el bistró, un que en deien el bistró Piaf. I un dia jo vaig anar, venia d'una gala de perruqueria i tal, i vaig anar amb un parell d'amigues, vam anar allà a la nit, i quan estàvem allà ens havíem quedat a l'entrada amb una tauleta que hi havia i així, i va haver un moment que vaig entrar per dir alguna cosa en algú, i vaig notar que em miraven, o sigui, vaig notar allò que se'm clavaven uns ulls a l'esquena. Em vaig girar i el vaig veure amb ell assegut, era molt guapo, se semblava molt, molt al Burt Lancaster, de veritat, amb ulls blaus, guapíssim era. I em vaig girar, i quan el vaig veure vaig tenir una alegria immensa, ens vam abraçar i tot això. I ja, a partir de llavors, fins que es va morir, sempre més vam estar junts quan hi havia alguna festa, que gràcies a Déu en vam poder celebrar moltes. Llavors, la nit aquesta, quan el seu pare em va trucar, el dia que m'havia trucat i em havia dit que s'havia mort, jo no podia dormir i vaig escriure-li això. 15 de juny de 1948. El nostre país vivia una postguerra, conseqüència de la lluita i el desamor entre els homes. El cel, però, va voler aliviar-nos les mancances que en aquell moment patíem i va enviar-nos en Joan. No tothom ha tingut la sort de conèixer-te, Joan, però els que hem pogut gaudir de la teva alegria, carinyo, amor i amistat, sabem que serem per sempre molt afortunats.
Amic Meravelles, estimat, no volem estar tristos, no volem plorar. Tenies un cos immens, com si no t'hauria cabut el cor. Carinyosament et deia fantasma, però amb els llençols de la millor seda natural. Campió d'halterofília, com si no hauries pogut arrossegar les immenses cadenes d'or que feien que al teu costat tot fos abundància, alegria, carinyo, amor i amistat. Sentiments que ara sabem que sempre seran al nostre costat. De mirada clara i transparents, d'ulls blaus, com aquest cel que avui ha volgut recuperar el tros que li faltava i t'ha cridat. Els que t'hem conegut, t'hem disfrutat. Els que t'hem estimat, ara tenim la seguretat que des d'aquest cel, que segur avui haurà fet la millor paella a l'haver-te retrobat, sentirem la teva força que ens farà dir: Meravelles, amic estimat, tornarem a trobar-nos al bistró de l'eternitat. Bueno, i ara una cançó que a ell li agradava molt. Paloma San Basilio interpreta Juntos.

parce que l'amour

0: Molt bé, bon dia i bona hora. Tenim una trucada meravellosa. Hola, Carmeta, carinyo, com estàs?
1: Hola, Rosa, bé, molt bé, estupenda.
0: Clar que sí.
1: Estupenda.
0: I si no lo estoy, me lo presumo, que es más que estarlo, ¿no?
1: Es el mismo, lo que usted digui.
0: Com has passat la nit, amor?
1: Mira, no t'ho vull dir perquè les nits són terrorífiques, escolta. Yeah. I de dia tampoc no puc dormir. Bueno. Bueno, a veure si em passa aquesta ansietat i si em durarà el que em durarà i ja està.
0: Yeah. Bueno.
1: I el que t'ho dius endavant, ja tinc proves per tot aquest mes que entrem.
0: Doncs ja està.
1: A veure si et tornen... Una nina de quan teníem 8 anys.
0: Això
1: a veure,
0: mateix.
1: Un cop passi tot això...
0: Sí.
1: Tornarem als 8 o 10 anys que teníem.
0: Això, ja que el fotògraf aquell que ens va fer la primera foto allà a Sant Isidre ens la torni a fer.
1: Això mateix. Però tu hauràs d'anar al mateix posto que jo, haurem d'anar juntetes.
0: Hombre, clar.
1: Perquè els dues ens tornin en aquelles èpoques,
0: Evidentment. Ara, el mes d'agost el passarem com el passarem. A tu, que et venen a buscar amb ambulància o per portar-te amunt i avall, oi?
1: Sí, amb ambulància. Avui, precisament, tenia dues proves. Una ja fa dies que m'ho van dir.
0: Sí.
1: Però és el que m'ha passat amb la lírica, que si tens confiança amb algun farmacèutic o metge, comenta, ja ho veuràs. Clar, jo l'he pres 8 anys i és quan cria aquesta cosa. Bueno, doncs vaig anul·lar-la. Però és que em truquen ahir i em donen hora per una ressonància magnètica al clínic.
0: Yeah.
1: Una cosa la plató, tot és clínic. I vaig dir que no puc, i llavors tot ho tinc pel mes de setembre.
0: Yeah.
1: Tota la revisió, com els cotxes, oi?
0: Sí.
1: Els ulls...
0: Sí, s'ha de passar l'ITV. Clar.
1: En toca l'ITV, vaja.
0: Sí. Bueno. Pues bueno, doncs mira, és anar-hi anant, carinyo, i ja està.
1: Sí.
0: Avui estàs acompanyada o...?
1: No, d'aquí un rato, sí.
0: Ah, molt bé.
1: Dilluns, dimarts i dijous tinc la cuidadora, saps?
0: Està bé.
1: D'aquí un rato vindrà. Ja estic fent la llista perquè em vagi a comprar i clar, perquè jo no puc sortir, doncs ja està.
0: I l'altra nena ja se n'ha anat cap al seu país?
1: Sí, ahir va marxar a Albània, va marxar. Però tinc el marit, que és d'aquí, que es veia tota la vida, bueno, ja em va dir, Carmen, no pateixis, que estic jo, vull dir que tot el que necessitis,
0: Carme.
1: I com és, porto un taxi que és d'ell, vull dir que té llibertat per coses que en concret necessités, podria ajudar-me, m'entens?
0: Sí, carinyo. Ja. Home, jo ahir, després d'haver parlat amb tu o d'haver-te escoltat, sento... em fa una ràbia... Jo estic molt a gust vivint a Arenys, però em fa tanta ràbia que està tan lluny, perquè...
1: Sí.
0: Aviam, mira, tu que no pots, porta'm a coll, no? Però...
1: Sí. No, saps què he pensat? Perdona, amb la teva Harley.
0: Sí.
1: Davant i al darrere, perquè jo no sé conduir.
0: La llàstima, sí. Mira, ara pujant per la riera, i pensava, perquè la veritat és que, llavors, jo... Quan vaig venir a viure aquí a Arenys, pensava... Veia les esqueles en els postes que hi ha de l'Ajuntament, a la Riera, i veia 93, 95, 99, 103, 88, 80... I jo pensava... Clar, jo tenia 54 anys... Pensa, mare de Déu, em queden 40 anys de vida encara, no? Vull dir, o 30 i molt. No? I a mesura que ha anat passant el temps, m'hi vaig acostant, no? Però llavors, no sé per què, però per la riera hi havia moltes criatures, o sigui, cotxets de bebès, molts cotxets de bebès. Era el que més es veia. Ara, el que més es veu són tacataques, Harleys com la meva, bastons... I dius, suposo que deu ser perquè, mira, ens hem fet grans tots, no? Jo, con tal de dissimular, pues, antes muerta que sencilla, no?
1: Sí,
0: i ja està.
1: No.
0: Eh? Però, bueno, mira, anar-hi anant i no passarà res més que el que tingui de passar.
1: De passar i s'ha acabat, sí.
0: Intestar...
1: La vida, el que esté preparat, esté preparat. I no, no hi ha volta... Vull dir, que el que esté destinat a la vida ens tocarà i s'ha acabat.
0: I que no ens enviïn tot el que podem aguantar, Carmeta. I tu amb això ets una experta. Mira.
1: Per desgràcia, sí, perquè jo una vegada una clienta va sentir fer aquest comentari amb la primera filleta,
0: sí.
1: I em diu, pa, baixa una mica, Carme, una senyora que arregla l'heu dalt de tot.
0: Sí.
1: I em diu, miri, Carme, i em va explicar la seva història,
0: sí.
1: I no una, dos de filles. I jo vaig dir, Déu meu, dues. Sí. I veus?
0: Sí,
1: i veus, Carmeta? Veus, Carmeta?
0: Sí, sí.
1: I jo pensava, com ho pot aguantar?
0: I mira, ja et dic que no ens envien tot el que
1: podem. Aquest sembla.
0: Sí, sí.
1: Bueno, vinga.
0: Vinga, no parlem de coses tristes, que no, tenim la sort, tenim la sort de tenir-nos, encara que estiguem lluny, el fil aquest transparent que ens unirà fins l'eternitat, perquè com deia l'Antonio, l'amor de veritat i l'amistat no deixa de ser amor, no pot morir. Si és vida, també és eternitat. O sigui que, carinyo,
1: senyora,
0: ho sento molt, però això ja és per tots los, per los siglos de los siglos, la ment, eh?
1: Jo sento molt a gust. Clar, no sé com sento molt contenta.
0: Oh, i tant. Jo vaig estar molt feliç de l'alegria, de poder-te donar l'alegria del dia que vas venir aquí a Llavaneres. O sigui que va ser tan maco. Molt bé, Carmeta. Molt bé, amor meu. Escolta'm, i quina cançó vols que et posem?
1: Mira, primer havia pensat en el Serrat, però ara, fixa't per on m'ha agafat la del Sabina, aquella, i nos dieron, mira, aquesta cançó m'agrada.
0: Quina? Quina?
1: La del Sabina, i nos dieron,
0: Sí, oi tant, molt bé.
1: No sé com se diu, però m'encanta aquest home.
0: A mi també m'agrada molt, en Sabina.
1: A mi també m'agrada,
0: A mi el Sabina, a l'Aute, a en Serrat,
1: també,
0: i després...
1: El Serrat el número 1, per
0: home,
1: mi, el Serrat
0: tant.
1: El número 1, A la meva família eren de Lluís Llach, jo de Serrat, jo sóc serratista.
0: Sí. No, jo també, en Serrat, jo sóc serratista en vena. Després m'agrada molt el Llach, i m'agrada molt en Raimon, i m'han agradat, vull dir, els més, així. Però el Sabina també m'encanta, de veritat.
1: Sí, també m'agrada. Té unes lletres que m'agraden, mira. No
0: sí,
1: totes, però
0: sí,
1: la majoria.
0: No, la majoria, la majoria.
1: La majoria,
0: sí,
1: la majoria.
0: Sí, sí, sí. I les escoltes són cançons que diuen alguna cosa,
1: Sí. Sí, que t'arriben a l'ànima, El que tu has dit, et diuen alguna cosa.
0: Sí, senyora. Saps allò que dèiem abans de les pel·lícules, que anàvem al cine i quan sortíem dèiem, aquesta pel·lícula té missatge.
1: Sí,
0: té un diàleg, té un diàleg que té missatge. Ara les pel·lícules ni tenen diàleg ni tenen missatge.
1: No, tot lluites.
0: A més, aviam, sí que és veritat que, com em va dir un nebot meu, és que la gent és lletja, no? Hi ha de tot. Però a mi el cinema europeu, el francès, l'anglès, el suec... els únics que se salven una miqueta són els italians, que els italians sempre havien tingut... Pues, imagina't tu, la Sofia Loren, la Sofia Loren, la Gina...
1: Sí.
0: Vull dir, eren dones...
1: Sí,
0: i els homes igual, no?
1: Sempre, i tant.
0: Però l'altre dia vam fer a la 2... Vam fer el dilluns, van Cine Clásico, i vam fer La gata sobre el tejado de zinc.
1: Oi, aquesta cançó. Oi, aquesta cançó te la demanaré per Roberto Carlos. El gato que está triste y azul.
0: Doncs eren tan guapos el Paul Newman i l'Elizabeth Taylor... que només per veure'ls amb ells, a part de que la pel·lícula també és molt amena, valia la pena.
1: Valia la pena, sí, és veritat. Sí.
0: Molt bé, amor meu, pues fins al vespre, si ho vol, que com sempre et diré bona nit.
1: Ens saludarem.
0: I, bueno, aquesta nit tinc gent a sopar. Espero que tingui 5 minutets per enviar-te un àudio. Vale, Mònica, un petó molt fort. No t'estimo molt, t'estimo més. I bé.
1: I jo moltíssim, i gràcies a tot l'equip, eh?
0: Mira.
1: Gràcies a tot l'equip, que tots col·laboren, claro.
0: Sí, oi tant. Sense la Martina, avui aquí no seríem res. Bueno, hi ha la Marina per allà fora, però la Martina, que és una nena, ja et dic, encantadora, és dolça, és maca.
1: Per la veu ni notat, per la veu ni notat.
0: És molt, molt maca, de veritat, és una nena encantadora, que està aquí fent pràctiques perquè està estudiant, però la veritat és que molt, molt, molt bé. Jo estic molt contenta, de veritat. Fa molt bé
1: i
0: és molt maca. Ja t'enviaré una foto que ens vam fer l'altre dia i t'enviaré el programa perquè el puguis escoltar. Vale, carinyo?
1: Moltes gràcies. Vinga,
0: petó molt fort.
1: Un petonàs ben gran.
0: I ja saps que t'estimo més que la meva vida, vale?
1: Adéu, vida meva. Igualment.
0: Adéu, carinyo.
1: Adéu. Moltes gràcies a tots.
0: A tu, amor. Adéu. Doncs, i nos dieron les 10, en Sabina.

0: Tenim una trucada. Bon dia, bona hora. Amb qui parlem, sisplau?
1: Hola, bon dia.
0: Hombre, hola, cariño. Quina alegria. Que bé. Que, bueno, ja vaig veure que havies arribat bé i tot això. Que vas estar a Terrassa o a Sant Cugat?
1: Sant Cugat, estic a Sant Cugat.
0: Estàs a Sant Cugat, ja. Mm-hmm. Déu-n'hi-do, la teva filla, eh?
1: Sí, bueno, mira, s'han liat la capa a l'aire.
0: Sí, sí.
1: I va estar aixecant nova.
0: Ja, ja. Bueno, mira, escolta'm. Diu que els quartos i una altra cosa que acaba amb bons són per les ocasions, eh? O sigui que bé, molt bé. I tu vas tenir bon viatge de tornada, vas estar bé, oi, carinyo? Escolta'm, tu pots escoltar el programa?
1: Sí, l'estic escoltant.
0: És que la Glòria... És que la Glòria em diu que no el pot escoltar, que no... no el...
1: Jo ho tinc per internet, eh?
0: Per internet, sí, sí.
1: Ho trobo i porto escoltant la ràdio tot el matí.
0: Ja,
1: i
0: ja.
1: Porto escoltant la ràdio tot el matí.
0: Ja,
1: i
0: ja.
1: I ara està caminant escoltant la ràdio.
0: Ja, ja.

0: vaig ser molt, molt feliç. De veritat, va ser un gran dia. Gràcies a tu. I avui què vols fer? Vols explicar algun acudit? Estàs de vacances i vols música? Què vols fer?
1: He demanat una cançó.
0: Vols demanar una cançó?
1: Ja la sap la Martina.
0: Vale, d'acord. Molt bé, molt bé.
1: Explicar un acudit només,
0: Vale, vinga, n'explica l'acudit.
1: ¿Por qué te comes el caballo? ¿Por qué no te comes el caballo?
0: ¿Por qué?
1: Porque soy vegano. Así no se puede jugar al ajedrez.
0: Molt bé. Ets únic, cariño. Ahir la nit amb la Glòria en vam estar parlant de lo que és el meu amic Joan, el nostre Joan dels acudits. Ets de les persones que enriqueixen la vida de la gent que et coneix, de veritat, Joan, ets únic.
1: Saps aquell niño que dice, papá, perdona que te despierte de la siesta, pero es que tengo dudas sobre qué especialidad coger de estudiar.
0: Sí, és que no... Tengo dudas escoge
1: de qué especialidad coger.
0: Ah, y lo
1: de... En la Universidad de Medicina.
0: Ya. Yeah.
1: Dice, escoge urología. Dice, ¿por qué tiene más salida? Dice, no, porque la forma de tocar los cojones se te da de lujo. Vete la mierda.
0: Molt bé, molt bé. Bueno, molt bé, carinyo. Bueno, doncs... Si la Martina sap la cançó, doncs ara la posem. Sí.
1: Home, no sap més que jo de cançons, però sí, jo crec que l'haurà trobat.
0: Sí, a la té a punt, m'ho està dient.
1: Vale,
0: pues un temps d'un país, bon molt bé, d'en Raimon. Molt bé, carinyo. Vinga, vale. Vinga, un petó molt fort, t'estimo. Adéu, rei. Adéu. Vinga, doncs en Raimon, amb d'un temps d'un país.

0: Molt bé, doncs mira, ara posarem l'estaca del Lluís Llach. O sigui que avui i 93... Ah, està al telèfon? Sí? Bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia.
0: Hola, molt bon dia, carinyo. Que ens pots que ens estàs escoltant?
1: No, reina, no.
0: No? Doncs mira, no sé, deu ser un problema que deus tenir, perquè el Joan dels Acudits acaba de trucar des de Sant Cugat. Manem?
1: Ell escoltava?
0: Ell escolta, ha trucat, li he preguntat, dic, tu sents diu perfectament.
1: Ha dit que ho sentia.
0: Sí, pues sí.
1: Mira el que acabo de fer jo ara. He trucat a la Xerín, sí, perquè dic, home, ella com que d'Arenys, a veure, però que en Jordi em va dir, a veure si és que potser fora d'Arenys, i vaig pensar, saps que t'ho vaig dir a tu?
0: Sí.
1: I pues, potser sí. Aleshores, pues, l'he trucat amb ella i em diu, jo tampoc ho oigo, Glòria. Dic, ai, Ramanoi. Dic, pues bueno, que reina, pues,
0: tampoc ho oigo, des d'aquí d'Arenys.
1: No, que ha posat la ràdio tampoc ho escoltava, m'ha dit, eh? I pensa que ara jo, mentre parlava amb ella, me surt de dalt, Ràdio Arenys, dic, i li dic, Xerín, te penjo, que ara me truquen de la ràdio.
0: Yeah.
1: O sigui que hem tallat així perquè jo he pensat, bueno, si la Xerín diu que ho escolta, jo he posat la tablet al meu mòbil, que gràcies a Déu va molt bé.
0: Sí.
1: I tinc molta cobertura, no és que diguis, ostres, que estic en un puesto, que és fàcil, no?, segons un tercer en cotxe, clar, conduint. Mil coses, dius, potser no ho escolto. Però he pensat, li pregunto a la Xerín i he pensat, la Xerín te dirà que sí. Va dir, no, Glòria, jo també l'he puesto per oír-la. Diu, m'ha començat a fer uns sorolls, diu, i ara la tengo cerrada, diu, però no he escoltat tampoc.
0: Pues que és estrany, doncs que és estrany.
1: Pues, reina,
0: mira,
1: pues,
0: la ràdio en directe, a mi, a casa meva, és que ja no la poso per internet normalment.
1: Sí, clar.
0: O sigui, però perquè m'estalvio... Però vaja, si vaig amb el cotxe...
1: No, sempre s'escolta bé.
0: Però si vaig amb el cotxe sí que la sento bé. De tota manera, ja et dic, el Joan, ara li he preguntat, i m'ha dit que sí, que ell la sent perfectament.
1: Home,
0: i està a Sant Cugat.
1: Encara està més lluny. Encara
0: sí,
1: està més lluny.
0: Està més lluny des de Sant Cugat, però sí, li he preguntat. Sí, i, bueno, pues no ho sé, carinyo, doncs no sé què podries fer.
1: Doncs,
0: perquè tu, a més, ets entès amb la matèria, no? Ets precisament
1: com
0: jo,
1: que... Bueno,
0: no
1: estic entès, però...
0: Home, no, sí...
1: I no tinc cap problema, vull dir, si algun cop heu dit, mira, els telèfons tenen el... Vale, molt bé, però l'emissora l'escolta perfecta. I ara he pensat, doncs mira, vaig a preguntar si és que pesco la Xerina a casa, he pensat que potser no la trobo.
0: Aviam, fes una cosa que jo faig a vegades. En el Google poso Ràdio Arenys 91.2, temps era temps, avui és temps era temps. I el dia, el dia d'avui, o en directe, i t'ha de sortir, a mi em surt.
1: Però és que pensa que entres a la web de la ràdio, jo quan això entres a la web. Però... I aleshores el Google el que et farà és donar-te la web.
0: Bueno,
1: el
0: doncs...
1: Google no farà res més. No pot fer res més el Google que donar la web.
0: Surt a sota, o sigui, en la web surt en directe, però diu que no la sent.
1: No. I he agafat la taula, i he agafat el mòbil, i cap de les dues coses, ja dic que temps era temps, l'escolto perfectament,
0: clar,
1: sempre, vull dir, no. Dius, no, mira, és que és la primera vegada, potser no entro bé.
0: I a més, repeteixo, jo sóc molt ignorant amb la matèria, però no és precisament el teu cas. De tota manera, ja et dic, prova de fer-ho d'aquesta manera. Demana-li al Google.
1: Sí.
0: Jo, com quan al Google li demano tot...
1: Sí, però això me derivarà a la web, que és el que té.
0: Manem.
1: Digues, sigues bonica, digues.
0: Doncs posa en directe Cocodril Club.
1: En directe? Sí, això és el
0: que web...
1: surt a mi... Això és el que m'ha surt a mi, com si s'estén
0: sí,
1: si ara.
0: Si cocodril, cliques et sortirà el programa.
1: Ah, mira, bueno, pues ho provarem així. Però bueno, ja
0: que
1: hi
0: soc, Cocodril doncs, Club.
1: Demano la cançó. Pues vale, ho provaré.
0: Quina cançó?
1: Pues mira, no me n'he pensat cap, però a mi me'n poses qualsevol dels Beatles, perquè jo els anys 60 és el meu.
0: Molt bé.
1: La que vulgueu. A mi m'agraden totes.
0: Yesterday la vam posar l'altre dia, però si vols te la tornem a posar, eh?
1: No, la que vulgueu. A mi m'agraden totes dels Beatles, totes.
0: Vale.
1: La tècnica tingui a mà...
0: Quina?
1: Pues aquesta.
0: No sé quina és, però sí. Diu la Marina... Digue-li. No ho has sentit?
1: Digues, bonica. No, l'escolto.
2: La de Here Comes the Sun?
0: Circom de Sant.
1: Ah, preciosa. Sí, doncs
0: vinguem,
1: sí, sí.
0: Circom de Sant.
1: El sol que no ens falti, el sol que no ens falti.
0: Vale,
1: sí,
0: doncs,
1: reina,
0: doncs,
1: aquesta mateixa.
0: Doncs vinguem, Glòria.
1: Petó,
0: pues, reina meva, i aviam si tens sort.
1: Igualment, bon programa. Sí. I a veure, jo aniré intentant, eh? Sí, sí, sí, jo no defenyeixo, eh?
0: Per favor, carinyo, que tu formes part de l'equip, no pots faltar.
1: Perdona, i sapiguer que el Joan, del nostre Joan dels acudits, que més lluny, i ho escolta, eh?
0: Sí, sí, sí. M'ha dit que està caminant, a més m'ha dit que està caminant i que anava amb la ràdio, escoltant la ràdio, o sigui que no està ni a casa quiet, allò, escoltant la, no, la porta en el telèfon, i l'està escoltant.
1: Bona cobertura?
0: Sí, sí.
1: Pues però... El Joan, deixem que li digui que si m'escolta, Joan, una abraçada molt, molt gran. Mira, ah, hem fet un rotolí, Rosa. En Joan, si s'escolta caminant, oi, mira,
0: una abraçada molt gran.
1: A mi se m'han, exacte, se m'han encomanat els acudits de
0: el rodolí, sí, noia.
1: El rodolí, exacte. Bueno, gràcies.
0: Molt bé, amor meu, pues, moltes gràcies.
1: Una abraçada per tots els tècnics, per Ràdio Arenys i per les millors locutores del món.
0: Moltes gràcies. Aquí tenim una Martina, aquí tenim una Martina que és una joia, Martina, de veritat, és un diamant en brut, perquè és que ara està fent pràctiques, però de veritat és que és... Dies enrere hi havia una cançó que jo li deia frases de la cançó i no era el títol. I vaig dir tal, i llavors em diu, tal. I ostres, dic, pues sí, o sigui que és... És una fura, de veritat, que és una nena que...
1: Pues, a més, té un nom molt maco,
0: sí,
1: perquè jo tinc un net molt preciós i es diu Martí.
0: Martí.
1: Per tant, versió noia, Martina, preciós el nom, també.
0: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, maca, pues, moltes gràcies per la cançó. Pues,
0: com diuen, com deia la Trinca, que jo la vaig estar escoltant, no? Ai, Martí, quina angúnia em fas venir, no?
1: Ah, veus? Mira el rodolí, veus? Ai, la trenca. Ai, la trenca, el que
0: sabia
1: la trenca, també.
0: I tant, i tant. Vinga, guapa, un petonet, petó el Jordi. Adéu, carinyo.
1: Adéu, maca,
0: adéu. Vinga, doncs, com has dit? Vale.

Molt bé, doncs després d'aquesta cançó escoltarem una cançó d'en Raimon que en l'última actuació que va fer al Palau de la Música hi vam anar a veure'l amb la Rosa Alsina, la seva filla, el seu net i una amiga d'ells que es deia Juanita. I tota l'estona vam estar demanant el vent, i la va deixar per l'última, o sigui que no ens feia cas. Rosa, estimadíssima, si ens estàs escoltant, per tu, el vent.

93 795 79 12. Tingueu-lo present perquè ara posarem una cançó d'en Raimon també. Ens n'anirem a les notícies a les 12 i tornem immediatament. Quan jo vaig néixer.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de tempestes intenses avui a la tarda i al vespre, amb risc de superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 60 en 3 hores en diverses comarques de l'interior i Pirineu, com són la Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i també el prelitoral central. Les autoritats demanen extremar la precaució davant possibles inundacions sobtades, evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi, amb cobertures del 95% en municipis rurals, dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis fins al 2030. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prima, Reus, aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat a la persona afectada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres aquesta matinada. El foc també havia afectat un habitatge de l'edifici del costat a través del pati interior. En total, el SEM ha hagut d'atendre 7 persones, 5 donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu també a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I la Guàrdia Civil ha detingut el patró de l'embarcació implicada en l'accident mortal amb una moto d'aigua a Empúria Brava després que presumptament atropellés la víctima i fugís sense auxiliar-la. L'home, localitzat gràcies a la col·laboració de testimonis i de l'empresa del lloguer de la barca, passarà ara a disposició judicial acusat d'homicidi imprudent i d'omissió del deure de socors. I en mobilitat, un incendi d'un camió a l'AP7 a Tarragona, direcció Castelló de la Plana, deixa 2 carrils tallats i provoca retencions de fins a 10 quilòmetres en aquest punt. A banda, un altre accident, també a l'AP7, però en aquest cas a l'altura de Parets del Vallès, direcció Girona, deixa també un carril tallat. També una avaria a l'A26 a Montagut, direcció Lot, provoca circulació intensa. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elmar Said no compareixen avui davant la Comissió Libe del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, alegant incompatibilitats d'agenda. Per la seva banda, el rei Felip VI sí que rebrà avui al Palau de Mariben el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per parlar d'aquesta crisi.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Bé, doncs després d'aquestes fantàstiques notícies, que de veritat dóna gust d'escoltar-les, Mare de Déu Santíssima, ara li deien a la Martina que Alemanya s'està... Bueno, el Rin i el Danubi estan quedant sense aigua. O sigui que està el món ben girat. Però canviem el xip i posem una cançó que l'endemà passat estaven actuant al Teatre Barcelona, a la Rambla Catalunya, La Trinca, amb un festival que es deia Trincar i Riure, em

0: de qui carai has de refiar-te si serà per bé o per mal, però ben segur que mai no res no serà igual. I és que ja et dic jo que viure així en blai el cor no pot ser bo.
1: Molt bé, doncs després d'aquesta cançó que ja, he dit que és, bueno, no sé si ho he dit, però ho torno a dir. 48 hores després del 23F de l'any 81 ja sonava aquesta cançó. I ara, una altra vegada amb la Trinca, també és que tota aquesta gent van ser profetes, perquè veritablement, o visionaris. Un altre cop la Trinca ens interpreta El Danubi és blau.

0: porqueria n'hi ha tots colors. Tots colors.
1: Molt bé. Ja ho he dit altres vegades, que als anys 70, 80, quan hi va haver lo d'Argentina i tot això, van venir molts sud-americans. Era l'època dels pubs i així. I va haver una cançó que la cantava, no me'n recordo, que era un sud-americà, que és Te recuerdo, Amanda. I en Raimon va fer aquesta versió en català. Escoltem-la.

Ai, em despisto una miqueta. Sort que aquesta nena està tan al tanto. Bé, ara escoltarem en Lluís Llach, una de les primeres cançons, i que, a més, va estar prohibida. L'Estaca.

Als anys 80, no sé si va ser a l'any 87, hi va haver un festival, bueno, un concert d'en Lluís Llach al Camp del Barça. I entre les moltes coses que van cantar, va cantar en Lluís Llach juntament amb la Marina Rossell i la Maria del Mar Bonet, Cançó de l'Enyor, una versió meravellosa. Davant, carinyo.

Molt bé. I després d'aquesta cançó, tan bonica, jo trobo una versió fantàstica, escoltarem amb una gent d'Arenys, que són la Bella Lula, que interpreten La noia de Cinera i Montserrat Fità. No et pensis que me n'havia oblidat. Per tu, La noia de Cinera.

I ara a continuació tornarem a escoltar a la Trinca amb una cançó que la Martina m'estava dient que el seu pare, quan era petita, li posava molt sovint. Evidentment, la Trinca han estat un fenomen del Maresme, veritablement el Maresme té coses tan meravelloses que són innombrables, no? Ens quedaríem curts des de, jo què sé, des de Mataró, Sant Pol, Canet, en fi, hi ha hagut els Comediants, en fi, però sobretot la Trinca, que a finals dels 60... em sembla que era el 68, 60, 69, van començar i van cantar aquesta cançó que jo aprofito per dedicar-los al Pau, al Guiu, a la Pia, a en Fèlix i en Biel, perquè, bé, sàpiguen a quina terra estan. La millor del món, el Maresme. Endavant amb la Trinca.

Molt bé, doncs després d'aquesta cançó tan bonica, tan divertida, i que a mi em fa molta gràcia, em recorda molt el meu fill que la cantava amb allò que en diuen llengua de drap, i quan la sento trasllada, el que diem, viatjo amb un foc de camp del Centre Excursionista de Catalunya, quan ell tenia 3 anys, i anava amb la guitarra cantant. A més a més, tenia molt mala llengua, eh? Ara, a continuació, escoltarem una cançó que jo la trobo meravellosa, d'en Serrat, Cançó de l'amor petit.

0: curteta, curteta però molt bonica, de veritat. A continuació, escoltarem a l'Ovidi Montlló. L'Ovidi Montlló va ser un cantant que va morir molt jove. Bueno, molt jove. Tenia 50 i alguna cosa. Doncs l'Ovidi Montlló, també valencià, va fer pel·lícules, en fi, va fer moltes coses. I això que ell deia que havia fet de tot abans de cantar, de paleta, de lampista, de tot, de tot. I va acabar tenint molt d'èxit. Tenia una cançó, té una cançó, que quan jo feia el temps era el Torna la nova cançó, tenia de tècnic en Ramon Torres, un xaval maquíssim, que ara ja es para, que jo me l'estimo molt i que no ens veiem mai, però un dia ens vam trobar amb un aniversari de la ràdio a la plaça de l'Església i de poc més ens matem l'un a l'altre de l'alegria que vam tenir abraçant-nos. I en el Ramon li agradava molt aquesta cançó de l'Ovidi Montlló a Teresa.
1: Homenatge a Teresa. Homage.

la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenyà a ballar, a cantar i estimar, d'això ella era la que més sabia. Amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret, va ser la riota dels grans i la mestra més volcuta dels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu senc i et llenço un homenatge als quatre vents.

Bé, doncs, després d'aquesta cançó, havíem quedat amb... Sí, la Guillermina Mota, amb una cançó també preciosa, Digueu-me per què.

Molt bé, i ara tornem amb la gent de Canet, amb la Trinca, que ens interpretarà una cançó tan divertida com Coses de l'idioma. I aquesta cançó li vull dedicar a l'Anna, que també és de Canet, i que la setmana que ve ja no estarà aquí perquè estarà de vacances. O sigui, ja fins al setembre no tornarem a veure. No m'està escoltant perquè està treballant, jo l'estic veient, està davant de l'ordinador. Però bé, dedicada a l'Anna, dels seus paisans, o... Doncs per l'Anna, no, m'està mirant però no se n'entera. Doncs per ella, la Trinca ens canta una cançó tan divertida com Coses de l'idioma.

Molt bé. I ara escoltarem... Hem escoltat els paisans de la... de l'Anna. I ara escoltarem a un paisà meu, en Josep Carreras, que va néixer al mateix carrer que jo, allà al carrer Galileu, a Sants. Doncs escoltarem amb una cançó de l'Antoni Parera Font que es diu T'estim i t'estimaré.

ens ha pres després d'aquesta cançó tan romàntica, tan bonica, escoltarem el nostre Christian amb Pirineu.

Bé, i ara una altra cançó cantada per dues persones de Sants, també. Una, en Josep Carreras, l'altra, la Núria Feliu, que són de Sants, com jo. Perquè, aviam, jo des de que vaig conèixer Arenys em sento més aranyenca que la puntaire, sempre ho dic. Però, evidentment, qui perd els orígens perd la identitat. I jo vaig néixer a Sants, evidentment. I els meus paisans, en Josep Carreras i la Núria Feliu, ens interpreten Cançó de Sants.

El meu barri de Sants, que segons el Vicenç Febrer, un any abans d'existir la ciutat de Barcelona, ja existia el poble de Sants. Bé, i Sants és meravellós, però ja sabeu que jo m'estimo molt el Maresme. Aquestes dues hores, jo no sé com us han passat a vosaltres, a mi em passen volant, de veritat, disfruto tant, amb aquests moments, de debò, que és el que més m'omple la vida, aquests dies que vinc, aquestes hores que passo a la ràdio. I, però, hi han passat. Les d'avui, aquí s'acaben, i us diem que el dimarts, si ho vol, tornarem a estar aquí, la Martina, la Rosa Montner, per passar-ho molt, molt, molt bé amb el programa Temps d'Estiu. I ara us deixem amb la cançó, perquè ja dic que jo soc de Sants, però m'estimo molt el Maresme, els Tiets ens interpreten el Maresme. Fins dimarts, si Déu vol. Bon cap de setmana.

0: una terra que em conec de pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi mourà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort tenir el Maresme.
1: El cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani. Descobreix el restaurant Blau de Mar.
2: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
1: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb bancant.
2: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
1: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
2: Reserves al 93 158 60 65.
1: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
2: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
3: Ràdio Arenys. L'informatiu d'estiu de Ràdio Arenys. Tota l'actualitat en 15 minuts.
4: Bon dia, benvinguts a aquest informatiu de dijous 6 d'agost i abans farem un cop d'ull als titulars. El projecte de la pacificació agafa forma i ja té dates concretes sobre la taula. Ernest Arranz, bon dia.
5: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va desplaçar a Mataró aquest juliol per presentar el futur projecte per la carretera que vertebra el Maresme. Per parlar de totes aquestes qüestions, tindrem el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori, Manel Nadal.
4: En la plana econòmica, l'atur torna a augmentar aquest juliol a Arenys de Mar amb 16 persones més sense feina.
5: D'aquesta manera, continua la tendència a l'alça que ja es va registrar el juny, quan van augmentar 3 persones més a la llista d'aranyencs registrats al Servei d'Ocupació de Catalunya.
4: Com sempre, repassarem l'agenda cultural avui marcada per l'exposició Una altra manera de mirar.
5: Les pintures surrealistes de Guillem Amoart s'estrenen aquest divendres al Calissà i es podran veure durant tot l'agost a l'equipament cultural.
4: I també acabarem parlant d'esports avui amb els jugadors dels clubs volei d'Arenys de Mar perquè estan triomfant amb les seleccions catalanes de volei platja.
6: L'informatiu migdia.
4: El projecte de la pacificació de la Nacional 2 comença a ser una realitat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va desplaçar a Mataró aquest juliol per presentar el futur projecte per la carretera que vertebra el Maresme. L'objectiu és transformar més de 40 quilòmetres de carretera en una via urbana reservada pels vianants, ciclistes i transport públic.
5: Des del govern català s'ha dividit els quilòmetres compresos entre els 16 municipis de la comarca en 19 trams. En el cas d'Arenys de Mar es divideix en dos projectes. El primer, que és el més avançat, es troba en direcció a Caldes d'Estrac i comprèn la zona de la platja de la Musclera i l'entorn de la Punta de la Pietat. Després, el segon projecte dona continuïtat al primer i arriba fins al límit del terme municipal de Canet de Mar. Unes informacions que el Departament de Territori ja havia avançat.
4: La principal novetat es troba en les dates, perquè el govern català preveu començar les obres de la carretera per aquest any a Mataró. Per parlar de totes aquestes qüestions, tenim el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Manel Nadal. Bon dia.
7: Bon dia.
4: Com dèiem ara mateix, fa dues setmanes estàveu a la capital de la comarca presentant aquest futur projecte que ha de canviar radicalment la concepció de la carretera al Maresme. Ens en podries donar més detalls?
7: Bueno, ens vam explicar que tenim un conveni amb el Ministeri, pel qual, quan es va traspassar la Nacional 2, obtenim 384 milions d'euros per invertir en la transformació de l'antiga Nacional 2, i això, diguem, ho hem aplicat bàsicament a dues actuacions. Una, la millora de la C32, de l'autopista, diguem, millorant la seva accessibilitat, fent enllaços, 4 de nous i 2 de restauració dels antics, i pacificant l'antiga Nacional 2, transformant-la en un passeig, en un vial per cotxes, però només un sentit de circulació per cada via, i llavors, diguem, un carril bici, no? Jo crec que ha millorat també una mica els elements de transport públic, parades, etc. I això són aquests dos projectes que tenim molt avançats.
4: Concretament, parlaves, no, dels enllaços amb les autopistes. En el cas d'Arenys de Mar hi ha el tema de la variant de Vall de Gata, no sé si ho teniu actualitzat o no. Podries desenvolupar com seran aquestes connexions amb les autopistes? Concretament això, tractant-se amb Arenys de Mar, que es va decidir que no es faria un nou enllaç, però sí que es milloraria aquesta variant del polígon industrial.
7: Bé, exactament. Com deia, doncs, per treure trànsit de la Nacional 2 hem d'aconseguir que la gent pugi amb més comoditat a l'autopista. I, per tant, aquí els vials que van de mar a muntanya, per dir-ho manera, són importants. Tenim el vial de Vall de Gata Draper, diguem que és un vial que fa molts anys, 14 o 15, que s'estava planificant i que ja tenim el projecte constructiu acabat i que podem licitar aquest any 2026, diguem. Per tant, això és un element important per aquest territori. També una actuació molt petita, però molt reivindicada, és la rotonda entre Arenys de Mar i Arenys de Munt, que també figura en el conveni i que també tenim el projecte acabat i que, per tant, podríem licitar a principis de l'any vinent. Jo crec que són dues actuacions en aquest territori més d'Arenys que són molt concretes.
4: Hi ha un altre tema que seria, direm, delicat o polèmic, que no se n'havia avançat massa, que és el viaducte de Caldes d'Estrac, que també fa de pont amb l'enllaç amb Arenys de Mar. Saber si aquest projecte també el teniu avançat o si heu resolt part d'aquest conflicte.
7: No, aquest és un tema, diguem, que no el contemplem en el conjunt del projecte, però que sí que l'Ajuntament ens ha insistit i que, per tant, els hem dit que el treballarem i buscarem una alternativa, diguem. Però en la pacificació de la Nacional 2 no figura la supressió del viaducte. Però repeteixo, l'Ajuntament no ha deixat de fer pressió i ens hem compromès a tirar endavant un estudi sobre aquesta qüestió.
4: Concretament, des de territori, quan vam entrar una pregunta via transparència, perquè si ens podien donar més detalls del projecte, parlaven d'una passera sobre el tren, no, que enllaçaria una part d'Arenys de Mar i sortiria amb la Nacional. Tens més detalls sobre aquesta passera o que ens puguis avançar d'aquest projecte de connexió amb Caldes d'Estrac?
7: No, en aquests moments no tinc coneixement exacte d'aquesta proposta. Me l'hauria de mirar, diguem, ara no tinc coneixement personal, diguem. Segur que si la resposta de transparència diu que estudiant una passera, doncs deu estar en fase d'estudi, però en aquests moments no tinc detall de com està.
4: Ja per anar finalitzant sobre la calendarització, sobretot comentàveu, no, doncs, que s'aniria avançant poble a poble, començant pel Baix Maresme i anant projecte a projecte. Teniu dates fixades amb això, com a partir d'Arenys de Mar, quan preveieu començar el que seria la part de la pacificació aquí a l'Alt Maresme?
7: Bé, sobre el Baix Maresme començarem per Mataró, que ja té el projecte aprovat i es poden licitar les obres d'aquest any, i el reste del Baix Maresme va uns 4 o 5 mesos endarrerits, però vull dir, també tot l'any ja aprovarem els projectes d'aquest any. Respecte a l'Alt Maresme, diguem, hi va haver-hi un problema de tramitació, les consultories que havien de fer els projectes es van endarrerir, i jo crec que són projectes que aprovarem el 2027.
4: Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori i Habitatge i Transició Ecològica.
6: Ràdio Arenys, notícies.
4: I més qüestions, perquè l'atur torna a augmentar aquest juliol a Arenys de Mar, amb 16 persones més sense feina. D'aquesta manera, continua la tendència a l'alça que ja es va registrar al juny, quan van augmentar 3 persones més a la llista d'arenyencs registrats al Servei d'Ocupació de Catalunya.
5: El juliol és un mes que acostuma a incrementar l'atur. En el cas d'Arenys de Mar, no és cap excepció. S'ha passat de les 637 persones sense feina al municipi a registrar-ne 653. Unes dades que situen la taxa d'atur en el 8,19%. Uns 0,19 punts percentuals més que el juny. Unes xifres similars a les de Catalunya, on l'atur ha pujat en 7.700 persones, trencant la ratxa dels descensos mensuals que s'acumulaven des del març. Tot i això, la xifra és més baixa per un mes de juliol des del 2007. És el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, en roda de premsa.
8: És cert que l'atur ha pujat un 2,5% en termes de respecte al mes passat, però en termes interanuals tenim 4.549 persones inscrites com a demandant, menys que el juliol de l'any passat. Per sexes tenim 131.621 homes inscrits com a demandants, 3.819 més que el mes anterior i 1.217 menys que fa un any.
5: Per contrapartida, s'han batut rècords en les afiliacions de la Seguretat Social que s'han situat en més de 4 milions, una dada que podria estar vinculada al procés de regularització extraordinària de migrants.
6: Ràdio Arenys, notícies.
9: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
10: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
11: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
12: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
11: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
13: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33. Telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
6: Ràdio Arenys, notícies.
4: Una altra manera de mirar és l'exposició que s'estrena aquest divendres al Calissai amb les pintures de Guillem Amoar, que es podran veure durant tot l'agost a l'equipament cultural.
5: Les obres d'aquest artista surten de dues motivacions. La primera és la seva fascinació pels personatges, les imatges i els símbols, i la segona seria la necessitat de reflexionar sobre el món. Sota aquestes idees porta l'exposició que anomena Una altra manera de mirar, on planteja un seguit d'enigmes a l'espectador amb l'objectiu de remoure les seves consciències socials a través del surrealisme i el pop art. Ho explica el mateix artista, Guillem Amoart.
14: Neix una idea molt senzilla, la veritat. Tots veiem el món d'una mateixa manera, però a vegades, si ens parem a mirar més fixament, doncs podem veure coses que no havíem interpretat així. Doncs a través del surrealisme i el pop art, que és així amb colors vius i personatges coneguts, ha tret l'atenció del que ho mira i el que vull és que trobi el missatge que jo amago darrere les meves obres. Faig un trasfons molt social, de defensa de natura. També m'agrada una mica defensa dels drets humans, fer un trasfons que mogui una mica les ments de la gent.
5: Guillem Amoart fa anys que resideix a Arenys de Mar i es dedica professionalment al món de la pintura. En aquest sentit, poder exposar una part del seu art al municipi és un pas que li fa molta il·lusió, però també hi ha un altre motiu per sentir-se satisfet, mostrar la seva vessant més personal.
14: I la veritat és un orgull per mi poder exposar aquí al poble, perquè presentaré la meva obra més personal. Perquè, clar, jo quan faig pintura mural, que m'hi dedico professionalment, pinto coses que li van bé al client, no sé, que li encaixen al client, però treballo una mica de tot. Doncs per treure una mica el que porto dins, els meus valors i com veig jo el món, doncs és com enfoco també les meves obres aquestes més personals, que és el que es trobaran a l'exposició.
5: L'acte d'inauguració és aquest divendres a 8:15 del vespre a la sala d'exposicions del Calisai. Es podrà veure tot l'agost en l'horari habitual de l'equipament.
4: I d'agenda per avui doble proposta. En primer lloc, la Biblioplatja ha programat una sessió de l'Hora del Conte amb la companyia Grada Sorra. El secret de les estrelles és el títol de la narració, que es farà a partir de 7:15 del vespre. En segon lloc, la Cobla a la Moreneta amenitzarà el dijous de sardanes a la placeta a partir de 7:00 PM.
15: Taller Maresmauto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
16: Descobreix els serveis integrals de Maresmauto.
17: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
16: A Maresmauto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
17: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
16: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: Els jugadors dels clubs del vòlei d'Arenys de Mar triomfen amb les seleccions catalanes de vòlei platja. Celestino Abela, Nicolás Navarrete, Olivia Marcos i C. I Jordi Muñiz estan defensant la samarreta de Catalunya aquest estiu en els campionats estatals de les seleccions autonòmiques.
5: El bon moment que viu aquest esport d'Arenys de Mar es tradueix en el gran nombre de convocatòries que han rebut els jugadors dels seus clubs per a participar de la selecció catalana. Si cada categoria està formada per dos esportistes, algunes d'elles estan únicament formades per jugadors dels clubs d'Arenys. Aquest és l'exemple de Celestino Abela i Jordi Muñiz, que just estan competint en la categoria de cadet a Lorca, Múrcia, en el campionat estatal que finalitza aquest dissabte. Muñiz, únic convocat del club de pista de vòlei, assegura que el seu objectiu és sumar victòries amb la samarreta catalana.
18: Doncs per mi és un honor representar Catalunya i competir aquí contra les millors seleccions de tot Espanya. El meu objectiu és sempre intentar estar a dalt del vòlei català, intentar representar sempre a Catalunya. Però és que durant l'hivern jo faig pista i a l'estiu sí que començo a entrenar a platja.
5: Si avui guanyen a l'equip de Madrid, podrien aconseguir passar a quarts de final de la competició. En paral·lel, també pendents dels resultats dels infantils masculins, on hi ha Nicolás Navarrete fent parella amb Alan Galindo, del voleibum de Castelldefels. Els dos es disputen l'accés a quarts si aconsegueixen guanyar el partit avui contra Andalusia. I, finalment, també en la categoria infantil, Olivia Marcos, compartint pista amb Carlota Martínez, del Club Vòlei d'Esplugues, han aconseguit una victòria en el grup C. El campionat estatal va començar el passat dimarts 4 d'agost i acabarà aquest dissabte. Des del Club de Vòlei Platja es mostren molt satisfets amb les convocatòries. Laura Buján, portaveu de l'entitat, explica com els seus jugadors compaginen l'esforç a nivell nacional amb el compromís del club.
19: Nosaltres a finals de maig presentem els jugadors que creiem que poden optar aquesta plaça i llavors fan entrenaments paral·lels amb nosaltres. Llavors els matins van a Vall d'Hebron amb la selecció catalana i a les tardes entrenen amb nosaltres. Llavors van passant fases i van traient jugadors fins que al final en queden dos.
5: Més enllà de les seleccions de clubs, també des del Club Vòlei Platja tenen dos jugadors que representen l'entitat esportiva arenyenca al Campionat d'Espanya, que són Ferran Riera i Adrià Villanueva, en la categoria Sots 19.
15: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera Nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
4: I fins aquí aquest informatiu de dijous 6 d'agost, però abans passem a la previsió meteorològica del temps. Amb Marc Jaureguizar, bon dia.
20: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar amb molta intensitat i aniran acompanyats de temps sever, és a dir, amb fortes ventades, acompanyats també de calamarsa o pedra i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és La Roca, situada al carrer de Vall, número 18. Avui dijous s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, els envasos lleugers i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui els carrers Andreu Guri i Platja Cassà estan tallats fins a les 5 de la tarda. I demà el carrer de la Torre estarà tallat de 8 del matí fins a les 12 del migdia. I els carrers Andreu Guri de les Escolàpies de 8 del matí fins a les 6 de la tarda. Avui, tant a la platja del Cavalló com a la de la Picòrdia, oneja la bandera verda. I avui la circulació de la R1 funciona amb normalitat.
21: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys, la primera també amb bona música. Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya. Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Remó de pedra.
3: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
2: Això és Remó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local.
3: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. Al capítol d'avui ens endinsem en una estructura molt important durant segles que ha caigut en desús, els pous de gel. Com eren? Per què servien? On els trobem? Respondrem a molts interrogants de la mà de l'investigador local Pep Saragossa, que els ha estudiat en profunditat i ha impulsat la recuperació i museïtzació del pou de gel del Castell del Catllà, un dels més peculiars del país que visitem amb ell. També en coneixerem d'altres al curs alt del riu Gaià, a Santa Coloma de Queralt, amb els seus veïns Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, i en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia turístic del municipi.
4: Pou de gel, del llatí puteus gelum. La nevera, pou de gel, pou de glaç o poua de neu, és una construcció foradada a terra, de planta rectangular o el·líptica, que es realitzaven per omplir-les de neu o gel després de les nevades, per tal de disposar-ne durant la resta de l'any. Generalment, eren pous circulars. La part superior es tancava amb una coberta en forma de volta que tenia unes cobertures per permetre la introducció i l'extracció de la neu o el glaç, i també una sortida inferior per a l'operació d'extracció.
2: Remó de pedra.
4: Remó de pedra.
2: Remó de pedra.
4: Remó de pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
3: Neveres i congeladors són electrodomèstics quotidians només des de fa unes dècades. Eren els pous de gel els antics refrigeradors? Era aquest el seu únic ús? Avui ho esbrinarem. En Pep Saragossa ens detalla com se les empescaven segles enrere per a conservar el gel i la neu. Els pous de gel i neu eren construccions ben pensades.
5: Conservaven era, diguéssim, el gel o la neu. I, és clar, estan col·locats sempre de cara a nord, en una zona obaga, que durant l'hivern no hi toca gens el sol, i estan enfonsats al terra, perquè doncs, la temperatura es mantingui. No? Llavors, sempre l'únic que es veu dels pous, doncs, diguéssim, és la volta que surt, que surt del terreny. Clar, és un pou, com el seu nom diu, és un pou que està enfonsat.
2: Ramó de Pedra.
3: No parlem només de conservació de gel, també el fabricaven. En Pep Saragossa descriu com ho aconseguien a diferents punts del país.
5: Aquí doncs, el fabricaven ells, pel peu del pou passa el rec que donava, que regava els horts i donava portar l'aigua al poble, al Catllà. Llavors ells construïen unes basses, feien unes basses que hi posaven uns 10 centímetres d'aigua, a la nit es glaçava, l'endemà doncs traien aquest glaç i, com que, clar, aquí estem amb una alçada de 40 metres sobre el nivell del mar, el qual també, tot i que feia més fred, no en feia tant aquí. Llavors, la capa de gel no era tan doble, el que feien era trencar-lo i fèiem uns motllos, fer unes barres de gel que poguessin doncs, aguantar la temporada aquesta que està dintre, perquè tot i que conserva, un 30% de gel desapareix. Que aguantava, però és clar, té d'anar. I per això els pous de gel tots tenen un desaigüe, perquè si l'aigua aquesta de la descongelació es quedés allí, es formaria una massa de gel i llavors no podries treure'l. I clar, tots tenen aquest desaigüe, no? Que és una característica dels pous que tenen de tenir. N'hi ha un que és el de Guissona, que és un pou molt interessant, es pot visitar, i està en un lloc que tenia moltes dificultats per fer un desaigüe. El que van fer va ser un pou més fondo, que l'aigua anés allí. Llavors, la gent, els pagesos del voltant, tenien sempre aigua fresca, vull dir, a mà, per poder-la aprofitar. Vull dir que van fer una segona funció del gel.
3: Com construïen els pous de gel? Quins materials s'hi empraven? Coneguem l'exemple concret del Catllà.
5: La construcció, la roca marca el nivell natural del terreny. Llavors, ells van agafar aquí el sistema constructiu va ser, abans de res, van construir la volta i una vegada van tenir la construcció feta, llavors van fer el pou. D'aquesta manera doncs, no van tenir les dificultats que s'han tingut al treure la runa i tot, doncs tinguent la construcció, sense fer la construcció, ha sigut més difícil apuntalar la volta, doncs, diguéssim. No? Si t'hi fixes, la volta està feta amb un encofrat de canyes, que encara es veuen totes les canyes, la marca de les canyes, i aquell forat que està tapat, que és rectangular, allò era la boca de descarga. Allí, doncs, dalt posaven uns tres peus amb una corriola i és per allà on treuen el gel. Perquè, clar, ells tenien d'anar, hi havia unes escales molt llargues, tenien de posar l'escala de fusta, anar posant el gel i anar augmentant, i llavors per treure-ho, clar, llavors ho feien doncs, amb una corriola, doncs, diguéssim, no? Amb una politxa. La porta d'accés als pous. Els pous tenien dos elements per entrar, aquest, i llavors un dalt, que de baix el veurem, que era per treure el gel, el cap de la cúpula. Quan el pou deix de funcionar, fan una construcció adossada i ells el que fan per tenir més espai, pel desaigüe entren cap dintre i l'amplien, que és ara el que veurem. I aquest pou doncs, té aquesta característica que podem entrar per sota. I llavors doncs, és una vista molt, molt, molt, molt impactant, molt guapa. Doncs, no?
2: Ramó de Pedra.
3: Trobem pous de gel a altres punts.
4: Un altre pou de gel el trobem a Vila-rodona. A la guia El Gaià, recorregut i patrimoni de l'editorial Piolet, se'ns parla del Pou de la Neu de Vila-rodona. Té una estructura cilíndrica i és de pedra seca. Té una cúpula de pedra i una obertura rectangular de càrrega d'uns 80 per 80 centímetres. El diàmetre és d'uns 7 metres i la fundària de 4 metres. La construcció s'hauria de situar a la fi del segle XVI o inicis del XVII, coincidint amb la prosperitat generalitzada de la indústria del gel a Catalunya i l'anomenada petita edat de gel. El pou s'omplia de neu i gel a l'hivern en un acte que es diu empouar a manca de neu, si l'hivern no era adequat, s'hi emmagatzemaven també pans de gel que s'obtenien en basses de poca fondària construïdes expressament a la llera del riu.
2: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.

0: Primer ja t'he comentat que aquest pou feia forma cònica. La majoria de pous de gel tenien un desaigüe per la neu que, pel gel que es fonia d'allò. Aquest, doncs, no tenia desaigüe, feia com un cono, cobrien a nivell pla amb branques de pi, allí amb palla acabaven de tapar i posaven la neu. I amb un gruix de neu tornaven a posar el boll, que és la llavor, la pallofa del blat. Llavors feien capes per poder-ho treure així. Això ho arrendava l'Ajuntament, i el qui ho arrendava tenia que donar equis robes a l'Ajuntament i al senyor de la vila. Si un any no nevava, tenia que anar a buscar-hi un fos gel i portar-la aquí a Santa Coloma. Vull dir que quedava arruïnat l'any que no d'allò qui ho havia arrendat. El pou de gel és totalment diferent, és molt més gran. Aquest té 8 metres d'alçada per 5,5 d'amplada, és tot en pedra seca, tota la volta en pedra seca. El pou de gel, doncs, bueno, aquí també s'hi posava gel, per exemple, anaven a baix del riu, quan glaçava, també tot el gel que podien recollir també hi posaven. Però el pou de gel tenien basses a tocar al riu, omplien cada dia, segons la temperatura, 10 centímetres o 20 d'aigua, allò es glaçava i quan tenien un metro aproximadament ho serraven blocs d'un metro cúbic, això ho pujaven amb mules cap als pous de gel, que eren en llocs molt obacs, i allí els situaven per l'estiu treure'ls el d'allò. Hi ha la zona de Barcelona, Sant Llorenç d'Amunt i tot això, hi ha la Serra de l'Obac, tot allò estava ple de pous de gel, que inclús tenien butlla per treballar en dies de festa per poder portar el gel cap a Barcelona. O sigui, era diferent un pou d'una poua. I aquesta és la diferència.
1: Saps on hi ha un també de pou de... No sé si és de gel o és de neu. Segurament que és de neu, el Catllà. El Catllà l'hem visitat. És molt maco.
0: Era també de gel, sí. El Pep Calçó també van d'allò. Aquell el van rebaixar, encara el van fer molt més alt. Vull dir que d'allò, sí, n'hi ha el Catllà, que sembla que no glaçava tant, però el riu ben devien treure, i si nevava, doncs, funcionaven, vull dir, per això, sí.
2: I bàsicament era per després comercialitzar el gel a l'època...
0: Era molt local, això, perquè en tenen les arrobes, d'allò... És curiós que hi havia unes carnisseries tocant a l'església i en deien les carnisseries del peix fresc. I a no ser qui posessin el gel aquest per conservar-lo, perquè Tarragona quedava a 60 quilòmetres o per un peix fresc. I els peixos d'aquí, hi podia anar tothom, però eren peixos, el barpi i no sé quin altre tipus de peix, era ple d'espines que no se'ls menjava ningú. I això de la carnisseria, la peixateria, el peix fresc, dedueixo que poder posaven el gel també servia. El gel aquest servia per malalties, per febres i això, per alleugerar malalties més que res. En fi.
1: Del peix. Jo havia menjat peix del Gaià, eh? No sé qui anava a pescar i va portar-li la mama uns quants peixos. I me'n recordo que, no sé quina classe de peixos, tu sabràs més que jo.
0: Però, la carpa.
1: I la carpa, potser. Que me'n recordo que, esclar, va obrir la d'allòs i estava plena d'ous. I allò, des de llavors, no puc veure els ous. El caviar sí, però els altres menes d'ous no els puc veure. Però ens ho menjàvem perquè als anys 50 la gent, doncs, hi havia molta, no diem gana, però quasi que hi havia molta necessitat. I havia menjat peixos d'aquí del riu Gaià.
3: Ramó de Pedra.
4: Quan estaven operatius els pous de gel o les poues de neu? Històricament, aquestes construccions han estat molt importants arreu del món per diversos motius i han anat evolucionant. Ens ho explica en Pep Saragossa.
5: Històricament, és clar, era l'hivern que feien el gel, la guardaven, i llavors l'Ajuntament del Catllà té una disposició que durant el mes de juny i juliol es pot a la taverna, que també era propietat municipal, doncs es podia vendre vi i aiguardent fresc.

0: no?
1: El que passa que, doncs, és això. El gel, teòricament, fa molts segles que es fan servir. La primera documentació de l'ús del gel és Mesopotàmia. Fa 3.000 anys a Ur es van trobar unes tabletes, unes tauletes amb escriptura cuneiforme del negoci del gel. Vull dir que fa 3.000 anys, a Pròxim Orient, que encara hi ha, a Síria hi ha uns pous grandiosos, encara hem conservat els pous. Després, els grecs també hi ha documentació, hi ha imatges, i tenien, doncs, unes gerres especials. Això es va perdent, però se'n va usant. Per exemple, a l'edat mitjana, aquí a Catalunya, hi havia les poues, que deien, no? Que això eren congestes, al Pirineu, allà el lloc on hi havia una mica que era fondo, doncs s'arreplegaven tota la neu, llavors la tapaven amb branques i tot, i feien servir aquell gel a l'estiu. Esclar, feien servir, diguéssim, els senyors, diguéssim. No? Però a partir del segle XVI, un metge que havia estat a Roma, que es deia Andrés Laguna, fa un llibre sobre les qualitats i les propietats medicinals que té el gel i es posa, bueno, es comença una indústria del gel i es comencen a fer pous, és quan es comença aquest negoci, doncs, diguéssim. Aquí a Catalunya, l'any 1600, un frare que es deia Pere Gil escriu una geografia de Catalunya que comenta aquesta preindústria, doncs, no? I diu que el gel el fan servir els regalats de Catalunya. Vull dir que els rics eren els que... Però, bàsicament, el gel servia per medicina. Vull dir, el gel serveix per fer baixar la febre, per fer baixar les inflamacions, per ús tòpic, no? Per exemple, per les cremades. Hi ha una planta que és el pericó, que va molt bé per i barrejada en gel, doncs, esclar, posaves damunt de les cremades el gel i altres malalties, doncs, que tenien, no? Tenim de tenir en compte que les primeres màquines de fer gel artificial, a finals del XIX, es posen a les farmàcies. Vull dir, les tenen, les farmàcies. El que vol dir l'ús del gel, quin era, no? Sí que hi ha receptaris, doncs, de gelats, però bàsicament, és per ús sanitari. Aquí l'Ajuntament s'ha trobat els documents, s'han trobat una disposició que, per exemple, doncs, esclar, si fa poc fred, hi ha poc gel, llavors el preu puja, és l'oferta i la demanda, no? Però l'Ajuntament fa una disposició, el que ha arrendat el pou, que diu que té de tenir una partida de gel a preu que s'hi pugui, que la gent pugui anar, fins i tot els pobres de necessitat, diu. Vull dir que si un desgraciat tenia mal de cap, pogués comprar gel.
2: Com extreien i emmagatzemaven el gel als pous? En Pep Saragossa ens ho explica.
1: Feien, per exemple, allí on glaça molt, doncs, esclar, quan fa uns gruixos d'uns 10 centímetres, doncs, no? Ells se posaven damunt amb un xurrac i el serraven i feien unes plaques de gel. I, llavors, el transport era molt fàcil. Però aquí, l'estar tan poc alçada, el no veig massa doblada, el que feien era això, agafar del rec, amb uns motllos feien, el piconaven fent aquestes peces, fent unes peces que pesaven vora uns 100 quilos, perquè amb la pèrdua d'un 30% de la pèrdua, doncs ja arribés un material. Llavors, aquestes peces les col·locaven damunt d'un llit de palla i entre una peça i l'altra també posaven palla i boll, perquè no s'ajuntessin. A l'hora de treure el gel fos fàcil treure les peces, doncs, no? Perquè, si no, doncs s'hagués ajuntat tot i haguessin tret trossos de gel, no?
3: Molt bé, i el transportaven per aquí, per la rodalia, l'emmagatzemaven també durant mesos?
1: Sí, bueno, aquí, quan arribava, doncs, això, el mes de juny, doncs començaven a vendre, esclar, la gent venia aquí i el comprava, no? Llavors hi havia llocs que el que tenien, doncs, tenien pou, per exemple, a la Catedral de Tarragona, al claustre, hi ha un pou de gel, que no és tan gran com aquest, és petitet, però era el pou que ells, el gel que compraven, el conservaven allà dintre. Vull dir, esclar, la gent venia a buscar el gel que necessitava, el feia servir i ja està, però aquí els monestirs i a la catedral, els canonges, doncs, clar, ells tenien una reserva per anar, doncs, disfrutant del gel.
4: Ramó de Pedra.
2: A l'entrada del pou de gel del Catllà ens crida l'atenció el color de la roca, típic de la Costa Daurada, i les restes antiquíssimes de fòssils marins que hi podem observar a simple vista. Ens comenta en Pep Saragossa la grandària d'aquest pou de gel.
1: aquí, a la zona d'aquí del Baix Gaià i a Tarragona, el substrat és del Miocè i són aquestes arenes del fons del mar, no?, que hi ha fòssils dintre, marins, no? Se'n diu una lumaquela, perquè bueno, és el nom científic que té, i té diferents graus de duresa. Doncs, no? Hi ha puestos que és més tova, però doncs, hi ha puestos que és una pedra consistent. Doncs, no? Aquesta doncs, bueno, no va ser massa... Si t'hi fixes, aquests cops que hi ha, això són cops d'una eina que es deia escoda, que era com un pic, però una mica com un martell amb punxes, doncs, diguéssim, no? I es treballava molt bé. Vull dir que també a l'hora de fer un pou miraven doncs, que fos fàcil d'excavar, que fos, vull dir, té totes unes característiques que si la roca era massa forta ho rebutjaven, buscaven un altre lloc. Quan queda en desús, doncs, que el que he dit abans, que entrem pel desaigüe, l'oeix el que fan és aprofundir-ho doncs, 3 metres més. I, esclar, es veu més gran del que era, no? Perquè ara té... 12 metres, i esclar, en tenia 9. Si t'hi fixes, tu, aquí, que hi ha la ratlla que es veuen els cops més ben fets, doncs, i dalt és fi, ho veus, aquí hi ha una ratlla, doncs això és aquí on t'arriba pel pou. I per això, esclar, és tan gran, no?
2: Parets i restes molt antigues, però quan es va construir exactament, en Pep Saragossa ho ha pogut esbrinar.
1: És de l'any 1660 i doncs, llavors se construeix. No? Va, doncs, s'ha trobat l'acte de construcció en quant el paleta diu que dona una garantia de 3 anys, no? I que si cau abans de 3 anys el torna a fer de franc. Vull dir que va treballar bé perquè ha durat quasi 400. No? Vull dir que era un bon element, aquest senyor.
2: En Pep Saragossa, paleta de professió, va col·laborar a recuperar i restaurar el pou de gel del Catllà, però també en té molts d'altres documentats arreu del país.
1: Aquí al Gallà n'hi ha 4, aquest del Catllà, llavors hi ha una Vila Rodona, i després dalt Castell de Ramonet, que està al peu del Montagut, del Castell de Montagut, no? I eren aquests. Després n'hi ha Santa Coloma, a l'estret de la Riba hi havia el de la Riba, el de Vilaverd, que encara hi ha, el de Vilaverd. El de la Riba va desaparèixer, l'ampliar la carretera, el van d'allò. Llavors, esclar, a les muntanyes de Prades hi ha uns quants, diguéssim, no? N'hi ha de molts importants. L'últim que es va construir va ser el de Poblet, que és allí a la Pena. És un dels últims que es va construir a finals del 19. Però, doncs, la zona és... Aquest que allí ens trobem, el del Catllà, té la característica que aquí he dit abans, que estem a molt poca alçada sobre el nivell del mar. Llavors, quan es va començar a investigar sobre el pou de gel, això aquí, al Camp de Tarragona, ho fa un investigador que es deia Ramon Amigó, i va publicar l'any 76 un llibre que es deia Les neveres preindustrials del Camp de Tarragona. Jo, quan vaig veure el llibre, vaig dir, el del Catllà no hi serà, i em vaig endevinar. Llavors, quan el vaig conèixer, doncs ell clar, em va comentar que havia fet recerca i per sota dels 300 metres d'alçada no en trobava. Llavors, clar, no va anar a visitar tots els pobles, per això aquest se'l va deixar. Posteriorment va fer un altre, llavors ja està catalogat, ja entén. Però doncs té aquesta, no?, que estem a molt poca, que no és el que està més baix de nivell de Catalunya, perquè n'hi ha un sota Ullestret, a l'Empordà, que està a 25 metres, perquè allí hi ha una llacuna endorreica que quan plou s'omple d'aigua, doncs s'aprofitava aquesta aigua, i que ella està a 25, però bueno, és el segon més baix de Catalunya.
2: En Pep Saragossa va estar present en tot moment en la recuperació i restauració del pou de gel del Castell del Catllà.
1: Bueno, la festa de restauració per atocina l'Ajuntament. A la primera fase es fan les dues torres, que ho fa una empresa que es diu Recop, però jo, treballar a l'Ajuntament, jo soc paleta i treballava a l'Ajuntament, doncs vaig estar aquí, no controlant, però ajudant i dient més o menys, vigilant doncs, que les coses doncs, se fessin correctament.
3: És una de les joies d'aquest castell del centre d'interpretació.
1: Sí, és que, clar, castells n'hi ha molts, n'hi ha de macos, de sencers, de desmuntats, però tenen les mateixes característiques. En canvi, clar, en un castell trobar un pou de gel, que n'hi ha molt pocs i que es pugui visitar, doncs té aquest avantatge. I després, l'avantatge que té aquest pou és això, com que podem entrar pel desaigüe, no hi ha una plataforma dalt, no hi ha una escala de ferro que baixa fins baix, vull dir que el veus tot sencer, que és el que no veus amb els altres pous de gel. Els pous de gel sempre tenen un accés i llavors, clar, l'accés et dificulta, diguéssim, veure tot el pou sencer com es fa aquest. Doncs.
0: Esteu escoltant Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: Subsistir, evolucionar i aprendre són tres mots que en aquest capítol hi són molt presents. Els pous de gel significaren una millora substancial per a la forma de vida i el comerç. I a la conca del riu Gaià hi són molt presents. Hem escoltat també la importància de recuperar la memòria i el patrimoni i com, des de la passió i la professionalitat, s'ha aconseguit. I no ens oblidem dels ocells, que avui han estat presents novament al podcast. Els heu escoltat? Els heu reconegut?
0: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
3: Capsigrany, l'Anius senator.
0: Ocell estival que trobem als camps i zones de conreu de març a setembre.
3: Corb comú, Corbus corax.
0: Ocell que resideix a les roques, a camp obert i a les zones de conreu tot l'any.
3: Pinsà comú, Fringilla coeleps.
0: Au resident als camps i boscos de tot el curs del riu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
4: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
6: Finques Blaumar.
7: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
6: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
7: 93 792 0440.
6: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
7: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
8: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
9: Com pot ser, si sempre feu fotos?
8: Sí, però no són de veritat.
9: I si li regalem un reportatge?
8: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
10: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630 086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
11: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
12: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
11: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: Ràdio Arenys, la primera.
13: Molt bon dia, són les dues.
3: Notícies.
14: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
13: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, però també arribarà fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
15: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora. Informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits, i per tant tot això, quan estem a l'exterior, ho hem de vigilar.
13: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
16: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar amb molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
13: És dijous 6 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals, Marc Pijoan.
17: En aquesta ocasió, el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total, ofereix 15 milions d'euros.
13: Atenció, nou desallotjament de veïns, ara Trinitat Vella, per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
17: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut, però, tornar ja a casa seva un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
18: Exigim a EDIF que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
13: Més coses, nova polèmica al Departament d'Educació.
17: Que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista ben aviat.
13: I Catalunya arriba ja als 8,23 milions d'habitants.
17: Una xifra que representa gairebé un 1% més que ara fa un any, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut d'Estadística. Del total, una de cada quatre persones són nascudes a l'estranger, 90.000 més que el juliol del 2025.
13: I Girona desallotja 25 persones de l'antiga fàbrica Simón.
17: L'Ajuntament diu que ha ofert recursos a les persones que hi pernoctaven i que Drets Socials té estudis de cada cas. Després de l'operatiu, el consistori ha lliurat ja l'espai al govern perquè aixequi el futur Institut Ermessenda.
13: Cultura Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
17: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
13: Esport, Joel Gómez, Martina Fernández ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
19: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
13: El control de so avui el nostre company Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i el Barguell. Passen 4 minuts de les dues.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: És la nostra portada d'aquest dijous. Protecció Civil que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de rieres. Irene Segalés, bon dia.
2: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
20: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
2: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i, com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
15: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
2: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
13: I per tant, justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
21: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
22: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
21: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
13: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho diem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix els ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
17: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions.
13: El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals.
17: El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos i el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre.
13: I els bombers d'Olot reconeixen que les possibilitats d'incendi a la Garrotxa són moderades i que el canvi climàtic ha fet canviar les estratègies per atacar aquests fenòmens. Des del 2023 treballen amb una taula de foc per veure com atacar cada incendi sense posar en risc cap espècie. Olot FM, Francesc Fernández.
23: Després de la multitud d'incendis que s'han sofert en diferents punts del país durant aquest estiu, els bombers d'Olot destaquen la comarca de la Garrotxa com a una de les que té menys risc d'incendis segons el mapa Alfa. El sergent dels bombers d'Olot, Josep Ferrés, ens explica com es treballa en el supòsit que hi hagi un incendi forestal a la nostra comarca.
24: Vull dir que ja des del 2023 s'està treballant amb la taula de foc, amb el pla estratègic d'incendis de l'Alta Garrotxa, on hi ha tota una sèrie d'actors, des de Forest de la Generalitat, enginyers, Consell Comarcal, Consorci d'Alta Garrotxa, bombers, Mossos, agents rurals, ajuntaments, etc etc. Són molta gent, en el qual s'està gestionant el que és l'Alta Garrotxa, perquè en cas d'incendi, com que és una zona molt abrupta i de difícil accés, no podem anar a fer un atac directe nosaltres a l'Alta Garrotxa. El que fem és intentar conduir l'incendi fins a un punt estratègic.
23: En aquesta taula s'estudia quina és la millor via per atacar el foc sense posar en risc a les espècies protegides.
13: I parlant d'incendis, els bombers han estabilitzat aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
17: El cos permanent ha activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
14: Notícies en xarxa.
13: 6 minuts i arribem a un quart de 3 de la tarda. A la ciutat de Barcelona, una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de l'R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replantegi per minimitzar les afectacions al veïnat Arnau Vidal.
0: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
18: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
0: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
13: I l'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció de nous parcs solars a Catalunya. Un estarà a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. Ràdio Caldes, Xavi Sala.
1: Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8,2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 cases. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatts. El projecte, en aquest cas, també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge d'energia. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electra Caldense Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què, diu, el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
5: I ens donaran impuls, sobretot, a poder vendre amb autoconsum tant a la ciutadania de Caldes, Sant Feliu, Vigues, Sant Benat, Palau, Lliçà, tant per part de domèstic com per part de serveis, que tenen més dificultat d'arribar a autoconsum, i també anirà a destinat a autoconsum per indústria.
1: Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió d'aquesta empresa vallesana.
13: I ja que parlem del sol, els 6 punts recomanats per veure l'eclipsi a Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat, hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
17: El fenomen mobilitzarà a milers de persones i la Marina Port Tarraco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
13: Avui s'han presentat aquestes dades. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, policia portuària, voluntaris de protecció civil i seguretat privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
7: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
6: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
13: I vinculat amb l'eclipsi, durant segles la desaparició del sol en ple dia va alimentar pors i llegendes i interpretacions sobrenaturals. Els nostres companys de 21 Ràdio ens en parlen en la següent crònica, Leida Baz.
25: Un eclipsi és una perfecta alineació entre el Sol, la Lluna i la Terra. Però els mites van néixer al voltant dels eclipsis, encara formen part de la nostra història, i tots solien girar al voltant dels mals presagis. Emili Samper és professor de Filologia Catalana de la URB.
26: Històricament han estat sempre els eclipsis també senyals presagis d'epidèmies, guerra, i sempre associats habitualment amb algun fenomen fatídic, alguna mala astrugança, no? Algun fenomen sempre d'un punt de vista negatiu.
25: Els eclipsis inclús han servit per aturar guerres com el que va succeir el 585 abans de Crist, com ens explica Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica de la URB.
3: ens el relata l'historiador grec Heròdot, i és un eclipsi que va passar el 585 abans de Crist, enmig d'una guerra, una batalla, els medes contra els lidis. Tothom va quedar tan sorprès per aquest eclipsi que van parar la batalla immediatament, i no només això, sinó que quan l'eclipsi van passar es van afanyar a fer les paus.
25: Ara és cert que no creem nous mites ni llegendes, i potser d'aquí uns anys no recordarem exactament on érem ni quina hora marcava el rellotge, però recordarem haver mirat tots en la mateixa direcció.
13: En punt un quart de tres, més notícies. Us ho dèiem en titulars. El Departament d'Educació ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos i ha anunciat una nova llista ben aviat.
4: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit a la baremació provisional.
13: I més polèmiques, l'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi.
4: Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si s'ha complert alguna normativa administrativa o fins i tot hi ha algun tipus de delicte. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran s'incorporava al cos de policia local de manera interina.
13: I us ho dèiem en titulars. Catalunya ha assolit els 8,23 milions d'habitants a 1 de juliol i ha guanyat 72.150 residents durant l'últim any, un increment proper a 1%, segons dades provisionals de l'enquesta contínua de població.
4: Pel que fa a l'any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants, un 0,38% més. Una vegada més, el creixement és degut a l'arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones.
13: Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascuts fora de l'Estat, el 26,2% de la població.
4: I el conjunt de l'Estat de població arriba ja als 49,8 milions.
13: I ens situem ara a Girona, que desallotja amb 25 persones de l'antiga fàbrica Simón i lliura les claus a la Generalitat per fer-hi el futur Institut Ermessenda. Girona FM, Pau Villafañe.
8: L'operatiu, format per policia municipal, Mossos d'Esquadra i serveis socials de l'Ajuntament, s'ha fet aquest dijous al matí després que un jutge autoritzés el desallotjament i donés a l'Ajuntament de marge fins al proper 8 d'agost per executar-lo. Serveis socials feia 2 mesos que treballava sobre el terreny visitant setmanalment la nau per valorar cas per cas la situació de cada persona. Sílvia Liu és l'alcaldessa accidental de Girona.
9: Bé, nosaltres el que hem fet ha estat augmentar o reforçar aquests serveis perquè puguin, en aquest sentit, poder fer aquesta pernocta qui ho necessiti, i a partir d'aquí, repeteixo, serveis socials té individualitzat cas a cas i per tant fer el seguiment per veure quines possibilitats tenen i en qualsevol cas garantir això, garantir bé recursos també, demanem com sempre més recursos a nivell de sense sostre a totes les entitats, però bé, en qualsevol cas avui hem fet aquesta gestió.
8: A partir d'ara és la Generalitat qui es farà càrrec de l'edifici i qui haurà de decidir les mesures per evitar que torni a ser ocupat, mentre que la seguretat de l'immoble passa a mans dels Mossos d'Esquadra.
13: 12 minuts i arribem a 2:45. I l'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més efectius policials, una comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat i una justícia més àgil.
4: La iniciativa també expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències davant l'increment de les agressions i els episodis de multireincidència.
13: És una crònica d'Eloi Rubio des de Ràdio Manlleu.
8: L'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més recursos en matèria de seguretat a Manlleu i a la comarca d'Osona. El manifest expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències, rebutja les agressions, amenaces i intimidacions contra aquests professionals i reclama mesures per reforçar la seguretat i millorar la resposta dels serveis públics. Segons el consistori, la iniciativa respon a l'augment dels robatoris, furts i ocupacions registrats a la comarca, així com al dèficit d'efectius policials. Entre les principals demandes hi ha l'increment de recursos humans i materials, la construcció d'una comissaria de Mossos d'Esquadra a Manlleu i més inversions per agilitzar el funcionament de la justícia. Arnau Rovira, alcalde de Manlleu, explica quins són els principals objectius d'aquesta campanya.
10: Volem milers de signatures per reclamar més seguretat, tant per la nostra ciutat com també per la comarca d'Osona. Això no és una campanya política, sinó que el que volem fer és fer sentir aquest clam, aquesta reclamació, amb més força que mai a la Generalitat de Catalunya.
8: La campanya ja està en marxa i una cinquantena de comerços locals s'han adherit com a punt de recollida de signatures.
13: I Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
11: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ocassa.
13: Esto es...
2: Aquesta no és la crònica que us dèiem, aquesta crònica ens arriba dels nostres companys de Ràdio Ripoll, en concret de la Judit Espert, i parla que després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica, que ha servit com a tret inaugural de la Festa de la Germandat, Ogassa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. I ara us hem de dir que la indicació geogràfica protegida, Poma de Girona, ens situem a la Costa Brava, ha celebrat avui, aquest dijous, l'acte de la primera ploma 2026 a Canet de la Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims anys. És una crònica de televisió de la Costa Brava, de la nostra companya Laio Campos. Sembla ser que tampoc és possible escoltar aquesta crònica. En tot cas, 10 minuts i arribem a 2:15 de la tarda. Arriba el temps de la cultura en aquest informatiu. I per parlar de Frederic Amat, que comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8 a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
12: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
15: És tota una constel·lació a la qual jo soc missatger. No és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut m'han donat de menjar. M'han donat de menjar, el millor menjar, que és l'amistat i la paraula.
12: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
15: Amb aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un món. És a dir, hi ha, evidentment, una cal·ligrafia, un fil del missatger, que és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
12: També hi ha lloc per una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillart.
2: Gràcies, David. 8 minuts i 2:15, i arribarem als esports amb música. Dijous, farcit de propostes musicals als diferents festivals arreu de Catalunya. Començarem amb els Laxambús, que actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al festival Jardins de Caproig.
16: Laxambús tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc al 1986.
2: I ara Malikian serà el protagonista aquest dijous a Sitges.
16: El violinista libanès, que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc, farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terra Mar.
19: Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar.
2: I més propostes, Los Delincuentes passaran per la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
19: Yo lo hago pa notarme en el fresquito.
16: El grup celebra els 25 anys de la publicació del seu disc debut, El Sentimiento Garrapatero que nos trae las flores, que els va portar a aconseguir el disc d'or.
2: I arribarem als esports amb la veu de la jove Valeria Castro. Sonarà avui al Festival de Cambrils.
16: Valeria Castro, una de les veus més destacades del moment, actuarà al Parc del Pinaret amb la gira del seu segon disc, El cos després de tot.
2: Doncs com dèiem, amb Valeria Castro arribem als esports. Porta un dia més el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas la central catalana Martina Fernández.
20: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicolli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del primer equip blaugrana. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton anglès i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar al Barça.
22: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, el millor club del món, i estic molt, molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també sobretot com a persona i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
20: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. Com és habitual en aquests processos, l'evolució del futbolista determinarà els terminis de recuperació i de reincorporació amb l'equip. Encara en futbol, la Unió Esportiva Sant Andreu és el tercer semifinalista del torneig d'històrics, després que el conjunt quadribarrat superés l'Horta i el Martinenc. Jaume Tobar és davanter del Sant Andreu.
0: La veritat que dos equips m'han passat les coses molt, molt difícils, però bueno, nosaltres també sabíem que havíem de donar-ho tot per poder treure el millor resultat possible i poder passar la següent eliminatori i, bueno, molt contents amb la feina de l'equip.
20: Avui, últim triangular entre l'Europa, el Vilanova i el Prat. Si guanyen els de la Vila de Gràcia, dissabte hi hauria el primer derbi de la temporada entre el Sant Andreu i l'Europa. En handbol, el Freiking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EHF. Tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
5: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet i intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
20: En bàsquet, Marc Hughes canvia el FIAC Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22. I la Sisa Joventut ha incorporat al base escorta Boogie Ellis, del Dubai Basketball, un Dubai que ha fitxat el ja exjugador del Barça, Toko Shengelia, que ha marxat del club blaugrana després de pagar la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlène Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Croc. Avui, Jordi, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrinson i Tournon-sur-Rhône.
2: Gràcies, Joel. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: cargar piernas, cargar oxígeno, trabajar a gusto.
1: Radio Arenys. Finques Blaumar.
2: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
2: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
2: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
4: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
3: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
5: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
1: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que els imants poden perdre la seva magnetització si s'escalfen prou. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte de la física anomenada temperatura de Curie. Els imants funcionen perquè dins del material hi ha petites regions anomenades dominis magnètics on els àtoms estan alineats en la mateixa direcció. Aquesta alineació és el que crea el camp magnètic que podem observar. Quan un imant s'escalfa, l'energia tèrmica fa que els àtoms comencen a vibrar més intensament. Si la temperatura puja prou, arriba un punt en què aquesta agitació és tan gran que trenca l'alineació dels dominis magnètics. En aquest moment, l'imant perd les seves propietats magnètiques. Cada material té la seva pròpia temperatura de Curie. Per exemple, el ferro la té al voltant dels 770 graus. Si es refreda de nou, pot recuperar part de la seva magnetització, però no sempre al complet. Aquest principi s'utilitza en tecnologia i enginyeria i també ajuda a entendre com funcionen els materials magnètics.
2: Molt bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en només mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, tot i que pot ploure fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
4: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, i informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits, i per tant tot això quan estem a l'exterior ho hem de vigilar.
2: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu molt bona tarda.
2: És dijous 6 d'agost de 2026, tenim més titulars, oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals, Marc Pijoan.
6: En aquesta ocasió el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total ofereix 15 milions d'euros.
2: I nou desallotjament aquesta matinada de veïns, ara a Trinitat Vella, per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
6: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut però tornar ja a casa seva, un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Habitatge.
7: Exigim a EDIF que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
2: I nova polèmica al Departament d'Educació.
6: Que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista ben aviat.
2: Cultura. Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
6: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
2: Esports. Joel Gomis. Martina Fernández ha estat presentada ja com a nova jugadora del Barça.
8: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
2: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Albert Güell, passen 4 minuts gairebé de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest dijous, Protecció Civil, que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de Riera. Irene Segalés, bon dia.
0: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
9: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
0: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i, com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
4: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
0: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
2: I parlant justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat ja la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà al futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
10: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
11: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
10: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
2: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho dèiem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix als ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
6: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions. El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos.
2: I els bombers s'han estabilitzat finalment aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
6: El cos manté activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
2: Nou ensurt a Barcelona. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats s'han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replanteixi per minimitzar les afectacions al veïnat. Arnau Vidal.
12: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
7: Exigim a EDIF que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
12: EDIF està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
2: Gràcies, Arnau. I encara a Barcelona, novetats en l'àmbit de la mobilitat. Totes les persones i empreses censades a la ciutat que des del passat 1 de març hagin comprat un ciclomotor elèctric i n'hagin desballestat un de combustió podran sol·licitar un ajut de 600 euros. Aquesta convocatòria d'ajuts estarà oberta des del 15 de setembre d'aquest any fins al 30 de setembre de 2028.
6: Comptarà amb una dotació de 5,2 milions d'euros i s'emmarca en el Pla Clima, l'estratègia de l'Ajuntament per descarbonitzar la ciutat i avançar cap a un parc de ciclomotor 100% elèctric l'any 2030. El tinent d'alcaldia és Jordi Valls.
7: Tenir la possibilitat que l'any 2030 la majoria de ciclomotors d'aquesta ciutat puguin estar amb una base de combustió elèctrica i no de combustió tradicional, amb la voluntat també de que hi hagi una reducció, com s'ha anat produint durant els últims anys, de lo que és els nivells de contaminació de la ciutat de Barcelona, que han tingut una evolució molt positiva.
6: Actualment a Barcelona hi ha censats uns 32.000 ciclomotors i només 8.000 són elèctrics. Aquesta convocatòria, juntament amb una segona línia d'ajuts prevista per al 2029, completarà un programa que busca precisament la

0: altres tecnologies de propulsió.
1: 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda i parlem un dia més de l'eclipsi de la setmana vinent, perquè els 6 punts recomanats per veure la Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat, hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
0: El fenomen mobilitzarà milers de persones i la Marina Porta Raco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
1: Més detalls, Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara el 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, policia portuària, voluntaris de protecció civil i seguretat privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
3: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
2: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
1: Us ho destacàvem en titulars. La nova polèmica al Departament d'Educació que ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Ha anunciat ja una nova llista ben aviat.
0: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit en la baremació provisional.
1: I també polèmica a Girona. Marc Puigtió ha renunciat a ser alcaldable d'Esquerra en aquesta ciutat per dignitat, diu, després de la filtració d'uns àudios on criticava els seus companys de formació. Assumeix les conseqüències del seu error greu, però li preocupa, diu, la normalització d'aquestes pràctiques en política. Girona, FM, Pau Villafañe.
4: L'alcaldable d'Esquerra a Girona, Marc Puigtió, ha renunciat a ser candidat dels republicans de la ciutat per dignitat i responsabilitat després de la filtració dels àudios on deia que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra. També hi feia comentaris despectius sobre alguns companys. En declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
5: Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no? Doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
4: El fins ara alcaldable ha explicat també que li preocupa la normalització d'aquestes pràctiques en política basades en enregistrar, editar i difondre converses privades.
1: I de Girona a l'Ebre, perquè Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Són uns edificis històrics que es convertiran en nova oficina de turisme i espai gastronòmic. El públic també podrà contemplar restes arqueològiques. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
6: La recepció de les obres de rehabilitació de les cases del castell posa el punt i final al projecte de sostenibilitat turística desenvolupat a Amposta amb el fons europeus Next Generation. Les cases del castell són un conjunt d'immobles construïts entre finals del segle XIX i principis del segle XX que feia anys que estaven en desús. Després de la rehabilitació, els edificis acolliran la nova oficina de turisme municipal i també un espai destinat a una proposta de restauració gastronòmica d'alt nivell. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha qualificat el resultat de la reforma d'espectacular i ha destacat que la recuperació de les cases del castell és clau tant per al patrimoni de la ciutat com per avançar cap a un model turístic més sostenible.
1: En punt 3 quarts de 3 de la tarda i després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica que ha inaugurat la festa de la Germandat, Ogassa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. Ràdio Ripoll, Judi Despert.
7: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ogassa. El grup Cançons de Taverna Mar i Muntanya actuarà a la plaça de la Nina en una vetllada que també inclourà rom cremat. Dissabte arribarà la jornada central de la celebració. Els actes començaran amb la cercavila, acompanyada per la cobla principal de Banyoles, seguida de l'ofici solemne. A la sortida hi haurà els ballets i els gegants, sardanes i música tradicional. A la tarda tarda, les sardanes tornaran a ser protagonistes abans del sopar popular al pavelló municipal. La jornada es tancarà amb el ball de festa a càrrec de Unicornos Locos i la sessió del punxadiscos Ripollès en Renou.

0: Diumenge, els inflables Extreme Race obriran la programació al camp de futbol en una jornada dedicada a l'esport. A la tarda, Jordi Tonetti oferirà un espectacle d'animació infantil amb Festa de l'Escuma. La Festa de la Germandat es tancarà amb un dels actes més tradicionals del programa, els partits de futbol masculí i femení. La celebració continuarà dimarts amb música d'ambient a càrrec de Miki Sònia a la plaça de la Nina. Els actes es clauran dijous amb l'espectacle de màgia de Pere Rafart.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Més coses, la indicació geogràfica protegida Poma de Girona ha celebrat avui l'acte de la primera poma 2026 a Canet de Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims 5 anys. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos.
3: Avui s'ha recollit simbòlicament la primera poma de Girona de la temporada 2026 en un acte on s'ha posat en valor la feina de les empreses i els productors i on, com és habitual, han presentat les previsions de collita d'aquest 2026. Unes previsions que són molt bones i que, si es compleixen, podrien ser de rècord. I és que des de Poma de Girona vaticinen que es podria arribar a la xifra de 106.110 tones. Així es preveu una producció molt superior a l'any anterior amb un augment del 30% respecte al 2025. Això sí, les calors d'aquest estiu han avançat l'inici de la collita i també han provocat que el calibre dels fruits tendeixi a ser inferior a la mitjana. David Casadellà és el nou president de la IGP Poma de Girona.
4: A pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, potser no arribarem a aquestes previsions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
3: En global, la producció de poma de Girona aquest 2026 representarà el 37% de la producció de tota Catalunya.
2: I Unió de Pagesos lamenta que no rebran ajudes pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa per part del Departament d'Agricultura. La nova ràdio, David Fernández.
5: Unió de Pagesos s'ha mostrat de nou molt crític amb el Departament d'Agricultura, ja que asseguren que des del govern no es donaran ajudes als pagesos afectats pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa. El sindicat agrari diu que va proposar al departament poder cobrar 180 euros per hectàrea afectada i que no n'han obtingut resposta. Des d'Agricultura sí que s'han compromès a convocar a finals d'any els ajuts vinculats a l'avellana. Sergi Martín és el responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
6: I ara el 13 de juliol, amb una taula agrària, ens van comunicar que per l'avellana ho veien clar, perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer, que també ho havíem demanat, que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
5: Els pagesos han recordat que la sequera va fer caure la producció d'ametlla de secà un 80%, mentre que la de garrofa ha disminuït un 50%, i lamenten que la garrofa s'estigui pagant entre 0,30 i 0,35 euros al quilo.
2: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i les restriccions d'accés al conjunt de camps i boscos situats a l'entorn de Sabadell per frenar la propagació de la pesta porcina africana continuen passant factura. La Unió Excursionista d'aquest municipi denuncia que ja han obligat a suspendre activitats i alerta de les conseqüències econòmiques, socials i de salut que això comporta. Ràdio Sabadell, Anna Clarà.
7: Des de l'inici de les restriccions, la UES ha hagut de cancel·lar activitats com el cross dels esquiadors, les sessions de marxa nòrdica, l'aquelarre, les caminades per la gent gran i part del casal d'estiu que s'ha traslladat a espais urbans. L'entitat assegura que la situació suposa una pèrdua d'ingressos que posa en risc la seva activitat, però adverteix que l'impacte va molt més enllà. La vicepresidenta de la UES, Maite Santasuana, lamenta que moltes persones hagin deixat de practicar activitat física en un entorn natural, amb els efectes que això té sobre la salut i la vida social. La UES també alerta que si les restriccions s'allarguen es podria veure obligada a traslladar algunes proves emblemàtiques, com la cursa de la Llanera, a municipis sense limitacions d'accés. Finalment, l'entitat reclama més informació i una millor comunicació per part de les administracions sobre l'evolució de les restriccions, ja que assegura que molts ciutadans encara desconeixen quines zones continuen tancades i quines es poden utilitzar amb normalitat.
2: I repassem ara d'altres notícies també destacades d'aquest dijous. Aunque un excursionista polonès ha mort en patir un accident a una zona rocosa de la zona de Saboredo, a la Val d'Aran.
8: Els fets van passar al voltant de les 5, quan els bombers van rebre l'avís que una persona s'havia accidentat en una zona rocosa. El Consell General d'Aran ha expressat el seu condol a la família i als amics de la persona morta.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys com a responsable d'entrar a una casa de colònies de Palamós, fer tocaments a una noia que hi estava dormint i robar telèfons mòbils. Els fets van passar el 26 de juny.
8: A més, la policia també ha arrestat dos joves més un d'ells menor d'edat, relacionats amb el cas, però només els hi atribueix la sustracció dels terminals.
2: I els Mossos han detingut un home de 33 anys acusat d'agredir una menor d'edat amb una arma blanca a Puigcerdà.
8: L'agressió es va produir ahir a la nit al costat d'un rierol. Al cap d'una estona, els agents van detenir el presumpte agressor a la capital ceretana acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La víctima, de 13 anys, va ser traslladada a un centre hospitalari, però la seva vida no corre perill.
2: I 5 persones han hagut de ser ateses i 2 han estat traslladades a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona per un incendi en un pis situat al carrer del Doctor Robert de la ciutat.
8: Els fets han tingut lloc a 2:15 de la matinada i fins al lloc s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers. En arribar-hi, els efectius del cos han trobat el foc actiu i han iniciat les tasques d'extinció. A més, han revisat els pisos i el forat de l'escala del bloc que han quedat afectat pel fum.
2: Ara per la cultura. I per Frederic Amat, comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. L'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre, personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
9: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
10: És tota una constel·lació a la qual jo soc missatger. No és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut... M'han donat de menjar. M'han donat de menjar, el millor menjar, que és l'amistat i la paraula.
9: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
10: Amb aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un món. És dir, hi ha, evidentment, una cal·ligrafia, un fil del missatger, és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
9: També hi ha lloc per una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillard.
2: I arribarem a l'esports amb 2 propostes musicals. Minuts i arribem a les 3. Per començar, els Lacs amb Busto actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al Festival Jardins de Cap Roig.
11: Sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar.
8: Lacs amb Busto, que tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el seu 40è aniversari, el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc al 1986.
2: I ara Malikian serà el protagonista d'aquest dijous a Sitges.
8: El violinista libanès, que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc, farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terramar.
2: Lacs amb Busto, que agrada al nostre company Marc Pijoan, i ara Malikian, que agrada al nostre company d'esports, Joel Gomis. Joel, que ens porta els esports. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas, la central catalana Martina Fernández.
12: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicoli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del Barça. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar a casa.
13: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món, i estic molt, molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també, sobretot, com a persona, i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
12: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. En handbol, el Freking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i ha afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EHF. Tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
14: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet, intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
12: En bàsquet, Mark Hughes canvia el Fiat Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22, i la Sisa Joventut ha incorporat el base escorta Boogie Ellis del Dubai Basketball. El Barça ha anunciat que Toko Shengeli ha pagat la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. Precisament precisament, avui hem pogut escoltar Xevi Pujol com a director esportiu de la secció. Pujol ha parlat del perfil dels fitxatges que ha fet el Barça.
15: Són jugadors amb talent, tant tècnic com físic, però que necessiten un temps d'adaptació al bàsquet europeu, no? I és un risc que nosaltres sabem, que nosaltres decidim córrer, perquè confiem en aquest talent tècnic, físic, que pot encaixar doncs, amb les diferents peces que estem sumant.
12: En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlène Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Groc. Avui, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrison i Tournon-sur-Rhône. I una efemèride per acabar, Jordi, perquè avui, 6 d'agost, fa 90 anys que el president del Futbol Club Barcelona, Josep Sunyol i Garriga, va ser assassinat per l'exèrcit franquista a la Serra de Guadarrama.
2: Doncs tràgica efemèride per acabar els esports. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores, que gaudiu d'una molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys.
1: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
2: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
3: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
2: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
3: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
2: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
3: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
2: Daima, es tanqui papereria.
3: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
2: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
3: 93 792 53 44.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: A l'arxipiélag de Svalbard, a Noruega, hi ha una cúpula de llavors coneguda com el Banc Mundial de Llavors de Svalbard o la Cúpula del Judici Final. Construïda el 2008, aquesta cúpula està situada en una muntanya de gres a 130 metres sobre el nivell del mar i a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. El seu propòsit és salvaguardar una àmplia varietat de llavors de plantes de tot el món contra possibles catàstrofes globals com ara guerres nuclears, canvis climàtics extrems o pandèmies. La cúpula està dissenyada per ser el darrer recurs de la biodiversitat vegetal i conserva més d'un milió de mostres de llavors de 6.000 espècies diferents. L'entrada a la cúpula és a través d'un túnel que s'endinsa 120 metres dins a la muntanya, mantenint les llavors a temperatures sota zero gràcies al permafrost natural. Curiosament, encara que la cúpula és considerada gairebé indestructible al 2017, un desglaç causat per l'escalfament global va provocar que l'aigua entrés al túnel d'accés, tot i que les llavors no van resultar afectades gràcies a les múltiples capes de protecció. Aquest esdeveniment va subratllar la ironia que fins i tot una estructura dissenyada per resistir la fi del món pot ser vulnerable als efectes del canvi climàtic.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys, la primera en actualitat. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
3: El cau de la Bruixa Verda. El teu programa de benestar, salut, natura i llibres en femení. Cada dijous, a les 3 de la tarda, ens trobem a Ràdio Arenys, al cau de la Bruixa Verda, amb Imma Lizondo. Benvinguts, amigues i amics del cau de la Bruixa Verda a Ràdio Arenys. Us parla l'Imma Lizondo, presentadora i impulsora d'aquest programa en femení. I els serveis tècnics de Ràdio Arenys ens acompanya el Joan Bosch. En aquest programa, els llibres ens porten a parlar de salut, benestar, creixement personal i les propietats curatives de la natura. Si voleu consultar els recursos, àudios, llibres, cançons i continguts de tots els programes, ho trobareu tot al web caubruixaverda.com. I avui, al Cau de la Bruixa Verda, tractarem el de creixement sostenible.

0: pel mes.
1: I comencem el nostre programa d'avui del Cau de la Bruixa Verda amb el de creixement sostenible, amb aquesta cançó de No cal, no cal pas, Pascal. El podem dir, tothom creu que té, però sempre pot tenir més. Que si no li sobren coses, serà pres impotent. Això és No cal pas, amb el Pascal.

0: això, aquesta cançó que estem escoltant, No cal pas, Pascal, és de Pascal Comelade i Pau Riba. Un molt i molt, molt adient en aquest tema d'avui, que és el de creixement sostenible. El de creixement sostenible és una forma de viure conscient, és un plantejament de transició cap a una economia més petita, amb menys producció i menys consum. En un moment en què els recursos del nostre estimat planeta Terra s'estan dilapidant, en què hi ha un consum i un rebuig excessiu de productes. Avui, al Cau de la Bruixa Verda, trobarem petits canvis poderosos per introduir a les nostres llars, les nostres comunitats i la nostra vida per viure una vida més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, la Terra i les persones. No cal gaire xerrar. I avui al Cau de la Bruixa Verda tenim amb nosaltres a Xènia Ros, practicant del Tao, professora Qigong i terapeuta gestal, presidenta de l'associació Som Mar, guia del Parc Natural de Cap de Creus i instructora de snorkel. Benvinguda, Xènia.
1: Encantada.
0: Que bé. I també donem la benvinguda també aquí a Joaquim Palomar. És antropòleg i activista compromès en temes ecològics i energètics relacionats amb el territori, amb interès per l'antropologia jurídica de la salut econòmica i política. Hola, Joaquim.
2: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: Doncs aquí tenim la Xènia i el Joaquim, que farem una mica una conversa sobre aquesta de creixement sostenible, per tenir recursos, per saber què fer a casa nostra i també per saber què és això, no, del decreixement. Començaré preguntant-li o obrint el tema amb en Joaquim. Explica'ns aquest concepte de decreixement.
2: En primer lloc, jo no sóc un expert, però a través de l'antropologia, el desenvolupament, vaig arribar amb aquest corrent de pensament que neix en els anys 70 i agafa més força a partir dels 80 i 90 amb personatges com Serge Latouche, un economista reputat, i el que planteja, bàsicament, és una mirada diferent a la del desenvolupament o del creixement sostingut, o fins i tot el que després van blanquejar una mica, que li van intentar vendre el nom de creixement sostenible, que és com un oxímoron. El decreixement el que planteja, doncs, és una mirada més que acusadora, que també és una mirada positiva, i parteix de la idea de fer veure que les coses poden ser d'una altra manera, es poden canviar per a millor, i que aquest millor no passa per un encara més i més, sinó per una major equitat social, una reconnexió amb el medi natural del que en formem part, en detriment de creure'ns fills de la divinitat. I això passa també per descolonitzar el nostre pensament, l'imaginari i els valors que ens han venut.
0: Uau, m'encanta aquesta presentació tan precisa. A més, això de que tots els valors que ens han venut i estem aquí comprant, i això que en lloc de més i més és menys i menys, no? Menys i menys, i més racional, més
2: menys
0: sostenible.
2: Menys i millor, sí.
0: Menys i millor, això jo diria, sí.
2: Sí, hi ha una altra frase que diuen, que és que és menys, en francès ho diuen, moins bien et plus de liens, és a dir, menys béns materials i més lligams socials.
0: Molt bé, sí, més relacions, més vincles.
2: Sí, sí.
0: Molt bé.
2: Això passa, i clar, ens han venut una idea a través dels economistes, els polítics i aquests interessos que manen els grans medis, i a través d'aquests idearis ens pensem el món, i pensem que per acabar amb la gana del món, la solució és fer més aliments i més econòmics, i no és això, és canviar el model. És a dir, no és un problema de quantitat, sinó de qualitat i de repartiment.
0: Sí, sí, això és tot un repte, i jo crec que estem en un procés de canvi i no és gens fàcil. Xènia, tenim per aquí, quina és la teva visió del que estem parlant ara, del decreixement? Com veus tu aquesta idea? O com la vius, diguéssim?
1: Sí, jo la visc com si realment hi ha algo de canviar aquesta manera de pensar, de que creixes vol dir igual a millor. Que és això, ens han venut que creixes igual a millor, però moltes vegades al contrari, entrem en una ansietat, en una sensació de competitivitat, de consumisme per tapar forats emocionals, no? I en canvi, el poder sentir que podem anar a alguna cosa molt més senzill, en realitat ens pot alliberar. Per tant, de créixer no té que estar unit a alguna cosa com de carència o de passar-ho malament o de prestar-se el cinturó, sinó és una cosa que pot ser molt més inclús creatiu. Com em puc dutxar amb menys aigua? Com puc gaudir de fer-me el sabó en comptes de comprar, no sé, moltes coses, és que ho pots aplicar en el quotidià amb com puc compartir cotxe. Després us puc explicar coses que m'han passat a mi quan se'm va espatllar el cotxe i he fet un decreixement d'alguna manera i m'ha sorprès.
0: Quasi per obligació, no? Però al final t'hi trobes en allà i trobes la solució.
1: Sí, sí.
0: Sí, amb això parlàvem amb tu, Xènia, i em deies que em va agradar molt aquest concepte de que realment fem aquests canvis, no?, personals, a la llar, aquests petits canvis de model de consum, de no consumir tant, etc. No ho fem perquè ens ho diuen o per obligació, per imposició, sinó que aquests canvis els fem per amor. Em va agradar sí. molt que em deies per amor.
1: Sí, és que en realitat, si estimem ara mateix aquesta crisi, té a veure també amb una crisi de la Mare Terra. O sigui, si pensem que la nostra Mare Terra pot suportar tanta extracció, no? Què li podem retornar més que treure-li tant? Llavors, per mi, és, si entro en coherència, doncs el que em ve és que per amor jo vull cuidar de la Mare Terra, vull cuidar també dels animals, de les persones. Per tant, jo he de fer un canvi profund en relació al que està passant, no? A la crisi climàtica, no? A tot plegat. Mm. Per amor.
0: Clar, per amor, per respecte, no? Sense tenir por i no el vas en contra res, només a favor, em vas dir, anar a favor de la vida, no? Aquesta frase sí. és molt bonica. Doncs anar a favor de la vida. Digue'ns, Joaquim, què li passa al sistema? Què és el que des del teu punt de vista, del que tu has anat llegint, has anat integrant i vivint, no? Què és el que falla? Què passa?
2: Intentaré resumir molt.
0: Sí, clar. Són temes que donarien per ben bé una conversa molt llarga, però anem a fer com petits titulars.
2: El sistema, tots els sistemes es creuen o es pretenen tancats i perfectes. I, per tant, doncs el que fa és intentar reproduir-se a si mateix i evitar que ningú no el pugui canviar. I hem arribat, bueno, seguint la idea de la Xènia, a uns nivells de perversió terribles. És a dir, que la roba avui en dia et pugui durar 3 mesos o que se't faci un forat a la samarreta que acabes de comprar, això és de lo més habitual ara. Però és que les perversions són amb tots els terrenys del consum que veiem. No necessitem tenir un mòbil nou cada any o no sé, no necessitem que la rentadora s'espatlli. Aquesta, l'obsolescència programada, per exemple, per mi és criminal. És criminal en lo econòmic i en lo social i sobretot en el medi ambient. O aquests productes d'un sol ús. I els envasos. Els envasos d'un sol ús, sobretot aquells que tenen una difícil degradació en el medi, com són els de plàstic. Això, no sé, com podem acceptar-ho? I, a més, ens fa sentir culpables. En el meu cas, si tens un mínim de consciència, com pots evitar-ho? Tu vas als supermercats i no sempre pots evitar comprar alguna cosa que no tingui un cert envàs de plàstic. I realment em sento culpable, perquè encara que intentis fer de tu els iogurts, per exemple, de tant en tant has de partir d'un iogurt que et ve... sí que ara se'n troben amb vidre, però, ostres, no és el més habitual. I estem acostumats a veure productes d'un sol ús, productes que s'espatllen molt fàcilment, i, si no, la moda també s'encarrega de fer-te sentir que no estàs al dia i que necessites canviar. I això és una qüestió de mentalitat que hem de canviar.
0: diguéssim que tot parteix del sistema capitalista que ens indueix al consum perquè és la forma de producció, és a dir, tenim el patró de producció per pues,
2: enriquir, consum,
0: per enriquir. Aquest, diguéssim, és el nostre patró que és el que hem de fer de desmuntar de base, l'hem de desintegrar perquè pugui néixer una altra cosa, diguéssim.
2: Sí, i a més de que aquest sistema manté les desigualtats socials, sinó, no només les manté, sinó que les amplia, també ens manté permanentment insatisfets, estressats. Això és el que parla, per exemple, Richard Sennett amb el seu llibre La corrosió del caràcter, però també ho podem trobar més resumit amb una petita frase de la cançó del Pascal Comelada, que diu: tothom perd el cul i va estressat i acumula tantes coses que n'acaba esclau i esclat.
0: Totalment.
2: Amb quatre paraules ho ha resumit perfectament el llibre de Richard Sennett.
0: Que bo. Sí, i a més que, diguéssim, el sistema capitalista per si mateix no el desmuntaran des de dalt, diguéssim, des de la gent que l'ha muntat, sinó que l'hem de fer, això en una conversa vam dir, que ha de començar per nosaltres,
2: sí,
0: per cadascú,
2: sí.
0: A les nostres llars, als nostres espais, per nosaltres com a persones, clar. Hem de fer com aquest empoderament, i no només això, sinó aquesta consciència de respecte i d'amor per als éssers i per la Terra.
2: I sentir-nos implicats, no individuals, sinó sentir-nos que formem part de quelcom més gran, que és tot el planeta.
0: Sí, exacte. Xènia, com ho vius tu, això de bueno, a casa teva, d'aquests canvis, què és el que proposes, d'aquests canvis individuals, des de la teva experiència, per als que ens estan escoltant? Què proposaries, no?
1: Sí, jo començaré per proposar coses que tothom pot fer i després proposaré coses que requereixen potser una miqueta més de comunitat. Coses tan senzilles com el de portar una bossa de roba quan vas a comprar, no? Perquè les bosses de plàstic, evidentment, triguen moltíssim a desfer-se i són molt contaminants. Això seria com algo ja molt bàsic. Que segurament molta gent ja ho fa, però potser altra gent no, i és com agafar consciència d'això. L'altre seria l'aigua, que ara que ja sabem que està plovent poc i ens preocupa a tots, doncs quan obrim l'aixeta i ens volem dutxar calent, tota aquella aigua primera, aquella aigua freda, podríem tenir, per exemple, una galleda i anar emplenant aquesta galleda ens pot servir per regar les plantes, ens pot servir per tirar el vàter, no? O sigui, seria com reutilitzar aquesta aigua, seria una manera també senzilla, tenint un cubell. Una altra cosa així fàcil seria també fer-se alguns dels productes aquests, no?, que deia en Quim, dels envasos, fer-se la pasta de dents o fer-se el sabó. Hi ha coses que un pot fer-se a casa de manera bastant senzilla.
0: I amb els ingredients de les iaies, que ja utilitzaven.
1: Exacte.
0: Molts ingredients que són bàsics i que poden estar a qualsevol cuina, qualsevol cosa, i són fàcils d'aconseguir.
1: Sí,
0: si estem parlant de llimona, bicarbonat, coses d'aquest tipus.
1: Sí, productes de neteja que són senzills, el vinagre, no?, de sempre.
0: El vinagre.
1: Sí, el vinagre diluït, o això, la pell de llimona, doncs, posada en aigua i deixada macerar. I, vull dir, tot això, hi ha receptes que segur que la Eve o si voleu, molt en un altre programa, podem fer centrat en aquest tipus de productes, que són fàcils de fer a casa. Després, si el quilòmetre zero, o sigui, el fet de comprar productes que de temporada, que, a veure, si mengem coses de casa nostra, de prop, de quilòmetre zero, anem al mercat, coneixem els productors locals, doncs tot això ajuda també, si ens és possible, a part de ser molt més bo, perquè no ha passat per mil quilòmetres amunt i avall. Després, ja, si anem una miqueta a filar més prim, seria com preparem les nostres vacances. Si agafem molts avions durant l'any, si per nosaltres el concepte vacances sempre és anar molt lluny i anar sempre amb avió, o si podem apreciar doncs, el que tenim més a prop, que no representa tanta despesa a nivell doncs, això, no? De contaminació. Amb aquí és el que deia jo al principi, de començar a apreciar lo proper, lo senzill, i aquí també podríem entrar amb el compartir, per exemple, els viatges en cotxe, que això és un concepte que en altres països ja es fa, bueno, hi ha el BlaBlaCar i aquestes coses, no? Però seria inclús entre veïns. A mi m'ha passat, i això és el que us volia explicar, que se'm va espatllar el cotxe, per exemple, i jo que em considerava fins a aquell moment doncs, que bueno, intentava sempre anar més amb tren i així, però moltes vegades em trobava jo sola anant amb el meu cotxe, la veïna de baix anant amb el seu cotxe, i quan se'm va espatllar vaig dir, ai, li preguntaré a la veïna quins horaris fa. Resulta que feia horaris quasi bé com els meus. I va ser com, ah, portem un any visquent a prop i estem fent el mateix trajecte amb dos cotxes diferents.
0: Has vist? Que bé, sí. Estalvi a la vegada relació, no? Relació veïnal.
1: Llavors, exacte, llavors què va fer això? Que potser jo m'he d'esperar mitja hora, doncs m'emporto un llibre i llegeixo una estona o... I després, sobretot, clar, estableixo una conversa en el cotxe, ens coneixem més... Passem d'aquella cosa individual a algo més comunitari. I en el meu, en l'edifici on jo visc, per exemple, compartim rentadora. Som 5 veïns i la rentadora la compartim. I tots hem guanyat una habitació. En comptes de tenir una habitació per la rentadora o un espai per la rentadora, estem compartint la rentadora. Tot això és possible i és aprendre un altre cop més a viure en comunitat, encara que siguin petites coses.
0: Sí, aquesta seria una gran tema de, per aquest nou replanteig de viure més en comunitat, compartir més en comunitat. És molt important.
2: Mm. Sí, sí, lligo una mica amb allò que deien amb el decreixement, eh? Menys béns a canvi de més lligams. L'exemple del cotxe de la Xènia ha estat perfecte.
0: I tant. I després... Joaquim, què passa amb el que consumim quan mengem? És a dir, els productes d'aliments. També en aquest sentit del decreixement estem parlant també de saber triar quins productes sí. Realment estem menjant.
2: Home, clar, hi ha productes que tenen una petjada ecològica i social molt més forta que d'altres. Per exemple, el que més influeix en l'emissió de gasos hivernacle i amb la deforestació i amb l'accés d'agroquímics en el camp i el que abans eren boscos, és el consum de carn, especialment de vedella. És a dir, per fer un quilo de vedella, aquesta necessita 3 o 4 vegades més insums agrícoles que no pas el porc, i el porc necessita el doble que el pollastre. O sigui, només que canviéssim, si no del tot, en gran part, els nostres hàbits de consum, podríem evitar perfectament la deforestació, els usos innecessaris d'agroquímics o d'excessos d'aigua, que els consums aquests són infinitament superiors als que podem fer nosaltres amb el consum d'aigua de dutxa o de banyera, que està molt bé ser-ne conscients, però és que hi ha formes que podem atacar directament en allò que ens fa més mal. Aquesta seria una. En l'elecció del nostre consum tenim molt a dir. No només en el consum alimentari, que és molt important.
0: Aquí és on tenim, diguéssim, el poder de fer el canvi real.
2: Sí, però, per exemple, en qüestió de tòxics o de productes plàstics de difícil degradació i que s'utilitzen molt i cada vegada duren menys, estan els tèxtils. La roba, en gran part, està... hi ha una part que sí que és de cotó i de lli, però gran part de les peces són derivats del plàstic i del petroli. I aleshores no ho veiem això com un envàs, però és el mateix. Allò es degrada en partícules... ràpidament molt petites, que això sí, arriben a tota la cadena tròfica i afecten a tot el medi. Per tant, si nosaltres escollim no comprar robes artificials, sinó de cotó, encara que aquestes ens durin poc, i si duren poc és perquè així ho preveu l'obsolescència programada de les empreses, com a mínim estarem fent alguna cosa. També estem ajudant a canviar. És a dir, en petits canvis, com substituir gran part de la vedella per llegums, seria ideal, o per llegums i una mica de porc, o una mica de... Igual com feien els nostres avis abans, que menjaven molt verd, molt llegum, i, en canvi, una mica de carn per donar-li una mica de proteïna, amb això faríem un canvi espectacular a nivell mundial.
0: Doncs això, aquests petits canvis, si els anem integrant a poc a poc, perquè els canvis sempre s'han de fer progressivament i anar-los integrant, perquè no és tan fàcil, però sí que és possible. Llavors, m'agradaria portar aquí un llibre que tu, Xènia, ens has recomanat, que de la Joana Macy, ecologista i activista, que és Esperanza Activa, com afrontar el desastre mundial sin volvernos locos, de la Joana Macy i el Chris Johnstone. Sí que vull portar aquest llibre, i el llibre, i el seu nom ho diu, que sí que hi ha esperança. És a dir, tot això ho estem dient, aquest tema l'estem portant, no perquè hi hagi d'haver una catàstrofe, sinó com per ser conscients del que està succeint i fer aquest activisme amorós i sabent que hi ha esperança, no?
2: Sí, sí, que podem actuar des d'allà nosaltres mateixos. No necessitem canviar la política d'aquest moment. No, ja podem començar a canviar les coses a partir de nosaltres mateixos.
0: Exacte. Xènia, tu que aquest llibre que ens l'has recomanat, que és el que t'aporta o et ressona, que és el que t'ha fet pensar?
1: Sí, aquesta part de que podem fer canvi i que no perdem mai l'esperança i que realment és pensar també en les generacions futures i que estem junts amb això. O sigui, cadascú pot començar a fer-ho a la seva casa, amb la seva comunitat, i a poc, doncs, a ser més actius, proactius.
0: Sí, en aquest, a l'explicació del llibre, diu una cosa molt bonica, que diu que aquest llibre ens guia en un viatge a través de la gratitud, el dolor, la interconnexió, que és el que dèiem dels vincles, i finalment la transformació. És a dir, em sembla superbonic aquest petit resum així.
1: Sí, aquesta part de la gratitud jo crec que és la base de la Joana Macy, que ho parla molt, de que quan comencem a ser més agraïts amb la natura, clar, la gratitud et porta una altra actitud. Tot ho pots agrair, no? Aquell raig de sol de bon matí, tot. Aquell aliment, si el menges amb gratitud, és molt diferent de si l'estàs menjant, doncs, absolutament distret, mentre mires el mòbil o el diari, o... No? És com... Aquesta gratitud et porta ja també un canvi d'actitud.
0: Alguna cosa més així que vulguis posar sobre la taula?
2: No, però, bueno, caldria més temps i més...
0: Sí, perquè ara, de fet, ens queden com 5 minutets com per anar tancant, anar però, parlant de coses que volem acabar de dir.
2: Vaja, 4 recomanacions es podrien fer, per exemple, sobre canviar la manera de pensar... Hi ha un llibre molt interessant i molt senzill de llegir, de Vandana Shiva, que és una física teòrica i filòsofa de la ciència hindú, que es diu Los monocultivos de la mente. Ella ens ensenya a pensar diferentment de com ens ha ensenyat el sistema, i que és possible tenir èxit social, econòmic i més redistributiu canviant les maneres, i que és possible. Que no cal seguir el sistema, es pot trencar aquest.
0: Només depèn de nosaltres, un a un.
2: Sí, un a un. Sí, ella exemplifica, per exemple, amb el que va passar amb l'estat de Kerala, a la Índia, que va passar de ser un país d'aquests molt pobre, productor de cotó per l'exportació, amb conreus de marca Monsanto i els seus agroquímics, a fer un model més diversificat, més social... I realment l'economia de tot l'estat de Kerala va canviar radicalment, i el benestar també, i l'educació va ser un canvi radical.
0: Clar, tot ha de començar realment a nivell local, no?
2: Sí,
0: des de les comunitats petites.
2: I era abandonar precisament aquelles recomanacions dels grans organismes internacionals econòmics, del Banc Mundial, l'FMI, etcètera, etcètera.
0: Molt bé, Xènia, vols dir alguna cosa més? Mira, jo tinc aquí una frase, per si voleu, ja per anar com acabant, ens queden 4 minutets, d'una antropòloga i activista que vull anomenar la Yayo Herrero, que descriu aquesta situació. Diu, no hi ha economia, ni tecnologia, ni política, ni societat sense naturalesa i sense les cures, no? Los cuidados, que em sembla molt adient amb tot el que estem dient. No?
2: Sí, sí.
1: Sí, que estaria molt bé, diria jo quasi, que el decreixement es posi de moda.
0: Clar, sí. Això estem fent aquí a través de les zones.
2: El decreixement és pensar de manera diferent, tampoc no té una línia única i, per tant, nosaltres mateixos podem anar inventant sobre la marxa. I hi ha una frase que se li atribueix a Albert Einstein, que és que diu que les persones que tenen un cap de martell veuen a tots els problemes com si fossin claus i, per tant, actuaran sempre de la mateixa manera. Doncs el que cal és canviar el nostre cap i veurem les coses d'una altra manera.
0: Totalment, sí, sí.
1: Siguem creatius, exactament. Sí.
0: Flexibles, creatius, amorosos, respectuosos, no? Molt bé. No sé si voleu dir una petita frase per anar acabant, allò per fer ja arrodonint aquest preciós tema.
1: A mi em ve gràcies amb el sentit de realment agrair tot el que tenim.
0: Clar, és, si podem sentir-se satisfets ja amb el que hi ha, amb sí. El que tenim, aquest agraïment de dir estic bé amb el que tinc, no em cal més, ho tinc tot, no? És com dir, que bé, acceptació i... Sí.
2: Jo vull confiar amb l'ésser humà, i si no ho fa per motu propi o perquè falta iniciativa, ens obligarà a la realitat i acabarem adaptant-nos. Si no ens adaptem nosaltres al medi, el medi ens adaptarà. O sigui que, tard o d'hora, ho farem bé.
0: Ho farem sí o sí.
2: Sí.
0: I des d'aquí, diguem...
1: No, perdó, Xenia, algo que trobo també molt important és mirar més enllà de l'individualisme i de nosaltres, no? O sigui, realment mirar pel bé comú, pel bé de tots els éssers. Això és com essencial en aquest aspecte del decreixement.
0: Sí, és la màxima. Sí, interrelació, comunitat...
2: Sí, és que no ens hem de sentir com una part de la natura, és que som part de la natura.
0: Clar. Som natura, exacte.
2: Sí, sí, no som ni més ni menys que qualsevol altre animal o planta.
0: Doncs, escolteu, moltes gràcies, Joaquim i Xènia, per la vostra saviesa compartida aquí, al Cau de la Bruixa Verda, i la vostra aproximació positiva, optimista i activista, i molt d'anar per casa, no?, que és fàcil. Així que hem posat aquí moltes llavors, esperem que vagin prosperant amb els vostres consells, i bueno, doncs fins la propera, que puguem parlar de nou.
2: Vinga, fins la propera, moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Remeiera, amb tu, amb Xènia Ros. La secció d'herbes medicinals, plantes i remeis naturals perquè et puguis cuidar millor per a la teva salut i benestar.
1: En todas las miradas de quienes se cruzan por tu vida.
0: I avui tenim al Cau de la Bruixa Verda com a remeiera la Xènia Ros, l'ànima silvestre. Hola, Xènia, de nou. Seguim la conversa.
2: Sí.
0: Llavors, una cosa que volem portar és parlem d'arrelar-nos a la terra per sentir-nos-hi part i també de les flors que podem portar al nostre plat ara que és primavera. Seguint la conversa i el tema d'avui del decreixement sostenible, té molt a veure, oi que sí, Xènia, d'aturar-nos, enlentir les nostres passes per ser més conscients de tot el que anem fent i també de gaudir més? Perquè tenim això de sempre anar ràpid, ràpid, ràpid per arribar al destí, però al final ens perdem el paisatge.
2: El camí.
0: I el camí, exacte. Així que la nostra proposta, i què passaria si anéssim amb més lentitud, no? Tot això per introduir el tema de fer aquest arrelament que dim, aquesta connexió amb terra, no? Xènia.
2: A mi el primer que em ve és una frase de, mestre budista i Thich Nhat Hanh, que diu que cada pas sigui un bes a la terra, o sigui que sigui un, pas que deixa al darrere una flor de loto.
0: Que preciós.
2: No? Que deixa al darrere. Llavors, aquest caminar a poc a poc, que, pots realment sentir el teu pas, sentir aquest respecte, per exemple, en cada pas, poder contemplar aquesta actitud més lenta et permet més silenci, més apreciació. Ho podem portar en tots els àmbits, en el caminar, en el menjar, per exemple, no? En comptes de devorar, doncs puc assaborir, mirar els colors, les formes del que estic menjant, olorar-ho. Clar, amb tot. Amb tot ho podem, aquesta lentitud, apreciar que ens aporta molt.
0: Sí, jo crec que és la primera recomanació, és com baixar de la roda del hàmster, que anem allà corrent sense parar i prendre'ns aquest temps per sentir-nos, per sentir el que fem, per ser més conscients d'això que tu dius, de cada passa que fem. Avui, aquí al Cau de la Bruixa Verda, podem proposar aquest gest conscient que li podem dir arrelar-nos a la terra, o que en anglès en diuen que sembla molt, molt així, sempre queda molt bé el earthing, però de fet és arrelar-nos a la terra. De fet, consisteix bàsicament a sentir els nostres peus en contacte amb la terra, connectem amb aquesta vibració directa de la terra, perquè, com hem dit, que som terra, formem part de la terra. I en aquest sentir els nostres peus a, la terra, hi ha un procés de descàrrega i d'intercanvi, de neteja i connexió. Per tant, caminar descalç, així com tu dius, Xènia, de com si féssim petons al terra en cada passa que fem, estirar-nos al terra, a la platja, al bosc, on sentis, puguis sentir aquesta, aquest contacte directe, fins i tot, diria, de nedar, no? Nedar, sents l'aigua en tu, les aigües naturals. També seria una manera de connectar amb això. Què ens diries tu més sobre això, Xènia?
2: Doncs realment que, tot aquest contacte directe, també, per exemple, tenir un hort, treballar directament amb el contacte amb les mans, en comptes de posar-te els guants. O sigui, tot el que sigui el contacte directe seria aquest earthing, perquè si no podem pensar que arrelar només vol dir treure's les sabates i, tocar de peus a terra, però va més enllà això, pot ser estirar-te a la sorra en comptes d'amb la tovallola, pot ser el contacte directe amb l'aigua. Si vius a la ciutat, doncs tenir a lo millor unes plantes al balcó o, i poder tocar doncs, aquesta terra, aquestes plantes. I el que actualment, que la majoria de gent doncs, passa moltes hores a l'ordinador o amb tecnologia o amb mòbils, ho necessitem encara més, perquè hi ha tota una càrrega electromagnètica que és negativa per la salut, que, requeriria, en realitat, per equilibrar-ho, que almenys estiguéssim uns 20 minuts, mitja hora a diari, si pot ser, o almenys allà quan es pugui, en aquest contacte directe amb la terra, o amb el mar, o amb el riu, o amb la sorra de o amb la terra d'una planta del teu, de la casa teu. Com fer-ho? És això, depèn d'on visquis, et serà més fàcil, evidentment, anar descalç sobre l'asfalt, no és, o sobre, no? Sobre un terra de plàstic, o no seria això, seria realment sobre la terra directa. I a nivell de la sensorialitat de les peus, clar, hem perdut molta sensorialitat, per tant, quan anem descalços, primer potser sents que et punxa els peus, que ai, que em fa mal, i llavors a poc a poc els teus peus, a través d'aquesta sensorialitat, doncs van guanyant capacitat, per dir-ho així, d'estar més a gust i que sigui realment plaent aquest contacte.
0: Sí, sí, és que el tema de sentir-nos que formem part de la terra i aquesta connexió a través dels peus, per exemple, és com que podem fer aquesta descàrrega o aquesta connexió intercanvi, no? Llavors és com si ens nodríssim des d'aquest sí, contacte amb la mare terra directament.
2: Sí, de fet, a nivell energètic, no? Que jo soc professora de Qigong, com ja saps, doncs ja fins i tot en el peu se li diu, a la zona del coixí del peu, és el punt 1 de ronyó, que es diu el Yon Chuan, i traduït és la font que brolla, o la porta a la terra. Per tant, aquesta connexió energètica, aquesta connexió, sí, també d'arrelament a nivell energètic, que ens donarà confiança, que ens donarà sensació de connexió, de suport, i ens revitalitzarà, perquè moltes vegades moltes persones estan molt cansades, no saben què els hi passa, i comencen a fer aquest arrelament o aquest earthing i milloren. I és perquè els hi faltava aquesta sensació o aquest intercanvi directe amb la Terra, amb l'energia yin de la Terra, amb l'energia nutritiva de la Terra.
0: Ja només anar a la natura, de fet, el contacte directe amb la natura ja fa que els nostres nivells d'estrès, la nostra natura mateixa, el nostre cos, es sintonitzi directament amb la natura i comencem a baixar, no, de tot, de l'ansietat, de connectar-nos millor, ens sentim diferents. És a dir, només per anar a la natura ja és teràpia pues segura. Que ens canvia l'energia, ens canvia i ens sana sense ben bé fer res, només anar allà. Sí. Ara ens quedarien, doncs, no sé, com 2 minutets, Xènia. No sé si teníem tantes coses a dir que volíem parlar una mica de flors. No sé si ens pots dir alguna cosa així.
2: Sí, mira, dir-vos... Sí, tipus titular és que hi ha moltes flors que es poden menjar. Amb elles pots fer, doncs, això, les amanides, però també vinagretes. Per exemple, ara està ple de la rabanissa, que és una flor blanca que es troba, ha d'estar florida a molts llocs, i que té un gust com el wasabi, així picantet, i pots fer unes vinagretes fantàstiques, per exemple. O la flor de saúc, que està a punt també de florir, i que es poden fer brunyols, es poden fer begudes. Llavors, això, mira, en el receptari que tenim d'Ànima Silvestre, també podeu trobar, justament tenim un monogràfic del saúc, on podeu trobar moltes receptes d'aquests brunyols. I,
0: sí, us deixarem al web perquè pugueu anar a buscar aquests recursos que realment heu fet i que, bueno, té molt de valor.
2: I com a llibres, doncs hi ha això, no?, del Cuinar amb flors, de la Yolanda Bustos, que hi ha receptes boníssimes. Hi ha també de la col·lectiu Eixarcolant, que tenen molts llibres molt interessants i que també hi ha moltes receptes. Així que a la cuina i a gaudir de la primavera.
0: Molt bé, ostres, gràcies, Xènia, per tot el que hem compartit, i bueno, fins a la propera.
2: Gràcies.

0: Sí, a veure què ens ajudes tu amb aquestes aportacions a sintonitzar amb aquest decreixement sostenible.
1: Clar, mira, n'he trobat un que m'encanta, que se'n diu Elogio de la inactividad.
0: Ui, m'encanta el títol, és boníssim.
1: No, però això només és el pretítol.
0: Ah, vale.
1: El títol és Vida contemplativa.
0: Wow.
1: I el seu autor és Byung-Chul Han, que és un coreà que viu a França, però que és un llibre de filosofia preciós, preciós perquè parla de tot això que heu estat dient, però, diguem, no sé, no hi ha un però, sinó hi ha un més, no? O sigui, més a nivell de pensament, a nivell de filosofia, a nivell de com això és una mirada en el moment actual i de com ajuda a pensar aquest moment actual i la pròpia vida. Però bé, us el deixo perquè el descobriu. I l'altre és un llibre il·lustrat, un àlbum, no és un àlbum, sinó és un llibre molt il·lustrat de lectura, que es titula Tu també pots. I el Tu també pots està escrit per la Anna Llauradó i està il·lustrat per la Maria Girón. I està editat en ING Edicions. És un llibre que parla de la Mia a la seva escola, que la seva mestra aquell dia els porta a la biblioteca i estan mirant tots els llibres i els hi explica un conte. Un conte que és un conte guaraní en què és la... O sigui, és una aventura d'un pit roig. Bueno, en realitat és l'aventura de tots els animals que estan en el bosc, a la selva, en aquell moment. El pit roig és aquest petit ocell que en tinc allà en el Montseny, en el Bibibosc, n'està ple. Bueno, em venen a visitar moltes vegades. Doncs bé, aquest petit té un bec molt petit, però resulta que en el bosc, allà on estaven molts animals, hi ha un gran foc, s'encén el foc, i tots els animals marxen. Però el pit roig resulta que no se'n va, sinó que se'n va al riu i l'os que estava allà li diu: i ara tu, on vas? Ràpid, anem-nos-en, que et cremaràs, aviam si ara tens set i et poses a veure. I el pit roig s'atura i li contesta a l'os: no vull pas veure, el que faig és agafar aigua i portar-la per apagar el foc. Ha, ha, ha, diu l'os, però que t'has tornat boig. Tu creus que amb aquesta petita aigua que portes en el bec pots apagar el foc? I el pit roig diu: no, ja sé que no l'apagaré, però jo faig el que puc. I l'os s'atura de cop i diu: ai, caram, mita-li. I el que sí, l'os es llença dins del riu i surt i s'espolsega tot el pèl en un arbre que s'estava encenent. Zum, i l'arbre s'apaga. I els altres animals, la guineu, els altres ocells, els altres, bé, tots els porcs senglars, es van aturant un a l'altre i van veient com el pit roig va fent viatges del riu cap al foc i va deixant una gota d'aigua, gairebé, ben poc. I així els altres limiten, fan el mateix. I van en el riu, s'omplen d'aigua cada a la seva manera, i segons tenen la pell, la boca, com sigui, i se'n van al costat del foc i s'espolsen. I així de mica en mica, a poc, aquell foc es va cobrint primer, fent frontera, i de mica en mica van apagant. I resulta que aquells animals salven el bosc. Què us sembla, li diu la mestra als alumnes? Caram, que són molt valents, i tant que sí. Llavors tot el llibre va explicant de quina manera es reflexionen, i la Mia, que bé, cada un va dient tots els problemes que hi poden haver i que poden fer, com poden fer, etcètera, les coses que hi ha, no és un tema que surt a debat en la classe. I la Mia al vespre està a casa mirant la finestra i es posa a ploure i se n'adona que les gotes d'aigua van tocant en la finestra i una a una es van ajuntant, i quan s'ajunten fan un riu, i quan aquest riu baixa per la finestra i és com un rierol i se alça, se li acudeix, saps allò que de vegades un té un insight? És veritat, fixa-t'hi. Una petita gota, resulta que una més l'altra, poden arribar a fer un rierol d'aigua. L'endemà, quan... Bueno, ella es posa a escriure en el treball que havia fet a l'escola per presentar-lo, i l'endemà, quan estan a l'escola, explica el que se li ha acudit. Clar, i la mestra, que és una bona mestra, recull aquesta idea i comença a debatre en la pròpia aula totes les coses que cada un poden fer davant

0: de les situacions que es van enfrontant, perquè tu diu, no, perquè hi ha guerres, no, perquè hi ha gana, jo, no, perquè hi ha gent que ja fa cua per anar a buscar menjar, no, etc. No? Van senyalant els petits problemes o grans problemes que se n'adonen que la gent del seu entorn té. I llavors, bé, comencen a fer treballs, comencen a fer doncs, dibuixos amb gotes d'aigua, i aquesta gota d'aigua resulta que hi posen en cada una d'elles un problema i pengen en l'aula, doncs fan un disfraç de gotes d'aigua. I així la Mia resulta que té un germà, que és l'Enric, i la Mia li explica a l'Enric, i l'Enric ho explica a la seva aula. I en l'aula de l'Enric, que ja està en el AFP, doncs es posen a plantejar-se el mateix. I així, de mica en mica, decideixen fer un hort per poder fer coses. I aquest hort, en l'escola, treballen a fora, i amb aquest hort algunes coses que recullen llavors les porten a altres famílies, bé, etc, etc, etc. El llibre, que està ben il·lustrat i està ben explicat, es va narrant d'una forma simple i senzilla com, quan un pren consciència de les coses que hi han, encara que és cert que no pots canviar el món un mateix, però el que sí que és cert és que cada un de nosaltres té un poder immens. N'heu parlat vosaltres, no? D'aquestes petites coses que pot fer. Ja sé que això no, diguem, no revolucionarà, però aquest ja no és un moment d'ideologies, és un moment d'actituds, i d'actituds sobre què puc fer jo. És la gran pregunta, no? I jo què puc fer? I aquest puc fer, cada un té una resposta diferent, i és aquesta resposta el que cal portar-la a la pràctica en la mesura que cada un té, perquè hi ha diferents mesures. No tothom fa el mateix. Però, tal com dèieu en el programa, si confiem en que un dia els governs ens canviaran la realitat, no és així. Perquè els governs estan molt compromesos amb molts lligams polítics, amb molts lligams econòmics, amb molts lligams que no permeten de cap de les maneres que les idees que en principi ells expliquen que faran les portin a terme. Per tant, el canvi no ve de dalt, sinó ve de baix.
1: Clar, la revolució de les petites coses, dels aquesta petits manera, actes quotidians, com el colibrí, el petit roig.
0: Sí, són coses molt simples i senzilles, però que mereixen una actitud i una decisió. I en el fons del tot, la força està en la nostra decisió. Per tant, bé, podem parlar del que sigui, però cal veure com podem arribar a fer i què podem fer. Què podem fer en un món en el qual nosaltres mateixos, si no fem, resulta que ens trobem com perduts, no? Com per això som l'home actiu. No fer res costa moltíssim. Per això aquest llibre que us deia en principi de la vida contemplativa no és tant quedar-se parat i contemplar, però sí, és veure com costa quedar-se parat i com quan et poses a contemplar alguna cosa sorgeix a dintre teu que et fa, bé, et fa veure amb una altra mirada la teva existència.
1: Tens perspectiva real, com que estàs movent, actuant, quan realment trobes aquest silenci i t'atures, aquesta perspectiva nova et fa veure les coses més clares, probablement, no? Amb més tranquil·litat, bueno, i de fet una cosa que sorgeix de dins, és el que dius, sí.
0: Clar, saps, ens omplen de soroll i ens omplen d'activitat, hem de fer coses, i això és un engany, és una trampa enorme. Però bé, cada un estem en el lloc on estem. El que cal només és, si més no, escoltar-nos.
1: Molt bé. Pep, m'ha encantat tot el que ens has aportat en aquest programa i res, encantades de tornar-te a escoltar.
0: Aquests llibres els trobareu a la Bibliobosc del Montseny, eh?
1: Exacte.
0: Estan allà penjats perquè
1: avui dia
0: hi aneu.
1: Allà està. No, aquest lloc és preciós per anar, tens uns llibres, uns àlbums il·lustrats, a més estan a disposició a la biblioteca a la Bibliobosc del Montseny, és un lloc molt, a més hi ha natura i llibres.
0: Clar, d'això es tracta.
1: Ai, gràcies, Pep. Una abraçada. Salut.

En la secció Recomanem, l'equip del Cau de la Bruixa Verda us presentem llibres recomanats per oients, la Biblioteca Fidel Fita i els llibres dels 7 Ciències d'Arenys de Mar. Si ens vols recomanar algun llibre sobre salut natural, dones, remeis, natura, envia'ns un WhatsApp al 647-728-008. I aquí us passem les nostres recomanacions per al programa d'avui del Cau de la Bruixa Verda sobre decreixement sostenible. El primer, Límits, ecologia i llibertat, de Georgios Kallis. La traductora és l'Anna Llisterri i l'editorial Arcàdia Editorial, abril 2021. Kallis és investigador ambiental que treballa des de fa anys a l'Institut de Ciència i Tecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i és conegut per la seva recerca sobre decreixement. Quin paper ha tingut la idea de límits en el pensament modern des de l'economia fins a l'ecologisme? Parlar de límits és invocar l'escassedat? Quines relacions de poder hi ha darrere la formulació dels límits de la natura? Les societats necessiten límits? De quina mena? Aquestes són algunes preguntes que mira de respondre el Georgios Kallis en aquest llibre. I diu que els llibres existeixen, sí, però els límits no existeixen de manera autònoma. Sorgeixen de la nostra interacció amb els altres i amb l'entorn. Són una opció individual i col·lectiva que forma part de la recerca de la llibertat. Planteja un viatge des de la Grècia clàssica fins als ecologistes radicals dels anys 70. Límits fa un recorregut que ens permet entendre que només una cultura basada en la idea de compartir pot fer possible el futur planetari. I una altra. I ara jo què faig? Com vèncer la culpa climàtica i passar a l'acció, d'Andreu Escrivà, editorial Sembra Llibres, del 26 de gener del 2021. L'ambientòleg i activista valencià Andreu Escrivà ens ofereix en aquest llibre bàsic i didàctic un manual per entendre l'arrel del problema i prendre partit, de manera personal i col·lectiva, des de l'activisme quotidià. Lluny de grans teories grandiloquents i solucions màgiques, aquest llibre pretén contribuir a sembrar el canvi des de baix. Un llibre ple de preguntes i també d'eines per guanyar un futur d'esperança que encara és possible. I un altre llibre interessantíssim, que és Canviar les gafes para mirar el mundo, coordinat per Yayo Herrero, Fernando Zembranos i Marta Pascual, amb el pròleg de Jorge Rijkman, que és un especialista reconegut en decreixement, de l'editorial Libros en Acción, del febrer del 2019. Es tracten temes en aquest llibre, aspectes com l'energia, la tecnologia, la informació, la realitat virtual, economia, mobilitat, creixement, les necessitats humanes, treball de les dones o l'educació, entre d'altres. Ens ofereix una mirada alternativa des de la perspectiva d'una cultura de la sostenibilitat i de la justícia social. I una altra també molt interessant, Per què les dones salvaran el planeta? És una edició de diverses autores, amb una il·lustració de portada d'Andreu Zaragoza, de l'editorial Raig Verd. Al març del 2019, el títol original és Why Women Will Save the Planet, amb la traducció de Josefina Cavall. En aquest llibre es parla de que l'empoderament de les dones pot transformar les possibilitats d'aconseguir la sostenibilitat ambiental. Doncs clar que sí, aquest llibre ho afirma amb majúscules, amb assajos i entrevistes que no només volen provocar una reflexió, sinó també una acció col·lectiva per canviar-ho tot. Això vol dir acció. És molt important. El llibre reuneix veus destacades dels moviments feministes i ecologistes internacionals per evidenciar que la igualtat de gènere és imprescindible per a l'acció climàtica. Noms com Vandana Shiva, Caroline Lucas, Maria Mies i Yayo Herrero, entre d'altres, exposen els vincles que hi ha entre ecologisme i feminisme en defensa de la justícia social. Un llibre, sens dubte, molt i molt i molt recomanable.

0: I tenim una recomanació de la nostra col·laboradora habitual, la Eve Burgos, que és un dossier de la revista Crític. Es diu Emergència, del 2021. És el vuitè dossier crític de 150 pàgines que analitza la situació de crisi ecològica que viu el món i com podem combatre-la des de la nostra vida quotidiana. Com sempre, tornem al nostre quotidià. Aquest dossier no només explica la magnitud de la tragèdia que ens cau al damunt, sinó que també ofereix propostes i camins que ja fa anys que plantegen els experts o els moviments socials per intentar revertir-la. Està dirigida per Manel Riu i Sergi Picazo. Els principals protagonistes de la revista Emergència són Jorge Rijman, Raquel Rosnick i Joan Martínez Alier, que estan entrevistats a fons. I així que també és un molt bon recull i document. I ja acabem, doncs, fem la proposta d'una sèrie de llibres de Serge Latouche, economista francès partidari del decreixement. Tenim Salir de la Societat de Consumo, Voces y Vías del Decrecimiento, traduït del francès per Magalí Cirera Manchado, de l'editorial Octaedro. I la via del decreixement, diu, es basa en la idea compartida per la majoria de societats no occidentals que diu: per misteriosa que sigui, la vida és un do meravellós. Així, en aquest punt de no retorn, realment veiem que sí, ens presenta que no és massa tard per donar mitja volta i buscar un altre camí, sí? Seguint aquestes veus diferents i propostes diferents dels discursos progressistes de l'economia i de la tècnica. Aquest llibre estudia la construcció d'una civilització de sobrietat voluntària i autolimitació, alternativa al creixement exorbitant de la societat de creixement. En Serge Latouche tenim diversos llibres interessants. Tenim Pequeño Tratado del Decrecimiento Sereno, Decrecimiento y Postdesarrollo, el pensamiento creativo contra la economía del absurdo, La apuesta por el decrecimiento, Sobrevivir al desarrollo, La hora del decrecimiento y un altre interessant, Hecho para tirar la irracionalidad de la obsolescencia programada. Tot això, bones recomanacions. I hem arribat al final del programa d'avui. L'hem fet possible la Xènia Ros, el Joaquim Palomar, l'Eve Burgos, el Pep Duran i els serveis tècnics, el Joan Bosch, i qui us parla, Imma Lizondo. Agraïm les col·laboracions sempre inspiradores que tenim amb l'Elsa de la Biblioteca d'Arenys de Mar i la Montserrat de la Llibreria d'Arenys de Mar del Set Ciències. I sobretot gràcies a tot l'equip del Cau de la Bruixa Verda que fa possible aquest programa. Recordeu que els recursos i informació els trobeu a web caubruixaverda.com.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier de Gea. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella a Barcelona han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia, Jordi Valls, ha demanat aquest matí a l'empresa que es replantegi les obres per minimitzar les afectacions al veïnat.
2: Exigim a DIF que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
1: Adif va estar analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur, i està adoptant mesures per no molestar els veïns. I no canviem de tema, ja que les reaccions del veïnat de Trinitat Vella no s'han fet esperar. La sensació que regna és la d'intranquil·litat, ja que tot i que els experts han donat llum verda als desallotjats, alguns encara tenen dubtes. Alguns veïns i veïnes expliquen que les finques estan afectades per aluminosi i que estan esperant que s'executi l'expropiació per ser reallotjats. El fet que alguns pisos ja tinguin esquerdes i estiguin apuntalats els espanta bastant, ja que, segons relaten, les vibracions d'aquesta matinada semblaven un petit terratrèmol. En aquest sentit, segons els veïns, l'Ajuntament ha convocat els afectats divendres al matí a una reunió a la seu del districte de Nou Barris. La seva petició principal és que hi hagi garanties de seguretat per poder estar tranquils el temps que els queda vivint en aquests edificis. I Catalunya ha assolit els 8,23 milions d'habitants a 1 de juliol i ha guanyat 72.150 residents durant l'últim any, en un increment proper a un 1% segons dades provisionals de l'enquesta contínua de població. Pel que fa a l'any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants. Una vegada més, el creixement és degut a l'arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones. Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascuts fora de l'Estat, el 26,2% de la població. Al conjunt de l'Estat, la població arriba ja als 49,8 milions. I recordem que la Guàrdia Civil ha detingut a Empúria Brava l'Alt Empordà, el patró que portava l'embarcació recreativa que va accidentar-se amb una moto d'aigua i que va acabar amb la mort d'un home aquest dimecres. Els agents van arrestar l'home quan tornava a la barca a l'empresa de lloguer. De fet, la col·laboració dels testimonis de l'accident i dels responsables de l'empresa va permetre que la Guàrdia Civil arribés a temps per enxampar l'home. I un breu apunt per acabar, un camió ha bolcat aquest dijous de matinada a la carretera C12 a l'altura de Maials, al Segrià, sense causar ferits. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en llançar-se a l'aigua.

Benvinguts a Mediterrània. Avui, amb la secció Tots som cultura. La creativitat forma part de l'ésser humà i ho manifestem de múltiples formes. Mediterrània és un espai que inclou aquesta visió, un temps de ràdio, on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i de sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor. I és un plaer compartir amb vosaltres aquesta estona setmanal. La disfrutem i desitgem que vosaltres també us ho passeu bé. Us ressona del que parlem? Us sentiu identificats amb el que es diu? I voleu explicar la vostra experiència? O afegir algun comentari que sumi? Doncs esteu convidats a participar en el directe en el programa que comença ara. Podeu participar a través dels telèfons 93 795 79 12 o 722 886 921. En el cas de voler escoltar de nou el programa o conèixer més sobre Mediterrània, ens podeu trobar al Facebook Mediterrània Radio Arenys. Allà hi trobareu tot el que fem i els podcasts dels programes emesos. Però si us ve més de gust, ho podeu fer també a través de la web de la ràdio. Allà podeu trobar, entreu a la pàgina de Radio Arenys, busqueu a la carta, busqueu Mediterrània i trobareu tots els podcasts, que els podeu escoltar quan vulgueu, on vulgueu i l'estona que vulgueu.

0: Us parla Rim Garcia i en el so tenim a Marc Vico, que ens acompanya avui. Bona tarda, Marc, què tal?
1: Hola, hola, què tal?
0: Molt bé, una altra mediterrània. Sí?
1: Hola a tots.
0: Ens acompanyes, oi?
1: Sí,
0: vinga,
1: sí, sí, som-hi. Aquí estic.
0: Som-hi, som-hi.

Avui, al Tots Som Cultura, ens visiten uns premis de la població veïna. Els premis Cargols de Canet. La idea va ser del regidor Emili Sánchez, amb la col·laboració d'en Jaume Bernadet i el suport de Comedians. Avui ens acompanya l'Emili i en Jaume i sabrem de la seva mà tot sobre ells, el premi i una mica dels convidats.

0: Aquesta música que està sonant és una petició d'en Jaume, Bernadet, perquè l'autor d'aquesta cançó va morir. Va morir quan, Jaume?
1: Sí, es va morir ara fa poc, el 24 de març.
0: Sí, que fa pocs dies.
1: Fa pocs dies, sí. Sí, sí, sí.
0: I ens ha deixat aquest regal.
1: Ens ha deixat el Sapore di Sale. I també perquè, com que en la gala d'entrega dels Premis Casol, que ja en parlarem, volem recordar una persona que sona una mica així, una persona de Canet molt important, que de vegades no ens en recordem, però és l'any Gaudí, és l'any Gaudí. També és l'any d'aquesta persona, perquè farà 100 anys de la seva mort. Doncs m'ha vingut de gust recordar...
0: Aquest. Bon inici.
1: Sí, Sapore di Sale, el Maresme, el mar, la platja, els cossos adolescents amb la sal al cos, els primers petonets, etc etc etc.
0: Molt maco el començar. Bueno, ja heu sentit que tenim aquí el Jaume Bernadet i saludo també a l'Emili, que va ser el creador dels Premis Cargols.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda, Emili. Benvinguts tots dos a Mediterrània.
2: Fantàstic.
0: És un plaer.
2: Sí, sí, estem com si estiguéssim...
0: De vacances. Allò,
2: sí, i una mica doncs, gaudint de l'aire del mar, de l'olor de la sorra, de la sal, Sapore. Fantàstic. Estem autènticament mediterrànies.
0: Total. A veure, fem una mica de memòria. L'Emili és el regidor de Cultura, Festes, Participació, Educació i Joventut.
2: No.
0: No. Especifica-ho tu.
2: Sí.
0: Això és el que hi ha, eh?
2: Ja, no, perquè les altres són, diguem, delegades, però no, soc regidor de Cultura, Festa, Participació i ara, recentment, de Llengua Catalana.
0: O sigui que Educació, Joventut i Igualtat no ets...
2: No,
0: aquest
2: no
0: és la
2: regidor.
0: Rosabel, no?
2: Ah, exacte.
0: Vale.
2: Exacte.
0: Doncs,
2: el que passa és que les coses les signo jo, però no, la regidora és la Rosabel.
0: Perquè segons la...
2: És delegat.
0: La pàgina web ho teniu així, eh? Us ho dic. Sí, ja pots fer aquesta cara, però està...
2: O sigui que ja no està... podríem tanta cosa.
0: Ja
2: seria
0: pots.
2: Impossible. Sort, ja sort que tinc a la companya.
0: Sí, no, a més, s'està fent una molt bona feina.
2: Exacte.
0: La Rosabel està fent... Algun dia la portaré. Però aquesta vindrà a dones. Si ens vols explicar una mica la teva història, com arribes a l'Ajuntament...
2: Això d'arribar a l'Ajuntament realment és com una, bueno, una aventura, un ensopegar, una casualitat o una circumstància, però sí que és cert que diguem que no és un bolet de primavera o una cosa que surt del no-re, vull dir, perquè la meva vida ha estat sempre molt activa en el món de l'associacionisme, de les entitats, de les activitats, de programar, d'estar dins de juntes d'entitats, doncs, creant events, creant activitat, no sé, vivint al poble i creient amb el poble, en fer coses pel poble, amb la cultura del poble. I després, doncs, el que acostuma a passar, doncs, cada vegada és més difícil en el món de la política municipal, doncs, omplir una llista electoral, i ara d'aquí un any i escaig, doncs, ho tornarem a veure en totes, qualsevol formació política, qualsevol color, és molt complicat fer una llista, en el cas de Canet, de 17 regidors, molt difícil, perquè realment, doncs, potser la política d'alta volada, doncs, és una altra cosa, però la política de baix, de poble, de tocar a terra, és complicada, especialment si realment tens un compromís i vols fer coses i vols implicar-te i vols arremangar-te i fer feina, doncs és difícil, perquè et trobes, doncs, molts entrebancs, la burocràcia, la mateixa burocràcia que us trobeu. Qualsevol ciutadà, doncs, per fer qualsevol cosa, doncs també se la troba algú, o me l'he trobat jo, quan entres en política i intentes fer coses i dius, carai, si és molt fàcil, vull canviar aquesta finestra. Vaig a un operari, vaig a una empresa i canvia'm la finestra. Tinc calés, la canvi, doncs no. Ja. Doncs això, dins de la política municipal...
0: Hi ha un munt de papers pel mig.
2: Resulta que trigues 6 o 7 mesos en canviar una finestra i un del carrer diu, carai, com és possible que siguin tan inútils i que no la canvin d'avui per demà? Doncs és així. I a mi un regidor, que precisament no era del meu partit, fa molts anys em va dir, diu, tothom, i tenia raó, tothom hauria de passar 6 mesos per la política municipal.
0: Sí.
2: per veure, per entendre lo difícil que, sí, que és, sí, i els entrebancs. Per això dic, i a més, a nivell municipal, existeix l'ara que et trobo, ara que et veig...
0: Sí, pel poble.
2: Que, pel poble, que vol dir que estàs 365 dies, 24 hores al dia...
0: Que estàs exposat.
2: Que estàs exposat i que és continu. I, sí, bueno, sí. O t'agrada i tu passes bé i realment tens aquesta voluntat de fer coses, o millor dedicar-te a una altra cosa.
0: Una altra cosa. Has dit unes paraules molt importants, que és entendre què és la feina d'estar fent coses pel poble.
2: És així.
0: Però fixa-t'hi que tu has partit de que estaves amb associacions. La gent que no està en una associació o que no està fent coses pels altres no sap el que hi ha de feina al darrere, eh?
2: Exacte.
0: Vull dir,
2: exacte,
0: no sap valorar realment, uh-huh, i criticar i dir si està bé o està malament, m'agrada o no m'agrada, és molt fàcil, però si t'impliques ja hi veus el que hi ha al darrere i l'esforç que hi ha. Saps?
2: Totalment d'acord. I al revés també, vull dir, des de la política, el que arriba a la política municipal però no ha tastat això,
0: sí,
2: no s'ho ha currat, per dir-ho,
0: sí, sí,
2: planerament,
0: sí, sí,
2: doncs no sap el que costa organitzar una diada del que sigui.
0: Del que sigui.
2: O una activitat del que sigui.
0: Sí, sí.
2: I el que significa estar... a més d'organitzar-la, per exemple, doncs formar part d'una junta, d'una,
0: sí,
2: entitat.
0: Sí, sí.
2: I trobar-te sol, doncs, recollint cadires, o muntant cadires, o netejant no sé què, o,
0: sí, sí, sí, sí,
2: o dissenyant no sé quantos. Clar, això
0: no
2: és
0: veu.
2: És el dia a dia de
0: això
2: les
0: no
2: entitats.
0: Es veu. Sí, però això no es veu, i molta,
2: exacte,
0: gent parla i fa comentaris que potser haurien de ser des d'un altre lloc.
2: Ah, exacte. I s'ha de posar molt en valor, jo poso, perquè ho he viscut i ara des de l'altra banda doncs ho intento continuar fent, posar en valor aquesta feina altruista que fa la gent i que jo crec que en el cas meu de cultura, festes i participació, que és com molt relacionat, són els que mantenen viva l'essència d'un poble, aquí a Arenys o al, sí, bueno, el nostre cas a Canet de Mar, aquesta
0: dir...
2: gent que pica pedra cada,
0: sí,
2: dia.
0: Sí, i s'ha de dir que a Canet l'associacionisme està molt viu.
2: Molt.
0: Hi ha moltes associacions i moltes associacions que fan coses pel poble i, i per la gent. Vull dir que tu passes per allà i sempre hi ha una activitat o una altra o una cosa en la que pots participar. Vull dir que la setmana passada, no, fa dos... El mes passat van tenir aquí els jubilats de Canet. I va ser el mateix. Vull dir, tot el que està fent aquesta associació per la gent gran de Canet i per la gent del Maresme, perquè s'han explicat, hem implicat, i per la gent de Catalunya, perquè s'han anat al Parlament. Això, si no s'explica, la gent no ho valora prou. Saps?
2: No, qualsevol entitat, des de la més petita a la més gran... És igual, vull dir, a Canet, com bé dius, tenim aquesta sort, que tenim un ventall impressionant d'entitats, una força de l'associacionisme molt, molt important.
0: Molt important. Jo ho agraeixo perquè visc a Canet.
2: I el mínim que podem fer des del govern municipal o, en aquest cas, des de la regidoria, doncs és fer com un pagès. Vull dir, llaurar el camp, posar adob, regar, i la llavolla hi és.
0: I
2: que vagi creixent.
0: Sí, anar fent. Molt bé. Després explicaràs què és... Quina llum se't va il·luminar per crear els Premis Cargols. Ara passarem al Jaume. El Jaume, bueno, conegut, reconegut i molt conegut pel món, perquè ha viatjat a tot arreu.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí. Ha conegut molta gent i ha fet molts espectacles. Vull dir que porta a l'esquena... És un destacat actor, guionista, director teatral, català, puntuació, reconegut principalment per ser una de les figures clau de la mítica companyia Comedians. Ha desenvolupat una extensa carrera centrada en el teatre de carrer, la pedagogia teatral i la creació de grans espectacles festius. El seu treball es caracteritza per la barreja de tradició popular i avantguarda escènica. Avui, en Jaume, amb tot això a l'esquena, tota aquesta experiència, és el director del teatre Odeon de Canet de Mar.
1: El TMC, el Teatre Municipal de Canet. Sí, que té dues sales. La sala Centro i la sala Odeon.
0: I una tercera, que aquesta no pertany, però que també funciona, que és la Madame, el restaurant.
1: Sí, no, no és una sala, és com un cafè...
0: Un cafè-teatre.
1: Un cafè-escenari,
0: però que sí. També hi és.
1: També hi és, també
0: I
1: és.
0: I també està sí. Fent activitats, sí. Vull dir que tot sí, això és cultura, és espectacle per Canet.
1: Sí, sí.
0: Què més vols dir de tot el que he dit?
1: De mi?
0: Afegit? Home, de tu, clar.
1: No, bueno, que vaig arribar a Canet el 75, no?, perquè precisament doncs, ens van oferir el grup que treballava a l'Odeon, ens van oferir l'espai per assajar. En aquells moments fèiem el Non Plus Plus i el Catacroc, i ens van dir, això està tancat la major part de l'any, podeu venir a assajar aquí, i ens vam plantejar de que en comptes d'anar i venir cada dia de Barcelona a buscar una casa a Canet, ens vam posar a viure junts. És una experiència molt bona, que jo en guardo molt bon record.
0: Que, a més, és puntual, perquè aquesta pregunta li vaig fer a la Paca,
1: sí.
0: La Paca Sola, i em va contestar que no és una comuna, sinó un grup de gent que treballen junts.
1: Sí, sí.
0: Que
1: sí.
0: És diferent.
1: Clar, no era una idea de fem una comuna i tal. No, la necessitat, el treballar junts, ens facilitava la feina, viure a prop del lloc on treballàvem, i ens vam trobar una casa a Canet i ens hi vam posar a viure.
0: A viure junts, tots.
1: Junts, sí. I així vam estar 10 anys, bàsicament. No, fins 15 anys vam estar.
0: Déu-n'hi-do.
1: Així. Déu-n'hi-do, sí.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Canviant de cases, no?, diferents cases. I hem viatjat molt pel món, hem buscat un tipus de llenguatge teatral...
0: Que era nou i era innovador totalment.
1: Sí, que té unes arrels, doncs, diguéssim, basades també en la tradició. Uh-huh. Ens hem inspirat molt... O sigui, hem intentat fer hem intentat. Durant una època hem fet un teatre veritablement col·lectiu. La figura del director no era la figura del director com s'entén ara, perquè la companyia havia músics, escenògrafs, actors, ballarins, per tant...
0: Bueno, però tots, a més, és que recordo que també va explicar que fins i tot els que feien manteniment o cuinaven formaven part del grup.
1: Sí,
0: vull dir que era realment un equip de treball en què cadascú feia la seva funció, no?
1: Sí, vivíem junts, treballàvem junts, viatjàvem junts, uh-huh. I ens enfadàvem junts i ens posàvem contents junts. Sí. El mètode de creació potser és una mica més lent perquè has d'aprendre a renunciar a les teves idees i aprofitar les dels altres. No? L'escolta és molt important.
0: Sí, això
1: no?
0: És fonamental.
1: I llavors,
0: en el teatre, sí. Els egos... Que són tan presents, no?
1: Se'ns, jo crec que...
0: Es llimaven.
1: En el meu cas s'han llimat molt, vull dir, ho tinc molt clar. I llavors, això m'ha donat unes ganes de que, després de l'elaboració del grup, d'abordar projectes amb el qual treballo amb grups de teatre amateur i amb propostes insòlites, no?
0: Insòlites.
1: Doncs, a dir, ven a reproduir... Ara estic fent unes coses cada any al Pallars, l'arribada de les hidroelèctriques a Trem amb la canadenca, no?
0: Uh-huh.
1: I treballo amb grups de teatre local d'allà i anem un equip reduït de comedians allà i cada mes...
0: Perquè els comedians continuen treballant en equips
1: sí,
0: en coses puntuals, distribuïdes. Sí. Vull dir que no continueu tots com una pinya, de vegades sí, de vegades no.
1: No. Bàsicament treballo jo amb la meva companya, que és italiana, per això allò del Sapore di Sale... I també, doncs...
0: Va dedicat, la Rita.
1: Sí, i també amb la Paca fem coses junts, com, jo l'ajudo bastant amb el dels Jardins Comedians.
0: Uh-huh. Sí, clar.
1: L'ajudo bastant-hi, i com que és a casa meva, doncs hi soc.
0: Sí.
1: Allí estoy, no? I res, això, no? I, clar, a mi em fot una il·lusió enorme que jo que vaig començar... Jo vinc de la tradició del teatre amateur, és a dir, jo des de 3 anys, 2 anys... Ja anava a ensejar les nits amb el meu pare, que tenia unes maquinetes de gènere de punt, i anàvem a ensejar, i ell feia tots els Segarres, totes aquestes obres. La meva mare menys, perquè anava tenint fills, però també era actriu. De fet, ells dos es van conèixer a l'escenari de Capellades.
0: Ah, molt maco.
1: Sí.
0: Molt maco.
1: Sí.
0: I Capellades.
1: Sí. I clar, des de petit doncs, ja he vist tot el que és, el que deia l'Emili, una associació que feia teatre, i es feien els vestuaris, es feien les llums, es feia la tramoia, ensejaven, passaven un fred de nassos, discutien, perquè hi havia també dos o tres grups. És que ara em toca a mi. No, de 6 a 7 he quedat que ensegem nosaltres. I tot això és el que ara jo em trobo i intento endreçar-ho bé, uh-huh. Perquè ara mateix hi ha 7 obres de teatre que s'estan assajant tant en l'Odeon com al centre, bàsicament en el centre. Uh-huh. I, per tant, fer l'encaix, sí, i de que tothom se senti mínimament
0: acollit.
1: Acollit. Uh-huh. I amb il·lusió de que es pugui, sí, millorar, sí, sí, perquè hi hagi uns millors vestuaris, uh-huh, perquè hi hagi una sala... Hi ha una, a la part de dalt del centre és una sala enorme, tan gran com la sala, que en un futur pot ser sala d'assaig. És dir, bueno, perquè com que hi he viscut des de petit... Això per una banda. I per l'altra banda, professionalment vaig aterrissar a l'Odeon i ara porto la programació. Uh-huh. O sigui que és, per mi és fantàstic.
0: Però per això i per tu és com el somni, no? De tot el que tu durant la vida has, sí, anat fent, ara ho pots concretar,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: D'alguna manera per projectar-lo amb uns altres, no?
1: Sí, a més conec molta gent del mitjà, actors, tal...
0: I dinàmiques.
1: I dinàmiques, gent que et telefona, que et crida, que et
0: dinàmiques
1: truca...
0: Dinàmiques per poder fer, sí, grups, sí, per dir per qui tiro, per qui llimo, per qui... No?
1: De vegades em trobo pel carrer la Rim i em diu que hem de venir a actuar aquest dia, guarda'm data. Dic, val, d'acord, trec el telèfon i m'apunto, clar, que si no...
0: És allò dels carrers.
2: Ara que et trobo, ara que et veig.
0: Que el podria trucar, li podria dir, però ja que el pesques en persona, exacte, doncs és molt més proper, no?, en persona. Jo demano, sí, perdó per les vegades que ho faig, però...
1: No.
0: Es fa molt
1: així. És així perquè jo també ho he viscut així.
0: Clar.
1: Sí.
0: Tu has viscut, doncs, amb els teus pares,
1: sí,
0: i va,
1: sí,
0: dir que...
1: Sí.
0: Perquè en un poble és diferent. Les persones, o els polítics, o els que dirigeixen entitats, no és l'entitat, o no són les lletres del partit en les que jo estic, sinó és la persona.
2: Absolutament.
0: I la persona pot ser d'un tarannà o d'un altre, i és igual la filosofia que tingui, perquè el que realment és important és el que fa i com ho fa, i la relació que té amb els altres.
2: Mm-hmm.
0: Sí, perquè en realitat els polítics, que no ho fan i no ho compleixen, però estan al servei del ciutadà i són uns gestors perquè les coses funcionin millor. Això hauria de ser
2: així. És així, i això passa en les relacions polítiques entre polítics dins d'un govern municipal, uh-huh, tant dins del mateix govern com amb l'oposició, per exemple, doncs és així. És igual el color polític, és el tarannà.
0: És el treball, i el treball en equip.
2: Sí, i quan hi ha mala gent, és igual el color polític, si hi ha mala gent. Vull dir, i n'hi ha, eh?
0: I n'hi ha trepes.
2: Ah, exacte.
0: I n'hi ha egos.
2: Sí,
0: no?
2: Jo
0: estar aquí,
2: sí, però
0: i
2: sobretot,
0: ser el que jo dic, no?
2: Sobretot hi ha trepes i inútils.
0: Això també.
2: Ho sento ser tan clar.
0: Sí, això també, però a tot arreu del...
2: Com la vida misma.
0: Del estrat polític, no?
2: Exacte. No, jo parlo del municipal, eh? De l'altre ja no,
0: no,
2: jo no parlo.
0: No, però això es pot extrapolar, eh?
2: Sí.
0: Que això és el que fa que no funcioni. Mm. És això que, el que fa i que els ciutadans ens estem cremats.
2: No? La bona gent s'entén.
0: I la bona gent s'entén.
1: Però jo trobo molt interessant que sapiguem escoltar.
2: És imprescindible.
1: L'Emili en sap molt, i jo també intento, doncs, quan vaig pel carrer, escoltar el que em diuen de lo que hem vist, de lo que hem programat, o de lo que els hi fa il·lusió fer.
0: Uh-huh.
1: Perquè la gent que dedica lliurement les 6 hores d'oci a crear,
0: uh-huh,
1: i a fer teatre o música, això és un teixit associatiu bàsic,
0: uh-huh,
1: perquè no perdem els papers.
0: Uh-huh.
1: Perquè amb la intel·ligència artificial i la maquineta aquesta del telèfon,
0: uh-huh,
1: es poden perdre els papers, perquè per allà t'entra un verí que, si no saps distingir, és fotut. Però, en canvi, el directe,
0: sí,
1: construir alguna cosa amb una altra,
0: sí,
1: persona,
0: sí,
1: i això,
0: sí,
1: és un teatre.
0: I això és
1: el teatre. El teatre és el viu i directe.
0: Sí, senyor.
1: Llavors, sí, això... Sí.
0: Jo, per exemple, els programes de la ràdio m'agrada que siguin en directe.
1: Uh-huh.
0: Perquè el caliu, el plus d'un directe, no és el mateix que...
2: Està clar, és veritat.
0: Un gravat. Tot i s'ha de dir que avui estem gravant, i això també ho dic perquè la salsa no és la mateixa.
2: Jo pensava que era en directe.
0: Pues no, serà gravat. Bueno, però que la salseta li estem posant.
1: A veure, el teatre també és una mica mentida, eh?
2: Ah, exacte.
1: O sigui, la definició de comediant és una persona que aparenta el que és, sentint-ho molt. Aparenta el que no sent, sentint-ho molt.
0: O sigui, aparenta el que no és...
1: I el que no sent...
0: I fem veure que sí que ho és, no? Per això és la màgia, no?, de la vida.
1: Sí, sí.
0: I quan està en un escenari, això dona vida. Jo sempre...
2: Però fins i tot això s'ha de fer de manera honesta,
0: sí,
2: i de cara.
0: I de cara, sí, sí. Mira, anem a posar una música que havia entrat primer, però no ha entrat, que és el Cuenta conmigo, de Río Roma, per introduir com vosaltres heu entrat en el tema de fer uns premis.
2: Vinga.

0: Bueno, era el que estàvem parlant, eh? Cuenta conmigo y yo estoy aquí. Y yo te escucho y encuentras mi apoyo, no? El que estàvem parlant. A veure, com neix la idea de fer uns premis i que més aquests premis es diguessin Caragol?
1: Això té... són dos històries paral·leles.
0: Sí, sí, sí.
1: Són dos històries paral·leles. Per una banda, els premis. Jo pensava que precisament, pel que comentava el Jaume, el que comentàvem abans, al principi, la producció artística i cultural de Canet és molt potent, molt potent. Hi ha molta gent fent coses, des d'arts plàstiques, a dansa, a música, a teatre, molta gent, literatura, i jo pensava que calia fer doncs, una gala, una gran gala, per reconèixer els artistes o els agents de la cultura d'aquell any en concret. Aquesta era la idea, crear uns premis. Parte número 1. L'altra part, quin nom tindrien els premis?
2: I quin guardó, no?
1: I quin guardó. Amb això li donàvem mil voltes, i amb un artista de Canet de Mar, l'Antonio Pérez, doncs en parlàvem de dir què podem fer, com ho podem fer, quin podria ser, perquè volíem, a més, que el premi fos una escultura, un objecte, vull dir, una cosa que algú doncs, ho pogués posar a sobre la tele, avui dia ja no.
0: No, no hi cap.
1: Ja no, antigament, al costat de la ballarina flamenca, però avui ja no, avui dia ja no. Però aquesta era la idea ahir. I un dia doncs va sortir la idea gairebé com una bajanada de dir, ostres, Antoni, si fem un cargol, cargols amb ceba, i a partir d'aquí doncs vam estirar el fil i va néixer. Això seria la idea del guardó. Però els premis neixen amb aquesta idea, sí, meva, de dir hem de guardonar, hem de representar, però també neixen gràcies a un ecosistema, el que dèiem abans. I l'ecosistema és... de jo topar-me pel camí a la regidoria amb algú com en Jaume, com en Jaume Bernadet, amb la seva genialitat artística. I que d'aquesta idea de dir, jo vull fer això, vull crear això, una mica doncs és com el Fefanet, que avui no hem vingut a parlar del Fefanet, però sí, un festival familiar infantil que fem el mes de maig. Doncs una mica també és això, és dir, Jaume, vull fer això. I a partir d'aquí, el seu geni creatiu, doncs el que fa és generar una... no només els premis, que els premis, doncs, bueno, els fem, les categories i de més, però a més és que genera, fa, crea un guió, una gala absolutament espectacular. I que ho dic, i no és per dir-ho, però que ja li agradarien, doncs, als Goya, als Gaudí i als Oscars assemblar-se una mica a la gala dels Premis Cargol.
2: Collons, aquest Bernadet!
1: No, ho dic molt... Vull dir que de vegades és el que deia, en Cuenta Conmigo, que deies de la cançó.
0: Sí, sí,
1: és així,
0: sí.
1: Les coses... Jo soc molt de les coses d'equip, de treballar amb equip. I sí, l'espurna, la idea la pots tenir tu, però és el mèrit sempre és conjunt. Vull dir, sempre has de... i rodejar-te dels millors.
0: Bueno,
1: i els
0: és
1: millors...
0: que una idea, si no està envoltada per gent...
1: És
0: no
1: impossible,
0: no van lloc.
1: És impossible, sí, és impossible. Sí, i en aquest cas, si tens la sort que tens els millors al costat, doncs...
0: Perfecte.
1: Això
0: o sigui,
1: funciona.
0: Es va crear per reconeixement d'artistes...
1: Era imprescindible fer-ho.
0: D'artistes, artesans, literatos...
1: De Canet de Mar,
0: tota la gent creativa,
1: sí.
0: De Canet. I això va prendre forma... amb el guió que va fer el Jaume i...
1: És que a més jo a Cultura tinc un equip brutal, no només en Jaume, tinc una tècnica de cultura, la Mercè, que és de traca, tinc a l'equip de cultura que tenim...
2: Ara tenim la Mireia, que és de traca també.
1: Vull dir, tenim una gent fantàstica i som un equip i treballem com un equip. Aleshores, quan treballes com un equip, on no arriba un, on no té una idea un, la té l'altre. I a mi m'agrada treballar així. Vull dir, i jo crec que el fruit és això, el tercer any i una gala que, de veritat... A més, aquest any la produirem amb streaming i la podreu veure a Arenys.
0: Ah,
1: perquè així, doncs, el regidor alcalde d'Arenys de Mar, l'Estanis, el bon amic Estanis, pugui copiar-la i fer una gala de la cultura a Arenys de Mar.
0: Aquí, imagina't, eh? A més, Fem extenses les
1: idees. Ah, exacte.
0: Escolta, i com trieu? Com el primer any, que va ser l'obertura, com veu triar la gent premiada?
1: Bé, això es fa, primer, a més, aquesta és la part burocràtica, que és que t'obliguen a fer unes bases i tal, des de secretari, una regulació. Però nosaltres a Canet tenim un Consell de Centre i un Consell de Cultura, que diguem que serien els representants de les entitats culturals del poble constituïda.
0: Hi ha un representant de cada associació.
1: Les entitats culturals del poble estan convidades a presentar
0: candidats.
1: Després, amb la suma de totes aquestes candidatures, tots aquests candidats, fem una reunió per definir, per pactar, per dialogadament, més que votar, dialogadament, doncs decidir, de dir, doncs estem tots d'acord en que el Premi a les Arts Escèniques aquest any serà per tal projecte o tal persona. El Premi a les
0: poden
1: Arts Plàstiques...
0: Poden ser projectes o poden ser persones.
1: Exacte. Mm. De l'any anterior. Aquest any, doncs, són de l'any 25.
0: Sempre són de l'any anterior o
1: sí,
0: poden ser
1: no,
0: persones
1: de l'any anterior
0: que han creat, que han fet, que estan al poble, que viuen al poble?
1: Hi ha dues categories que sí, o tres.
2: El Premi de Canet al Món,
1: exacte,
2: que significa una persona doncs, que al llarg de la seva vida porta el nom de Canet arreu, no? I un altre és un premi a la trajectòria, que en aquest cas l'Emili, que té molt bon ull, diu, bueno, aquesta persona ha dedicat tota la vida a participar, a difondre, a col·laborar, a estimular, i són persones ja que tenen un cert bagatge no? d'anys i anys i anys i anys, i se li reconeix tot això.
1: Clar, aquest any, per exemple, el Premi al Canet del Món doncs és per en Toni Cruanyes, el presentador de Telenotícies
0: Vespre
1: de TV3.
0: Entrevistat per mi.
1: Exacte.
0: A dones, sí, ja.
1: I el Premi a la Trajectòria és per la Teresa Bruguerola, molt follada, que és, diguem, una pionera amb els estudis universitaris a Canet, dissenyadora, dibuixant, escriptora, poeta, impulsora i promotora de la llengua catalana, doncs amb tota una trajectòria que aquest any ha fet 90 anys i és el Premi a la Trajectòria.
0: Això vol dir que qualsevol persona de Canet que estigui implicada dintre d'aquest àmbit, no?, pot tenir un premi. Vull dir que no són els que brillen i estan molt al davant.
1: No, depèn de les entitats, depèn del teixit associatiu, depèn dels que fan cultura, doncs, de proposar, perquè ens ha passat de proposar, de que facin propostes, nosaltres escoltem, també proposem, ell és un premiat perquè Comedians va ser reconegut, com no, com a Premi a Canet del Món, però i jo mateix doncs també faig propostes, però et sorprenen doncs de dir, escolta, doncs hi ha aquesta persona que ha escrit aquests tres llibres, ha fet aquesta exposició, fa aquesta feina, doncs explica el perquè, el com i doncs està oberta a obtenir el premi, per suposat que sí.
0: Vale. No, això és el que volia, que és una cosa que és oberta.
1: Sí,
0: pot ser qualsevol persona de Canet que estigui dintre d'aquest àmbit.
2: Clar, per això és important que el Consell de Cultura és tan ampli que se'ls convoca a tots els que volen participar. Després ve qui ve.
0: Sí, però això és un altre.
2: Això és un altre, però vull dir-te...
1: Hi ha gent de dansa, de música, de teatre, d'arts plàstiques...
2: I com que són molts, et proposen noms que tu, o potser ni t'hi havies imaginat.
0: Bueno, l'obra. Això és un luxe.
2: Clar, i llavors... t'atures, mires, ostres, ha fet això, és veritat, no m'havia assabentat prou o no sé què. I llavors, doncs, com diu l'Emili, quan ens trobem aquestes entitats que han proposat els noms i triem per unanimitat, doncs posem en valor. És que, clar, aquesta persona pam, fa això, ha fet l'altre i tal, no?
1: El que és molt important, Rim, és que no és un concurs. No són uns premis amb guanyadors i perdedors. Vull dir, és un reconeixement. És a dir, aquí no...
2: No és de winneries.
1: No és de winneries. No hi ha uns que són també candidats i guanya un dels quatre proposats. No, busquem per consens una persona reconeguda aquell any. Però els altres, doncs, potser un altre any no ho poden
0: els
1: tornar.
0: Els hi tocarà.
1: Exacte. Perquè el que es tracta és posar en valor la feina feta o posar en valor el projecte, la iniciativa, l'obra.
0: Una cosa molt important del que estàs dient és evitar la competitivitat.
1: Ah, aquí està.
0: O sigui, no entren en competició ningú.
1: No, aquesta no és la idea.
0: Aquesta no és la idea. Què és la que es fa servir?
1: Sí.
2: Sí, normalment.
1: No, perquè és que totes sumen. Totes les iniciatives, tots els projectes, tot suma, tot el que fa qualsevol persona.
0: Sí, però això ho pots traspolar en un altre àmbit i tot suma, i en canvi hi ha la pressió de competir uns amb els altres. I no és això, sinó que és un sumar.
1: La meva idea des de sempre era que no fos competitiu.
0: Mira, anem a escoltar una altra música que també havia triat, a veure si realment encaixa. És l'Arrebato i diu Gente Luminosa.

0: Hi ha gent que desprèn llum.
1: És veritat.
0: Llum al seu entorn.
1: Sí, sí, il·lumina. Completament.
0: Sí, sí, va així. A mi m'agradaria també saber com es desenvolupa una gala. Què heu creat, què heu pensat perquè sigui diferent, perquè sigui que arribi?
2: Mira, jo he tingut la sort de guionar i de vegades presentar bastantes gales. Ja vaig fer els Premis Onda l'any 94, allà a la sala Oval del MNAC, i altres gales, no, els Premis Max, a l'Auditori de Barcelona, i, clar, el que intentes és fer una posada en escena que posi en valor allò que es premia. Per tant, a mi em va molt bé saber quin premi ha rebut cadascú per quin concepte o per quina trajectòria o per quin projecte i tal, i llavors pensar com el puc presentar i quines intervencions artístiques es poden anar articulant, no a cada un, però sí...
0: En grupets.
2: No, o sigui, de vegades a grupo, de vegades no, però que tinguin a veure amb el que s'està explicant, no?
0: Vale.
2: Per exemple, ja que l'Emili n'ha dit una persona, no?, doncs com podem posar en valor aquesta feina de la Teresa Burguerola, que a més acaba de ser el seu, bueno, serà el seu cumpleanys, no?, quan farem els premis i tal, com posar en valor, hi han coses molt senzilles, que ella cada any escriu una postal de Nadal il·lustrada per ella, i un poema escrit per ella, i llavors a través d'aquest material dic, això és molt bonic, com ho puc utilitzar, no?
0: Ja.
2: I després, evidentment, fem com una mena de semblança la Marnatxe, que és qui ens ajuda amb les xarxes també del Teatre Municipal, doncs que va veure la gent que aquest any rebrà el guardó i fa una xerrada.
0: Yeah.
2: I aquesta xerrada ens serveix com a take d'un parell de minuts abans d'entrar, no?
0: O sigui, llavors... la graveu i la feu...
1: Un vídeo introductori, sí.
0: Vale,
1: sí.
0: Vale.
2: I de vegades, doncs, no sé, sempre hi ha un inici que posem en valor el cargol.
0: Mm-hmm.
2: El primer any va ser l'artesà que els fabrica, l'Antonio, que el vam anar a rodar, l'Antonio Pérez, el vam anar a rodar al seu estudi, no?
0: Sí, sí.
2: I ell explicava, doncs, per què el cargol, per la idea, perquè pot caminar pel fil d'una, com els artistes, de vegades camina el fil... Exacte, pel fil d'un d'allò, però és hermafrodita, que serveix tant per un actor com per una actriu, bueno, etcètera.
0: Hi ha tot un concepte al voltant del cargol.
2: Sí, sí, sí. I cada any és a veure com podem fer aparèixer el cargol d'una manera sorprenent, i després hi ha... Doncs tenim música en directe, que això ho valoro molt.
0: Això és molt important.
2: Que són els solistes de la costa, no? Tenim uns músics del Piazza Un Pino. I
0: això fa Rafael, molt,
2: En Rafael Sala, el Toni Uró.
0: Això fa gala.
2: El Rafael Sala, el Toni Uró, el Michael Weiss, el Ferran Martínez, que és el maestro amb qui composem. I composem cançons ad hoc. És a dir, fem partitura i lletra.
0: Partitura i lletra,
2: sí,
0: o sigui, tot nou.
2: Tot nou. No, però alguna sí. Però alguna és que aquí aniria bé fer una cançó. Hòstia, doncs fem-la i ja està. I la fem.
1: I en Jaume canta.
2: I jo canto. Cada gala vull cantar una cançó. Doncs una cançó.
0: Sí, sí, senyor. Sí. Això és dir, jo també vull estar, no?
1: Com no ha de sortir bé, Rit?
0: Clar, sí, sí, com no ha de sortir bé. Tenia
2: bé,
0: tota
2: no, i el que et deia, no diré res més de la gala, però sí que diré que aquest any doncs tots estem enlluernats perquè és l'any Gaudí. A Canet tenim un home molt important, perquè per això ve lo del Gino Paoli, no? que es reconeix una carrera molt llarga. Pues a Canet aquest any fa 100 anys que va néixer el Rudi Ventura,
0: sí,
2: fill de Canet, famós pels balls d'Embalat abans de les orquestres,
0: senyor.
2: Famós amb la seva trompeta al camp del Barça, i evidentment famós perquè el seu pianista va composar un tema que tots sabem que és la Monyos, no? I llavors, doncs, farem una mica d'Embalat.
0: Una mica d'Embalat.
2: I recordarem...
0: Això és una mica d'espoiler.
2: Sí, i recordarem la Monyos.
1: Ja prou,
0: Ja prou.
2: Recordarem el Rudi.
0: Em sembla molt bé. Bueno, jo vindré, Jo vindré, ja podeu comptar amb mi. Com a públic.
2: Sí, a veure...
0: No demano cantar una cançó. Bueno, jo, si de cas, demanaria recitar un poema, que això és el meu. Però no, en aquest cas no toca. Aleshores, quants premis hi han?
2: Aquest any hi ha hagut 10.
1: Sí, són 8 categories, però les categories permeten tenir, doncs, un ex aequo. És a dir, de vegades... Mira, per exemple, aquest any les arts escèniques. Les arts escèniques

0: que, esclar, engloben, sumen doncs, des d'arts escèniques com, com pot ser el teatre, la dansa, la música... clar, vol dir que ostres, que sumen moltes disciplines diferents, no? I aquest any, doncs, per posar aquest exemple, teníem doncs, una producció de teatral magnífica de més de 35 joves i nens i nenes, uh-huh, al de l'escenari que van fer el Peter Pan de la companyia jove del centre.
1: Hi ha un planter de joves
0: impressionant. I aquest projecte ha estat un èxit espaterrant, uh-huh, magnífic, i a més per tot el que representa d'això, de nanos que estan doncs,
1: sí, aprenent que darrere,
0: disciplina, aprenent compromís, aprenent teatre, fent... És meravellós.
1: I la gent que ho porta. Vull dir,
0: però és que resulta que aquest any també, 2025, hi ha hagut l'estrena d'un disc que ha sonat molt a Catalunya Música, d'un artista local reconegut que porta ja més de 10 discos editats, que és en Xavi Dotres. Uh-huh. I un disc magnífic que també hem estrenat al TMC Odeon.
1: Sí, sí.
0: Aleshores, clar, és allò de dir, ostres, és que són dos projectes que un no pot substituir a l'altre, i els dos hi ha més, eh? Doncs, execuo, dos premis. Doncs per això aquest any hi ha 10 premis. Com aquest, doncs es produeix amb alguna altra categoria una circumstància similar, de dir... Yeah. Ha de ser aquest any, no pots dir, bueno, ja el guanyarà un altre any. No, és que el Peter Pan ha estat aquest any i el Paisatges Íntims d'en Xavi Dotres ha estat aquest any 2025.
1: Doncs toca.
0: Per això són 10 premis.
1: Molt bé, però en realitat serien 8.
0: Exacte.
1: Amb possibilitats de ser
0: més. O de ser menys.
1: O de ser menys, sí. No crec. Vols dir?
0: Podria ser que un any doncs ningú escrivís un llibre a Canet de Mar, però de moment no passa això, per sort no passa.
1: Segur que no passa. Es poden dir... Bueno, ja heu començat a dir noms de premiats.
0: Sí, es poden dir tots, sense cap problema.
2: Sí, a les lletres canetenques hi ha la Emma Mussoll, que ha fet un llibre que es diu L'hora del salmó, que és una novel·la sobre una experiència bastant vital seva i sobre un tema del càncer, no? Uh-huh. I trobo molt interessant premiar-la, també, i que la gent doncs, pugui llegir aquest llibre. Uh-huh. I amb això reflexionar sobre una cosa que ens passa a tots, perquè ho tenim una mica, un parent o un ho és.
1: Sí.
2: En alguna part del cor se li desgavella
1: i
0: a més és una gran escriptora.
1: Sí.
2: Bueno, és guionista també, uh-huh, i és conferenciant i podcast i viu a Canet, ha nascut a Canet.
1: És un premi.
2: Sí, i ha publicat aquest llibre, no? Uh-huh. Després, en una cosa que ja parlarem, si un cas, en els projectes futurs, que és el FEFANET, Festival Familiar de Canet, uh-huh, que serà el 8 i 9 i 10 de maig. L'Emili va tenir la bona pensada de que a la plaça de l'1 d'octubre, a la plaça de l'Odeon, hi havia un mur, no?, que uh-huh, deies, ostres, aquest mur, i va dir, fem un mural. I resulta que a Canet tenim un muralista que ha exposat a la Tate Modern, que va pintar murals arreu del món, que és en Sixa Paredes, uh-huh, i li va dir, fes un mural. I no només això el va fer, sinó que van participar al Consell d'Infants a ajudar-lo a pintar-lo, no? Uh-huh. Aquesta va ser una de les intervencions de l'any passat. I han premiat això, perquè jo trobo que la plaça aquella, amb aquell mural, ha quedat amb una llum impressionant, no?
1: Sí. I a més és que el fet de pintar una paret, un mural, que estigui bé, i per una persona reconeguda de murals, fa que ningú més... Es dedica a pintar i a desfer-lo.
0: I toquem fusta.
1: No, segur. No, això sí que es respecten.
0: Sí.
1: I per tant, és un plus, això.
2: Sí, ell seria arts plàstiques. Després, fem un premi als treballadors anònims de la cultura. Gent que treballen en molts àmbits, uh-huh, que tan aviat poden fer de tècnic, com poden fer càrregues d'ajudar de carrer d'escarrar, com poden fer de narradors amb una passejada nocturna, com poden fer... Uh-huh.
0: Maquilladors.
2: I que normalment doncs, estan com més a darrere, no?
1: Sí.
2: I aquest any l'han fet el Sergi Alcalde, no? que és una persona... que participa, bueno, fa de gran sacerdot a la Passebre Vivent.
0: És un referent històric de històries, és a dir, la seva referència, els seus coneixements històrics de Canet i de l'entorn són espectaculars, i aleshores doncs, col·labora amb diferents entitats, amb la passejada nocturna, amb el pessebre i vent, amb totes les activitats que se li demanen.
2: Amb el Foli Castany, amb el Cris,
0: amb
2: tot.
0: Exacte, amb tot. Aleshores, doncs, és, el premi aquest és això, és reconèixer aquelles persones que no és un artista determinat.
1: Que estan al darrere mantenint.
0: Ah, exacte, que o sigui, no estan davant del foc.
1: Hi ha una cosa claríssima quan tu fas un espectacle, que hi ha el que està al davant, el que està al mig i el que està al darrere.
0: És així.
1: I sense aquests tres elements,
0: és impossible.
1: Un espectacle no funciona. Aleshores,
0: com avui.
1: Clar, com avui tenim a la Mar, que ens està portant la part tècnica. Sense ella no ho podríem fer. Vull dir que tot això és molt important, donar-li rellevància i vista.
0: Sí, sí, visualització. Sí, sí.
2: Res, no, després tenim es premia una iniciativa cultural de l'any, una cosa que hagi sigut significativa, no? I aquest any també ens hem trobat amb ex aequo, no? De dir, ostres, hi han dos propostes interessantíssimes, el TDR i la Colla de Reis, no? I la Colla de Gegants, perdó.
0: La Colla de Gegants, que va crear un nou gegant, un gegantó, a l'Edu, que és imprescindible perquè hi havia els gegants petits i els gegants grans de Canet, però faltava un mitjà pels petits que deixen de portar el gegant petit i que encara són massa petits per portar el gegant gran. I van crear un gegantó. És una iniciativa cultural d'aquest any 2025 magnífica. I després...
2: I després la Laura Pujol va fer el seu treball de recerca, de segon de batxillerat de l'Institut d'Arts Escèniques que tenim a Canet, i es va atrevir a muntar un petit príncep deliciós que el va presentar així, però la gent va dir, per què no ho torneu a fer? I per què no ho torneu a fer? I em sembla que ja va fer 4 representacions.
1: Molt bé.
2: I tot amb la música, les coreografies, el cant... I a més, és donar visibilitat també a la fornada que surt d'un batxillerat d'arts escèniques.
1: I jove, i gent jove.
2: Clar, i molts d'aquests igual aspiren a anar a l'Institut del Teatre, a escoles de...
1: És que això va que faci un ventall de totes les edats, que és interessant, que representa totes les edats del poble, no? Vull dir que tot això és molt interessant.
2: Sí, perquè si et mires el Peter Pan, comencen a 8 i anem a 18. La Laura farà 18 ara, el mes de maig.
1: Imagina't, això és molt interessant. El temps se'ns menja.
0: I ens falta la Colla de Reis, eh?
2: Ah, sí, ens falta la Colla de Reis.
0: 60 anys de la Colla de Reis, 60 anys fent la Cavalcada de Reis. I això també, en cultura popular, ho premiem.
1: Clar que sí, em sembla molt bé. Volíeu parlar de l'altre que feu?
2: Sí, bueno, el projecte que...
1: L'altre projecte, però hauria de ser molt sintètic.
2: Molt bé. L'Emili va venir un dia i va dir, escolta'm, així com hi ha la Fira Modernista, hauríem de fer un festival familiar que durés 2 o 3 dies i que passessin coses. Coses al carrer, coses al teatre, que les entitats poguessin ensenyar el que fan i vam fer aquest festival familiar. I com li posem? Com li proposem? Festival familiar de Canet. Fa net.
0: El nom és del Jaume.
2: El nom és meu. Com? Algú em diu com? Què? Com? De què? Bueno, ja us hi acostumareu, doncs mira, ha sortit això.
1: Molt bé. Doncs,
2: I bueno... Això és el dia 8, 9 i 10 de maig.
1: Molt bé.
0: Heu de venir. És un moment, tot passejant per aquí, pel passeig, esteu.
2: Hi ha més de 17 activitats.
1: Hi ha molta relació, Arenys-Canet, Canet-Arenys. Vull dir que aquí, per la festa i per moltes altres coses
0: que
1: es fan aquí...
0: Que nosaltres venim a Arenys.
1: Clar que sí.
0: A mi m'encanta.
1: Clar que sí, venir. Vull dir que això és fer poble, fer país. Això és fer país.
0: I tant.
1: Quan entre pobles ens relacionem, ens expliquem el que fem i participem. Vull dir que això és crear una bona harmonia que, encara que ens diguin les notícies que no... existeix la bona harmonia i la bona convivència, perquè si no mirem el nostre entorn a veure què passa. 2 minutets ens queden de programa, o sigui que aquí tanquem, ja podem posar la música de tancament, que és una que m'agrada molt, que és Mediterrània. La fumiga, la gent de la Mediterrània.
0: A mi també m'agrada molt.
1: Sí,
0: és alegria, és festa, és rauxa.
1: És rauxa.
0: És el que som mediterranis.
1: Exacte, és el que som els mediterranis. Fins la setmana que ve amb una altra Mediterrània. Ha sigut un plaer conduir-vos avui, Emili i Jaume, ens heu explicat molt bé. I a la Mar, un milió de gràcies perquè ha estat allà amb nosaltres. I a tots vosaltres que ens escolteu, una abraçada.
2: Té nom de Mediterrània, la Mar.
1: Justament.
0: Moltes gràcies.
1: Sí. A vosaltres. Gràcies. Fins la setmana que ve.

0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en fer la migdiada mirant el tour.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
3: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
0: Ràdio Arenys.
5: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
6: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
7: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
6: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
7: Dilluns, dia de descans.
6: Telèfon 93 792 35 46.
7: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Totes les persones i empreses censades a Barcelona que des del passat 1 de març hagin comprat un ciclomotor elèctric i n'hagin desballestat un de combustió podran sol·licitar un ajut de 600 euros. Aquesta convocatòria d'ajuts està oberta des del 15 de setembre d'aquest any fins al 30 de setembre del 2028. Comptarà amb una dotació de 5,2 milions d'euros i s'emmarca en el Pla Clima, l'estratègia de l'Ajuntament per descarbonitzar la ciutat i avançar cap a un parc de ciclomotors 100% elèctric l'any 2030. Ho explica el tinent d'alcaldia, Jordi Valls.
2: Tenir la possibilitat que l'any 2030 la majoria de ciclomotors d'aquesta ciutat puguin estar amb una base de combustió elèctrica i no de combustió tradicional, amb la voluntat també de que hi hagi una reducció, com s'ha anat produint durant els últims anys, de lo que és els nivells de contaminació de la ciutat de Barcelona, que han tingut una evolució molt positiva.
1: Actualment a Barcelona hi ha censats uns 32.000 ciclomotors i només 8.000 són elèctrics. Aquesta convocatòria, juntament amb una segona línia d'ajuts prevista pel 2029, completarà un programa que busca precisament la renovació dels 24.000 ciclomotors de combustió restants a elèctrics, així com l'impuls de 64 noves estacions d'intercanvi de bateries. Continuem parlant de mobilitat i és que el Parc de Turismes de Catalunya va registrar una edat mitjana de 14,2 anys durant el 2025 i s'envelleix en comparació als 14,1 anys que anotava l'any anterior. Tanmateix, els turismes que circulen per carreteres catalanes amb més de 15 anys representaven un 45,2% del total del parc automobilístic el 2025, una xifra més baixa que el 45,7% d'un any abans. També es redueix la quantitat de vehicles comercials amb 15 anys o més i els vehicles antics de tipus industrial. En canvi, els turismes totalment elèctrics van arribar a una quota d'un 1,3% al parc català, 4 dècimes més que el 2024. Tanquem el capítol de motor amb la notícia que el govern preveu que l'any 2029 de cada 10 autobusos interurbans siguin de baixes emissions. Així ho ha indicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que assegura que actualment se superen les previsions inicials del 75%. L'expectativa és ara que l'1 de gener del 2029 la flota de busos interurbans compti amb 609 vehicles descarbonitzats, 160 dels quals seran elèctrics, uns 320 seran híbrids i la resta de gasoil adaptats o amb altres tecnologies de propulsió. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a la via pública al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap al migdia d'aquest dijous, efectius de la Guàrdia Urbana han avisat la policia catalana que havien trobat una persona ferida a la via pública. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets i han traslladat l'home a un centre hospitalari en estat molt greu. Finalment, la víctima ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut. Presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut i que ja ha participat en diverses ocasions en aquest espai radiofònic. Com estem avui, Iago?
1: Doncs molt bé, encantat de tornar a estar aquí un cop més.
0: Sí, hi ha alguna sensació especial avui?
1: Home, sempre... Cada programa és un món.
0: Cada programa és un món i cada convidat és un món, no?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs res, també, a veure, com no, hem de donar la benvinguda i saludar en Joan Bosch, que és qui ens acompanyarà en aquest programa i fa que sigui possible aquesta audició per tots vosaltres. Doncs bé, Joan, sempre ens preguntem el mateix, ens agrada aquesta casa perquè cada setmana anem variant de mitjà.
2: Exacte.
0: I ara no sé com hem d'anar aquesta setmana.
2: Doncs mira, aquesta setmana anirem per aire.
0: Aire.
2: Sí, i escolta'm, ens esperen per anar a agafar un helicòpter que ens farà doncs les delícies de la vista, perquè anirem a veure els paisatges que tenim per aquí, que, escolta'm, n'hi han de molt bonics, eh? El Montnegre, el Corredor...
0: Montnegre, sobretot, Corredor,
2: també,
0: sí, sí.
2: I també, doncs, la costa.
0: No, la costa també, a veure, que tenim una costa molt maca, eh? Doncs jo miraria de parlar amb el pilot a veure si ens acompanya fins al Turó de l'Home. No sé si és possible.
2: Jo crec que sí.
0: Va, vinga, va, doncs fem aquest esforç. A veure, ja li comunico en un momentet.
2: Ara li comuniques a la cabina, anem a la cabina i li comentem. Tu tranquil, que ens farà un viatget.
0: És que jo de petit i de menut hi anava molt al Turó de l'Home. Ja no el vull veure amb vista d'ocell.
2: Potser està nevat o no?
0: Segur. Doncs res, va, vinga, ara ja desvetllarem el contingut del programa d'avui. Doncs avui a Temps de Salut encetarem un nou tema relacionat amb l'adolescència i les dinàmiques familiars. I ens preguntarem en què consisteixen les dinàmiques familiars, per què són tan importants en l'adolescència, com també esbrinarem quina connexió hi ha entre les dinàmiques familiars i les constel·lacions familiars sistèmiques. Per altra banda, coneixerem com funcionen les constel·lacions familiars en l'adolescència i en què ens poden ajudar. Per això hem convidat a la Verònica Medina Martín perquè ens en parli i ens ho expliqui. La Verònica és consteladora familiar sistèmica i regressiva, formadora de constel·lacions familiars al Centre Psicoterapèutic Mulla de Pineda de Mar, i viu a Pineda de Mar.

L'adolescència és un període important de transformació, de canvis i de recerca d'identitat, on les dinàmiques familiars esdevenen un mirall i un suport essencial. En aquesta etapa, la persona no evoluciona aïlladament, sinó dins d'un sistema familiar amb el qual interactua constantment. La mirada de les constel·lacions familiars sistèmiques resulta molt útil per comprendre aquests canvis. Aquesta perspectiva ens ajuda a veure com la nostra història familiar, inclosos fets, relacions o emocions no resoltes del passat, influeix directament en el present i en les dinàmiques actuals. Ens permet entendre, per exemple, per què certs comportaments o conflictes es repeteixen. Aquesta comprensió no només és valuosa dins de la llar, sinó que també ho és dins de l'àmbit escolar, les amistats, la salut i en la parella. Les dinàmiques que s'aprenen dins de l'entorn familiar sovint es reprodueixen en aquests altres contexts. Aplicar aquesta mirada sistèmica ofereix eines per tancar cicles i construir vincles més sans i conscients en totes les àrees de la vida. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència de la nostra convidada. Arrenquem!

0: Molt bé, Verònica, ja et tenim aquí, en el nostre plató. Doncs benvinguda i amb ganes d'obrir aquest nou camp, que per primera vegada parlem de l'adolescència.
1: Oh, per mi és un regal estar aquí i poder donar una altra mirada, no?, a el que es pensa de l'adolescent.
0: Exactament, és que en teníem ganes, perquè de veritat que després de... A veure si me'n recordo, després de 340 programes, avui és el 341, hem pogut trobar una persona com tu, i també en vindran més del centre on t'estàs desenvolupant aquesta fantàstica feina, per parlar de l'adolescència. Doncs res, agrair-te que avui haguessis acceptat la nostra invitació, que estiguis aquí amb nosaltres, i farem aquest viatge per helicòpter avui.
1: Anda!
0: Sí. Doncs res, Verònica, per començar, què et va impulsar a donar el pas per especialitzar-te en adolescents?
1: Bueno, de primeres, el pas de dedicar-me a això me'l va donar la meva filla, no? Al final, com ella, va començar l'adolescència molt aviat, amb 9 anys, i com no podia gestionar les seves emocions. Això el que va fer és, com mare, despertar-me aquesta part de com educar-la, no? Com gestionar tot això com mare. Jo ja em dedicava a fer constel·lacions, però mai m'havia fixat en un adolescent. I ella era com el meu mirall, primer com mare, i després em va portar al passat, a la meva adolescència, que no va ser una adolescència, doncs, molt fàcil, no? I aquí em vaig donar compte que les seves emocions eren les meves.
0: Carai, i a partir d'aquí et planteges, dius, bueno, a veure què faig.
1: A veure què passa, sí.
0: I això d'aquí ha sigut un nou camp, perquè dintre del camp de les constel·lacions jo no sé si hi ha especialistes en adolescència.
1: Bueno, n'hi ha poques, perquè en principi el que és una constel·lació en si no es treballa un adolescent amb una constel·lació normal, perquè pues, això, no?, el seu camp o la seva mirada no pot comprendre que pertany a un sistema. Però sí que nosaltres ho fem, perquè al final sí que ens arriben a la consulta adolescents conscients, que ja estan una mica treballats, i que, bueno, que s'obren aquest camp, i com que la vida te'l porta, doncs dius, i per què no?
0: I per què no?
1: Clar.
0: Llavors, amb adolescents, a veure, jo diferenciaria dues coses. Com fa que et dediques tu a les constel·lacions familiars, i amb adolescents quan, també?
1: Bueno, que em dedico a les constel·lacions familiars molts anys, igual, no sé, 8 o 9 anys, i que ens dedico als adolescents 4.
0: O sigui, combines adolescents i adults?
1: I adults, exacte.
0: O sigui,
1: sí, em dedico a les famílies en si.
0: A llavors, les famílies.
1: Sí. Pues una vegada cada cierto tiempo, diguéssim, fem el taller de grup de constel·lacions de nens o d'adults.
0: D'adults. Molt bé, llavors, a veure, hem parlat de les dinàmiques familiars. Ens pots explicar en què consisteixen aquestes dinàmiques familiars?
1: Sí. Al final són patrons, normes o rols o vincles que es creen dintre del sistema familiar. Normalment són inconscients, o sigui, no som conscients de que portem això. Són heredats. I això ens influeixen a la vida, com ens relacionem amb els altres, al final.
0: Està bé. Aleshores, per què són tan importants les dinàmiques familiars? Què passen aquí?
1: Bueno, perquè l'adolescent s'està definint, no? Et refereixes com a l'adolescent, no?
0: Sí, en
1: a l'adolescència, diguéssim.
0: Sí.
1: Llavors, ell al final s'està definint el seu ego, no?, la seva identitat. I ell viu dintre d'un sistema familiar. I ahir en el sistema familiar, si n'hi ha tensions, càrregues, doncs això pot afectar a la seva forma de vincular-se amb els altres. O sigui, ell el que està fent també és aprendre doncs això, l'educació dels pares. I
0: sí,
1: els
0: sí.
1: pares carreguem coses dels avis, besavis, etcètera.
0: Exacte. Doncs escolta, per què no ens expliques la diferència que hi ha pels que poder no estan massa basats en tot això, entre dinàmica familiar i constel·lació familiar sistèmica?
1: Vale, jo crec que el que és la constel·lació familiar sistèmica és com l'eina o l'eina que tenim per veure les dinàmiques ocultes que n'hi ha als sistemes familiars, diguéssim.
0: Vale, les dinàmiques ocultes,
1: exacte,
0: allò invisible que no es veu,
1: invisible,
0: però que et remarca i que a vegades et fa tenir una actitud determinada...
1: I repetir-la a lo largo de la teva vida.
0: Imagina't tu.
1: Sí,
0: imagina't.
1: Vull dir, ja les carreguem sempre.
0: Aleshores, abans de posar el primer espai musical, per què no ens expliques el que són les constel·lacions familiars? Perquè ho entenguem.
1: Uh-huh. Vale, d'acord. Mira, jo crec que la millor forma d'explicar-lo és que, bueno, que al final tots venim dintre de... No? Tots formem part d'un sistema familiar, no?, en si, i també formem part d'un sistema general, vull dir, de l'univers, no?, Todos somos un sistema.
0: Sí.
1: Llavors, hi ha una part en els sistemes familiars que es diuen el campo morfogenético, i en aquest campo morfogenético hi ha una informació de, diguéssim, situacions que viuen els nostres avis, besavis, etc.
0: Sí.
1: I queda guardada aquesta informació en aquest camp que està dintre de nosaltres. Llavors, normalment, quan fem en grup, quan fem una constel·lació grupal, el que fem és que el que constel·la amb el grup elige les persones del seu sistema i surten al camp, i aquí hi ha el moviment. Es genera, la, diguéssim, podem veure la dinàmica que està oculta.
0: La que està oculta.
1: Exacte.
0: Val, i això d'aquí es genera amb tots els membres del grup, aquells que han sigut escollits per fer aquesta representació.
1: Exacte.
0: Val, i ens ho aniràs explicant, perquè això... Poder, sí, perquè jo, també, a veure, tu ets formadora, jo m'estic formant. Sí. O sigui, tu series la meva mestra i jo seria el teu alumne. Però, bueno, avui és al revés. Bueno, avui ja. És al revés.
1: No, saps què passa? Que és, per més que ho expliquis, jo sempre convido a que vinguin a veure una constel·lació.
0: És el millor, és el millor.
1: Sí, és la millor manera de veure.
0: Per mi són fascinants. No sé si aquesta és la paraula que t'encaixa, però a mi sí. Doncs mira, també és fascinant aquests temes que tu ens has suggerit per al programa d'avui, que els has escollit i que t'encanten i també volem escoltar-los. Doncs, per tant, Joan, ens poses el primer tema musical que ens ha suggerit la Verònica?
2: I tant que sí. Doncs mira, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a Roda de Ter, Osona, per seguir un, i escoltar un dels èxits d'Oques Grasses, publicat l'any 2024, i que forma part del seu àlbum, Fruit del Deliri. Aquest s'anomena Sort de tu.

0: Preciosa la cançó que acabem d'escoltar. Sort de tu, toques grasses. Per mi és un cant a la vida i a l'amor en la forma més pura. La lletra ens parla dels nous començaments simbolitzats per l'alba sobre els terrats. Això és tal com ho diuen a la cançó, que ho canten. L'alba sobre els terrats, que m'ha agradat molt. I també la bellesa de compartir aquests moments amb algú especial. La cançó transmet un missatge de gratitud i valoració per les persones que han deixat una empremta a les nostres vides, però que es converteix en una celebració pel fet de tenir algú especial, com també de les ganes de viure la vida plenament. Així queda reflectit quan canten. És igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. Verònica, per què ens has suggerit aquest tema tan preciós d'Oques Grasses?
1: Bueno, perquè al final aquest tema jo no el coneixia i la meva filla està estudiant artes escèniques i bueno, va cantar aquesta cançó i em va arribar al cor. Vull dir, tots els adolescents canten aquesta cançó.
0: Ah, sí? Canten aquesta cançó?
1: Sí, sí.
0: Ja veus.
1: Llavors, jo crec que, bueno, cadascú la cantaria per algú, no? Però jo la vaig rebre com mare i a mi em va fer plorar. Vull dir, i digo, és que...
0: Sort de tu, eh?
1: Ah, exacte.
0: Sort de tu, mare. Devia pensar, que sí? Doncs molt bé. Doncs nosaltres continuarem amb la nostra entrevista. Estem destapant aquesta etapa tan bonica i també tan a vegades tan tobogant, no?, amb alts i baixos emocionals, com és l'adolescència. I també volem saber quin és aquest origen de les constel·lacions familiars i qui va ser el seu creador.
1: Bueno, el creador de les constel·lacions va ser Bert Hellinger, un psicoterapeuta alemany i missioner d'Àfrica. Avui dia es va anar de missioner i va veure com els africans tenien una forma concreta de resoldre els conflictes. I es va quedar amb això, llavors, amb la seva tècnica, i va lligar una mica tot això d'Àfrica,
0: sí.
1: Doncs va crear les constel·lacions.
0: O sigui, ell s'ho va inventar,
1: S'ho va inventar, sí.
0: Ostres, que bo,
1: Ell dijo, ostres, mira, com gestionen aquí els Zulu, no?
0: Els Zulu, sí, em sona que sí.
1: I llavors, doncs, bueno, doncs el van aprovant. Van aprovant, va veure resultats i el va patentar. Al final.
0: Que maco, que maco. Llavors, a veure, aquest concepte principal de les constel·lacions familiars que s'ha comentat, i si no, doncs aprofundirem una mica més, són els ordres de l'amor. I segons el mateix Bert Hellinger, aquí hi ha una frase, una dita d'ell que m'agrada, va dir que amb amor, només amb amor, no n'hi ha prou.
1: No.
0: Ha d'estar amb ordre. Uh-huh. Aleshores, quins són aquests ordres de l'amor?
1: Bueno, al final, ell sempre deia que si hi havia tres ordres principals, l'energia del sistema i els conflictes pues, es llibaraven, no? Llavors era la jerarquia, la pertenència i el dar i recibir. La jerarquia, per prendre normalment, pues, dijéramos, l'energia dels pares, la força per sostenir, no? Primer van els pares. Avis i besavis, no?
0: Sí.
1: I si hi ha aquest desordre, llavors pues, l'energia no flueix i tu no pots sostenir la vida.
0: No pot fluir.
1: Llavors, la pertenència, perquè sempre sentim que necessitem pertenecer a un sistema familiar per poder sobreviure, no? I el rebre, l'equilibri entre rebre i donar...
0: I donar...
1: Això jo crec que és el més complicat de la vida, no? O sigui, el dar i que l'altra persona pugui prendre això.
0: Prendre això. Prendre i també equilibrar-ho, no?
1: També, i equilibrar-ho.
0: Perquè això d'aquí, clar, un quan és pare, dona, invento, i el fill rep, però també a vegades això d'aquí es torna...
1: Sí, però aquest ordre, aquest ordre sí que et toca com pare donar i com fill rebre. Llavors... L'única manera de poder equilibrar això és que el fill doni el que el pare li ha donat als altres. Vull dir, ja sigui amb els seus fills o amb un projecte.
0: Amb un projecte de vida.
1: De vida, exacte.
2: Quins canvis t'has trobat amb un adolescent actual i un adolescent de fa 10 o 20 anys?
1: Vale, d'acord. Clar, com que fa 4 anys que treballo amb adolescents i que estic amb ells dia a dia, jo m'he notat molts canvis. A l'hora, quan ells constel·len, la forma de veure la vida és diferent. Vull dir, al final la constel·lació el que fa és donar-te una altra mirada de lo que estàs veient. Posa al conscient coses que tu no pots veure. Llavors, quan tens aquesta mirada, la teva vida ja canvia. I de fa 20 anys, bueno, pues no teníem aquesta... Si amb ells pues, adolescents de fa 20 anys no tenien aquestes eines. O l'eina de les constel·lacions es veia com algo màgic, no? Perquè el nombre constelaciones. Però no és real, al final és sistèmic, al final és ordenar.
2: Algo que se veía muy lejano, ¿no?
1: En aquella época. Sí, era como, uy, esto es raro, sí.
0: ¿Puedo hacer una otra pregunta, Iago?
2: ¿Qué consejo le darías a un adolescente de hoy en día?
1: Le diría que se entregue a la situación que está pasando i que res casualitat, que tot això després li donarà unes eines perquè ell pugui treballar la seva vida d'adult, sí.
0: Clar, llavors parlant d'adolescents, perquè em vull centrar aquí. Uh-huh. Per què serveixen les constel·lacions familiars amb aquesta gent, amb els adolescents? Per què els hi serveixen?
1: Bueno, perquè al final ells estan en un moment on s'estan trobant, no? I les constel·lacions, primer, perquè quan treballem la dinàmica de constel·lacions en grup, el que fem és educar el fill d'alguna manera emocional de que necessita al pare i a la mare per sostenir-se. ¿Vale? Sí. I moltes vegades, quan estem en aquesta època de la vida, estem enfadats amb el pare i amb la mare. ¿Por qué me has dado la vida si yo no puedo sostener esto, no? Tot el que
0: sí,
1: m'està passant, no?
0: Sí, moltes vegades estem enfadats amb ells i què hi pintem aquí? Què hi pintem? Què fem? Etcètera. Digue'm.
1: Clar, i no em fas cas, i no sé quantos, i al final el que fem és que un adolescent es posi també amb la posició de pare i mare perquè pugui sentir que està sentint el seu pare i que està sentint la seva mare, que no és la seva pel·lícula, no?, que ell s'està muntant a la seva ment, que ja és per les hormones
0: això
1: i per tot això que li està passant.
0: Això em sembla molt reparador si saben fer doncs, aquesta simbiosis o,
1: exacte,
0: diguéssim, fer el paper de pare. Què diria el teu pare? Com se sent el teu pare davant d'un fill com tu? Jo trobo que això d'aquí és molt sanador, eh?
1: Sí, l'únic que s'ha de fer amb molta cura, primer un adolescent crea resistències,
0: clar,
1: llavors hem de
0: clar.
1: Fer grups i, bueno, a poc a poc anar fins aquí, no?
0: Llavors, una cosa, cada membre familiar pot condicionar el destí de la seva família?
1: Jo no crec que cada membre familiar pugui condicionar el destí de la família, sinó és la família que, si no accepta el destí d'aquest membre, és el que condiciona, no? És el que després crea el conflicte. El més important és no excluir, o sigui, l'objectiu de la constel·lació és entregar-te la vida, acceptar tot, a tothom tal i com és, sigui perpetrador, víctima, passi el que passi, i sobretot no excluir-lo.
0: Imagina't que
1: també forma part.
0: No.
1: Sí.
0: Anem entrant per aquí perquè hi ha moltes interrogants, i llavors ara imagino que es dona el cas el fet de les addiccions a les xarxes socials.
1: Exacte.
0: Una. Mm-hmm. L'altra, l'addicció, doncs, o provar, jo què sé, de fumar, que això ja ho fumen abans, no? Mm-hmm. Fumar tabac, em refereixo. Okay. O fumar haixís, o uh-huh. Maria, uh-huh. etcètera. Clar, això d'aquí és un problema familiar, també, no? Llavors, uh-huh. de què es tracta? De que els pares, els progenitors, comencin a acceptar aquesta realitat i a partir
1: exacte.
0: D'aquí, doncs, que els pares doncs, també facin la seva transformació?
1: Clar. Jo primer sempre dic que vingui el pare i la mare. Vull dir, al final,
0: clar,
1: els nens
0: clar.
1: El que fan és psicomatitzar algo que tenim nosaltres, com pares. Llavors, què passa? Moltes vegades les addiccions venen, i això és molt fort el que diré, però jo crec que és important dir-lo, però és un suïcidi. En constel·lacions familiars, addiccions i suïcidi va de la mà. Llavors, hem de veure què és el que el pare o la mare no pot sostenir. Que no té ganes de viure, vull dir, i al final són emocions ocultes que tenen ells i que estan psicomatitzant els fills. Llavors és un regal poder veure això, jo crec.
0: D'entrada és veure-ho i després és transformar-ho o transmutar-ho
1: exacte.
0: Provocar que també l'adolescent en qüestió, si es troba d'aquesta manera, doncs pugui constel·lar i també pugui alliberar-se, perquè darrere d'una addicció, sigui del tipus de sigui, a veure, no sé si estaràs d'acord o què, i els nostres amics oients, però a vegades hi ha carències afectives,
1: exacte.
0: A vegades hi ha carències d'amor, falta d'autoestima, mm-hmm. aquesta reivindicació que tots hem viscut quan teníem 14, 15, 16, 17 anys, o etcètera, doncs, de dir, bueno, no puc anar per aquest camí, doncs ho substituiré per un altre, que al final, a veure, et pot provocar bueno, inclús alguna malaltia neuròtica o psicòtica.
1: Sí, sí, sí, tal qual, tal qual. Però jo primer sempre pares.
0: Pares, primer pares.
1: Sisplau, pares, i després els fills, exacte.
0: Endavant, Iago.
2: Què és per tu el millor de ser adolescent i el pitjor?
1: Per mi el millor de ser adolescents, les responsabilitats. Jo crec que, com que un adolescent cregui que té moltes responsabilitats, està superlliure de responsabilitats. Llavors, jo quan he sigut adolescent és com libre, no? Puc fer el que em dóna de la gana dintre del que tens una... Bueno, tens el pare i la mare que t'està dient el que faci. I el pitjor, aquesta sensació de no poder gestionar el que t'està passant o emocionalment, los volcanes, no? Els volcans emocionals que no pots gestionar.
0: Exactament. En aquesta etapa vital de l'adolescència, quins són els temes o símptomes que tu trobes més freqüents pels quals ells o la seva família podrien acostar-se a una constel·lació? Què et trobes tu? Amb...
1: Per mi, el més important, si veieu qualsevol cosa de... Pues, el que deies tu, no? És problemes d'addiccions, addiccions de pantalles, etcètera. Sí, sí, sí. Bueno, i drogues, el que sigui. També, si aquest adolescent es fa mal a si mateix, important constar això, la ràbia, ira contenida, un adolescent que sigui molt introvertiu, o inclús TDAH, hiperactivitat,
0: sí,
1: autisme, tot això es pot constar.
0: L'adolescència és una etapa de canvi i necessitat de diferenciació dels pares, com sabem, però des d'una perspectiva sistèmica, com es pot viure aquest procés de manera sana sense trencar els vincles?
1: Bueno, primer, si estem treballant amb l'adolescent, és donar-li el seu espai. Que ell pugui mostrar-se tal com és i pugui comunicar-se. Al final, també, els pares, el que fem a casa és com donar moltes normes, no?
0: Sí,
1: llavors, ell
0: sí.
1: No pot expressar-se. Llavors, el que fem primer és donar-li espai perquè s'expressi. Sí que és veritat que el que expressarà no és agradable, vull dir, i l'hem de deixar també que expressi això, donar-li permís a que està passant aquestes emocions i sentiments, i després, a poc a poc, pues, el que deien abans, no? De fer-li veure que necessita el pare i la mare, aunque sigui des de la distància, però sí que amb el seu cor, perquè pugui ajudar-li a sostenir. Al final, la mare està relacionada amb l'abundància, i l'abundància no vull dir diners, sinó emocions,
0: sí,
1: a sentir-te bé, en benestar i tal, i el pare amb sostenir aquestes emocions. Llavors, se l'explica. Jo crec que un adolescent està molt obert a que tu li expliquis i ell entendre les coses, vull dir. I a poc a poc la relació canvia.
0: Endavant, Iago.
1: Sí.
2: Quin consell li donaries a un pare que, o mare que diu que mira, que l'adolescència m'està anant de les mans?
1: Bueno.
2: Què li diries?
1: Primer li diria pues, que són perfectes. Vull dir, que són els pares perfectes per a aquests fills. I ara ens anem a una part molt espiritual, que és venimos de otro plano y elegimos a los padres perfectos para transitar
0: per evolucionar, sí, sí,
1: tot això que ens està passant. No? Llavors, que estiguin tranquils i després... Bueno, que confiïn en la vida, que confiïn en ells mateixos, perquè la força d'ells és molt important, visualitzar que el nen millorarà, però visualitzar-lo de veritat, vull dir, veure el teu fill com vulguis que estigui, no? De veritat. Yeah. I bueno, i confiar en la vida i en que ell tindrà les eines suficients per poder transitar això.
0: Clar, hi ha una cosa que deuen ser les sessions doncs, dels pares, no?
1: Exacte.
0: I després hi ha les sessions doncs, de constel·lacions amb els fills.
1: Exacte.
0: Val, que allà es provoquen canvis.
1: Sí.
0: Si més no, una presa de consciència d'un tema que els afecta amb ells, primer de tot, deuen ser els primers afectats que volen solucions, i després uns pares que es poden preocupar més o menys per als seus fills, no?
1: Uh-huh.
0: I això d'aquí és un conjunt evolutiu, no?
1: Clar.
0: Un conjunt d'ànimes que s'han trobat per, en aquest cas, doncs, a nivell sistèmic, a nivell de grup, avançar amb uns projectes, amb un projecte sentit, no? Si se li pot dir així.
1: Sí, es diu així, projecte
0: sentit. Ah,
1: doncs sí,
0: mira,
1: sí, sí.
0: Amb un projecte sentit a nivell d'ànimes i a nivell de família, no?
1: Uh-huh.
0: Aleshores, jo voldria parlar d'aquests patrons, no?, de comportament o conflictes entre generacions. Aquí extenem la mà en un altre camp, que és el fet de repetir patrons d'una generació a l'altra. Els besavis, els avis, els pares i, llavors, els fills, no? com poden les constel·lacions, una miqueta, com te les, tu te les ingènies una miqueta per ajudar un adolescent i a la seva família i identificar aquestes emocions i alliberar-les?
1: Bueno, es poden identificar de moltes maneres. Moltes vegades fem el genograma, i amb el genograma...
0: Perdó, genograma, ens pots explicar què és?
1: Sí, el genograma és bueno, com una manera d'interpretar a través de símbols les dinàmiques que n'hi ha al sistema familiar de generació
0: en generació.
1: Val. Exacte. Llavors, aquí podem veure pues, què vincles tenien els avis, els besavis, i entre germans, si hi havia alguna addicció en algun d'ells, si hi havia algú que havia alguna víctima o algun perpetrador, algun excluïdo, algun aborto, tot això és molt important.
0: Tot això és important, no?
1: Tot.
0: Perquè té un pes que és un pes invisible...
1: I emocional.
0: I emocional, que fa que tu reaccionis d'una manera determinada o que estiguis bloquejat davant de quelcom.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs si en cas farem una cosa, Iago i Verònica, farem un petit descans, una miqueta, doncs això ho reflexionarem, amics i amigues, perquè és molt important. A més, la Verònica Picaal, perquè... No, Picaal, com veureu, perquè ens parla d'espiritualitat. I això, les constel·lacions familiars, doncs ens les podem agafar amb una actitud més psicoterapèutica,
1: exacte,
0: pròpiament, i ella hi afegeix aquest ingredient, no? O sigui que ella, doncs, treballa amb l'espiritualitat. Em sembla superpreciós. O sigui que, Joan, ens pots posar el segon tema musical?
3: I tant que sí. A continuació, viatjarem fins al Vendrell, a Tarragona, per escoltar un tema de l'Axambusto publicat l'any 2000 i que porta per títol Llença't. Segur que el coneixeu. Escoltem-lo.

0: Renoi, quina peça musical que ens has escollit. Ens ha agradat molt, eh? I a més és un dels èxits més estimats i més sentits de l'Axambut. Bé, des de la meva perspectiva, eh? La lletra de la cançó, deixeu-me que us ho expliqui, ens parla d'aprendre a gaudir de cada moment, de viure el present i de dur a terme la missió de la nostra vida sense pors i amb valentia. Aquesta cançó s'inspira en l'espiritualitat budista adquirida pels llaços d'amistat entre l'autor, en Jesús Rovira, baixista del grup, i els monjos budistes de Garraf. Verònica, l'autor d'aquesta cançó, en Jesús Rovira, que ho acabo de dir-ho, m'agrada quan descriu aquest tema com una invitació a renéixer després d'una caiguda. És així com ho veus, tu, tot això?
1: Doncs sí. És que per mi aquesta cançó és el meu himne.
0: Carai.
1: Sí, jo sempre a la meva vida he sigut caiguda i tornar a aixecar, no? Com l'ave fènix. Llavors, el de llençat és mi himne, és com traspassa tots els miedos.
0: Traspassa els pors.
1: Exacte, traspassa tot, sí. I llençat, d'igual. Que sigui el que tingui que ser, confia.
0: Confia,
1: no?
0: Llança't, sí? I confia. Espera, que en Iago ens vol explicar quelcom d'aquesta cançó, que em sembla, sí, que la coneix de memòria. No sé, explica'ns.
2: Bueno, a veure, nosaltres aquesta cançó estàvem al col·legi i l'hem fet recitar com si fos un poema.
0: Ah, sí, el contingut de la cançó
2: aquesta, sí.
0: Però era a través d'alguna assignatura o perquè aquell professor li encantava aquesta cançó?
2: No, el professor que es va aixecar un dia i va dir, mira, pues, anem a recitar el poema aquest, i ens van donar la cançó aquesta.
0: Amb música o sense?
2: Sense música. Sense. I teníem música que recitar el poema de memòria. Si no...
0: De memòria, eh?
1: Ostres.
2: Sí, si no ens caia una falta.
0: Carai, tu, això ja em molestaria més, tu, que m'ho tingués que aprendre de memòria, perquè després, esclar, un punt més o un punt menys a l'examen, canvia molt, això, eh?
2: Sí, tenia ganes de tocar el que no sona.
0: De tocar el que no sona, fixa-t'hi. El Iago es manifesta tal i com és. Doncs res, que sigui com és, exactament. A veure... Una pregunta... entrarem al terreny pràctic. Va, deixem la teoria, però entrarem a la pràctica perquè també sapiguem com funcionen aquestes constel·lacions. A veure, jo ho diré d'una manera pensada per les persones que no ho coneixen. A veure, això és un teatre? Teatre amb el sentit de que hi ha representacions teatrals? A veure, com funciona una constel·lació? Has parlat de representats, representants, has parlat d'una persona, d'un adolescent de 14 a 15 anys que es constela. A veure, com funciona això?
1: Vale. N'hi ha diferents formes de constelar, moltes. Però les que jo faig són constel·lacions individuals, que les treballo amb ninos.
0: Amb ninos.
1: I amb els ninos el que fem és representar el sistema familiar, no? I depenent de com la persona posi el nino, sí, té una representació.
0: Clar, vol
1: o una
0: dir
1: altra.
0: Algú, sí.
1: Exacte. Al final, aquí, el treball del constelador d'interpretar tot això, tot el que està passant, no? Cap a on mira el nino, si té la mà tancada o oberta, per què l'ha agafat, per què ha agafat aquest color, no? I a nivell coach, seria com una espècie de coach, li vas fent preguntes i l'altra persona te va responent i tu vas fent aquesta interpretació.
0: O sigui, interpretes i llavors a l'hora de la resolució com ho fas amb ninos?
1: Al final el que es treballa amb les frases sanadores.
0: Frases sanadores,
1: exacte.
0: Tipo,
1: pues, papá, mamá, yo lo cargo, ¿no?
0: Por
1: amor.
0: Jo carrego
1: molt...
0: per amor.
1: Exacte.
0: Carrego què? Aquella emoció...
1: El que sigui el símptoma, el que estem treballant.
0: Ah, caram,
1: exacte, això seria una, no? Per exemple, s'està treballant un símptoma, l'emoció de la ràbia, la ira,
0: sí,
1: es detecta que això ve transgeneracional del pare perquè hi ha emocions que no, no ha desbloquejat.
0: Sí.
1: I una frase sanadora seria, papá, yo lo cargo, por amor lo cogí y por amor el torno a deixar amb tu.
0: El torno a deixar amb tu.
1: Exacte.
0: Perquè ella es faci responsable.
1: Responsable del que està passant.
0: O sigui, jo m'haig de fer responsable del meu i tu del teu.
1: Clar.
0: Com a pare o com a avi o com a besavi.
1: Com el que sigui.
0: I
1: exacte.
0: Això repara, això.
1: Això repara, clar. Després, a casa,
0: sí,
1: això canvia la mirada. És a dir, m'acabo de donar compte
0: d'això.
1: Després hi ha una part que és teva. Vull dir, no tot és del sistema. Això és important. Hi ha una part que carregues tu, una emoció que carregues tu, però aquesta forta del sistema no t'ajuda a gestionar la teva.
0: No, evidentment, tu has de gestionar i transmutar o reparar o substituir o alliberar. Primer de tot seria alliberar, desprendre.
1: Primer alliberes, li dones a cadascú i responsabilitzes a cadascú de lo seu.
0: Sí, senyora.
1: I després,
0: molt interessant.
1: Gestiones.
0: Aspecte que amb sessions individuals, que jo hi estic acostumat, per exemple, ens funcionaria això que dius tu dels ninos.
1: Exacte.
0: Però llavors nosaltres ho treballem individualment, segons la línia que tinguis o la branca que hagis escollit. Pues a veure, tipus gestal, que llavors fem allò de la cadira buida, fem representacions, mira que aquí hi ha el teu pare, parla amb el teu pare,

0: ser l'energètica, aquest camp que es produeix, no?, quan es fa una sessió d'aquestes, que són fascinants, com t'he dit. Llavors, esclar, el facilitador el que fa, doncs, és, bueno, mostrar-se de manera neutral, però també amb l'objectiu de reparar, de resoldre. Però tu, personalment, no et quedes aquesta energia, aquestes actituds...
1: Ara aniré a una
0: dels
1: part...
0: dels nois i noies...
1: Aniré a una part espiritual.
0: Ah, no, jo... no ho digues, endavant.
1: Jo sempre dic que jo sóc el canal d'informació...
0: Tu ets
1: també,
0: un canal,
1: sí, val. També per reparar. Vull dir, al final jo no em quedo res perquè no treballo jo. Jo soy cuerpo, però l'energia l'agafo d'un altre costat. Llavors, si tu agafes l'energia d'un altre costat, el que estàs de dalt, no? de l'univers, el que estàs fent és passar per ti, es repara tot això que està passant i se lo lleva
0: vale,
1: la Tierra.
0: Ets un intermediari. Ets un intermediari, però tot
1: sí.
0: I amb això observes, captes, sents, i segons el que sents...
1: Clar,
0: dos,
1: empatitzes
0: molt. Molt
1: sí.
0: Bé, no, no, són qualitats que s'han d'anar desenvolupant amb tot
1: sí,
0: això.
1: Sí.
0: Les constel·lacions es poden aplicar a altres sistemes, ho dic per ells, eh? Com l'escolar, o el grup d'amics, o la parella,
1: sí,
0: també
1: sí,
0: ho fas,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí. Empreses, moltes empreses, organitzacions... De fet, jo tenia una empresa molts anys i feia constel·lacions per als clients i constel·lacions per al meu equip. Vull dir,
0: imagina't.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. O sigui, podem pensar en tot, des d'una malaltia, des d'una actitud, des d'una relació que hem entrat en crisi, una parella que es desfà, un amor... Bueno, no sé, vaig inventant, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I vinga,
1: tot.
0: I vinga.
1: Tu tot. Pots constel·lar fins a estar cases. Vull dir,
0: cases.
1: La teva casa, que perquè té humitats, i això serien organitzacionals.
0: Això està molt bé.
1: Sí.
0: Es
1: constel·la,
0: ja
1: allibera... Té
0: està
1: una
0: bé,
1: informació.
0: Està bé, està bé. Està
1: és
0: bé.
1: Una extensió nostra.
0: Doncs mira, em sembla que ho hem d'anar-ho deixant. No sé si el Iago vol tancar...
1: Que pena.
0: Sí, no, no, tancar el primer bloc. No, no acabem
1: vale,
0: amb l'entrevista,
1: vale.
0: No. Per acabar, si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquest programa, vol contactar amb tu per fer una constel·lació familiar, com ho fem? On et podem trobar?
1: Mira, jo estic sempre al centre Mulla.
0: Mulla, on t'està aquest
1: Mulla? A Pineda Mulla. De Mar.
0: Pineda de Mar.
1: Exacte. Al front del bingo. Vull dir, estem allà. I després estic en redes socials i si no ets d'aquí, de Barcelona, o no tens la possibilitat de moure, també estic treballo online, vull dir, en redes socials,
0: treballes online.
1: Instagram, com
0: val,
1: a Verónica Medina.
0: Ens pots donar algun correu electrònic? Imagina't que hi ha
1: sí.
0: algú que ens està escoltant. Mira,
1: sí.
0: jo tinc un adolescent a casa, vull parlar amb tu. Digue'm algun dato.
1: Sí, mira, deixo el meu telèfon, si voleu.
0: Ah, sí.
1: És el 689
0: sí.
1: 88
0: sí.
1: 34
0: sí.
1: 82. Aquest és el meu telèfon de feina, exacte, i
0: vale,
1: em poden
0: doncs
1: trucar.
0: Doncs aquí ja tenim prou. 689-88-3482.
1: Exacte.
0: 689-88-3482. Verònica, la Verònica. Doncs res, doncs ara ho hem de deixar aquí, és el primer bloc, n'hi ha dos més. Però jo vull acabar amb una frase. Amb una frase que m'encanta, que és un text del llibre espiritual d'origen hindú, Osho, però m'agrada perquè se diu molt amb el programa d'avui. Diu, la meitat del teu ésser és la teva mare i la meitat del teu ésser és el teu pare.
1: Total.
0: Tu ets aquí per ells. Si ells no existissin, tu no existiries. Tot el que et passa és, d'alguna manera, per ells. Un ha d'adonar-se d'això. Així que, sigui el que sigui, el que hagin fet, has d'estar agraït per això. I et passi el que et passi, ara o en el futur, ells continuen siguent la causa. Ells segueixen sent els teus fonaments. Així que no oblidis els fonaments. Això és tot. És una consideració d'Osho. A mi m'agrada perquè són, diu així, no? Que som, la nostra meitat és del pare i l'altra de la mare. Potser hauríem d'afegir de l'avi i de l'àvia i així, no?
1: Quan
0: també
1: al final,
0: és el
1: sí.
0: mateix. Doncs res, en cas ara entrarem en el segon bloc, que és la nostra recomanació setmanal.
2: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
3: Aquesta setmana us recomanem la lectura d'un llibre molt interessant que porta per títol Órdenes de l'amor, cursos seleccionados, de Bert Hellinger. El seu autor és Bert Hellinger i va estudiar filosofia, teologia i pedagogia. Com a membre d'una ordre de missioners catòlics, va treballar durant 16 anys a Sud-àfrica dirigint diverses escoles superiors a les comunitats zulues. En tornar a Europa, es va formar com a psicoanalista i a través de la dinàmica de grups, la

0: teràpia primària i diversos mètodes hipnoterapèutics, va desenvolupar la seva pròpia teràpia sistèmica i familiar. Publicat l'any 2012 per Herder Editorial, escrit en llengua castellana, i té 408 planes. Josep, ens fas la sinopsis?
1: I tant que sí. Mira, en aquesta nova edició revisada i actualitzada, Bert Hellinger convida el lector a acompanyar-lo en el camí del coneixement dels ordres preestablerts per l'amor en tota relació humana, on la comprensió alliberadora i sanadora neix de la visió centrada. Atès que moltes crisis i malalties sorgeixen allà on s'estima cegament, ignorant aquestes ordres, la seva comprensió es converteix en el punt de partida per obtenir efectes benèfics i sanadors tant per a nosaltres mateixos com per al nostre entorn. Bé, és un llibre que no sé si hauria ser dels primers. Parla dels ordres de l'amor, que tu ja ho has comentat, no? A veure si tinc bona memòria. Jerarquia, pertenència...
2: I el dar i el prendre, vull dir. La relació, l'equilibri entre donar...
1: L'equilibri,
2: sí, entre donar i prendre.
1: Correcte. Doncs no ho sé, tu que estàs enrolada doncs, amb els adolescents, hi ha algun llibre que sigui interessant per ells?
2: Sí, a mi m'agrada molt La dansa de les emocions.
1: La dansa de les emocions.
2: Sí, de Mercedes Bermejo.
1: M'agrada el títol, La dansa de les emocions.
2: Exacte. Al final parla també de com els nens, a través de les seves emocions, pues això, psicomatitzen coses de nosaltres i podem interpretar com estem. Vull dir, parla d'això. És un llibre molt pràctic, també, i serveix molt, pues, eso, de guia per pares.
1: De guies per pares, ho sabeu,
2: sí.
1: Nois i noies.
2: Sí,
1: la dansa
2: sí.
1: De les emocions. M'encanta el títol. I Mercedes Bermejo. Bé, ja ho sabeu, teniu dos títols, dos llibres de capçalera que podeu utilitzar per bueno, entrar una mica més en aquests temes de les constel·lacions familiars. Doncs res, ara ja entrarem en el tercer bloc, que és, bueno, ho hem preparat també, cada setmana doncs preparem un conte. I és el racó del conte.
3: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
1: L'elecció. La Mònica passava moltes hores tancada a la seva habitació amb els auriculars posats, escoltant música. Les discussions a casa eren constants, se sentia sola, buida, amb la sensació constant de no ser suficient i ansiosa per la pressió acadèmica i per tot el soroll digital que comporta dependre del mòbil. Una tarda, mentre la seva mare li retreia el seu mal humor, la Mònica es va veure al mirall de l'entrada i va reconèixer que no s'acceptava i va admetre que se sentia frustrada, el mateix que havia criticat tantes vegades en el seu pare. Va comprendre que l'herència familiar no només són els ulls, el nas, el color de la pell, sinó també les actituds i les maneres de patir.
0: Va ser llavors que va veure un cartell a la biblioteca, taller de constel·lacions familiars per adolescents. Va dubtar. Sonava a cosa d'adults, però hi llegia paraules com lleialtats invisibles i patrons repetits, i li va cridar l'atenció. Es va inscriure, no per culpar, sinó per entendre, no per canviar la seva família, sinó per començar a alliberar-se del pes que no li pertocava. El primer pas, el més difícil, va ser anunciar-ho als seus pares, i ho va fer a l'hora de sopar. M'he apuntat a un taller, per poder estar millor, amb vosaltres i amb mi mateixa. El silenci que va seguir no va ser de rebuig, sinó de sorpresa. I després, un gràcies, pronunciat en veu baixa per la seva mare. Era només un principi, però per primera vegada el futur no semblava una càrrega, sinó una possibilitat de millora.
1: Bé, no sé si... Exactament passa això, però ja saps que els contes, les faules, diuen moltes veritats.
2: Sí.
1: I també diuen mentides, perquè aprenguem a no mentir. Aleshores, la realitat quina és? El nen, el jove, s'apunta o són els pares que l'apunten?
2: Un 10% dels nens s'apunten. Normalment venen els pares i diuen, té, aquí t'emporto el nen, que té un problema.
1: Anda, tu.
2: Sí, aquesta és la realitat. Llavors, el nen pobre arriba a la consulta dient, bueno, no sé què hacer, no sé el que em passa, i em porten els pares, no?
4: Aquí te lo dejo, haz lo que puedas.
2: Exacto. Sí, sí, sí. Però Sí que un 10%, sí que jo estic molt contenta perquè al final la vida se m'ha obert, no? I tinc molts adolescents. Jo vaig començar amb adolescents venint a representació d'adults, vull dir.
1: Ah, oh, mira, també
2: provant.
1: És un altre...
2: Exacte.
1: Carai, i... un altre paper, sí.
2: Sí, i com que proven, ostres, m'encanta, porto el meu amic... També he de dir que les meves constel·lacions, vull dir, només cobro la persona que constel·la, el resto que ve a representar pot venir de forma gratuïta. Llavors, que sapigueu que està obert.
1: Ah, doncs molt bé, perquè aquí... tu també organitzes constel·lacions, ets formadora, actualment hi ha algun curs en dansa?
2: Jo ara estic fent tota la formació de constel·lacions familiars i regressives.
1: I regressives.
2: Exacte.
1: Bé, això d'aquí ens ho explicaràs en una altra ocasió, perquè sí que m'agradaria, és veritat, i ho tenia pensat parlar de les regressions, no pròpiament, o sí pròpiament, la teràpia de vides passades, però sí que estaria bé parlar del que són les regressions i com tu les apliques una miqueta i fins on te podem arribar, perquè pot ser molt interessant, no?, les regressives. Ho tindrem en compte.
2: Encantada.
1: Et convidarem, et convidarem. Doncs, passa això... A veure, hi ha una cosa que no hem dit, i és el fet de que jo vaig a una constel·lació. Prèviament tu saps el tema que s'ha de constel·lar?
2: Depèn. No sempre. Si és una constel·lació grupal, sempre m'espero al grup, la persona comença a parlar i veiem què és el que té més pes. Però si és una constel·lació individual i té moltes coses a treballar, sí que... Abans faig una sessió online de 15 minuts o així per
1: clar,
2: parlar
1: per
2: amb la
1: saber,
2: persona
1: clar.
2: I energèticament que hagi el primer contacte.
1: Home, sempre és
2: sempre.
1: Interessant, no?
2: Sí.
1: Perquè ells també deuen venir una miqueta com desorientats. També els
2: exacte.
1: Hi has d'explicar. Poder un adult n'ha sentit a parlar, n'ha llegit, poder entre ells també s'ho comenten.
2: Exacte.
1: I poder és alliberadora, no? La constel·lació jo sento que sí, que ha de ser molt alliberador per un adolescent, perquè, a veure, són vulnerables, estan madurant, inclús el cervell encara no el tenen massa ben posat, i és així, és
2: tal
1: així.
2: Tal qual, tal qual.
1: No, massa ben posat en el sentit evolutiu,
2: Que sí, que sí, que sí.
1: No, que
2: és...
1: jo, a veure, tots hem passat l'adolescència, i si haguessin sapigut el que avui se sap, em sembla que no haguessin patit tant, la veritat sigui dita.
4: Bueno, n'hi ha que tenen canes i tampoc el tenen molt ben posat,
1: Canes,
2: ara hi ha
1: sí,
2: més
1: sí.
2: informació.
4: Tenim
1: més informació. Llavors, abans, la meva època, això jo vaig començar a descobrir la psicologia amb 17 anys.
2: Uau. Wow.
1: Vaig començar-ho a descobrir. És quan es començava a entrar, en el nostre territori, Maresme, Catalunya. I us diré una cosa. Vaig voler saber el que era una sessió de psicologia. I em vaig apuntar d'amagat. Amb 17 anys dic, jo vull descobrir el que carai és tot això. Em vaig apuntar, em va encantar, el que passa que la línia que vaig descobrir, que després ho vaig sapiguer, vaig pensar, no és massa resolutiva aquesta línia psicològica, però em va encantar. És a dir, que tot està servit, depèn de nosaltres, si volem trobar solucions, si volem fer un viatge interior per la nostra consciència o volem fer un viatge exterior, que també som molt ben parits, viatjar per aquí al Mediterrani, viatjar per descobrir nous països, que són noves cultures i noves consciències. Ens hem de despedir, no sé si hem d'afegir alguna cosa més, Iago?
3: Veïns de Mar és un programa d'entrevistes per descobrir la vessant més humana dels nostres protagonistes. Història, societat i cultura s'abracen a Ràdio Arenys. Cada dissabte a les 12 del migdia, Joan Puig presenta Veïns de Mar, al 91.2 de Ràdio Arenys, la primera. Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
5: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
7: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
6: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
7: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
6: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
8: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
9: Vols anunciar el teu establiment o servei?
8: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
9: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
8: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
10: Una de les coses més boniques de la vida és veure els estels brillant entre els núvols. A Pluja d'Estels parlem de música, poesia i art en general que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor amb una brillantor eterna. A Pluja d'Estels t'oferim records i moments que duraran per sempre. Cada dijous a les 8 del vespre, Pluja d'Estels amb Assumpta Vitòria. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. L'Institut Català de Finances invertirà 4 milions d'euros en la construcció de nous parcs solars a Catalunya. Un estarà a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. Els dos grans parcs solars sumaran en total una potència pic de 8,2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 cases. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatts. El projecte preveu incorporar també un sistema d'emmagatzematge d'energia. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electracaldense Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests parcs en un moment en què el mercat penalitza la generació fotovoltaica.
2: I ens donaran impuls, sobretot, a poder vendre amb autoconsum tant a la ciutadania de Caldes, Sant Feliu, Vigues, Sant Benat, Palau, Lliçà, tant per part de domèstic com per part de serveis, que tenen més dificultat d'arribar a autoconsum, i també anirà destinat a autoconsum per indústria.
1: Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió d'aquesta empresa vallesana. I els organismes oficials insisteixen a extremar la precaució davant l'episodi de meteorologia adversa que afecta diverses comarques de Catalunya. La Generalitat i Protecció Civil demanen evitar al màxim els desplaçaments durant les properes hores, no accedir a zones inundables ni travessar rius o rieres, i en cas d'inundació no quedar-se en soterranis o garatges, sinó refugiar-se als pisos superiors. Alhora es recomana mantenir-se informat en tot moment de l'evolució de la situació i seguir les indicacions de les autoritats. Paral·lelament, el Meteocat informa que els xàfecs continuen sent molt extensos i intensos i avancen cap al sud, mentre que un nou avís de temps violent adverteix de la possibilitat durant les properes hores de tempestes en pedra, ratxes de vent superiors als 90 km hora, esclafits i fins i tot tornados en diverses comarques del centre i nord-est del país. I la Policia Nacional i la Guàrdia Civil estan analitzant els missatges que circulen per les xarxes socials sobre una eventual nova onada de persones intentant entrar irregularment a la ciutat autònoma de Ceuta el pròxim 15 d'agost. Tal com han confirmat fonts del govern espanyol, s'està monitoritzant qualsevol moviment que pugui derivar en una nova crisi com la que va provocar l'entrada de més de 70.000 migrants la setmana passada. Des del Ministeri de l'Interior reconeixen la inquietud que es viu a Ceuta d'ençà dels fets de la setmana passada, que fins i tot van obligar a mobilitzar l'exèrcit. I precisament Frontex i Europol també estan controlant les xarxes socials davant aquests rumors d'un nou creuament de fronteres a Ceuta. El portaveu de la Comissió Europea, Guillaume Mercier, ha exposat que es troben en contacte amb les autoritats espanyoles i que estan supervisant amb precisió l'espai d'informació. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Radio Arenys.

0: Mar Negre. Capítol 4. Americans.
1: Aviseu els de la científica. Vull aquest ganivet aquí ara mateix. I que algú ens busqui un lloc on poder passar la nit. Em sembla que la cosa anirà per llarg. Caporal, lideri tot això, si us plau. He de fer unes quantes trucades urgents.
2: D'acord, sergent, així ho farem. Agent Sánchez, vingui amb mi.
3: A les seves ordres, caporal.
2: Ja ha sentit a la sergent. Ens hauria de buscar com més aviat millor un lloc per dormir. Vostès, de quina comissaria venen?
3: De la de Premià de Mar.
2: Doncs m'haurà de passar el contacte de l'oficial de guàrdia. Tot i això, m'ha dit que la jutgessa era de Mataró, igual que els companys de la científica.
3: Sí, Mataró és la capital de comarca. I, a més, és una ciutat gran. I ells tenen jutjat. Més recursos i una bona comissaria. Nosaltres, una àrea bàsica policial. Aquí, al Maresme, la majoria de les nostres instal·lacions són els pobles de mar, que són els més habitats durant tot l'any. I que, a més, multipliquen la seva població exponencialment a l'estiu. Suposo que per això es va dissenyar així el pla de desplegament. Els pobres pobles de dalt gairebé no els toca res. I és curiós, perquè sempre he pensat, potser m'equivoco, però ho dubto, que els pobles de dalt hi viu la gent amb més pasta que els de mar.
2: I això què té a veure amb el desplegament dels dispositius?
3: Que amb bona lògica haurien de ser més a prop de la gent més rica i amb més poder.
2: Vol dir?
3: En aquest país, els rics sempre solen ser els qui tenen a prop els millors serveis. Les millors escoles, els millors hospitals, bons sistemes d'autobusos perquè les minyones puguin arribar-hi sense problemes. Que ja se sap que ells sempre van en cotxe a tot arreu. I així amb tot. Seguint aquesta teoria, no entenc per què les nostres instal·lacions no són els pobles de dalt, que és on hi viuen els poderosos.
2: Segurament perquè aquests rics i poderosos el que volen és que vigilem la gent que viu als pobles de baix i evitem que pugin. Pensi, agent Sánchez, que si els pobles de dalt són les mansions, nosaltres som els gossos que vigilen el jardí i eviten que ningú aliè no entri a la propietat. Ens tenen exactament on ens volen tenir. No es preocupi que aquesta gent se les empesca totes. Per això són rics. I alguns, els quartos, els venen de força endarrere.
3: Està ben vist, caporal. Tingui, el telèfon de l'oficial de guàrdia. Segur que la sergent Forés estarà encantada de rebre la seva trucada a aquestes hores.
2: Ha dit sergent Forés? Es diu Esther Forés, l'oficial de guàrdia?
3: Sí, és l'oficial al càrrec i la cap de l'àrea. És de Tortosa, però ja fa 6 anys que és aquí. La van ascendir a sergent l'any passat.
2: I tant que la conec, massa i tot. Va, busqui un lloc on puguem quedar-nos aquesta nit. Gràcies.
1: Estanislau, ja tenim algun lloc on poder quedar-nos a dormir aquesta nit?
2: Sí, ens han trobat dues habitacions aquí mateix, a l'hostal de la plaça. Hi estarem molt bé, però intueixo que hi dormirem poques hores.
1: Molt bé. Ja he parlat amb l'inspector i li he explicat tot. Vol que fem totes les investigacions possibles aquí. Però demà a la tarda vol que siguem a Figueres per establir un pla d'acció amb ell. Ha posat els informàtics a treballar, a veure si aconsegueixen saber alguna cosa del missatge i ens poden ajudar amb això. Tot i que ja saps que les esperances de poder saber alguna cosa a partir d'una missiva com aquesta són molt minces. I, és clar, farà el que pugui per intentar contenir la premsa, però segurament serà complicat. I a partir d'ara tindrem una pressió afegida. I a tu, com t'ha anat amb l'oficial de guàrdia?
2: Prou bé, tenint en compte les circumstàncies.
1: Què vol dir això, de les circumstàncies?
2: Que la sergent Esther Forés i un servidor ens coneixem des de fa molts anys i que en fa 10 que vàrem sortir junts. Un amor d'estiu, en concret. Els seus pares estiuejaven al poble. Eren uns petits industrials tortosins que no suportaven trobar-se la gent del seu encontorn a la platja a l'estiu. I varen descobrir l'Empordà com a refugi. I per festa major va ser quan l'Esther i jo varen viure un bonic estiu plegats, que es va allargar fins a prop de Nadal. Després, ella se'n va anar a estudiar uns mesos a Canadà i a l'estiu ja va venir al poble amb un nòvio canadenc i jo vaig optar per substituir-la per una estiuejant italiana, crec, aquell estiu.
1: I això suposarà alguna mena de problema per poder fer la feina ben feta?
2: No crec que ho suposi per part de cap dels dos. Tots dos som grandets i tots dos guardem un molt bon record. De fet, hem anat seguint les nostres carreres professionals una mica i jo ja sabia que estava destinada al Maresme, però no sabia exactament on. Demà, a primera hora, serà aquí amb els efectius que pugui dedicar-nos a la investigació.
1: Perfecte. I què hi diuen els companys de la científica?
2: Que, efectivament, tenen l'arma homicida. I que, tot i que és bastant comú en el món del submarinisme, no deixa de ser un ganivet específic. Potser en alguna botiga poden recordar qui el va comprar. No en deuen vendre pas cada dia. I no hi deu haver tantes botigues especialitzades en articles de submarinisme al poble.
1: Aviam si així podem començar a posar fil a l'agulla.
2: Tant de bo. Bon dia. Com va tot? T'has dormit bé? Oh, mira qui tenim aquí. I quan has arribat, tu, bonica? Que no podies estar sense la mama?
1: Sí, li vaig dir a la cangur que la portés cap aquí a primera hora. Així li he pogut donar el pit i estar una mica per ella, que encara és ben petita. I tu, com estàs? Has pogut descansar?
2: Bé, si no entrem en detalls. I mira, em pensava que no, però he dormit com un soc. La llàstima és no tenir roba neta per posar-se després de la dutxa. Això sempre m'ha molestat molt. Puc dur la roba del dia abans, sí, però no poder canviar-me els mitjons no ho suporto. Deu ser que en una altra vida vaig ser un nen de casa bona i m'han quedat alguns vicis.
1: Ja ho diuen, que val més matar un home que perdre un bon costum.
2: No et dic que no tingui raó, però el que sí que faré és aprofitar i aprofitar l'esmorzar d'hotel a càrrec de l'erari públic, que això no passa pas cada dia. I per una vegada val la pena treure el ventre de pena. A més, tot fa una fila espectacular.
1: Sí que és veritat. Tot és molt bo. Jo ja t'he agafat avantatge. Així que vinga, esmorza bé, que ens espera una feinada. Hem quedat d'aquí a mitja hora amb la sergent Forés i el seu equip.
2: En mitja hora tinc temps d'arruïnar l'hotel i que surti el cuiner desesperat com el capítol aquell d'Astèrix i Cleopatra.
1: Ara no t'entenc.
2: Res, coses meves. Sortir el cuiner desesperat dient s'ho han menjat tot, s'ho han menjat tot. Què és el que dirà aquest d'aquí a no res?
1: Va, Carpanta, aquí t'espero.
4: Sergent Siqué, Estanislau, com esteu? Heu pogut descansar una mica?
1: Molt bé. Crec que vostès dos ja es coneixien, veritat?
4: Sí, és una llarga història. Ara feia força temps que no ens vèiem. Però em sembla que vostès necessiten anar per feina. Si hi ha temps, en algun moment ja surfejarem per la memòria dels bons temps. Però de moment hauríem d'intentar atrapar l'assassí. Abans no torni a actuar. I a més, avui em sembla que tindrem forces visites.
1: Què vols dir?
4: Que les versions dels diaris digitals ja han publicat la notícia i han afegit el comunicat de l'assassí. I no, abans que ho preguntin, no hi ha hagut cap mena de filtració per part nostra. El mateix assassí ha rebotat el comunicat als principals diaris digitals, a les ràdios i a les teles. Fa estona que aquesta és la notícia més vista i comentada en molts mitjans. I és clar, no estem sortint gaire ben parats de tot aquest merder. Em perdó de l'expressió.
1: No m'estranya. Ens haurem de posar de valent si en volem treure el trellat.
4: On vol que ens repartim?
1: Hem de fer unes quantes tasques decisives. El caporal Vaireda anirà a Barcelona a parlar amb els editors de l'escriptora, com ja va fer en l'anterior ocasió. Els serveis informàtics estan analitzant el missatge per si trobem alguna pista. Cap a migdia tindrem l'informe del forense, que potser ens donarà alguna claríssia més. I vostè, jo i el seu equip hauríem de ser capaços de trobar en quina botiga va comprar el ganivet i veure si algú recorda res o si hi ha alguna càmera propera que ens pugui servir per tenir una imatge del nostre home.
4: D'acord, ens posem mans a l'obra.
1: Proposo que quedem tots aquí cap a 2:15 per intercanviar-nos la informació i dinar tots plegats i decidir per on continuem. Jo faré l'escudella amb galets de primer i de segon la tintorera a la planxa amb amanida. Vosaltres què voleu?
4: Jo també vull la sopa de primer. I de segon... Bé, menjaré les croquetes de pollastre.
2: Vinga, us acompanyaré amb la sopa, que des de Nadal i l'escudella de la mare que no en menjo. Bé, en realitat hauria de dir que fa un mes que no en menjo. Que la mare, quan fa l'escudella de Nadal, en fa perquè duri fins ben entrat l'any. Ep, i jo ben content. I de segon la galta de porc al forn. Aviam què. Estic segur que aquí menjarem bé.
4: I què t'ho fa pensar?
2: He vist les puntuacions i els comentaris que té a internet. I tothom el deixa molt bé. I, a més, és ple d'obrers. Gent que busca bon menjar a un preu raonable. Avui en dia ja no en queda cap de barat de lloc d'aquests. Però, a més, hi ha una cosa fascinant. I és que no hi ha ni un sol plat que porti suplement.
4: I això què vol dir?
2: Que és un restaurant que té respecte pels seus comensals. Que els tracta a tots per igual. Que no distingeix entre qui pot pagar 4 euros més de suplement per un entrecot amb pebre o amb rocafort. No hi ha cosa que em posi més nerviós. Ja sé que hi insisteixo sovint, però un suplement en un menú és com una escopinyada a la cara, un insult de primer ordre. Si no pots posar aquest plat al menú, no l'hi posis, però no tractis els teus clients fent distincions entre els uns i els altres. No ens mereixem que ens tractin com a imbècils i que ens recordin cada 2x3 fins on arriba la nostra economia.
4: Això és el que sempre m'ha agradat de tu. I ho dic aquí, a davant de la sergent Siquier, perquè no se me malinterpreti.
2: El què?
4: Que encara ara, tants anys després, continues sent un idealista.
2: Bé, se suposa que per això tots ens varen fer mossos, no?
1: Bé, ara que ja estem tots ben servits de sopa, convindria que ens anem posant al dia. Li he demanat a l'Ester que sigui ella qui obri foc, tot i que hem estat una bona part del matí juntes, així que si vols...
4: I tant. Gràcies. Els nois de la científica ja varen localitzar ahir l'arma homicida. Es tracta d'un ganivet de submarinisme, que l'assassí assegura en el seu missatge que havia comprat en alguna botiga de Cabrils. El primer que hem fet ha estat buscar totes les que venen aquest tipus de producte. I ha estat relativament senzill. Només n'hi ha dues. Analitzant el model i el registre de producte, hem vist que el nostre home va comprar el ganivet Aquasub, que és una botiga especialitzada en esports nàutics, que hi ha aquí, a uns 300 metres. Evidentment, no hi ha cap mena de registre de propietaris de ganivets de submarinisme. Es poden comprar sense cap mena de llicència. I la propietària de la botiga, que és una ciutadana alemanya, no recorda haver venut el ganivet a ningú de forma especial. És una eina que els submarinistes fan servir habitualment i que es veu que aquest és bastant bo. Llevat d'això, no destaca per res especial. El que sí que està bé és que hem pogut fixar la data de la compra i que ara demanarem les còpies de totes les càmeres de seguretat que hi ha a la zona. No crec que la jutgessa posi cap problema, però no sol ser ràpid. Això ja ho sabeu.
1: Mentre la sergent Forés i el seu equip anava fent aquesta recerca, jo m'he encarregat de dos assumptes. En primer lloc, he parlat amb el forense, que ha confirmat més o menys el mateix que ahir a la nit, que les ganivetades rebudes per la víctima eren prou precises i encertades i que estem buscant algú amb una alçada superior al 1,80 m i amb molta força i bona traça a l'hora d'executar les seves víctimes. Algú que sap què fa i com fer-ho. Que encara és molt més important.
2: O sigui, que si fa no fa, el doctor ha confirmat la mateixa hipòtesi que ahir a la nit.
1: Sí, exacte. No ha canviat gaire la cosa. L'autòpsia no ha portat res de rellevant que ja no sabéssim.
2: I dels missatges, en sabem alguna cosa?
1: Això ha estat una mica més productiu. El nostre home és molt intel·ligent i va deixar el missatge preparat per enviar-se a una hora concreta. Estava programat. Per tant, ho havia planificat tot a la perfecció. El missatge es va enviar des d'un locutori del barri del Raval de Barcelona. Després de dinar ens hi atensarem amb un grup d'intervenció abans de marxar cap a Figueres. De totes maneres, han pogut seguir el rastre del compte i es veu que el missatge es va programar fa exactament 2 setmanes. És a dir, el nostre home compra el ganivet, pensa l'escenari, obre un compte de correu, programa un missatge, l'escriu i el deixa preparat per enviar-se ahir a la nostra bústia i poc després a la dels mitjans de comunicació que li interessen. Tot això fa pensar que és algú molt calculador, que ho planifica tot molt bé, fins al darrer detall. Però ara comença a voler jugar amb nosaltres. Ens posa reptes. Es creu millor que nosaltres. I això el pot dur a cometre algun error. Tot i que, de moment, a no ser que ens emportem alguna gran sorpresa a la tarda, no sembla que sigui el cas. I tu, caporal, has trobat res que ens pugui ajudar en la investigació?
2: Veient com heu avançat vosaltres el que jo he trobat, em sembla que no és ni de bon tros, tan rellevant com el que heu trobat vosaltres de cara a la resolució de l'assassinat. Però, en canvi, m'ha servit per veure que en el món de la literatura catalana nostrada no n'hi ha ni un pam de net.
1: Què vols dir?
2: Doncs que de portes en fora se suposa que tot és bon rotllo i que tots són molt amics els uns amb els altres, però que a l'hora de la veritat hi ha força marro. I la política ho contamina tot. Com a mínim això és el que m'ha dit el teu amic Riera, que per cert envia records. Sort que hi he anat de part teva i l'he pogut treure d'una reunió. I em sembla que ha estat molt content que ho hagi fet i de tenir més informació de primera mà per part nostra. Així és com he sabut que la Morta era un peix gros d'una associació d'escriptors, però de retruc he sabut que en total n'hi ha 3 de grans i un munt de més petites.
4: Perdoneu que m'hi fiqui, però no ho acabo d'entendre.
1: Tens raó. El senyor Riera era l'editor d'en Joan Daniel Bessonov, el primer escriptor mort, i quan el vaig anar a veure em va donar algunes pistes interessants sobre el món editorial. Ara he enviat l'Estanislau a parlar amb ell. Bé, de fet, tu hi eres quan ens hem repartit les feines per veure si ens pot dir alguna cosa més.
4: D'acord. I ara resulta que els escriptors del país són com els taxistes.
2: Com els taxistes?
4: Sí. Al principi de la creació, Déu va fer 2 taxistes. I sabeu què va passar?
2: No.
4: Doncs que cada un dels dos va muntar una associació de taxistes i van dir que ells eren els únics interlocutors vàlids en el sector. Us sona? Doncs això dels escriptors deu anar més o menys per aquí.
2: Si ho mires bé, no vas gaire desencaminada. L'ADA estava a l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, on hi ha també escriptors que escriuen en castellà. Aquesta entitat s'hi havia integrat recentment els membres del col·lectiu Escrivim, que són un grup d'escriptors sobre literatura infantil i juvenil que reivindiquen tot un seguit de drets i la professionalització de la literatura. Aquests estan bastant picats amb els de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que originàriament, i segons que m'ha explicat el senyor Riera, havia sorgit com una espècie de sindicat d'escriptors, però que en els darrers temps ha crescut molt i ha perdut una part d'aquest caràcter reivindicatiu, perquè s'ha convertit en una entitat més inclusiva, on no només hi ha els escriptors professionals i els que volen ser-ho escrivint en català, sinó també el que ell ha anomenat els escriptors de diumenge.
1: Escriptors de diumenge?
2: Sí. Es veu que, com tantes altres històries d'aquest país, això ve d'una polèmica amarga que va encetar una vegada més en Josep Pla, que va fer la distinció entre els escriptors professionals, que sovint per viure havien de treballar també en castellà, i els escriptors de diumenge. És a dir, aquells que tenen una altra feina i que escriuen quan poden, els caps de setmana i en altres moments. Res, una altra d'aquestes discussions bizantines del país de la que no en traurem el trellat.
1: I aquests com es duen amb els primers?
2: No es poden veure gaire. I a més hi ha tot el tema de la llengua pel mig. O sigui, que el resum que podríem dir és que conviuen amb tensió. I no t'ho perdis, encara hi ha una altra, el Centre Català del PEN. Aquesta és internacional i vetlla per la llibertat d'expressió des del punt de vista internacional. I bona part dels seus membres són de l'una o de l'altra, també. Tenen doble militància, diguem-ne.
1: Ostres, sí que ho fan complicat, aquesta gent. Jo em pensava que es dedicaven a escriure i prou.
2: Pots comptar. Tot i que es barallen per les engrunes i per aconseguir una certa notorietat, hi ha en joc un cert poder. I també, per què negar-ho, una certa estètica del mandarinatge cultural.
4: Que dit en cristià, què vol dir?
2: Que sempre hi ha qui vol tallar el bacallà.
4: La qual cosa és una superba collonada, perquè qui tallava el bacallà no era res més que un esclau, amb certs privilegis, però tanmateix, un esclau.
1: No calen més preguntes, senyoria. Sigui com sigui, la Castells podria haver-se ficat en algun merder per haver estat dirigent d'una de les entitats? Què n'opina en Riera?
2: Que segurament no, però que sempre s'acaba trepitjant algun que altre ull de poll. En teoria és molt més fàcil que sigui obra d'un xalat que no pas d'algú que actuï seguint motius polítics o similars. És una altra mena de patró.
1: Sí, pot ser un xalat, com tots pensem. Però el meu fill de puta ja porta dos morts. Ens fa ballar el so que més li agrada i, de moment, va mostrant-nos les misèries de la classe intel·lectual del país, que, pel que sembla, no són pas poques.
2: Ja us ho dic. Quatre que es barallen per les engrunes, però que fan molt de soroll. Que ja se sap que repartir-se la misèria sempre et dona una pàtina de respectabilitat.
1: Va, deixem-nos de filosofia barata. Acabem-nos el segon, que se'n gira feina i... Avui m'agradaria arribar a temps a dormir a casa i abans encara hem de desmantellar un locutori al Raval.
2: Vinga, doncs, jo no faré postres. Però el cafè sí que no el perdono.
4: Ni jo.

0: Això ha estat una bona merda, i mai millor dit, perquè mira que el lloc era brut i estret i ple de merda fins al sostre.
1: Ja ho pots ben dir. Més que nosaltres, el que hi hauria d'haver anat és una patrulla de sanitat i una brigada de desinfecció nuclear.
0: Ja ho pots ben dir. El resultat ben minso. Dos treballadors detinguts per no tenir permís de treball ni de residència. El propietari detingut per falsedat documental i per estafa a la Seguretat Social. Unes quantes postures de xis intervingudes i dues navalles. I tots els ordinadors perquè els companys trobin exactament des de quin va enviar i programar el missatge al nostre home. Tot plegat, misèria i companyia, i demà tornaran a ser al carrer amb un antecedent més, pel qual mai pagaran, i nosaltres ens tornaran a acusar de racisme, xenofòbia, i vés a saber quantes coses més. Que ja se sap que aquest país és un país de merda en què governa l'esquerra caviar, i més aquí, a Barcelona. Es creuen que governar és quelcom que es pot fer amb un llibre a la mà, quan el que cal és fermesa. Però mira, potser servirà perquè algú desinfecti el local.
1: Això sí, però amb sotal i mascareta antigàs. El que em preocupa és que, novament, no tenim pràcticament res pel comentari. Només sabem que busquem algú, presumiblement home, de més d'un metre 80 i amb gran força, i uns certs coneixements d'informàtica. Segurament té un perfil una mica de psicòpata i, a més, li agrada posar-nos reptes. Tot indica que, si no el parem abans, tornarà a matar. Però no tenim encara ni una sola imatge possible d'ell, ni sabem quin ordinador va fer servir, ni res de res. Estem bastant perduts. També anem descobrint en cada un dels casos que el món de la literatura nostrada no és un camp de roses, precisament, sinó un pedregar per on tots es revolquen.
0: Jo no hauria estat capaç de fer un millor resum.
1: I encara podríem afegir-hi que hem desmantellat un locutori on es cometien petits delictes i n'hem sortit prou ben parats, perquè ningú ha pres mal, i això que hi havia un cert risc, que el Raval sempre imposa un respecte. Saps què deia una iaia del poble i avui m'hi ha fet pensar?
0: Sorprèn-me.
1: Que això cada vegada s'assembla més a Amèrica. La dona sempre deia que cada vegada eren més gent i hi havia menys quartos a repartir. I això no era sostenible. I que en els darrers temps això s'havia desbordat i que arribaríem a ser com Amèrica.
0: En quin sentit ho deia?
1: Deia que per ser normals només ens faltava tenir un psicòpata com el de les pel·lícules, que anés avisant els de la tele del que faria, deixant pistes i posant un repte als policies que l'investigaven, i mira per on, ja el tenim. La punyetera ho encertava tot. Un dia la vaig veure llegint el diari tota sola i comentant-lo per ella mateixa. Amb més de 90 anys deia: "I és clar, si puja el barril de Brent, això no pot ser bo per ningú. L'electricitat i la calefacció pujaran una barbaritat." I just a la fusta l'encertava sempre, la molt punyetera.
0: Així doncs, ja hem americanitzat tant el país que ja tenim l'assassí en sèrie, missatges als mitjans de comunicació i una parella de polis perseguint els dolents. Això sí, ara ja podríem anar tancant la peli i fent que guanyin els bons, que per això ens paguen.
1: O això, o posar-nos filosòfics i demanar-nos com ens aguantem.
0: Què vols dir?
1: Que quan la dona es posava transcendental no parava de demanar a tort i a dret que li expliquéssim com era que ens aguantàvem amb la translació i la rotació de la Terra, que ho havia descobert en un llibre de text d'un net seu i que no entenia gaire bé com acabava de funcionar tot plegat.
0: Boníssima! L'hauria de conèixer jo, la iaia aquesta. Me l'enduria a les reunions amb els inspectors i fliparien. Com ens aguantem? Bona aquesta, me la quedo. No crec que l'inspector li faci ni puta gràcia, però me la quedo.
1: En el seu cas, ens hauríem de preguntar i com és que l'aguantem a ell. Però això... això ja són figues d'un altre paner.
2: Heu escoltat Americans, capítol 4, de Mar Negra, de Sebastià Benassar. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus de Cris Cantal, Abel Font, Joan Brugués i Maria Negra. I al capítol següent, l'assassí comença a deixar missatges als mitjans de comunicació, complicant la investigació. Les amenaces arriben a cada festival literari del país. cap escriptor és impune. Serà el capítol 5 de Mar Negre, el lletraferit.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Arenys.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
5: Ràdio.

0: Connecta amb la primera música. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ràdio Arenys. La primera. Primera música.
1: J-Lo. Ja tu saps, no hi ha més nada. It's a new day.

Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en jugar a pales a la platja.

Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé amb la col·laboració de la Pimi, l'Ian Miró i en Josep Maria Asensio, i el control tècnic, en Joan Bosch i en Jordi Bonet. El ratolí i el lleó. Un dia, dos ratolins estaven jugant alegrement en un descampat. En aquell mateix descampat, a l'ombra d'un arbre, hi havia un lleó intentant fer la migdiada, però els ratolins eren tan escandalosos que no s'aconseguia dormir. Però en un dels seus jocs, els ratolins van passar per sobre del lleó. El lleó, enfadat, ja per no poder dormir, es va enutjar encara més per aquella manca de respecte que li mostraven els ratolins. I aixecant-se de cop va aconseguir acorralar-ne un mentre l'altre fugia tot de pressa i corrents. El lleó va agafar el ratolí que havia acorralat i, per sorpresa seva, el ratolí li va parlar. «Lleó, si em perdones la vida, et serviré sempre que necessitis la meva ajuda». El lleó primer es va quedar perplex, però ràpidament va esclatar a riure. «Tu, un petit i minúscul ratolí oferint-me ajuda a mi, el rei de la selva? Au, vés, vés!» I de tanta gràcia que li va fer, el va deixar anar. Al cap d'un temps, el mateix lleó anava despistat per la selva quan va caure en un parany posat per un caçador. Va quedar penjat en un arbre dins d'una xarxa i, per molt que ho intentava, no podia escapar i cada vegada rugia més fort de ràbia, tant que tota la selva tremolava. El ratolí va sentir els rugits i ràpidament es va desplaçar on era el lleó per acomplir la seva promesa. Però el rei de la selva seguia desconfiant d'un petit ratolí. No obstant això, el ratolí, sense dubtar-ho, es va enfilar fins a on era el lleó i va començar a rosegar la xarxa. I va rosegar i rosegar fins que la xarxa es va trencar i va alliberar el lleó. I el lleó va donar les gràcies al ratolí, que a més estava molt satisfet per haver-li estat útil.

A ritme de peus té Josep Maria Espinàs. Molt sovint les cançons m'han estat les companyes de camí. D'on vaig, de Riverside, cantava jo mentre baixava per la vora d'un riu. Cada nota amb accent coincidia feliç amb una passada. Caminava tot sol ja feia dies, acompanyat només per l'Ebre, que m'acompanyava obrint pas entre muntanyes i turons. Recordo el sol d'agost i un gran silenci. En mi només manava una cançó, d'On vaig, de Riverside. Ara recordo un temps en què les hores eren més lentes que ara i l'horitzó llunyà. D'On vaig, de Riverside. Jo baixava feliç seguint el riu i he arribat a la mar, la muralla de la sorra i de l'aigua que m'avisa que el camí ja s'esborra.

Us deixo un poema de Josep Maria Becerra. Mira'm. Mira'm als ulls. Centra't amb les meves pupil·les i sentiràs com jo, poc a poc, entro dins teu. Una vegada dins, ho sents ja? T'embolcallo amb la meva veu, com si estiguéssim en una nit d'hivern, freda i fosca, allà, ben lluny. Ho escoltes ja? Un llop udola sense parar. T'aixoplugo amb una manta càlida, cobreixo la teva nuesa amb la meva. Ho notes? On és el temps? No n'hi ha. On som nosaltres? Enlloc. Deixa que la meva veu t'acarici. Acosta't sense por. Ara, jo sóc tu. I tu, jo. No deixis de mirar-me als ulls i apropa't més. Notes com l'alè s'esgota? Sí, estic cansat. Cansat com l'amant que s'ha unit amb l'estimada. Has sentit ja com t'he fet l'amor amb la mirada?

És necessari patir tant, de Josep Torrents i Missé. Quantes vegades de menuts vam patir i ens vam preocupar per problemes que podien ser insignificants però que ens afectaven? I quantes ens vam fer patir? Fàcilment ens angoixàvem pel que passava al nostre voltant i podíem patir si algun amic s'enfadava amb nosaltres, si el pare o la mare ens escridassava o ens castigava. A la vegada, els nostres pares o avis o els adults que ens van influir i amb qui ens vam relacionar també vam patir. I més en concret, quan nosaltres érem infants o adolescents, vetllaven per nosaltres perquè estiguéssim bé, es van preocupar per la nostra salut, educació, estudis, etc. Certament, ben d'hora, ja experimentem aquestes sensacions i emocions que tenen a veure amb el patiment, el dolor o l'angoixa. La veritat és que ens passem gran part de la vida patint per un motiu o per un altre, i a vegades inútilment. En algunes circumstàncies ho podem fer gratuïtament, en d'altres perquè repetim conductes, costums o maneres d'actuar, o també perquè ja ho som de mena i ens preocupem per tot. Aleshores, és necessari patir tant? Es pot justificar aquest patiment? És possible viure feliços? Viure en un estat de tensió i sofriment prolongat desgasta i pot provocar malestar constant, pèrdua d'energia, desil·lusió i un baix rendiment de les funcions intel·lectuals. Per la qual cosa res no justifica el sofriment inútil i prolongat. Al contrari, viure de manera positiva, respondre positivament davant de situacions conflictives i alliberar el nostre dolor emocional ens permet fugir d'aquest encadenament i recuperar la il·lusió per viure.

M'he lliurat els pocs dies que t'he tingut. He patit les infinites nits que t'he desitjat. He escoltat els missatges del teu silenci quan jo plorava i em negaves les paraules. I així naixien els meus versos, que tant he sentit i mai he mesurat. Els has comptat tu? El teu silenci m'ha dictat 1000 poemes. Sense tu no hi hauria cap vers, ni tampoc hi hauria poesia, ni poetesa.

Ara us llegiré dos relats. El primer d'ells es diu Estimar i ser estimat, del llibre Maktub, de Paulo Coelho. Diu el mestre: moltes vegades és més fàcil estimar que ser estimat. Tenim dificultats per acceptar l'ajut i el recolzament dels altres. La nostra temptativa de semblar independents no permet que l'altre tingui l'oportunitat de demostrar el seu amor. Molts pares, en la vellesa, roben als fills l'oportunitat de donar el mateix afecte i suport que van rebre quan eren nens. Molts marits i dones, amb el pas del temps, es poden sentir avergonyits de dependre de l'altre. I així, les aigües de l'amor no s'estenen. Cal acceptar el gest de l'amor del proïsme, cal permetre que algú ens ajudi, ens doni suport, ens doni forces per continuar. Si acceptem aquest amor amb puresa i humilitat, comprendrem que l'amor no és donar o rebre, és participar. Tot seguit us en llegiré un del mateix autor, d'en Paulo Coelho, que porta per títol Una segona oportunitat. Un guerrer de la llum sempre té una segona oportunitat en la vida. Com tots els altres homes i dones, no va néixer sabent manejar l'espasa. Es va equivocar moltes vegades abans no va descobrir la seva llegenda personal. Cap guerrer no es pot asseure al costat de la foguera i dir als altres: no m'he equivocat mai. Qui afirma això diu una mentida i encara no es coneix a si mateix. L'autèntic guerrer de la llum ha comès injustícies en el passat. Però al llarg de la jornada s'adona que les persones amb qui s'ha portat malament sempre es tornen a creuar amb ell. És la seva segona oportunitat de reparar el mal que va fer i ell sempre l'aprofita sense dubtar.

Descalç i sobre terra mullada, del poemari A trenc d'alba. Descalç i sobre terra mullada busco la serenor que sols la mar em pot donar. La pluja que m'acarona és el sentiment que m'acompanya. Busco resposta al meu neguit. Cor i raó, emoció i sentiment no estan en sintonia, malgrat que, com el yin i el yang, intento conviure la meva dualitat. I si el vent és la vent dels déus, als vells demano resposta.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb un poema curt de la Carme Cabús. I, en segon lloc, la Pimilian ens farà reflexionar amb una cita de la Sara Buo. Espero que la nostra selecció, com sempre, us agradi. Jardí. Sóc en un jardí d'ombriva enyorança, ple de fulles seques, fonts abandonades, però el sol persevera, entre escletxes d'arbres. Les heures s'enfilen per troncs i capçades, i en el cel serè, d'espurnes daurades, l'ardent primavera, àlgiment i dansa.
1: Sé que t'estimo, perquè hi ha una nena espantada dins meu, que quan et mira deixa de plorar.
0: Molt rebé, doncs em sembla que avui ja podem dir no hem tancat barraca, però sí que hem tancat la nostra col·lecció de versos, poemes, relats. I a veure, jo destacar en primer lloc el poema que tu has llegit d'en Becerra, que llegiré el tros que m'ha agradat més. Ara jo sóc tu i tu jo. No deixis de mirar-me els ulls i apropa't més. Notes com l'alè s'esgota? Has sentit ja com t'he fet l'amor amb la mirada? Preciós, eh?
1: Preciós. Sí.
0: És preciós, eh?
2: És molt maco.
1: És molt maco.
2: És molt maco. És sentiment. És sentiment, eh? Vull dir que no... És... Però, a més, avui han sortit molt... Va, diferents temes, eh? Ha sortit la tristor, ha sortit la solitud, el Mustaki.
1: L'Espinàs.
0: L'Espinàs, també, eh?
1: Amb una música molt apropiada.
0: Sí, l'hem encaixat. I també vull comentar una cosa que m'ha cridat aquests primers versos d'ell, que dius així, a veure si ho recito igual. Molt sovint les cançons m'han estat les companyes de camí, Don't by the Rider's Side. Cantava jo mentre es baixava per la vora d'un riu. Això fa pensar que hi han cançons per tota la vida i que t'acompanyen al llarg de la vida, no? Jo, per exemple, que he pogut reflexionar-ho, per exemple, m'ha acompanyat en Joan Manel Serrat. Jo recordo de menut que el meu pare el posava, ara que tinc 20 anys, sota un cirerer florit, el Mediterráneo, Beatles també, m'ha acompanyat Hey You, Imagine, Love Me Do, i una que m'agrada molt particularment és de Michel Fugain, Une Belle Histoire, i com no, en George Moustaki.
1: El George Moustaki té unes cançons precioses i, bueno, i quan cantava amb la Marina Rosell, que havien cantat moltes vegades, a veure, l'Emetec, per exemple, ho brodaven. Ha estat un gran cantautor. Llàstima que ja no el tenim.
2: De fet,
1: no el
2: podem la música és el pentagrama de la vida. I cada nota de la música és una època de la nostra vida.
1: Sí.
2: I a partir d'aquest moment, quan arribes a certa edat, cada cançó et recorda una època de la vida i les vivències que has tingut en aquella vida. En aquests moments... i els patiments que has tingut.
0: Perquè també,
2: hem
0: també
2: parlat del patiment.
0: Sí, sí.
2: I el patiment no és un no sentit. El patiment és un sentiment profund d'allò que... hi ha moltes classes de patiment. El patiment de la persona que no hi és, el patiment d'allò que no has pogut aconseguir, el patiment d'allò que estàs veient i que no voldries. El patiment d'un país que no és el teu, un patiment que són llengües que són maltractades i que en aquests moments, doncs, a més tenim que veure la realitat que estem vivint en aquests moments, no tan sols a tot arreu.
0: Em sembla molt bé, perquè, a veure, a vegades patim excessivament, no? I és la reflexió d'aquest relat, que a vegades viure en un estat de tensió i sofriment prolongat desgasta i pot provocar malestar constant, pèrdua d'energia i moltes més coses, no? El patiment per evolucionar hi ha de ser-hi, per avançar també hi ha de ser-hi, perquè si no, no te'n dones compte d'aquells punts que tu has de canviar i transformar, no? És el que jo he vist personalment al llarg de la meva vida i el que encara espero que em quedi, no? Que em quedin molts anys per poder i continuar experimentant i poder creixent com fins ara.
1: Però tots patim, vull dir, la vida és un patiment constant, ens dona moltes alegries, però també ens dona moltes penes. Moltes penes de tot tipus. Llavors, vull dir, patir és inherent al ser humà. Crec que és algo que tenim que saber conduir-ho perquè, a veure, és innat amb nosaltres.
0: És innat, correcte.
2: Però hem de saber triar el patiment. Hem de seleccionar el patiment. hem de patir, perquè és necessari patir, però no deixa de ser un creixement que tocaves dir, és evident.
1: Sí.
2: Però de vegades patim per coses que no són importants.
0: Doncs res, ara sí que m'estan indicant des del servei tècnic que ja ens hem d'anar acomiadant i així ens ho farem com cada setmana i res més, amics oients, amb aquests versos i amb aquests comentaris ens acomiadem fins al proper programa d'Ànimes.
1: Fins la propera, amics oients.
2: Fins la propera.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en jugar a pales a la platja.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
9: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
10: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
9: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
11: Veïns de Mar és un programa d'entrevistes per descobrir la vessant més humana dels nostres protagonistes. Història, societat i cultura s'abracen a Ràdio Arenys. Cada dissabte a les 12 del migdia, Joan Puig presenta Veïns de Mar, al 91.2 de Ràdio Arenys, la primera.
1: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en fer la migdiada mirant el tour.
12: Així sona la música a Ràdio Arenys.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera a menjar-se un gelat.
3: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
6: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
7: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
8: Vols anunciar el teu establiment o servei?
7: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
8: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
7: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
9: Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Actualitat, entrevistes, política aranyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip, a Ràdio Arenys, la primera en informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. L'alcaldable de RACE a Girona, Marc Puigtió, ha renunciat a ser el candidat dels republicans a la ciutat per dignitat i responsabilitat, després de la filtració dels àudios on deia que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra. També hi feia comentaris despectius sobre alguns companys i en declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
2: Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si cometes un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
1: Fins ara, l'alcaldable ha explicat també que li preocupa la normalització d'aquestes pràctiques en política, basades en enregistrar, editar i difondre converses privades. I precisament Esquerra ha preguntat aquest dijous al govern si demanarà a l'Europol la retirada de l'independentisme català de l'informe sobre terrorisme a la Unió Europea. Els republicans han sol·licitat que aclareixi també si tenia constància de la informació que l'Estat va traslladar a l'Europol per justificar la reincorporació del moviment per la independència a l'estudi sobre terrorisme. La diputada de RC, Laia Canyigaral, portaveu a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública, reclama al govern que actuï amb determinació davant una vinculació greu i injustificada, que de retruc perjudica la imatge de Catalunya i l'independentisme. SOS Costa Brava i la plataforma Aturem la C32 també han reclamat a la Generalitat, en aquest cas, que retiri el projecte de prolongació de la carretera que haurà d'unir Blanes i Lloret de Mar. El govern ha anunciat la licitació de l'estudi informatiu per allargar la carretera fins a Lloret i des de les entitats ecologistes retreuen que ja s'hagin redactat fins a 5 projectes diferents sobre aquesta carretera i per això creuen que és un malbaratament de recursos públics. Per això exigeixen a la consellera Sílvia Paneque que destini els diners que suposaria construir aquest tram de carretera a la millora del transport públic. Passem ara al balanç del temporal que viu Catalunya aquest dijous i és que l'episodi de pluges i fenòmens meteorològics violents està tenint conseqüències notables en la mobilitat. El Servei Català de Trànsit informa d'incidències en diverses carreteres per la baixa visibilitat i els efectes de l'acumulació de la pluja, que ha obligat a tallar alguns trams per vessals o inundacions parcials de la via. En aquest sentit, Protecció Civil recorda als conductors que no travessin zones inundades, rieres o similars, ja que en pocs centímetres l'aigua pot arrossegar cotxes i persones. A més, també informa de les afectacions a la xarxa ferroviària. S'ha habilitat transport de carretera per cobrir el tall de l'R3 i estan tallades les línies R1, R2 Nord, R11 i RG1 i a més també la R13 i la R14. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. Connecta. Ràdio Arenys. La primera en música. Una de les coses més boniques de la vida és veure els estels brillant entre els núvols. A Pluja d'Estels parlem de música, poesia i art en general que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor amb una brillantor eterna. A Pluja d'Estels t'oferim records i moments que duraran per sempre. Cada dijous a les 8 del vespre, Pluja d'Estels amb Assumpta Vitòria.
4: A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.
5: Pluja d'Estels. Benvinguts a Mans de les Flors. Us agraden les plantes sempre verdes, les flors acolorides, les fortes i les delicades? Si és així, avui parlarem de flors. Com preu atornament dels nostres habitatges, aquestes veïnes silencioses ens donen delit, escampen quietud a l'entorn i ens alegren l'existència. De bestiari, olor de muntanya, Martí Domínguez diu: com més àrid i abrupte és un territori, més es lliuren les plantes a l'èxtasi sublim de construir les més especials olors. les més luxoses substàncies aromàtiques. Què seria del romer, de la sarjolida, del rabet de gat, de l'orenga, de l'espígol, sense aquestes essències?

Per les civilitzacions més antigues, l'arbre té una significació sagrada. Se'l venera com a símbol d'enllaç entre el cel i la terra. El bosc és l'equilibri de la natura. Favoreix les tempestes i paren el vent. En aquesta època, en el bosc, podem trobar moltes violetes.

0: Les arrels dels arbres s'endinsen a les profunditats de la terra, mentre que les blanques arriben al cel. A les mitologies, els boscos no sols estaven poblats per genis i divinitats. Les llegendes expliquen amb freqüència la transformació de persones en arbres.
1: Sufre en silencio. ¿Quién puede ser su amor secreto? Y vive así de día en día.
0: Podem trobar moltes violetes a terra, que és de color lila. Lila és el color de la violeta, una de les primeres flors que apareixen pels marges humits dels nostres camps i que ens gratifiquen amb la seva olor. El significat del color és autocontrol, calma i dignitat.

Les violetes, molt utilitzades en l'edat mitjana per l'alta aristocràcia i també es relaciona amb l'amor que donaven els nois a les noies.

0: Us doneu compte de que els arbres sempre són amb nosaltres? No podríem viure sense arbres. El bosc és l'equilibri de la natura. Produeix oxigen gràcies a l'assimilació clorofílica. La seva funció com a reguladora del clima és clara i favoreix les tempestes.
1: Pluja d'estels.
0: Els arbres actuen com esponges, fan córrer les aigües i tenen òrgans reproductors de flors. Són molt difícils d'observar, ja que són discrets i no tenen pètals.

Una vegada que els arbres tenen de 25 a 70 anys, poden donar fusta bona. Per exemple, l'utilització dels vaixells es necessitaven grans quantitats de les millors fustes. Això va fer que en els segles XV i XVI grans extensions que abans foren boscos quedessin despoblades. Per fer una nau de fusta es necessiten almenys 2.000 grans roures.

Ara parlem d'un altre color, el rosa. Rosa és el color de la bondat, la innocència i la tendresa, com la típica dita de veure-ho tot de color de rosa.

Rosa és el reflexe de la innocència. El seu significat és tot el que l'envolta amb l'absència de la maldat, el color de rosa.

I com si no sabent-les i sentint-les, podria dir les coses que ara dic? No parlo de saviesa, parlo de vida i de misteris. I els camins en són plens. Tot gira volta i ens arrossega, ple de mi i de tot, alço la copa i bec. Per la finestra penetra a dolls l'aigua brugent dels somnis.

Ningú sap exactament des de quan existeixen les roses. Les restes més antigues d'ençà de fa 25 milions d'anys, del que es dedueix que va aparèixer abans que l'home sobre la Terra i formava part dels països de l'est.

La reproducció més antiga d'una rosa es conserva en el Palau Cnossos de Creta. Es guarda el famós fresco del pájaro azul, que sens dubte representa roses. L'artista anònim va fer aquesta pintura, com a mínim, fa 3.500 anys.

La llegenda més antiga sobre l'origen de la rosa és una oda del poeta grec Anacoronte, que diu: quan el mar creà Venus, la terra donà llum a la vegada a aquesta planta, la rosa, una obra d'art de la naturalesa.

La rosa, a més de ser una flor, ha donat nom a un color, a noms de persones i també a sensacions. Quan estem decorant la nostra casa amb roses o recollim un ram del jardí, és perquè estem rebent una emoció, un sentiment que sols es pot transmetre amb les flors. Quan fa que són amigues i companyes de l'home? Afrodita, la deessa de l'amor, és inconcebible sense roses. Porque...

Un altre conte de l'islam narra, per exemple, que la rosa va néixer de la suor de Mahoma. Per tal motiu, els mahometans la prefereixen a una altra flor. Però també es diu que Jesucrist, clavat a la creu, gotejava sang a terra i de les seves ferides va néixer la rosa.

En el conte de Grimm, La vella durmiente del bosque, el somni de la princesa està voltat de roses i el palau està protegit per espines de les roses. Quan el príncep la desperta, els rosals floreixen amb precioses roses i, clar, la vida torna a ser de color de rosa.

Els científics han de recollir plantes per estudiar-les al laboratori o mostrar-les a altres científics. Per això les assequen de manera que conservin els colors. A cada planta li posen una etiqueta amb el lloc i la data de recollida i el nom. Però assecar plantes no només serveix pels científics. Amb les flors seques es poden fer quadres i postals o decorar de manera original carpetes, quaderns, àlbums. Per assecar-ne segueix aquests passos tan senzills. Ja veureu.

Segur que ja ho he fet, però jo ho torno a explicar. Col·loca la planta entre dos papers assecants que es poden aconseguir a qualsevol papereria. Col·loca-hi bé de manera que es mostri les flors i les fulles no quedin doblegades o arrugades. Seguidament, posa 12 fulls de diari a sobre i a sota el paper assecant. Superfàcil. Situa aquesta pila en un racó fresc de la casa i posa-hi damunt alguna cosa pesant, com per exemple llibres que siguin ben gruixuts. Cal canviar els diaris cada bastants dies. Al cap d'unes setmanes, les plantes seran ben seques i les podràs utilitzar pel que vulguis. Serà un quadre tan bonic...

I ara una història molt bonica. Si aneu a Roma, no deixeu d'anar a Villa Borghese. Hi ha moltes peces escultòriques, però hi ha una Dafne impressionant, perquè en l'escultura de Bernini segueix corrent la sàvia pel seu cos, al costat d'Apolo. Apolo i Dafne, a Villa Borghese.

història de Dafne, una nimfa solitària. Es passejava pels boscos, recollint fruites i teixint garlandes amb les flors del camp. En un moment així, la va sorprendre Apolo. La nimfa, que no volia pertànyer a cap home, va apretar a córrer amb molta por. I es posa a córrer, diàfana, i corre transportada pels vents. Apolo, déu de la llum, i ràpid arriba a agafar-la. I somriu triomfant. La toca amb la punta dels dits, sent el perfum dels seus cabells. Dafne no té on anar. Indefensa, demana ajuda de la terra. I la terra l'escolta. La seva pell comença a convertir-se en llaurer. Les ungles s'allarguen en fulles, els cabells en branques, i queda fixa en el lloc amb arrels a terra, immòbil.

Apolo abraça molt trist l'arbre, que abans era una ninfa, i plorant declara que Dafne, que és llaurer, serà consagrada al cult dels triomfadors de la voluntat amb el deport i la guerra. És preciós. El llaurer, que no té massa valor en si, simbolitza la glòria dels millors. Dafne ara està petrificada, però segur que l'escultura de Bernini segueix corrent la sàvia pels troncs, perquè el llaurer, Dafne, sembla que tingui ànima.

Dafne s'ha petrificat, però si aneu a Roma, a Villaborghese, veureu a Dafne i Apolo amb una escultura de Bernini.

Sabeu que els violins a vegades semblen ocells? Amb aquesta música de Paganini hem llegit, o llegirem ara, el naixement dels ocells. Ja veureu com us agrada.

Un bon dia, Déu i el diable estaven discutint. Jo també sé fer ocells, va afirmar el diable. D'acord, doncs, fes-ne uns quants. Ja veurem quin serà el més bonic, el més graciós, va dir Déu. El diable i Déu, cadascun pel seu costat, van estar treballant un dia sencer. Déu va fer el rossinyol. El diable va fer el gaig. L'un era lleuger i graciós, l'altre cridaner i antipàtic. I és d'ençà aleshores que es diu que el gaig és l'ocell del dimoni. Quan el diable va sentir cantar el rossinyol, va arrufar una mica el nas i va dir Déu: «Ho reconec, el teu ocell canta bé, però a part d'això, el meu és més fort, més vell. Si vols, posem-ne a fer un altre i ja ho veuràs que faré un bon cantaire». Déu va fer la cadernera, vivaç i alegre, i el diable va fer el mussol, fosc i endormiscat. El diable va quedar de nou decebut. «He oblidat», va reconèixer, «donar al meu ocell la possibilitat de cantar. A més, el meu prefereix la nit al dia. Però has de reconèixer que el meu ocell és molt més fort i més gros». Després d'una llarga jornada de treball, Déu va fer el passerell, àgil i bellugadís, i el diable, després de molt reflexionar, va fer el cucut, insípid i vulgar.

Després, Déu va fer l'àrguila, valent i arrogant. El diable va fer l'òliba, poruga i traïdora, que només surt de nit i es veu l'oli de les llànties que s'encenen els morts. Però tampoc el diable no va reconèixer la seva derrota. El diable va dir, la teva àliga, va dir, és més grossa que la meva òliba, però no tenen punt de comparació pel que fa a la gràcia i la vivacitat. Si la meva òliba no és més grossa, és perquè no he tingut prou temps de fer-la. Així doncs, tornem-hi. Fem el més gran dels ocells. Va voler explicar al diable que la grandària no té gaire importància en els ocells. Els ocells petits podien ser també un èxit. Per això va crear el pardal, belluguet com una espurna. El diable va fer el corb, negre com l'infern, groller i sense cap delicadesa. El diable, en veure el pardal tan petit, es va posar a riure. Ara ja et deus haver convençut, va dir, que jo... diu el diable, sóc més fort que tu. Déu, com sempre, més intel·ligent, va arronsar les espatlles. No volia continuar combatent amb el diable, amb ocells. Segurament, si hagués insistit, avui tindríem moltes més espècies, però no les coneixerem mai. Déu i el diable.

Poliol d'aigua, bon poliol d'aroma de mentol. Qui en vol un bol? Moltes vegades es deixa en ridícul els bruixots o els curanderos d'en tribus antigues. És cert que, de vegades, les seves pràctiques es basen en meres supersticions, però força sovint moltes d'aquestes persones tenien una gran saviesa. Una de les virtuts més remarcables era que coneixien les plantes medicinals, sabien com utilitzar-les. Una de les seves facultats principals era conèixer i saber emprar les plantes medicinals. Totes les plantes contenen substàncies químiques diferents i entre aquestes, algunes produeixen efectes curatius. Les plantes que contenen aquestes substàncies curatives les anomenem medicinals.

Les arrels i les fulles de les flors de moltes plantes des de fa segles s'utilitzen per medicines. Es diu que són plantes medicinals. Molt sovint són plantes rares que els metges i farmacèutics tenien moltes dificultats en trobar. Avui encara es fan servir. Algunes de les seves substàncies poden elaborar-se artificialment. En alguns països, gran part de les plantes rares no es poden collir. Són plantes protegides.

farigola. A l'hora dels eixams, ni un sol branc es movia. La pinya dura i renosa resplendia com m'estava no sé si despert o adormit. Tot sol, l'abandono d'una tarda escollida, com abocat al doll puríssim de la vida. A l'hora dels eixams, l'estel de l'escamot, dedicat a la farigola.

De Joan Salvat va passeig del poema sense acabar, l'irradiador del port de les Gavines, un fragment. I el romanís només, desperts, escolten perquè demà al matí puguin parlar d'amors amb les farigoleres fins l'hora de la sesta. La farigola se sol collir per Setmana Santa, el Dijous Sant. Farigolaire, farigoler, era la persona que cull farigola per vendre la farigola als pobles on venen la farigola pels carrers.

D'Antoni Rovira i Virgili, de l'Espígol, Botànica i Zoologia, Teatre de la Natura. Dins la Trinitat Cabdal, Farigola, Romaní, Espígol, nosaltres no sabríem triar l'herba preferida. Les estimem totes tres. Cadascuna té les seves virtuts. Cadascuna ens porta, amb la flaire pròpia, un record íntim i una sensació plaent. No hi ha cap essència de perfumeria que, per un olfacte verament delicat, pugui comparar-se amb l'olor d'aquestes herbes.

No ens moguem d'aquest lloc, que el temps ara transcorre dolçament, rere el marge dels teus anys i dels meus, i ja tot ens pertany molt més que abans.

Ara us proposo un altre viatge. Si aneu a Venècia, busqueu un arbre meravellós, mil·lenari, magnífic, que va sobreviure a Hiroshima. Allà el tenen com a monument. Aquí a Espanya també n'hi han. És un arbre mil·lenari. Quan Déu va crear els arbres i el món, diu la llegenda que va crear el ginkgo. És mil·lenari, no ha sofert cap transformació. Busqueu-lo. Se'n va cap al cel i sembla un temple xinès. Les seves fulles tenen lòbuls i són precioses. El fan servir molt com a medicina. Busqueu els ginkgos, són preciosos. Però també n'hi ha bastants aquí, a casa nostra.

El dia cau com una pruna vella i el sol es mor rugent i lentament. És l'hora d'agafar tot el que es pugui del dia de l'aura lluminosa que ja se'n va.

Fins aquí, Pluja d'Estels. Va engegar l'Estel Toni Cintes Nicolau. I a la música, molt d'amor i carinyo, moltes gràcies. Marc Vico. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. Disseny musical, Carla Ricard. I amb el suport del nostre estimat director, Joan García. Adéu, amics, moltes gràcies. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. Nova actualització del temporal que viu Catalunya aquest dijous. Tot i que el front més notable ja ha passat, a hores d'ara es mantenen algunes comarques en alerta i destaca l'avís en grau de perill màxim de 6 sobre 6 que es troba al Pallars Jussà i a l'entorn del Montsec, a més del perill alt de l'Alt Urgell. Plogui o no, ara mateix, nombroses zones viuen en aquests moments les conseqüències de la pluja i els fenòmens meteorològics violents que s'han acumulat durant les darreres hores. De fet, el telèfon d'emergència 112 notifica pràcticament 400 trucades durant aquesta tarda, relacionades amb les tempestes i el fort vent. El Servei Català de Trànsit informa d'incidències en diverses carreteres per la baixa visibilitat i els efectes de l'acumulació de la pluja, amb afectacions en alguns trams per vessals o inundacions parcials de la via. En aquest sentit, Protecció Civil recorda als conductors que no travessin zones inundades, rieres i similars, ja que en pocs centímetres l'aigua pot arrossegar cotxes i persones. A més, també informa de les afectacions de la xarxa ferroviària. Ja s'ha habilitat transport per carretera per cobrir el tall de l'R3 entre Vic i Ripoll per la caiguda d'un arbre a les vies, però també estan tallades la línia R11 entre Maçanet, Massanes i Girona per afectació a les catenàries i la línia RL4 per inundació. I continuem amb més conseqüències del temporal, ja que els bombers han informat que estan fent seguiment per la caiguda de llamps i dels avisos per columnes de fum que han anat sorgint durant tota la tarda. Segons el cos, s'han hagut de repartir una vintena de dotacions entre els diferents focs provocats per llamps. Situats a Sant Fos de Camp Centelles, a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a Villalleons, a Sarroca de Baller i a La Llacuna. I els Mossos d'Esquadra han anunciat la detenció d'un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre home a la via pública al districte de Nou Barris de Barcelona. Aquest dijous, efectius de la Guàrdia Urbana han avisat la policia catalana que havien trobat una persona ferida a la via pública. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets, així com 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques que han traslladat a aquest home a un centre hospitalari. Han estat molt greu. Finalment, la víctima ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets i el cas està sota secret de les actuacions. Canviem ara de tema. La Generalitat ha confirmat aquest dijous 2 nous casos positius de pesta porcina africana a Barcelona i a Sant Just d'Esvern. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 375 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 10.700 senglars, dels quals 10.325, el 96,5%, han estat negatius. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició. Ràdio Arenys.
3: In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes.
4: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugint.

0: Molt bona nit i molt benvingudes i molt benvinguts un dijous més al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a la música i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Si us agraden els espectacles de teatre musical, des d'ara i fins a les 10 us acompanyarem en Joan Bosch i la Mar Vico a les Vies del So, i aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, aquí rere els micros, per fer-vos passar una bona estona amb músiques i cançons d'espectacles que s'han pogut veure, i alguns fins i tot encara es poden veure, a Broadway, al West End de Londres, a Barcelona, a Madrid i a molts més altres indrets del nostre planeta. I entre aquests musicals n'hi ha de molt, molt coneguts i d'altres que no ho són tant. I els d'avui són molt, molt coneguts. I d'alguns fins i tot ja n'hem parlat amb anterioritat aquí al nostre programa. Cada setmana el nostre programa té una temàtica molt concreta i totes les cançons estan relacionades d'una manera o altra amb aquesta temàtica. Després de l'art i els artistes, les dones d'empenta i dels esports de la setmana passada, avui farem una ronda de nit. I viatjarem en el temps i en l'espai i anirem a visitar alguns dels locals d'oci nocturn més coneguts dels musicals. Els visitarem de manera cronològica, tenint en compte a quina època està ambientada, doncs, cada musical. Començarem aquesta ronda de nit al París de finals del segle XIX i l'acabarem també a França, concretament a Saint-Tropez, a la dècada dels 80 del segle passat. I entremig també anirem a visitar altres indrets i altres èpoques, tot visitant antres de bona i de mala mort, on la gent de l'època anava a conèixer gent, a veure unes copes, a gaudir de bona música o d'un espectacle, a ballar, a treure el ventre de penes, a desinhibir-se, a trobar parella, a lligar, en definitiva, llocs on la gent anava a passar-s'ho bé. I començarem anant a París. A París, a la ciutat llum, i concretament a un mític local d'espectacles que va ser fundat el 1889 per un empresari teatral català, el terrassenc Josep Oller i Roca, juntament amb un empresari francès de nom Charles Joseph Zidler. Aquests dos senyors, col·legues, amb molt bon rotllo entre ells i amb molt bona visió de futur, ja eren els propietaris del Teatre Olímpia, que els hi anava molt bé, però van decidir que volien muntar un nou local, una nova atracció per a les nits parisenques. I això es va fer realitat quan el 6 d'octubre de 1889 van inaugurar als peus del turó de Montmartre el ja mític Moulin Rouge, que encara segueix en actiu. I, per tant, doncs, segueix en actiu. Per tant, si aneu a París, encara podeu gaudir d'algun dels seus espectacles de varietats i prendre una copa, o totes les que vulgueu, de xampany francès. En aquest mític local nocturn d'oci parisenc és on se situa l'acció del musical Moulin Rouge amb exclamació final, adaptació teatral de la pel·lícula amb el mateix títol, dirigida per en Baz Luhrmann i protagonitzada per la Nicole Kidman i l'Ewan McGregor, que ja en si era una pel·lícula musical, i a la vegada també era un jukebox, perquè totes les músiques i les cançons que sonaven al llarg de la pel·lícula i de l'espectacle són totes molt i molt i molt conegudes i ja existien abans de que s'estrenés la pel·lícula, el 2001, o el musical a Broadway, el 2019. Per exemple, per posar-vos un exemple, el fragment que ara escoltarem a continuació, que es titula The Sparkling Diamond, el diamant brillant o el diamant espurnejant, i sonaran cançons de la Shirley Bassey, la Madonna, la Marilyn Monroe i la Beyoncé, que de ben segur reconeixereu, de ben segur, de ben segur. Serà com una mena de cançó Frankenstein de les nostres, que ara fa un temps que no en posem cap, però que la nostra tècnica, la Mar Vico, ens n'està preparant algunes per propers programes i les posarem. Doncs entrem ja al Moulin Rouge i anem a escoltar la Satine, la protagonista del musical i estrella del local, un dels vèrtexs del triangle amorós d'aquest espectacle, un espectacle basat en La Traviata de Giuseppe Verdi i La Dama de les Camèlies d'Alexandre Dumas Fill, un musical ambientat al París de finals del segle XIX, però amb cançons del segle XX i de principis del XXI. The Sparkling Diamond, del musical original de Broadway del 2019.
1: Ladies and gentlemen, bohemians and artists, coquettes and boulevardiers, may I present you our sparkling diamond, the unique, the indomitable, the one and only, Satine.

Sorry.

0: ens va bé.
1: I després del Moulin Rouge de París, ens anem al The Hot Box de Nova York. The Hot Box, que podríem traduir com la capsa calenta o la capsa ardent, és el club nocturn on treballa, bueno, on treballa i on actua, la senyoreta Adelaide, l'artista estrella dels shows que ja s'hi poden veure, que és l'eterna promesa de Nathan Detroit, el protagonista del musical Guys and Dolls, que és jugador professional i propietari d'un local de jocs i d'apostes. He dit l'eterna promesa de Nathan perquè, tot i que porten 14 anys junts, no hi ha manera que trobin el moment idoni per casar-se i formar una família com a ella tant li agradaria. A partir d'algunes històries curtes d'en Damon Runyon, escrites als anys 20, amb música i lletres d'en Frank Loeser i llibret de l'Abby Barrows i en Joe Swerling, Guys and Dolls, que podríem traduir com a nois i noies, o xicots i nines, es va estrenar a Broadway el 1950. El West End de Londres hi va arribar el 1953 i se va fer una versió cinematogràfica el 1955 amb Marlon Brando de protagonista, cantant amb la seva pròpia veu i ballant i fent tot el que es fa en un musical. Crec que va ser l'únic musical en què va participar al llarg de tota la seva vida. I a més a més, estava molt ben acompanyat per en Frank Sinatra, la Jane Simmons i la Vivian Leigh. Una pel·lícula que jo realment us la recomano molt, molt, molt. D'aquest musical se n'han fet diverses reposicions, tant a Broadway com al West End, i també s'ha pogut veure a d'altres països. Sense anar gaire lluny, el 1998, el Teatre Nacional de Catalunya se'n va fer una versió amb la qual es va tancar la primera temporada del TNC. Va ser un musical dirigit per en Mario Gas i el personatge de l'Adelaide va ser brillantment interpretat per la Vicky Peña, que fins i tot cantava cançons fent falset que mantenia al llarg de tot l'espectacle. Al West End de Londres, el 2023, se'n va fer un muntatge que era totalment immersiu. Els espectadors estaven asseguts al voltant d'una mena d'escenari central de forma rectangular i disposats de tal manera que per moments semblava que estiguessin als carrers de Nova York, al local d'apostes de Nathan Detroit o a l'interior del club nocturn de Hot Box, on hi actua cada nit la Adelaide, l'artista estrella del local, molt ben acompanyada de les seves ballarines, la Kitty, la Mimi, la Carissa, la Lisa i la Maggie, més conegudes totes elles com les Hot Box Girls. I el de Hot Box és on ara ens n'anem de pet. Ara mateix ens n'anem directament cap allà, perquè veig que les noies estan preparades en un lateral de l'escenari. Hi ha gent per totes bandes, uns beuen, altres fumen, aquells d'allà mengen, hi ha diversos matrimonis. Aquell senyor d'allà, em penso que la senyora que l'acompanya no és la seva dona, però bé. També hi ha un grup de molts homes, que semblen homes de negoci, de la manera que estan vestits i que ara estan fent un brindis. Una parelleta d'enamorats, se'ls veu molt acremelats, la veritat. I ara acaben d'entrar al local dos nois vestits amb barrets com si fossin gàngsters. I mireu, i ara puja una senyora a l'escenari que deu ser la mestra de cerimònies. I sí, és la mestra de cerimònies perquè li acaben de posar un focus al davant perquè tothom es fixi en ella. I ara sembla que la banda del local, mira, ja s'està preparant. Anem a veure què ens explica aquesta senyora.
2: For the grand finale of our round the world review, we take you down on the farm with our star, Miss Adelaide, and a hotbox farmer.

0: ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.
1: Acabem d'escoltar l'Adelaide, interpretada per la Marisha Wallace, cantant la cançó Abaixa'l en a pec, del musical Guys and Dolls. Abaixa'l en a pec és una expressió en anglès que significa gran quantitat, molta quantitat. I normalment quan es parla, quan es diu Abaixa'l en a pec, fa referència a la quantitat d'afecte i d'amor que tens cap a la gent que t'envolta, cap als enamorats, sobretot. I de Nova York... Mira, això que sona, a veure com sona. Sí. I de Nova York ens n'anem a Berlín, al Berlín de 1929, amb el nazisme ja començant a guanyar força a Alemanya, i a un local d'oci nocturn molt i molt i molt conegut pel que fa als musicals, el Kit Kat Club, on succeeix gran part de l'acció del musical Cabaret, del qual ja n'hem parlat en altres programes, però recordarem, això sí, que es va estrenar a Broadway el 1966, després d'haver estat unes setmanes de proves a Boston. A partir de la novel·la Adéu a Berlín, d'en Christopher Isherwood, i la posterior obra de teatre, basada en aquesta novel·la, titulada Soc una càmera, d'en John Van Druten, el 1966 es va estrenar Cabaret, amb música d'en John Gander, lletres d'en Fred Ebb i llibret d'en Joe Masteroff. El 1966 aquest musical no va tenir massa èxit, la veritat. Però el 1972 se'n va fer una versió cinematogràfica dirigida per en Bob Fosse i protagonitzada per Liza Minnelli, en Joel Grey i en Michael York, que va revitalitzar i popularitzar el musical i les seves músiques i cançons. Als anys 80 i 90 se'n van fer noves reposicions a Broadway i a Londres, on ja s'incloïen les noves cançons creades expressament per a la pel·lícula i per al lluïment de la Liza Minnelli. I el personatge de la Sally Bowles va començar a tenir molt més protagonisme al musical, al igual que a la pel·lícula, quan el musical original era un personatge que passava per allà, més aviat un secundari. El 1992 a Barcelona se'n va poder veure un muntatge protagonitzat per la Nina, en català. La Nina feia de Sally Bowles i comptava amb el gran Ovidi Montllor i la Sílvia Tortosa en el seu repartiment. D'aleshores ençà s'han pogut veure diversos muntatges tant a Barcelona com a Madrid, on actualment hi ha un cabaret immersiu, el You Music Hotel Teatro Albéniz, amb l'Abril Zamora com a mestre de cerimònies, que es podrà veure per ara fins al 10 de maig. El 2021, al West End de Londres, se'n va fer una reposició que tenia com a protagonistes a l'Eddie Redmayne, aquell actor pèl roig protagonista de la pel·lícula sobre la vida de Stephen Hawking, que era qui feia de mestre de cerimònies, i la Jessie Buckley com a Sally Bowles. La Jessie Buckley és una gran actriu de teatre de text i de teatre musical de britànica, que havia participat i ha participat a sèries de televisió i a pel·lícules, sempre amb personatges secundaris, però que aquest any ha estat el seu any, gràcies a l'èxit de la pel·lícula Hamnet, basat en les supervendes de la Maggie O'Farrell, perquè la Jessie Buckley és l'actriu protagonista de Hamnet i recent guanyadora de l'Oscar a millor actriu pel personatge que fa de l'Agnes, la dona d'un tal William Shakespeare, que interpreta en aquesta pel·lícula. Anem al Kit Kat Club, on ja tenim preparada la Sally Bowles, interpretada en aquesta ocasió, com us dèiem, per la Jessie Buckley, per oferir-nos un dels seus números musicals més coneguts, el número musical de la cadira, el Meinhard.
2: You have to understand the way I am, Meinhard. A tiger is a tiger, not a lamb, Meinhard.

mustn't it? Your brow you should have known by now. Of Europe!

I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man.

tot ens va bé. El Gran Tonet és el propietari d'un local al Paral·lel on cada nit la gent pot anar a prendre's una copa, fumar i gaudir dels espectacles de varietats que en un petit escenari ofereixen cupletistes, mags, humoristes, transformistes, bailaores i bailaores de flamenc i altres artistes. El local del Gran Tonet és un dels indrets de la Barcelona de finals dels anys 20 del segle passat on transcorre l'acció del musical Flor de Nit. Producció dels de Goy de Gom, estrenat el 1992 al Teatre Victòria, amb música original de l'Albert Guinovart i lletres i llibret d'en Manuel Vázquez Montalbán. I tot molt ben supervisat per en Joan Lluís Bozzo, el director de la companyia i d'aquest muntatge. Entrem ja al local del Gran Tonet, on entre els clients hi ha molts més homes que dones. Hi ha algun noiet barbamec que s'ha colat i també alguna dona vestida de manera molt masculina que fa un pols amb un jove mariner a la barra del bar. I un matrimoni de iaios que deuen ser del barri i aprofiten per venir a veure l'espectacle. També hi ha un altre mariner que està amb una noia d'aquelles que fan cantonades per les Rambles. Sembla que l'actuació és a punt de començar. La Mimí, la cupletista estrella del local, és a l'escenari preparada per explicar-nos una història ben peculiar d'un triangle amorós. Anem-la a escoltar.

Estem escoltant de fons Aquarius, en versió instrumental del musical Hair, un musical de finals dels 60 amb un esperit molt hippie, on els nois protagonistes de la història, tots ells també molt hippies, no es volen tallar el cabell per anar obligats a la guerra de Vietnam. I concretament, en plena guerra de Vietnam, és on se situa, cronològicament parlant, el musical Miss Saigon, aquella adaptació lliure a teatre musical de l'òpera Madame Butterfly, amb música d'en Claude-Michel Schoenberg i lletres de l'Alan Bublil, els mateixos creadors dels Miserables, i que es va estrenar a Londres el 1989. L'acció d'aquest musical té lloc a Saigon, una de les ciutats més poblades de Vietnam, que actualment té com a nom oficial el de ciutat Ho Chi Minh, tot i que encara hi ha molta gent que la segueix anomenant Saigon com se la va conèixer durant molt de temps. Amb la guerra de Vietnam darrere fons, a Saigon hi trobem un altre de mala mort que es diu Dreamland. Dreamland, que en anglès significa terra de somnis. Una mena de barreja entre bar de carretera i sala de ball, que és on treballa la Kim, la protagonista d'aquest musical. Una noia vietnamita de 17 anys que, després que se li morís tota la seva família a conseqüència de la guerra, va marxar del seu poble i se'n va anar a Saigon a buscar-se la vida. Ara treballa al Dreamland, un local regentat per un home al que tothom anomena l'enginyer, i que no és altra cosa que un proxeneta, que té diverses noies al seu càrrec, en el seu local, aparentment com a cambreres, per acontentar els soldats estatunidencs que abandonen per unes hores la guerra, i van al Dreamland a beure alcohol, a fumar i relacionar-se amb les noies del local, amb qui, a canvi d'uns dòlars, poden passar la nit. Quan comença el musical, al Dreamland es du a terme la celebració de l'elecció de la Miss Saigon del local. Totes les noies s'exhibeixen en biquini i poca roba més, ben descarades i sexis amb els clients, exhibint tot el seu potencial seductor per atraure clients per aquella nit. Anem al Dreamland, que la festa per escollir la noia que serà la Miss Saigon d'aquesta temporada és a punt de començar. Anem-hi.

El 1959, el Paper Shop, que era una sala de ball de la ciutat alemana d'Aquisgrà, hi havia d'actuar una banda en viu, però els músics van tenir problemes i no van poder actuar. En aquella època, a les sales de ball s'actuava amb música en viu. Al gerent d'aquesta sala se li va ocórrer una brillant idea per no haver de suspendre la vetllada. El que va fer va ser utilitzar un tocadiscos i anar posant discos perquè els clients poguessin ballar tota la nit. Aquesta innovació puntual d'un dia va marcar el naixement de la cultura disco. A finals dels 60, el concepte de discoteca es va anar estenent per tota Europa i pels Estats Units d'Amèrica, transformant la vida nocturna i donant lloc a nous estils de música i ball. L'apogeu, per dir-ho així d'alguna manera, de la música disco i l'era daurada de les discoteques es va produir a la dècada dels 70 en discoteques icòniques com l'Estudio 54 a Nova York, que es va convertir en sinònim de glamour, exclusivitat i llibertat. Ben aviat hi va haver discoteques arreu d'Europa, dels Estats Units i de molts altres països del món. Aquí a Arenys hi va haver un temps que en vam tenir quatre com a mínim que jo recordi, funcionant a la vegada. El 1800, el Quijote, el casino transformat per dies i hores en discoteca. I el Johnny's, que de les quatre és l'únic que encara està activa i té hi ha gent que té molts records, però en el guió té el rècord de ser la discoteca més antiga de Catalunya. I la tenim a Quirenys, sí senyor. I us preguntareu que per què tot aquest rotllo sobre les discoteques. Doncs perquè ara mateix ens n'anirem a una. Una ubicada a la ciutat de Nova York, que no és l'Estudio 54, no té tant de glamour ni tanta exclusivitat, però és una discoteca que està d'allò més bé per anar-hi un dissabte a la nit a ballar una estona. El nom d'aquesta discoteca és 2001 Odissea, que no sé si té alguna cosa a veure amb la pel·lícula d'en Kubrick, però que és la discoteca on va ballar cada dissabte a la nit un noi que es diu Tony Manero i que és el protagonista del musical Saturday Night Fever, La febre del dissabte a la nit, un musical basat en la mítica pel·lícula del mateix títol de 1977, protagonitzada per en John Travolta, actor molt vinculat d'una manera o altra als musicals del setè art. En Tony Manero és un noi amb una vida gris i plena de conflictes personals i familiars que aprofita els dissabtes a la nit per esbargir-se i anar a ballar amb els amics a la discoteca i de pas també conèixer noies. En aquesta discoteca trobarà l'amor i juntament amb ella, amb aquesta noia, es convertiran en els reis de la pista. No sé si nosaltres, la Mar, en Joan i aquest que us parla, també ens convertirem en reis de la pista, però el que farem ara a continuació, i us animo els que esteu a casa també a fer-ho, és veure una mica l'esquelet a ritme d'una cançó de les que sonen en aquesta discoteca i que de ben segur que reconeixereu. Disco Infierno. Anem tots a ballar. Vinga.

0: tot ens va bé.
1: I el Saint-Tropez dels anys 80 és on hi trobem un nightclub molt exclusiu, on s'hi fan espectacles de transformisme. Homes que es disfressen, ballen, actuen com si fossin dones. Als anys 80 d'això se'n deia transformisme. Avui dia això ho coneixem com espectacles de drag queens. Aquest local està regentat per dos homes que, a més, són parella, en George, que és el gerent del nightclub, i l'Alvin, que es converteix cada nit en la Zaza, l'estrella dels espectacles que ja s'hi poden veure. En George i l'Alvin són els protagonistes del musical La Cage of Fools, La gàbia de les boges, el títol del qual fa referència al nom del nightclub que regenten. El musical de La Cage of Fools està basat en una comèdia teatral d'en Jean Poiret, i tant la comèdia d'en Jean Poiret de 1973 com l'espectacle de teatre musical de 1983 van ser pioners en posar al damunt d'un escenari com a protagonistes una parella d'homosexuals. Aquesta parella, formada per en George i l'Alvin, reben la visita del fill d'en George, un fill que aquest va tenir una novieta de joventut, que ve a presentar-los la promesa. De fet, especifiquem-ho. Aquest fill ha tingut sempre més bona relació amb el seu pare i l'Alvin que amb la seva mare, que ja porta uns quants anys desapareguda i que no saben on para. Els ve a presentar la seva promesa, amb qui aviat es casarà. Amb la seva promesa també hi venen els seus pares, els futurs consogres d'en George, que no són altres que un destacat polític ultraconservador i la seva dona. I a partir d'aquí embolica que fa fort i el musical es converteix en una comèdia d'allò més divertida. Amb música i lletres d'en Jerry Herman, el mateix creador dels musicals Hello Dolly i Mame, i amb llibret del polifacèctic Herbie Fierstein, el musical La Cage of Fools es va estrenar a Broadway el 1983, a Austràlia el 1984 i al West End de Londres el 1986. I d'aleshores ençà se n'han fet diverses reposicions, tant a Broadway com al West End, com a Austràlia, com a molts altres llocs del món. El 2001, per exemple, es va poder veure a Madrid un muntatge d'aquest espectacle titulat La jaula de les loques, amb, escolteu-ho bé, protagonitzat per l'Andrés Pajares i en Joaquín Cremel, com a George i Alvin. Va ser un rotund fracàs, la veritat. I el 2018 es va poder veure una nova versió, primer a Barcelona i després a Madrid, aquesta vegada amb el títol original, La Cage of Fools, protagonitzada per l'Àngel Llàcer i l'Ivan a la banda com a parella de protagonistes. I ara entrem ja a La Cage of Fools, on ja estan totes les drag queens ben preparades per acompanyar l'estrella de l'espectacle, la Zaza, que ens oferiran, totes juntes, el número musical de benvinguda al seu nightclub. We are what we are, som el que som. Una cançó que amb la seva variant, que canta enmig de l'espectacle en solitari, l'Alvin, després de treure's la disfressa de Zaza, es va convertir en tot un himne per a la comunitat LGTBIQ+, i en una de les cançons més conegudes de la Gloria Gaynor, el I am what I am, soc el que soc. Però ara nosaltres anem a escoltar el We are what we are, un dels primers números musicals de l'espectacle que pertany al muntatge original de 1983.
2: Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Here we are at the Pride of Saint-Tropez, the envy of the cabaret world, the jewel of the Riviera. Only champagne from now until the finale. Oh, I see so many old friends, so many new faces. Bonsoir. Oh, bonsoir. Monsieur Dame, the inevitable is upon us. Welcome to the 15th edition of our world-famous review, starring the one and only Zaza, and featuring the notorious and dangerous Kajal. And now, I beg you, open your eyes. You have arrived at La Cage aux Folles.

Aquesta cançó que esteu escoltant pertany al musical Sweet Charity, on també hi ha un local d'oci nocturn, el Fandango Ballroom, on hi treballa la Charity, la protagonista del musical, però us he de dir que aquesta cançó se'ns ha disparat sola, sí, la màgia de la ràdio, perquè aquesta cançó que esteu escoltant és una de les cançons que sonarà en el proper programa, que la setmana que ve Sant Jordi, diada de llibres, roses i amor, i farem un programa dedicat a l'amor. I pot ser que ens surti un programa molt malós i fins i tot una mica empalagós, però això sí, la gent que fem aquest programa, en Joan Bosch i la Mar Vico, les Vies del So, i aquí rere els micros, aquest que us parla, en Jordi Serra, arribo gent, preferim mil vegades fer l'amor que fer la guerra, com fan alguns impresentables i assassins que corren pel món. Ens acomiadem ja de vosaltres i us donem les gràcies per haver-nos escoltat i us esperem la setmana que ve amb molt d'amor, de nou, aquí, al Tot ens va bé, de Ràdio Arenys. Bona nit, que descanseu i fins la setmana que ve.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: Ràdio Areny, la primera també amb bona música.
2: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
3: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
4: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
3: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
4: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
3: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
4: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
3: Reserves al 930-234-522.
4: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
5: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
7: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
1: Ràdio Arenys,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. Dijous marcat pel temporal que ha viscut Catalunya. Després d'una tarda molt moguda, el Meteocat fa seguiment i manté l'alerta per pluja i fenòmens meteorològics violents als voltants de la Serra del Montsec, a les comarques del Pallars Jussà i la Noguera, i també per nous nuclis que entren pel nord-oest, a punts del Pirineu i Prepirineu Occidental i del Pla de Lleida. Els serveis de tram d'emergència es mantenen actius per diferents avisos relacionats amb les tempestes, la calamarsa i el fort vent, i els bombers continuen treballant amb una trentena de dotacions en els diferents incendis que s'han produït durant la tarda causats per llamps. Es mantenen actius a Sant Fost de Campsentelles, a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a Vilalleons, a Sarroca de Baller i a la Llacuna. El Servei Català de Trànsit informa que encara hi ha afectacions en diversos trams de carreteres per vessals o inundacions, que han provocat talls parcials o totals de les vies. En aquest sentit, Protecció Civil recorda als conductors que no travessin zones inundades, rieres i similars, ja que l'aigua pot arrossegar cotxes i persones. A més, també informa de les afectacions a la xarxa ferroviària. Ja s'ha restablert la circulació de l'R3 entre Manlleu i Torelló després de retirar l'arbre que hi ha caigut a la via. Segons ha apuntat Adif, també s'aniran recuperant gradualment les freqüències de pas en altres trajectes afectats per problemes a la catenària o inundacions. Tot això el mateix dia que una vuitantena de veïns de Trinitat Vella a Barcelona han estat desallotjats de matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat aquest matí a l'empresa que els replantegi per minimitzar les afectacions al veïnat. DIF està ara analitzant la situació per reprendre les obres quan sigui possible i segur. Les reaccions dels veïns no s'han fet esperar i el veïnat, que espera ser reallotjat perquè els edificis tenen aluminosi, està pendent d'una reunió amb l'Ajuntament per reclamar garanties de seguretat a la zona. I l'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi. Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si s'ha incomplert alguna normativa administrativa o fins i tot si hi ha hagut algun tipus de delicte. L'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més efectius policials, una comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat i una justícia més àgil. La iniciativa també expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències davant l'increment de les agressions i els episodis de multireincidència. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi.
1: Un programa per minar-nos amb més cura. Un espai on ens aturarem a reflexionar i qüestionar què vol dir ser home avui en dia. Perquè el món canvia i nosaltres també.
0: Aquí volem posar sobre la taula maneres de pensar i d'actuar que han estat norma durant anys, però que no ens serveixen. Revisar-nos no és habilitat, és evolució, és valentia.
1: Parlem de vulnerabilitat, de rols, de paternitats, de salut emocional i de sexualitat. Sempre amb veus diverses i amb voluntat d'entendre com viure la masculinitat d'una manera més sana, sense fer-nos mal i sense fer-ne els altres.
0: I també escoltarem a les dones, perquè créixer com a homes vol dir compartir camí i transformar-nos plegats. Un programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Terrero. I avui, amb la col·laboració de...
1: Joan Carles Palacín.
0: I avui al so teníem a la Marina Cabrera, que està una mica potxa, però l'està substituint el nostre company Joan Bosch. Bona tarda, Joan.
2: Bona tarda a tots.
0: Bon dia, bona tarda o bona nit. Avui, a Homes, anem un pas més enllà. Volem continuar endinsant-nos en el mapa dels privilegis masculins. Aquest segon programa, sobre el que, després d'haver analitzat la motxilla social, avui mirarem cap endins, a les capes més profundes de la seva. Aquest programa jo l'he titulat avui El cor de la seva, els privilegis emocionals i càrrega mental. Parlarem de privilegi emocional, aquest dret invisible que sovint ens... hem pres els homes a viure com a analfabets del cor. Un privilegi que ens permet delegar la forma gairebé automàtica a les cures, el manteniment, la llar i la gestió dels sentiments en les dones de la nostra vida. No només és una sensació, les dades més recents de l'enquesta de l'ús del temps a 2024 constaten que, a Catalunya, les dones segueixen dedicant una hora i quart més al dia que els homes a les tasques de la llar i de cura. Però el més revelador no és només qui agafa l'escombra o qui canvia el bolquer, és qui té el disc dur ple. L'estudi mostra que el percentatge de dones que planifiquen les tasques gairebé triplica els dels homes, triplica els a nosaltres. Avui posarem nom a conceptes que fan mal però que ens ajuden a créixer, com la incompetència tàctica, aquest comportament sovint inconscient de que fa veure, ens fem veure de que no sabem fer alguna cosa o la fem malament perquè algú altre acabi assumint la responsabilitat. Benvinguts al cor de la seva, un viatge del privilegi a la responsabilitat emocional.

0: I com sempre, el programa l'hem dividit en tres trossos, en tres blocs. El primer bloc m'ha agradat posar-li com a l'analfabetisme emocional aprenent. Molts homes hem crescut amb la idea de que sentir era feblesa. Això ens ha portat a una manera de a una mena de comoditat on diem: jo no sé es consolar, no sé què és el que em passa, jo no sé com gestionar aquestes coses, forçant a l'altra persona a fer tota la feina de traducció emocional. És el que en sociologia s'anomena incompetència tàctica, fer-se el desentès per mantenir el confort. Perdó. Perquè esperem que siguin elles qui iniciïn la conversa de reconciliació. Què és el que busquem amb això? És incapacitat real o és el privilegi de no saber gestionar aquesta incomoditat? L'analfabetisme emocional no és una falta de capacitat innata del cervell masculí, sinó una castració social. Des de ben petit se'ns ensenya a separar-nos de les emocions tendres per por de semblar febles. Això ens converteix en adults dependents que necessitem una traductora per saber què ens passa. Si jo no sé posar paraules al que sento, algú altre, normalment la dona que tinc al costat, s'ha de veure obligada a excavar en el meu silenci per mantenir la pau a casa. I aquí comencem tot el torn de preguntes i comencem a aportar diferents preguntes.
1: Com no?
0: Com no?
1: Homes que ens esteu escoltant, dones que ens esteu escoltant, comencen les preguntes d'en David.
0: Avui volíem tenir més pluralitat amb la participació femenina. Malauradament, només ara comptarem aquí. Per sort, tenim a la meva parella, a l'Ombretta, que ens aportarà el que és la seva visió femenina. I clar, la gran majoria de preguntes aniran adreçades amb ella, evidentment. Tot i que qualsevol de nosaltres podem fer aquest exercici d'intentar respondre. Aleshores, la primera de les preguntes que tinc per aquí és: sents que has d'actuar sovint com a GPS emocional per als homes que tens al teu entorn?
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Ombretta.
2: Sí, sí. Estava escoltant les dades que estaves compartint abans, no? I hi ha un punt, no, que dius, com has dit, que és algú après social...
0: Sí, no? Que hem après de manera... s'ha après socialment...
2: Exacte. Antropològicament has dit no sé què, social...
0: Incompetència tàctica, que
2: és... Incompetència tàctica, m'ha fet molta gràcia aquest nom, perquè jo considero o crec que potser en algun punt sí que és incompetència tàctica, no? De dir, que responda a otro que a mi me da la risa, però hi ha un punt que jo crec que ja es converteix en costum i en incompetència real, ja no tàctica, sinó que arriba un punt que no... Que la gestió emocional, la lectura d'emocions, les habilitats socials, si no s'entrenen, es rovellen. I són habilitats socials, vull dir que es poden aprendre, es poden treballar, es poden millorar. Uh-huh. No? Qualsevol persona que digui, no, és que ja fora d'homes, dones, del que sigui, tinc una diversitat en la manera de percebre el món. Bueno, està molt bé, no? Ara que està tan de moda, no? Visibilitzar l'autisme, visibilitzar totes aquestes diversitats, les habilitats socials es poden aprendre. Uh-huh. És a dir, amb més o menys mesura hi haurà gent que ho tindrà més innat, no? Que podrà fer una lectura de la persona que té al seu costat, però si no ets capaç de fer-ho, també pots fer l'exercici de posar-te al costat d'aquella persona i pensar, vale, què està passant? No? O fer-te preguntes de què està sentint aquesta persona, simplement. Què m'està volent dir? Què m'està volent transmetre? No? O jo com m'estic sentint davant d'aquesta persona?
1: Això, ara per uns moments, m'he traslladat amb això que comentes. La típica història de quan una parella té un fill, o una filla, vale, un bebè, deixem-ho així. Clar, de cop i volta ve un munt de feina extraordinària. I aleshores, normalment, i afortunadament això també està canviant, les tasques de criança sempre anaven per la dona. Vale? I afortunadament estem canviant. És de la nova masculinitat, evidentment, per això existeixen les baixes paternals, que ja era hora que existissin.
2: Afortunadament.
1: Afortunadament, exactament. I aleshores, per un moment, m'he imaginat la típica guinyeta de còmic amb la que la mare ho prepara tot. Que si els bolquers, que si les papilles, que si l'esterilitzador dels vives, que si la robeta, i tot allò del por si acaso.
2: Sí, val? Sí.
1: I el pare, l'únic que moltes vegades es troba amb que la mama ve amb tot aquell, la logística, i bum, tens el bulto, vale? I el papa s'encarrega de com encaixar totes aquestes coses dins del cotxe.
2: Bueno, s'encarrega d'això i de dir, per què has tardat tant? No ho entenc, és que sempre arribem tard. A mi aquestes coses em fan molta gràcia, no? Perquè és molt còmode. És molt còmode.
1: Sí,
2: és molt còmode esperar a la porta de casa.
1: Totalment cert, totalment cert.
2: Estaria bé que algun dia, no?, poguéssim fer l'exercici de canviar el rol i que fos la mare de dir, escolta, ja em quedo jo preparant la bossa, vés tu a buscar el cotxe, no? Seria...
1: Bueno, que de fet, afortunadament, jo no sóc pare, però... amb companys meus de feina que han sigut pares, quan els expliques, ostres, i com et va la baixa de paternitat? I moltes vegades ells em diuen, ostres, hi ha dies que és una il·lusió, hi ha dies que realment em tallaria les venes, hi ha dies que és una punyetera de pressió, i hi ha dies que dius que és que em sento totalment bloquejat.
2: Bueno,
1: m'explico?
2: Clar, és una muntanya russa.
1: És una muntanya russa brutal i espectacular. I en canvi, li preguntes a la dona i et diu... ja era hora.
0: Hi ha una cosa que, quan estaven comentant lo de la incompetència tàctica, que m'ha vingut pel cap, perquè això ho vaig sentir amb alguns amics meus, quan van començar, sobretot quan van començar a viure en parella, i s'anaven a viure tots dos junts. I em deia, ostres, un d'ells, i deia, clar, és que a mi em toca... netejar els plats sempre, i ho detesto. I va haver un altre que va dir, jo tinc el truquet perquè no netegis plats. Diu, quin és? Diu, la propera vegada que et toqui netejar els plats, el que has de fer és, de cada tres plats que et netegis, trenca un. Diu, aposta, que se't caiguin. Diu, al final acabes, després de rentar els plats, has trencat tres plats i quatre copes. Després vindrà la teva dona i em dirà, teu, que no saps fer-ho, i al final ho fa ella. Una mica va per aquí, aquesta espècie d'incompetència tàctica, no? És a dir, fer-se que no en sabem aposta perquè l'altre ens porti tot el tema aquest. I passa el mateix amb... és que jo no sé portar amb el nen, és que jo no sé canviar amb el nen. Doncs aprèn.
2: Bueno, doncs aprèn. Esforça-t'hi.
0: S'aprèn. I si s'acaben els plats i se'l trenca, posa el terra de goma espuma perquè rebotin. O agafa plats de plàstic i comença a practicar.
1: O treu la cartera i ves a anar a comprar de nous.
0: Exacte.
2: Sí, en aquest cas, mira, l'altre dia parlàveu justament, no, del mansplaining i de que els homes agafàveu com aquest poder, no?, cap a les dones de no deixar que la dona s'expressés, no? No deixar que la dona pogués actuar, no? I actuàveu primer vosaltres en un àmbit potser més fora de casa, no? Bueno, parlàvem de l'exemple del cotxe, no? Parlàvem, bueno, de diversos exemples que per mi el tema seria deixar que la dona s'expressi abans de que vosaltres oferiu una ajuda, no? una acció, no? Deixar que sigui la dona la que ho demani. I en aquest cas, ara que estem parlant d'aquesta incompetència, diria al revés, no? Que fos la dona la que faci un pas enrere i permeti que sigui l'home el que s'espavili una mica, perquè a vegades és això, no? Veiem aquesta incompetència masculina, no? I el femení, doncs, agafa les regnes, no? I diu, aparta, que ja ho hago jo, no?
0: De fet...
2: Doncs no, permetre de dir, bueno, estic aquí, si necessites ajuda, ja m'ho diràs.
0: De fet, ara m'acaba de passar pel cap una imatge que tinc de la meva tia, que ho recordo amb molt de carinyo, i sé que ho feia amb tota la seva, tot el seu amor del món, i és que va haver una època que jo vaig tenir de tornar a viure a casa de la meva tia, i mentre estava visquent allà amb ella, doncs, jo per al matí moltes vegades m'aixecava, em feia el llit i me n'anava, i quan tornava m'anava de cromió, havia tornat a fer el llit, i jo li preguntava, però per què? I em deia, no, deixa el llit i ja te'l faré jo. I deia, però bueno, ja me'l sé fer jo, no? Però és que a tu no et queda tan bé com a mi. Doncs aprenc. No passa absolutament res. Era una cosa que és aprendre-ho. Però de manera involuntària ja estava carregant-se amb una feina que potser no li correspondria a ella. Mm. Quantes persones o quantes vegades ha sortit el concepte, i això per sort, està començant a canviar, però, malauradament, no a la velocitat que ens agradaria a tothom, no? Que és la dona que està treballant una jornada laboral fora de casa i quan acaba aquesta jornada laboral i arriba a casa, l'home arriba esgotat i se senta en el sofà, mentre que la dona s'encarrega de fer el sopar, recollir la roba, atendre els nens, posar les rentadores, servir-li el sopar amb l'home...
2: Atendre els gossos, també, en cas que no hi hagi nens.
0: Atendre els gossos, atendre els gats, el lloro, a tot el que tingui, a tots els animals que hi hagin per allà, les plantes... Vull dir, no hi ha una cosa equitativa d'això. I sobretot és... Una de les coses que més veig és la... No diré la incapacitat, sinó la manca d'habilitat per part de nosaltres, els homes, de saber portar una gestió emocional una miqueta més acurada i necessitar aquests traductors que o bé és la nostra parella, o bé és la nostra mama, o bé és la nostra amiga, perquè ens ajudin. Això passa moltíssim dins de les relacions, sobretot perquè jo ho he sentit també de veu de moltes dones, que és... I aquesta la faig així també, la poso aquí sobre la taula, no? Tu t'has sentit mai com si haguessis sigut la terapeuta no oficial de la teva parella?
2: I tant.
0: O dels homes del teu entorn?
2: I tant. Terapeuta, mama i... tot una mica. Sí, jo crec que passa per això, per un exercici nostre també d'entendre que aquest home que tenim al costat doncs no és un nen, no l'hem de cuidar, no l'hem d'educar. I això una mica, no?, també de... Bueno, has dit una cosa que m'ha fet pensar en això, no?, de que les dones se'ns responsabilitza també del fet d'haver de dir-vos, d'haver de cridar-vos l'atenció de això no ho estàs fent bé, podries fer-ho millor. No és la meva feina, educar-te. No? Llavors, clar, fins... Crec que la línia és molt fina, no?, de fins a on... jo com a dona m'he de responsabilitzar de que l'home agafi el seu poder i agafi la seva responsabilitat, no?, envers a tot això que parlem, no?, tant de tasques de cura com de neteja i manteniment de la llar o de gestió emocional. Bueno, és una feina... És una feina complicada per les dues parts, jo crec. I el que sí que crec que s'ha de convidar els homes a que feu un exercici d'introspecció, a trobar-vos amb altres homes i a poder compartir aquestes coses, no? I poder trobar punts comuns, no? Jo, bueno, quan comparteixo coses amb les meves amigues, moltes vegades ens passa, no?, que la majoria tenim els rols femenins, no?, direm així, entre cometes, perquè no m'agrada parlar de femení masculí quan parlem de rentar plats, no?, o recollir la roba, perquè considero que són tasques que s'han de fer i que no són ni masculines ni femenines. Però sí que és veritat, doncs, que la majoria de dones estem entrenades a tenir una cura i un manteniment de la llar, no? De que si veiem una pila de plats ens molesta, de que si veiem una pila de roba ens molesta, no? I quan ho compartim entre nosaltres veiem que no a totes ens molesta. O sigui, a mi, per exemple, personalment, a mi no em molesta, llavors jo puc permetre que aquella pila es vagi fent gran fins que algú digui: bueno, què fem, no? I llavors ens repartim la feina. En el cas de que això et comenci a molestar abans, què passa? Que la dona se n'ocupa i no permet que sigui l'home que quan arriba de treballar es posa directament al sofà o a l'ordinador o a jugar a la consola, okay, no? I llavors, no, clar, arriba el cap de setmana i la feina ja està feta. Per què? Perquè la dona s'ha encarregat durant tota la setmana de fer un manteniment, no? Bueno, jo crec que hi ha d'haver molt de diàleg aquí i d'adonar-nos, no?, de... Bueno, per què? Per què em molesta això? Per què? Què està passant?
0: Hi ha una cosa que, ara mentre deies això, a mi m'hi ha recordat una mica també vinculat amb el que deia d'aquests amics. Recordo jo amb 18 anys que hi van haver uns amics que es van anar a viure junts i va ser tota una novetat. Clar, eren els primers de la colla d'amics que s'anaven a viure junts. I quan portaven un mes i pico, que, clar, comença a viure junts i comencen a aparèixer les primeres tensions, perquè quan ets, vas a novis i cadascú se'n va a casa seva, doncs l'hora que passa són les dues o les cinc hores que passa amb la persona és fantàstic, però després te'n vas a cadascú se'n va a casa i s'emporta la seva cosa. Però quan et vas a viure junt, clar, allò segueix allà. Què és el que passa quan portant un mes i pico, que hi apareixen els primers rifirrafes? Jo recordo una cosa que em va comentar amb tot humor el noi. I va dir, és que m'estic adonant una cosa que pensava que a casa meva era màgia, perquè jo deixava els mitjons tirats en el llit i me n'anava a jugar a futbol i quan tornava el llit estava fet, els mitjons estaven, no sé on estaven, i després apareixien màgicament plegats i nets en el calaix. I clar, ara resulta que no. Ara l'únic que faig és que quan deixo els mitjons allà, en el peu del llit, i me'n vaig, quan torno em trobo la meva dona, que m'està esbroncant dient, és que t'has deixat els mitjons per aquí! I no acabava d'entendre-ho. Vull dir, una mica és aquesta la idea de que, per un cantó o per un altre, s'ha acabat facilitant aquesta cosa, per exemple, en el cas de les tasques de la llar, no? I ho deia una cosa així en plan còmic, però no perdem de vista que és una cosa que passa molt sovint.
2: Sí, sí, bueno, i que durant molts anys ha tingut aquesta creença, aquesta persona, no?, de que sí, les coses es feien soles. I s'ha educat així, i per tant, un cop arribes a la vida adulta, doncs te n'adones que no, que resulta que les coses, hi havia algú que les feia, no? Uh-huh. Tasques això invisibles.
1: I això també, jo us plantejaria el fet de fins a quin punt, i em baso les paraules que tu has dit, Ombreta, una cosa és educar, vale?, i l'altra per mi és conviure.
2: Totalment.
1: Aleshores, fins a quin punt realment, evidentment... Alerta, alerta!
0: Ah, vale, se'ns acaba de disparar el...
1: Se'ns acaba d'esperar sí. Les alertes
0: les,
1: de...
0: Les alertes del...
2: Està plovent molt
0: de protecció aquí. Civil. Això, sí, acaben de disparar les alertes de protecció civil. Ah, perquè aquí Arenys està ara diluviant i potser igual ens arriba un tsunami en forma de riera.
1: Però exacte. Bueno. Doncs parlant d'alertes, alertes, alertes, doncs aprofitem aquesta alerta per dir fins a quin punt, record, és educar, o fins a quin punt és arribar amb uns pactes. M'explico? Mm. Perquè cadascú, evidentment, ve d'on ve, de la casa d'on ve, i a la casa dels pares, a cadascú, té una manera de fer i una manera de dir i de gestionar, que seran molt semblants, segur, però segur que igual que són molt semblants, són igual de diferents. Mm. Per tant, estic totalment d'acord amb tu que, evidentment, el femení no ha d'educar, però, evidentment, hem d'arribar amb una entesa de convivència.
2: I tant.

0: Després de parlar d'analfabetisme emocional, amb aquesta peça del Pau Ballver, que fa exactament això, aturar-se, deixar de córrer, evitar el silenci abans d'entrar a la càrrega mental. La cançó Ens hem guanyat el silenci funciona com un... Ara que ja ho veiem, respirem i baixem més endins. Diferenciar entre ajudar i responsabilitzar-se. Segons les dades del 2024, el 53% de les dones afirmen que ser les úniques que planifiquen a la llar, més de la meitat de les dones, davant de només el 25% dels homes, és a dir, un de cada quatre homes. Tenim el privilegi de tenir el disc dur buit, no saber de talles de roba, dates de metges o d'aniversaris, perquè ens sentim bons homes, només hem de posar una rentadora si ella ha hagut de pensar quan posar-la, separar la roba, comprar el sabó i tot el que necessita. Anem a la logística pura. Estudis internacionals, com els de l'Institut Gottman, i les dades de l'ús del temps del 2024 mostren que el 70% del treball mental de mantenir una família recordar vacunes, llistes de la compra, aniversaris, gestió emocional dels fills, recau a les dones, el 70%. L'home sovint es queda en l'execució. Digue'm què he de fer, bàsicament. Però demanar que et diguin què has de fer ja és una càrrega en si mateixa, perquè el que ha de donar les ordres, és a dir, actuem de peons. Aquí la cosa no és ajudo. Això hi havia una vegada una entrevista que em vaig trobar pel carrer. Tu ajudes a la teva dona? I hi havia alguns que deien no ajudo, ho fem a parts iguals. Vull dir, la llar o les tasques potser és una cosa que s'ha de parlar. Potser és una cosa, com deia l'ombreta, que s'ha de dialogar i s'ha de parlar i s'ha de veure aviam què és el que s'encarrega cadascú. Vale? Cadascú dins de la casa doncs portarà una sèrie de coses i s'han d'arribar amb una sèrie d'enteses. De la mateixa manera que no sempre és el fet de que potser estiguem educant amb algú, sinó de que a mi, per la meva manera que tinc de funcionar, m'agrada, per exemple, tenir doncs, la taula lliure de coses. I si jo veig que la taula està sobrecarregada, doncs potser hem d'arribar amb un entente, perquè per mi, per exemple, em pot ser interessant o em dona pau mental trobar-me la taula aclarida. I arribem a aquest punt. Vull dir, són aquest tipus de missatges o aquest tipus de coses que s'han d'arribar a parlar. Però, sobretot, el que és la gestió i el tirar cap endavant un projecte comú, crec que ha de ser una cosa que s'ha de parlar entre els dos. Si jo, per exemple, ara tinc una temporada amb la qual jo no estic treballant, potser puc carregar més quantitat de feina de la casa. Si, en canvi, per exemple, això és al revés, que jo ara estic tenint una feina excessiva, doncs potser la meva parella pot ser la que es pot encarregar. Però sempre arriba amb un acord. Si a mi no m'agrada rentar els plats, doncs escolta, s'ho dic amb ella i que s'encarregui ella. I jo, doncs, estendré la roba.
1: I si a ella no li agrada rentar plats?
0: Doncs, bueno, aleshores, igual haurem de posar un calendari i un dia en tocarà amb un i un altre dia posar amb un altre, però posar un calendari... Jo he vist, per exemple...
1: I si comprem un rentaplats?
0: Per exemple, però no tot pot anar al rentaplats. Jo, per exemple, he vist a cases d'aquestes que estan compartides, d'habitacions compartides, que tenen uns meravellosos plànings on està tot... Avui toca... Aquesta setmana toca tu netejar el bany. Aquesta setmana que ve toca a mi netejar els plats. Vull dir, hi ha aquestes coses que, si no ens agrada, o de preferència, a mi, per exemple, en el fons m'agrada rentar plats. Per tant, no m'importa posar-me allà i posar-me a rentar plats. De vegades, també és a dir, que per una cosa o per una altra, acaba fent això, doncs una pila de plats, no? I no funciona el rentavaixelles, com deies abans, fora de micro, amb l'acudit aquest que estava explicant, de l'home que s'independentja i va tirant tots els plats dins del rentaplats, del rentaplats, de la pica de la cuina, i arriba un dia que té una pila tan gran que acaba cridant amb un lampista perquè digui, escolta, aquest rentaplats no funcionava. Jo a casa amb uns pares, deixava allà una... i ho rentava automàticament i aquesta no funciona, no? Doncs, de vegades pot arribar a aquest punt, però és trobar un entente, entenc jo.
2: Sí, de fet, amb això, permet-me, que comentaves, no?, de dir, ostres, la llar és un espai compartit entre dues persones, no?, i estaria molt bé que es parlés, no?, de quines són les tasques que s'ha de fer i es repartissin i es promogués que la casa és dels dos, no?, i que cadascú pugui sentir-se representat amb els seus espais i amb les seves comoditats. I que no recaigui només normalment sobre una dona, no?, que acaba fent una llista de tot el que s'ha de fer i que li acaba passant a l'home i l'home va complint coses de la llista i, bueno, sí, ens hem repartit la feina. Bueno, ens hem repartit la feina... en el millor dels casos, però sempre amb la responsabilitat de que la dona ha de planificar aquesta feina, no? Llavors, bueno, no sé si es podria dir que s'ha repartit la feina o que s'ha delegat la feina, quan la feina és dels dos.
0: Clar, també. És que aquí la cosa és què és el que passa o què és el que sentiu, i això és una pregunta oberta i aquí sí que ho convidaria a tothom. Joan, si vols participar, també ets lliure de participar. Què és el que passa pel cap quan sentiu t'ajudo? És com si fos l'empresa Llar S.A. fos una càrrega d'una persona on sou els caps responsables CEO i de més, i els homes o l'altra persona som els becaris. Què passa? Vull dir, què és el que sentiu quan sentiu això de jo ajudo a casa?
2: Amb una expressió així sí, general, dir, jo... com a sí, sí, jo ajudo a casa,
0: sí, sí,
2: o que,
0: no,
2: o que
0: jo...
2: vens a casa i em dius mira, t'ajudo.
0: No, no, és quan pregunten, és la pregunta aquesta que vas per al carrer, tu ajudes amb les feines a casa? Sí. Sobretot que s'ha fet moltes vegades
2: sí,
0: amb els homes.
2: Jo respondria que ets un nen de 5 anys? No ho sé, perquè a un nen li podria dir que m'ajudi, no? Però a la meva parella no li diré que m'ajudi.
0: Ja, ja.
2: O sigui, li diré que m'ajudi de dir, mira, estic rentant els plats, vols assecar tu les olles? No, doncs m'estàs ajudant en aquell moment, no? Però...
1: T'està ajudant o t'està col·laborant?
2: Està col·laborant, m'està ajudant en aquell moment. Sí, o sigui, em dona un cop de mà, no? Però així, en termes generals...
0: Digues, Joan, digues.
3: No, jo crec que no fa falta dir-ho. Vull dir que això et surt de dins i no cal. Són fets, no paraules. O sigui, si ajudes, ajudes. No cal anar dient que ajudes a fer això, a fer l'altre.
1: Clar. Però, Joan, ajudes o t'estàs autoajudant a tu a tenir les olles seques?
3: Bueno, jo crec que cadascú... Bueno, vull dir que... t'autoajudes una mica, no? Però jo crec que has de ser tu el que... Has de, diguem-ne, saber personalment què és el que tu fas i el que no. O sigui, si dius... És que jo ajudo molt a casa. O sigui, si dius això ja, per mi ja està dient que no ajudes gaire.
2: Que ets un nen de 5 anys.
3: O sigui, és una mica l'antítesi, no?, per mi. O sigui, és allò de dir, vale, sí, ajudo. Ajudes molt a casa, sí, però... què fas realment? O sigui, ajudes quan pots o ajudes sempre, no? Perquè al final és sempre, és constant.
2: Però el terme...
3: O sigui, si no és constant, ajudo ja de tant en tant, molt bé, però has d'ajudar cada
2: sí,
3: dia.
2: Sí, el que passa és que per mi el terme ajuda...
3: Sí, queda una mica com...
2: Clar, no és... Vol dir que la responsabilitat la té una altra persona,
3: exacte,
2: i que tu ajudes,
3: exacte,
2: quan pots.
3: No
2: I
3: cal,
2: això,
3: o sigui,
2: és el que s'hauria no de desmuntar.
3: S'ha de compartir aquesta...
2: S'ha de compartir, exacte.
3: Aquesta ajuda és fer la feina entre tots.
0: Clar, és que aquí em pregunto com afecta aquesta vigilància constant, el tenir aquest disdobler, el temps d'oci o a la capacitat de poder desconnectar, perquè no pots arribar a desconnectar al 100% si has d'estar sempre pensant tenim sabó de plats, hi ha prou patates, he pagat, és tot això, què fem avui per dinar? Què fem avui per sopar? Això, per exemple, és el gran temazo, no? Mm. Són aquestes coses de... Bueno, sí, jo ajudo. No, ajudar és com deien, no és equitatiu. No és una cosa equitativa. És un porta la responsabilitat i l'altre, pues, lo lleva a la corriente.
1: Mm. Ara, mentre que us sento parlar molt atentament, jo tiro enrere, rebobino una miqueta i penso... Quanta necessitat tenim de deconstruir, de destrossar i dinamitzar, dic dinamitar, totes aquestes creences que portem i que estem fent un copy-pegui dels pares.
0: Clar.
1: M'explico? I tornem a repetir el mateix, i tornem a repetir el mateix, i tornem a tenir les mismes històries que si papà ajudava, que si mamà feia... I estem fent exactament el mateix. Llavors la pregunta és... Quant de bo seria que quan s'ajunta una parella per conviure, vale, negociés, vale, quedar d'acord a fer-ho des de zero, fer un projecte des de zero, tu què aportes, jo porto això, jo porto allò, el que hem dit, no? O sigui, què m'agrada fer a mi, què t'agrada fer a tu. Però això, pactar-ho abans d'anar a viure, fer com un pacte i a partir d'aquí tenim molt clar què és el que és el fort d'un i què és el fort de l'altre. I aleshores, a partir d'aquí, crear el projecte i tirar endavant.
0: I també tenir clar que moltes vegades aquests pactes que es puguin fer, per exemple, jo dic, comencem a viure. No ho hem plantejat abans i comencem a viure. Entrem els dos a la mateixa casa. I aleshores allà fem una sèrie de pactes. A mi m'encarrego d'això i de més, i tu t'encarregues aquesta altra cosa. Això no està esculpit en granit. Això no queda gravat amb una pedra que no es pot esborrar.
1: No, no, pot és variar. Molt variable, evidentment.
0: És que pot variar en funció de la...
2: Sí. És que, però, clar, des d'un inici seria ideal, no? Perquè tu ja establiries aquests rols ja d'entrada i no hauries de construir després, quan portes 10, 20, 30 anys de relació, no? haver de fer aquest exercici. Però això es pot fer en qualsevol moment. O sigui, portis 20, 30 anys de relació, de convivència en una casa, que la casa ja està feta a una manera de funcionar, no? I cadascú té com les seves tasques establertes. Això es pot parlar en qualsevol moment, no? És tan senzill com, carinyo, hem de parlar, no? Seus a taula amb un té, amb un paper, i dius, mira, fes una llista de totes les tasques que s'han de fer o que se t'acudeixen en aquell moment, no? I dir, vale, vinga, anem a repartir-nos una mica també amb els nostres gustos, no? De dir, hòstia, si mi, jo què sé, tenim un jardí, una terrassa, i s'ha de fer feina, i jo odio estar a la intempèrie, i en canvi a l'altra persona no li importa o fins i tot li agrada, doncs, bueno, per què m'he de carregar jo una feina que a mi no m'agrada, que detesto, quan l'altra persona sí que li agrada, no? Llavors, bueno, repartir les coses una mica, no? I després això, si hi ha coses que dius, hòstia, és que a ningú, a cap dels dos o dels que siguem a casa no ens agrada rentar plats, bueno, doncs ho repartim. Fem un horari i ho repartim, no? O rentadores, doncs una vegada tu, una vegada jo, i ja està, i anem fent, no?
1: I al final la que treballa és la rentadora, o sigui, però...
2: Final. Sí, però...
1: La que s'encarrega d'això és la rentadora.
2: Exacte. Clar, donem gràcies de que hi ha moltes comoditats avui en dia, sí, que no hem de rentar la roba malla amb els rentadors.
0: Exacte. Heu viscut alguna vegada alguna situació d'aquesta incompetència tàctica que parlàvem abans? És a dir, aquella sensació de que algú, sigui home o sigui dona, està fent malament alguna cosa? Perquè això de vegades també va amb dos sentits. Normalment, per exemple, en el cas de les dones, acostuma a passar que l'home o agafa i posa una roba de color barrejada amb roba blanca i surt tot del mateix color i surt un batiburrillo. Tot de color rosa. O tot d'un altre color. O que trenca plats, vale? Que de vegades ho pot fer inconscient, de vegades ho pot fer conscient. I en el cas, per exemple, dels homes, el que passa és que una dona vol intentar penjar un quadre, per posar un exemple, i fa 7 forats a la paret per poder posar alguna cosa perquè no li ve de gust i aleshores provoca aquest tipus d'incompetència, no? Que no vull dir que no siguin capaces, són perfectament capaces, com nosaltres, de poder posar una rentadora en condicions. Algú de vosaltres heu viscut alguna d'aquestes situacions?
1: Home, jo personalment... no és que sigui incompetència, i parlo de mi, eh? Parlo de mi personalment. Però a dia d'avui hi ha dies que segons quin dia tinc i l'humor que tinc i com centrat estic, desgraciadament a casa meva moltes vegades les calces surten de color rosa. Sí.
0: Bueno,
1: ho he de confessar, veus? I hi ha dies que jo no estic molt centrat i abans de fer una rentadora i endur-me una bronca, prefereixo fer el pas tiro enrere. I aleshores, confesso, amor meu, no tinc el dia. Sisplau, pots revisar la rentadora, sisplau? Que no m'hagi fotut cagarela. I ho faig. No tinc cap mena de problema en dir-ho, m'explico. Hi ha dies que em surt de conya i hi ha dies que no. Són d'aquelles coses que se m'atreveixen. En canvi, d'altres, rentar quartos de bany, la cuina... Cap problema. Treure la pols, escombrar, tal i tal. He de dir que des de que em vaig comprar una Rumba m'ha tret un pes de sobre. Va fabulosament bé. Des de que vaig comprar el rentavaixelles m'ho passo molt bé. Aprofito que el temps que abans dedicàvem a rentar plats, doncs es pot invertir en altres històries. I com bé dieu, les comoditats afavoreixen molt també a la convivència de la parella.
0: Jo sí. He trobat aquest tipus d'incompetència no solament dins de la casa, sinó me l'he trobat especialment en l'àmbit laboral. M'he trobat moltes vegades, i potser jo he fet una mica de mama de papa, de, escolta, mira, haig de presentar aquestes comptes. Ai, fes-ho tu, que és que jo no sé fer-ho. I David acaba fent absolutament de tot. Vale? Vull dir, això m'ha passat en l'àmbit laboral. No solament passa el que passa, que quan ho portem en l'àmbit de la parella o en l'àmbit home-dona, doncs veiem que bueno, cadascú escombra cap al seu cantó. I, malauradament, escombra més els homes cap al seu cantó que no pas les dones. La realitat sigui aquesta. I la societat ens ajuda. ¿Cuántas vagadas siento yo? No, no, deja que se encargue ella de cuidar al niño, que esto es cosa de mujeres.
2: Bueno, que se le da mejor, ¿no?
0: Sí, sí, que es cosa de mujeres. Sí. ¿Pero por qué es cosa de mujeres? Sí.
2: Bueno, yo, por sort, aquesta frase l'he sentit ja amb edats avançades i a la sí. meva generació no ho he sentit. Per sort, no sé si també per l'entorn en el que em moc, però...
0: També mos amb un entorn.
2: Però, bueno, és més, jo crec que en el meu cas, jo el que he sentit més és aquesta incompetència així de dir, bueno, però si no ho faig, pues deixo que es faci sol, no?
0: I bueno, de vegades funciona, de vegades no.
2: clar, però quan funciona és perquè hi ha algú que ho fa, no, realment?
0: Sí, sí, sí.
2: Bueno, jo volia dir també, a part de bueno, exemples de coses, no? Però que està bé, que tinguis l'edat que tinguis, si hi ha alguna cosa que no la saps fer, pots demanar ajuda i pots demanar com es fa, no? I a vegades no demanes ajuda perquè dius, hòstia, se'n riurà de mi, no? O jo què sé, quins judicis se't poden passar pel cap, no? Per no demanar aquesta ajuda... Però que està bé, que no passa res, no? Que fins i tot pots dir, mira, no te'n riguis de mi, però no ho sé fer, ajuda'm, ensenya'm, no? El que sigui. No sé posar una rentadora, no? Doncs ensenya'm com es posa la rentadora o el que sigui. I jo crec que, sorprenentment, moltes vegades ens trobem que per l'altra banda, l'altra persona no és que ho sàpiga fer, és que ho fa com pot. També, i tots sobrevivim una mica així en el dia a dia, com podem, amb el que tenim, i no som perfectes, així que tots en podem aprendre.
0: Jo aquí... Digues.
1: Anava a dir, petit detall, homes i dones de Catalunya que ens esteu escoltant.
2: Posa la seva veu
1: de locutor. Com us manegueu vosaltres? A veure, això ens agradaria que ens ho expliquéssiu fent servir les nostres xarxes socials i sobretot també d'una cosa que no hem parlat encara. Les persones que viuen soles, solters i solteres de Catalunya. Com us ho manegueu? Quantes rentadores poseu a la setmana? Trieu roba de color? Roba blanca? Renteu plats? No renteu plats? Deixeu que es faci una torre de pizza i així es arriba un moment que teniu l'excusa ideal per anar a dinar o menjar fora de casa?
2: Que és bona.
1: Quantes vegades us dutxeu al gimnàs per dutxar-vos acompanyats, plegats de gent que hi ha algú més al teu voltant que no estàs sol a casa? Tots aquests petits grans detalls, per què no ens ho expliqueu, sisplau? Compartiu-ho amb nosaltres a les nostres xarxes socials, que serà molt divertit compartir les vostres opinions i les explicarem aquí a la ràdio.
2: Ara he pensat un benefici de dutxar-se al gimnàs, que és no haver de netejar la mampara de...
0: És un avantatge.
2: Del lavabo, que hi ha algú altre que neteja. Està molt
0: bé, això. Sí. Jo aquí faria una pregunta més que l'ajuntaria a totes aquestes. Si haguéssiu de gestionar tota la logística familiar sense preguntar res...

0: Suau i bonica cançó de la Sílvia Pérez Cruz, No hay tanto pan, on es parla de límit de cansament, d'excés de càrrega, sense ser explícita, i posa cos al cost invisible del privilegi. És empàtica, no acusadora, ideal per obrir el bloc del Però que paguem, que seria aquest tercer i últim bloc d'aquest dia. Aquest privilegi ens surt car, ens porta a la solitud del mascle alfa que no té xarxa d'amics per desfavar-se, per poder
1: desfogar-se.
0: Que ha delegat tota la seva vida íntima en la parella. Guanyar autonomia emocional no és només un deure cap a elles, és el nostre camí cap a la llibertat. Com diu Viktor Frankl, som lliures de decidir com de respondre al que ens passa. L'American Psychological Association, la APA, ens alerta que aquesta dependència emocional masculina ens surt cara als homes. Tenim més probabilitats de patir depressió emmascarada que es manifesta com a irritabilitat o conductes de risc perquè no sabem demanar ajuda si no és que és a través de la nostra dona, parella, mare o qui sigui la persona. El privilegi de delegar les cures ens acaba tancant en una gàbia de solitud on l'única sortida és aprendre a evitar el nostre propi cos. Perdoneu. Aquí jo, aleshores, comencem i seguim amb les preguntes.
1: Sí, tant i tant, com no.
0: Quina diferència noteu amb una relació quan hi ha un home que és autònom emocionalment? Perdoneu un momentet. És a dir, té els seus propis amics per desofegar-se, per poder buidar-se.
1: I buida el pap.
0: Va a teràpia, cuida del seu interior. Quina diferència noteu, si és que aquí t'ho faig la pregunta a tu, Mereta? I també l'obro amb els altres, amb els meus companys, ja no tant amb els homes, bueno, sí, també amb els homes, o amics, o amb les seves parelles. Quina diferència es nota amb una relació quan una persona és autònoma emocionalment?
2: Bueno, es nota molta diferència. O sigui, en un cas és això, no? Com si estiguessis compartint amb un nen que l'has d'educar, li has d'anar estirant i li has de... i veus que aquesta persona, quan té problemes, a vegades no vol compartir, no? Que pot ser que no vulgui compartir algunes coses amb la seva parella i no té cap altre suport, no té cap altra xarxa pues això, de suport, no? I, bueno, crec que és molt important que els homes tingueu amics, tingueu cercles de confiança on poder expressar-vos, on poder recolzar-vos.
1: Donant resposta a la teva pregunta i envers a el que acabes de dir tu, Ombreta, estava pensant jo en mi mateix i aleshores, malgrat que, evidentment, afortunadament, jo sí que tinc amics, evidentment, amb els que em puc refugiar i els hi puc, tant homes com a dones, i puc parlar molt lliurement de les situacions que se'm mouen. I tu acabes de dir ara, Ombreta, l'has donat a la cirera del pastís, que és, no és que no vulgui aquell home compartir, sinó que moltes vegades, des del masculí, d'una manera conscient, o millor dit, d'una manera més inconscient, perquè a mi em passa, quan tinc molt de merder emocional, el que

0: faig és, d'entrada, és guardar silenci, perquè aquest silenci m'ajuda a escoltar-me a mi mateix i em creo el meu espai per entendre'm. Per què? Perquè malgrat he après molt a compartir, encara hi ha una part meva interna que necessito posar ordre, entendre'm, donar un significat a el que m'està passant, d'acord? I aleshores necessito un temps d'estar amb mi i després, quan jo ho tinc clar, aleshores és quan ho exposo al públic.
1: Bueno, a mi a nivell personal, perdona, que...
0: No, perdona.
1: A mi a nivell personal, moltes vegades el que m'ha passat és que jo no tinc les coses clares i necessito aquest silenci, no?, perquè crec que és el millor per mi. I al cap del temps comparteixo quan ja he trobat una solució, no?, o ja he trobat com ja he organitzat les meves idees, o sigui, el que sento, o sigui, el que m'està passant, ho comparteixo i me n'adono que si ho hagués compartit abans, hauria trobat la resposta abans. Només pel fet de compartir-ho i de parlar-ho amb un espatlla amiga.
0: Totalment d'acord. Sí, correcte. Exacte. A mi em passa... Et podria dir que a dia d'avui, vale, estic totalment d'acord perquè per mi, per sort o per desgràcia, la mort del meu germà Andrés, que ha sigut, Andreu, que ha sigut aquest cap de setmana, a mi, sincerament, m'ha rebentat moltes coses per dins, la mort del meu germà, i aleshores una de les coses que me n'he adonat és que tinc dret a ser feliç i tinc dret a expressar moltes coses que abans callava, d'una manera innata. I aleshores, des de lo masculí, et puc dir que, afortunadament, de vegades al masculí la tendència és callar, retirar-se. Per això la típica... l'habitació de la nada. ¿Vale? Però... et dono tota la roda del món i moltes vegades em vejo al femení quan moltes vegades us reuniu i us podeu explicar moltíssimes coses a nivell emocional que els homes ara, des de fa ja uns quants anys, ja comencem a compartir més i ens sembla més normal i ho estem introduint dins el nostre dia a dia i que això és bo i sa pel nostre estat emocional i psicològic i mental.
1: I tant.
2: Creieu que els homes tenim por de perdre poder si admetem que estem cansats o perduts?
0: Sí. I tant. Sí, home, quantes vegades hem guardat silenci? Per què? Perquè entre els mateixos homes... poso l'exemple, La típica exemple que sempre es posa. Los típicos machitos alfas, ¿vale? En mayor o menor grado, ens surt, o si no, faré servir... obro un parèntesis, l'expressió la manada de llops, ¿vale? No relacionem la manada amb altres històries, sí, sí. ¿Vale? Però tots els llops han d'estar ben posadets, ben col·locadets, ben preparats. M'explico, si deixes una miqueta la feblesa, doncs l'altre sap que tu, la teva feblesa és per aquí, i a la més mínima que estiguis dèbil, vindrà fosca i aturarà allà. M'explico, per això és que, desgraciadament, hem funcionat així. Però jo, des de que he descobert les meves febleses, que les he exposat tal i tal, no és homes de Catalunya, jo m'he fet gran com a home. I molts homes que m'han acompanyat s'han fet molt més grans.
2: I aquí
0: i no dic tant en física.
1: I perdó, jo t'anava a dir, tu ara estaves parlant, no?, d'una manada de llops ben organitzada, no?, i que es fa forta i que es veu forta des de fora, no?, però què passaria si realment no fos així? Què passaria si tu et permetessis? Potser no hi havia manada, potser no hi havia...
0: Deixaria de ser una manada, com te diria jo, jeràrtica, ¿vale?, per ser una manada conscient. Per mi seria d'aquesta manera.
2: I aquí faria una altra pregunta, una miqueta enganxant aquesta. Creieu que podem parlar d'igualtat real sense parlar primer d'emocions i de cures?
0: Torna a fer la pregunta, m'he quedat en xoc.
2: Creieu que podem parlar d'igualtat real sense parlar primer d'emoció i de cures?
0: Pregunta... Hauria de ser sí. Hauria de ser sí, no, en principi?
1: Crec que forma part de tot el treball.
2: Jo crec que primer hem de posar les emocions sobre la taula, saber com gestionar aquestes emocions, i per tant això comporta una cura, i aleshores a partir d'aquí podem començar a entendre que hi ha un cert nivell d'igualtat, perquè si no, el que pot passar és que un reaccioni o parli des d'un estat emocional i un altre parli des d'un altre estat. Però si no parlem de què és el que ens està unint o què és el que ens està passant i per què ens porta a reaccionar així, jo crec que és difícil, perquè parlem des de dos llocs diferents. Un parla per la finestra i l'altre està parlant per un tubo. Que estem parlant, però cadascú en el seu canal.
0: Sí, en la seva dimensió.
1: Sí, jo crec que és feina de les dues parts. Que bueno, hem d'aprendre les dues parts, perquè les dones també tenim molta feina a fer, també en quant a treball emocional, perquè fins ara se'ns ha dit que és el nostre territori, però no és veritat. I després hi ha una feina de diàleg molt gran, de trobar-nos.
2: Malauradament, és molt interessant això, però se'ns tira el temps a sobre. Ja està sonant Jorge Drexler de fons per recordar-nos que som una espècie en viatge. Avui hem parlat d'aturar-nos a mirar el cor de la seva, de reconèixer aquells privilegis que ens han mantingut quiets i desconnectats. Però el missatge d'avui no tenim per què quedar-nos ancorats amb aquests rols que ens pesen. No som un arbre, no tenim arrels, ens podem moure. Tal com diu la cançó, no tenim pertinença, sinó equipatge. El nostre equipatge és la nostra història, però el nostre motor és el canvi. De construir-nos és precisament posar-nos en moviment cap a una manera de ser home que no necessiti delegar de la seva vida a ningú més per sentir-se sencer. Gràcies per acompanyar-nos amb aquest camí de tornar a casa al centre del vostre propi cor. Moltes gràcies, Ombreta.
1: Gràcies.
2: Gràcies, Joan Carles.
0: Gràcies.
2: Gràcies, Joan, des de la cabina.
3: A vosaltres.
2: I recordeu, sentir no és un error, és un camí.
0: Homes i dones de Catalunya que ens esteu escoltant, sóc pesat, però continuo dient, compartiu, compartiu i compartiu, que compartir és viure. Gràcies.
2: Fins la setmana que ve.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Avui oferim un sound de molt i molt contrastat, farcit de salts continentals i estilístics. El primer viatge serà amb el vol 577 a Rio i ens portarà a un dels clàssics de la música popular brasilera. Enyorem l'empremta premianenca del trio Mocotó i us presentem un tastet de la música de Jorge Ben, que té un lligam que ja avui després no serà ressenyat degudament. El segon viatge planteja una mirada selectiva en el concepte do-it-yourself britànic dels temps del punk i de la New Wave. És aquí el que nosaltres en diem senzillament sistema biosca i en tota regla. Per tant, som-hi, Pops.

0: Sound System, edició 896, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui amb un, com ens agrada a nosaltres, amb un disc de doble cara. La cara A, ens anirem a... agafarem l'avió i el vol en direcció cap a Rio, el vol 577, i farem una repassadeta de l'obra de Georgi Ben, i a la cara B, un sistema biosc amb Do It Yourself.
1: Vol 577 a Rio. Brasil, al meu cor.

0: Hola, amigues i amics, un cop més el Sounda aquí davant dels micròfons i per explicar-vos coses i sobretot escoltar molta i molt bona música. I començarem doncs amb aquesta sintonia que acabem de sentir, com sempre, locutada pel gran Xavier Traït, aquest vol 577 a Rio, que no deixa de treure, té una inspiració, Àngel, amb Tintín, aquell vol 514, em sembla que era.
1: El 514.
0: A Sydney, doncs nosaltres agafem el 577 cap a Rio. Doncs, i què fem? Doncs visitar i escoltar la figura del músic George Benn, una de les grans icones de la música popular brasilera, del més important. Podríem anomenar-lo com el pare del samba rock fusionat amb soul i funk. Unirem escoltant això amb unes petites dosis i comencem pel primer disc. El disc es diu Samba Esquema Novo, del 1963, que és l'àlbum de debut del George Benn, i anirem per feina, perquè anem a escoltar segurament un dels temes més coneguts de la música popular brasilenya i per extensió es va escampar per arreu, per tot el món, que és aquest Masquenada, que és gairebé, podríem dir, un himne.

Hem encetat el sauna amb Georgi Ben i continuem amb ell, amb el mateix disc, la seva primera gravació, aquest Samba Esquema Novo del 1963, i abans fem petita alineació de qui toca amb aquest disc, a part del mateix Ben, veu i guitarra: Manuel Guzmau al baix, Luis Calvo Viñas piano, Joao Teodoro Mercedes flauta saxo, Pedro Paulo trompeta i un conegut del Sando com és Dom Romau a la bateria. Escoltem el tema Rosa Menina Rosa.

0: Signora, allora.
1: May I introduce Mr. Mrs. Miss Sylvie?
0: Posso presentarle?
2: I ara seguim al vol 537 a Rio, seguim en George i Ben, però canviem de disc, ens anem, fem un salt de 6 anys i ens anem cap al disc George i Ben del 1969. I aquí, atenció, perquè és un disc que ja està molt treballat, hi ha moltes orquestacions i tal, però sobretot, Àngel, aquí encara més vells i bons amics de, del Sounda i d'històries particulars, perquè la majoria de temes hi col·laboren amb les veus i les percussions Trio Mocotó.
3: Doncs connexió premiarenca directa.
2: Que a més Trio Mocotó són uns hereus directes de George i Ben, o sigui, és un, queda tot, no sé si a casa, però queda molt ben empaquetat. El primer tema que escoltarem d'aquest disc és el Criolla.

0: Doncs aquest primer tema que hem escoltat d'aquest disc del 69, Jorge Ben, que dèiem que hi ha els Trio Mocotó, que són uns amics del programa, que això ho hem d'explicar, perquè va per dues vies. La primera...
1: Sí, és que abans he dit allò de que relació premianenca. Això s'ha d'explicar.
0: Doncs expliquem-la. Hi ha dues vies. La primera és la relació premianenca, que és de fa... Ara, el juny d'aquest any, farà 22 anys que l'Àngel, un servidor i una altra persona vam organitzar un festival de música i cultura brasileña, que es va dir, per ser efímer, només va durar un any, Brasil 08330. I el fi de festa el van fer els Trio Mocotó, que és un grup històric de samba pop brasileny, que estaven de gira per Europa i els vam aconseguir fer venir a premiar. I hi ha moltes històries, anècdotes. I això es complementa amb el llibre Discotec, el llibre que hem fet a quatre mans, l'Àngel i jo. Hi ha un capítol dedicat a aquest festival i a la figura d'aquesta banda. No sé si em deixo alguna cosa, Àngel.
1: És això, és això.
0: Bàsicament seria això.
1: Per tant, és connexió directa.
0: Connexió directa i, a més, jo crec que per ells el Jorge Ben va ser una mica el seu pare, el seu referent. Seguim amb el mateix disc i ara escoltarem, Àngel, un tema, justament tornem a lligar-ho amb el del Brasil 08330, un tema que es diu Calle Teresa, que vam fer una sessió una audició de música brasileña i amb un grup que es diu Farofino. Tenen una versió d'aquesta cançó, però aquesta és l'original de Jorge Ben.

Acabarem aquesta primera part del sound d'aquest vol 577 a Rio amb el nostre convidat especial, Georgi Ben, amb un tema que és preciós, fins i tot de tots els temes es fan versions, i això és una cosa que en el proper programa en parlarem, i més serà una sèrie per capítols. Doncs d'aquest tema que es diu Take It Easy My Brother Charlie, que és preciós, la reunió aquesta de Achilifun, que són gent del món gitano, amb gent de l'àmbit del jazz, del soul, del funk, van fer una versió preciosa traduint la lletra. Nosaltres escoltarem l'original, i és per agafar-se un calma, no sé si en caipirinyes o no, o parasols, però pren-t'ho fàcil, Charlie.

Sistema Biosca. Un espai inclassificable del Sound System destinat a la recerca, la investigació i la descoberta de fenòmens sonors musicals de difícil percepció sensorial. Oberts a totes les arestes de la música. Una secció mutant com la vida mateixa.

0: Doncs sí, quina entrada, no? Quina entrada. L'entrada, evidentment, Magnum. Sí, el reivindiquem perquè, a més a més, ens agrada fer les coses una mica així improvisats. Ara en diem que les coses es fan random. Nosaltres les coses les feien en sistema, Biosca. Vol dir, ara bé, passa per aquí i passa per allà, però, i no sabem què fer i de cop i volta ho fem, no?
1: Però és un sistema que el somde l'apliquem.
0: L'apliquem.
1: Perquè ara el que acaba de fer el Xavi és sistema Biosca. Tira la careta d'entrada de la sintonia i empalma amb aquest tema que estem sentint de fons i tot va rodat.
0: Tot va rodat. I és que, clar, avui la cosa és reiterativa. És a dir, la secció de sistema Biosca avui no deixa de tenir una relació directa amb què és un sistema Biosca, aquest fes-t'ho tu mateix. Per tant, aquest do it yourself, que és el títol d'un recopilatori de la Soulja Records, que té com a comú denominador aquest sistema Biosca, aquest fes-t'ho tu mateix, en una època, és a dir, amb pocs recursos, amb una manca bastant descarada de producció, una mateixa actitud i estils musicals molt diferents que van coincidir amb l'esclat de la música del punk com a fenomen i bueno, al voltant d'això també hi ha l'afterpunk, la new wave, etc. I tots aquests grups, alguns d'ells que avui no els podrem posar perquè no hi ha temps, fins i tot anaven amb clau acústica i de folk, per dir-ho així, un antifolk, que és un altre concepte que ara hi ha. Però tots tenien aquest comú denominador de producció espartana, ràpida, fes-t'ho tu mateix, do it yourself, i per tant, sistema Biosca. I en aquest recopilatori, doncs, començarem avui amb The Buzzcocks, els Buzzcocks, una banda prou important dintre de l'escena del punk, en la seva primera formació, quan estava el Pete Shelley al costat del Howard Devoto, i ens feien coses tan xulós com aquesta l'any 1977, que porta el títol Bowery Moon.

tenien el Howard Devoto al costat del pitxer, i encara que tot sigui dit, encara està actiu. Howard Devoto ja ens va deixar fa una temporada i arran d'això, justament, se li va fer el seu homenatge a través d'un text que va aparèixer en el llibre que hem ressenyat abans, en el Discotec, perquè, clar, hi ha un capítol que es diu Sistema Biosca i no és casual. I ara escoltarem un altre grup, evidentment, sempre dintre d'aquesta vessant de Do You It Yourself, i en aquest cas un grup que van registrar en l'any 82 el tema All Your Life With Me. Són els APB.

Aquí estem a la Jukebox Land, estem aquí fent el sistema Biosca i ho fem a través del Do It Yourself, recopilatori de la Soja Records, que desplega grups aparentment diferents amb una actitud similar. L'actitud aquesta del Fes-t'ho tu mateix. Hem escoltat els Bascocs amb ortodoxia punk, per dir-ho d'alguna manera, els APB, que és pur funk del més elemental, és a dir, si saps portar el ritme, amb un parell de notes surt el que ha sortit. I ara escoltarem els Glaxo Babies amb el tema Shake the Foundations, 1980.

Doncs sí, aquí estem en ple sistema Biosca, per tant estem fent un do-it-yourself i ho fem amb bandes curioses com el cas d'Skitty Polity, que és una banda que en els seus moments va estar desvinculada a l'escena punk altra cosa i que després, gràcies a Miles Davis, curiosament, que li va versionar un tema, es va convertir en una banda de pop molt sofisticat a l'estil de XTC i grups d'aquestes, que també és el mateix cas, XTC venen de la pedrera punk i acaben fent pop superelaborat. Com d'altres, Gang of Four és una altra casa, etc. La qüestió és que avui escoltarem en els Skitty Polity, justament en aquest format ajustat, sistema Biosca, amb aquest Do It Yourself. El tema és el Skank Block Bologna.

Doncs ara continuem en aquest registre i estem dient que són temes molt diferents entre si, amb una mateixa actitud, i això era el mateix cas dels Trodding Bristol, una banda que després es va transformar en Psychic TV i que té també una relació amb el llibre Discotec, perquè el Psychic TV era un grup que va participar en un projecte que es deia Vagina Dentata i que estava auspiciat per el Jordi Valls. Que és un personatge central, és un personatge fonamental dintre del llibre que hem elaborat. I, per tant, també, doncs, avui, que ja que ens agrada això, que de cop i volta apareixen connexions d'aquestes, doncs avui aquí estem amb els Trodding Bristol, la banda aquesta, doncs, que després va ser Psychic TV, i que el tema que escoltarem de l'any 80 és el Distant Dreams. Going back to Philly where I've been.

0: escoltat dels Throbbing Gristle es pot considerar quinta essència del Fes-t'ho tu mateix. Aquí hi ha un homenatge amb un instrument referencial, sobretot perquè a l'època aquella dels sintetitzadors no tothom podia tenir un sintetitzador a casa, però un Casio a moltes cases hi era. I eres el Fes-t'ho tu mateix total, perquè no calia que sabessis masses coses musicalment parlant.
1: A la música... Fet amb el Casio, posem-hi imatges d'aquella època.
0: Sí.
1: Videojocs.
0: Videojocs.
1: Aquell famós del ping-pong, per exemple.
0: És que, clar, tot això és el sistema BIOS. Que... Sí, sí. I aquesta, independentment del comentari que fem, a veure, els Throbbing Gristle era una banda, allò de, que en diem d'art pop, o pop art, com es vulgui dir, feien performance, i aquesta música no només era el que hem escoltat, sinó que també hi havia, doncs, totes unes reivindicacions al voltant d'això. És un dels pioners, com a persona coneguda en el món de la Gran Bretanya, de lo que es volien ser el transgènere, perquè va canviar de sexe en una època molt complexa, i això és el Genesis P. Ulrich, que és el nom del factotum de la banda, i que els Throbbing Gristle després van derivar cap a Psychic TV, i aquí hi ha la relació amb el Jordi Valls, és a dir, la relació fins i tot amb discotec, perquè tot això va, i per tant encaixa en aquest concepte do it yourself, que per nosaltres és una altra cosa, que sistema biosca. I el tema que ve ara és una altra mostra més de les possibilitats que té el sistema biosca aplicat a la música des de pals molt diferents. Hem escoltat música punk, hem escoltat funky, hem escoltat música industrial, que era on s'inscrivien els Throbbing Gristle, els Escrit i Polític, quan encara estaven a punt d'emergir com una banda de pop elaboradíssim. Doncs aquí tenim els Waiting Tongues, tema You Can Show Like That, de l'any 1981.
2: I took my place in line with the other reporters. I recognized someone from an American network, but I had already been advised not to talk to him. When my turn came, I was led to the end of a dark corridor.

0: Aquest ha estat el Sound System 896, en falten 4 per 900, poca broma. Avui hem tingut d'entrada George Ben.
1: I després Buzzcocks.
0: APB.
1: Betso Babies.
0: The Flies.
1: Scritti Politti.
0: Fabian Gristo.
1: I Beating Toms.
0: Tota aquesta colla, una mica de música de Vol 577 a Rio, i també un sistema biosca, més biosca com mai.
1: I un sistema del programa que el fem des del Falcó Mil·lenari amb l'Àngel Solbizarre en un costat de la nau pilotant-la, el gran Xavier Trinity, que us parla Ramonet 77. Fins al proper Sound Art.

0: Comparteix grans artistes amb la primera música. Ràdio Arenys. La primera.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
6: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera a ballar la cançó de l'estiu.

Escoltant Ràdio Arenys. Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música.

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Què tal, com esteu? Benvinguts a la versió d'estiu de La Caixa Tonta. Com sempre, el que intentem és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I durant aquest mes d'agost el que farem serà recopilar i recordar els millors moments de la temporada. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. Acompanya'ns a recordar grans moments d'aquesta temporada, convidats, seccions i moltes coses més. Doncs esteu preparats pel viatge d'avui? Doncs vinga, som-hi. Benvinguts, benvingudes.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs bé, tot seguit és el moment de repassar la història de la tele amb l'Assumpta Vitoria, que avui ens parlarà d'un personatge conegut per tots, un personatge de televisió molt estimat. Assumpta, de què ens parles avui?
2: Avui vull parlar de l'Íñigo.
1: Molt bé.
2: És uns documents que tinc de la Televisió Espanyola que expliquen una mica la seva història. Diu així, que l'any 1975 feia Directísimo i, en certa manera, després va fer Estudio Abierto, que era un programa de Televisió Espanyola també dirigit per ell, amb un bon equip de professionals en el guió, perquè ell ja havia demostrat amb Estudio Abierto que feia una realització molt ben cuidada, abundants números musicals i entrevistes amb personatges de tot tipus. Aleshores, quan es va acabar el Directísimo i l'Estudio Uno, li van donar Martes Noche a l'Íñigo i aleshores va començar a emitir-se aquest programa. Era un magazín espectacle realitzat des d'una sala de festes i no als estudis de televisió. Això era una innovació. El director del programa ha volgut treure les càmeres de televisió per fer un espectacle en directe i autèntic, sense decorats, perquè los espectadores assisten una noche por semana a una sala de fiestas. Això ara veiem que ara sembla que sigui nou. Doncs no és nou, això és de l'any 76. Aquí diu, el programa cuenta con variadas musicales propias de una sala de este tipo. Además, José María Íñigo entrevista a las personas asistentes al programa con su habitual técnica y estilo. Al concebir este programa, José María Íñigo se propuso entretener a la audiencia, arrancándole todas las sonrisas posibles. En Martes Noche, fiesta, se combinan el humor, la música i les entrevistes. Això li va donar molta fama a l'Íñigo en aquella època. Esta noche, fiesta. Directísimo i tots aquests programes són de l'any 1976. Ha plogut una mica, però jo crec que és interessant.
1: Sens dubte, Assumpta, i nosaltres acabarem amb un moment doncs, també curiós de l'època en la que passaven grans artistes, en la que José María Íñigo presentava, per exemple, els mítics Boni M. Gràcies, Assumpta. Acabem la secció amb aquest fragment.
3: Y ahora para entretener la vista, uno de los mejores espectáculos que en este momento se pueden presentar en lo musical en Europa. Seguramente su nombre a la mayoría no les diga nada. Son Boni M. Posiblemente su canción que van a cantar en primer lugar les suene de algo, Daddy Cool. Pero ya verán ustedes cómo es, a partir de ahora, uno de los grupos favoritos de todo el país, de España como ya lo es de Europa. Boni M, para que reciban este fuerte aplauso de bienvenida.
4: She's crazy like a fool.

Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva. Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: preparats. El primero durante
1: Radio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Radio Arenys anteriorment.

0: Benvinguts a l'última setmana d'aquesta temporada de Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa hem analitzat durant tots aquests mesos les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens hem fet moltes preguntes. Durant segles, guerres, conquestes i el colonialisme van permetre que nombroses obres d'art i peces de patrimoni cultural acabessin en museus occidentals, lluny dels seus llocs d'origen. Avui aquest llegat continua generant un debat intens sobre la restitució, la memòria històrica i la justícia cultural. Per això, Joan Salicru dedica la conversa a debatre si les obres d'art han de mostrar-se allà on van sorgir amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró, i Albert Velasco, doctor en Història de l'Art. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon i avui anirem fins al cementiri de Vilassar de Dalt per escoltar l'últim capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al llibre Sin Rencor, d'Elena de Juan García, qui amb només 22 anys ha relatat l'assetjament escolar que va patir quan en tenia 17. Editat per Dièresis, l'assaig afronta aquesta experiència traumàtica des de la comprensió dels seus agressors i la voluntat d'entendre el motiu que els ha portat a fer-li la vida impossible. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies, a so i la selecció musical, i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa, redacció@valors.org.
0: Primera i última parada, com hem fet cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què parlarem avui?
2: Hola, Laura. Com estàs? Últim capítol de la temporada, últim anàlisi de l'actualitat. Em sento una mica com quan era l'últim dia de l'escola, que a mi no em queda tant.
0: Rauxa.
2: Tu potser sí.
0: No,
2: sí
0: a mi sí, molt sí. Més que tu, segur.
2: Si em permets dir-t'ho, durant aquest any he parlat de molts fets que em semblen criticables o qüestionables, també hem parlat d'iniciatives i fins i tot dels canvis al Zoo de Barcelona.
0: Cert.
2: Així que avui volia repassar molts temes que hem tractat per veure si les coses han canviat i si anem a millor, a pitjor o tot està igual.
0: Sospito que millor no, però bé, m'has parlat de molts temes diferents, com deies. Jo no sabria per on començar, però no farem.
2: Doncs mira, si vols podem començar per la voluntat de Milei d'explotar les glaceres de la Patagònia, on hi ha una de les reserves d'aigua dolça més importants del món. L'objectiu és treure'n un rèdit econòmic. I uns mesos després de parlar-ne, i tot i les protestes dels ciutadans, la llei que permetia que es treballés al terreny s'ha aprovat. Així que, de moment, no anem a millor.
0: Fantàstic. Primer suspens. Què repassem ara?
2: Fa molt que es va tancar Collserola a causa del brot de pesta porcina, que hi va haver, no sé si te'n recordes, perquè ara ens queda molt lluny, però en aquell moment moltes persones no van respectar les restriccions i van provar d'entrar a la zona acordonada. Doncs això em porta a analitzar el comportament que molts catalans van tenir amb l'incendi de les Gavarres. Tot i que s'estigués cremant la zona, molts estaven preocupats per si podien anar o no a la Costa Brava. Quin greu que em sap, no poder anar a la Costa Brava. I molts d'ells hi van anar igualment. Em sembla que mai deixarem de saltar-nos les recomanacions.
0: És que la diria grossa, eh? Però som egoistes els humans. Jo crec que per naturalesa. Va, tercera notícia.
2: Vinga, va, a veure si millorem. Els recordes els camps de deportació que vaig parlar-te'n d'ells, dels camps de deportació d'immigrants que, impulsats per Giorgia Meloni, volia implantar a la Unió Europea?
0: Sí.
2: Doncs bé, al desembre s'havia acordat avalar la seva obertura i fa ben poc va entrar en vigor el pacte de migració i asil de la Unió amb la promesa de reforçar el control de les fronteres exteriors, accelerar els procediments d'asil i augmentar les devolucions a persones sense dret a pertànyer en territori europeu. El pacte més restrictiu de la història de Brussel·les, així que tampoc anem gaire millor.
0: No sé si haurem d'acabar repetint curs. Aviam si tenim sort amb la quarta notícia.
2: Doncs em sap greu dir-te que no.
0: Sorpresa.
2: Quan vam parlar dels arxius de Jeffrey Epstein, et vaig avisar que les xarxes s'havien omplert de memes i que segurament tothom ho oblidaria i es convertiria en un mem més. Doncs ha estat més o menys així. Fins ara poca repercussió pels qui sortien a la llista i sembla que la majoria només ens en recordem quan veiem alguna broma a internet.
0: Sembla que ha passat el temps, però tot continua d'alguna manera igual o fins i tot pitjor. Per què ho has volgut enfocar d'aquesta manera, plantant-nos la realitat a la cara?
2: Em sembla interessant analitzar com passa el temps, però les coses no canvien. Portem molt de temps enquistats en una guerra entre Rússia i Ucraïna que no sembla tenir fi. Cada dia rebem notícies terribles de Palestina i d'exemples com aquests te'n podria posar molts. Sento que vivim en un món que ens sobrepassa i que gira ràpidament, però que canvia menys del que ens pensem. A veure si tornem a prendre en la direcció i a canviar tot el que ens fa pitjors com a societat. Jo crec que no està tot perdut, però n'hem de tenir ganes.
0: Acabem optimistes. Molt interessant tot plegat, Carles. Moltíssimes gràcies per haver-nos dut l'actualitat a l'estudi durant tota la temporada. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: El Mundial de Futbol més llarg de la història ja ha baixat el taló. I més enllà dels més de 100 partits que s'han fet, un dels protagonistes fora del camp ha estat Patrice Lumumba, malgrat que el primer ministre de la República del Congo va morir assassinat fa 65 anys. Feia més de 50 anys que el Congo no participava en un Mundial, i en el segon partit dels Lleopards a la Copa del Món, a l'estadi de Guadalajara de Mèxic, a la graderia enmig de l'alegria i el moviment dels aficionats, hi havia algú completament quiet. Michel Nkukambodilanga, un aficionat congolès de 49 anys, segueix des del 2013 una peculiar rutina quan mira els partits de la selecció del seu país. Es queda dret a la grada, immòbil durant tot el partit, imitant la posició de l'estàtua de Patrice Lumumba que hi ha a Kinshasa. L'aficionat, conegut com a Lumumba Bea, no va poder viatjar als Estats Units per les restriccions arran del brot d'Ebola que hi ha al seu país, però la seva aparició a Mèxic va trasbalsar mig món. Simbòlicament, 65 anys més tard, el líder anticolonial tornava a estar a primera plana, en un mundial en què un dels països organitzadors era, precisament, un país que va estar implicat en el seu assassinat. Segurament, l'estàtua humana de Lumumba d'aquest mundial haurà fet que molts que no el coneixien ara sàpiguen qui va ser el líder congolès. El problema és que, després del partit a Mèxic, el Congo tornava a jugar als Estats Units i Lumumba Bea no hi podia entrar. Però va trobar un substitut. Enoch Kabwende, nascut al Congo però que viu als Estats Units des que era adolescent i no està afectat per les restriccions actuals. D'aquesta manera, fins que va acabar la participació del Congo amb la derrota contra Anglaterra, la selecció va tenir el suport de l'aficionat més cèlebre d'aquest Mundial. La fama de Lumumba Bea encara va tenir un altre capítol. Durant el Mundial, Michel Nkukambodilanga va signar un acord de patrocini amb la marca de desodorant Rexona, que també és patrocinadora oficial de la FIFA. En una estranya quadratura del cercle, l'imitador del líder anticolonial rebia el patrocini d'una marca vinculada amb Unilever, que a principis del segle XX va participar en l'espoli del Congo mitjançant treballs forçats i esclavitud durant el domini belga. El capitalisme sempre guanya, podríem pensar. O potser la victòria definitiva de Lumumba ha estat aconseguir tornar a fer famós el líder anticolonial i que, a més, li hagin pagat diners. Com el futbol, encara que sembli impossible, a vegades tothom diu que ha guanyat.

Les obres d'art espoliades s'haurien de retornar al seu territori d'origen? És la pregunta que avui ens plantegem i de seguida ens hi endinsem. Però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra.
1: M'agrada molt i m'agradaria que la gent pogués veure les mirades que us feu Pere Sánchez i Carles Valls.
2: Sí, perquè crec que he posat un artista que no li agrada gens.
3: Bueno, has posat Casey O. A mi m'agrada molt el rap i, per exemple, jo crec que fa poc va treure un disc que jo crec que se'l podria haver guardat i que no calia que ningú l'escoltés ja.
2: A vegades s'accedeix, potser, en treure coses. Però, bueno, he posat Repartiendo Arte perquè parlem de les... d'això del tema de l'arc, de que si...
1: Les obres han de tornar.
2: Han de tornar, no han de tornar. I com ell és de Saragossa, que és aragonès, doncs mira, lliga tot una mica. Jo em pregunto si les peces de Xixena que tenen en altres museus del món també les reclamaran els de Aragó. M'ho pregunto, no sé. Ho deixo aquí.
0: Se dirigen donde todos los posibles sucesos suceden, donde dicen que cocinan sus besos las mujeres, por si acaso me perdiera.
1: Per què parlem d'art avui, Carles?
3: Doncs parlarem d'art perquè així també ho ha decidit una mica Joan Salicru, qui dedicarà la conversa a parlar si les obres d'art haurien de retornar-se als seus llocs d'origen. Ho farà parlant amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història d'Art de la mateixa universitat, i amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró i, interessant aquí, un dels primers museus catalans que va organitzar una exposició en l'entorn de les obres d'art que conserva el museu procedent dels moviments d'objectes espoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola.
1: Doncs això va avui la conversa amb la que us deixem de seguida amb Joan Salicru, però aprofito abans per desitjar un bon estiu a Carles Bancs, perquè no ens retrobem, em sembla, ja, a Pere Sánchez, per una temporada més d'haver posat banda sonora als temes principals de Valors a l'Alça, i evidentment a Joan Salicru, amb qui us deixem a continuació.
4: La pregunta de si els museus han de retornar peces adquirides durant períodes colonials, guerres o contextos de desigualtat és un dels grans debats ètics del moment, més ara que s'acosta la temporada turística. No és només una qüestió jurídica, sinó també de memòria històrica, justícia, patrimoni cultural i accés universal al coneixement. Hi ha, com tot, arguments a favor i arguments en contra. No és prou un debat que tingui només un àmbit internacional. També a casa nostra tenim exemples de disputes entre, podríem dir, els propietaris històrics d'obres d'art i els que, a vegades per atzars de la història, són qui mostren realment aquest patrimoni al públic. De tot això en volem parlar amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida i professor associat del Departament de Geografia d'aquesta universitat, també de la Universitat Oberta de Catalunya. Albert Velasco, benvingut a Valors a l'Alça, gràcies.
5: Hola, què tal? Gràcies a vosaltres.
4: I amb l'Anna Capella, que és llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró, un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola. En parlarem també. Anna Capella, gràcies per acceptar la nostra invitació.
6: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs començarem amb l'Albert Velasco, que a més acaba de publicar Les pintures de Sixena, un foc encara crema, que tracta un dels grans conflictes, una expressió d'això que estàvem parlant, doncs a nivell espanyol entre Catalunya i Aragó. Li volia preguntar primer, Albert, és un debat incòmode aquest encara, o depèn de si parlem de Sixena o del British Museum?
5: Home, jo diria que no hi ha debat més incomodíssim en el món de la museologia mundial, el de les restitucions i les reclamacions prèvies, naturalment. Efectivament, el que passa és que sempre s'ha de discernir o s'ha de diferenciar sobre quin tipus de reclamació tenim entre mans, perquè no és el mateix el cas aquest de Sixena que tu comentes i que jo he estudiat darrerament i altres casos que segurament avui en aquesta conversa en parlarem. El cas de Sixena és un cas molt peculiar, molt condicionat per un determinat context polític, per, diguéssim, la relació també que han mantingut històricament o com a mínim durant bona part del segle XX dues comunitats autònomes i també per la relació que han mantingut sobretot en els darrers anys, arran del procés Catalunya i Espanya. I crec que això ha condicionat d'una manera molt important la resolució del cas. I és evident que la manera com s'ha tancat el cas o com estem en vies de tancar-lo és una resolució que va molt més enllà del que és una reclamació patrimonial i una restitució. Perquè, per exemple, un altre cas que està directament relacionat amb aquest, que és el de l'art de la Franja, que no és un altre procés judicial, en aquest cas tot i que se parla de restitució, no és una restitució, perquè el que s'ha fet és agafar unes obres d'un museu, del Museu de Lleida, i traslladar-les a un altre museu, al Museu de Barbastre Montsó, i per tant aquí no estem parlant d'una restitució.
7: Uh-huh. En tot cas, en aquesta línia d'una pregunta per escalfar, com citàvem al principi, el Museu de Mataró és un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, dèiem, expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil. Era expedient 26-19, Art en Dipòsit, Mataró, 1936-2023. És encara una línia que fa una certa basarda a abordar, Anna, aquest tema d'aquestes obres, doncs, que no són d'aquí, les ensenya en aquest moment i, per tant, no, sempre hi ha una certa nebulosa. Fa por encara abordar aquest tema des de la museologia?
8: No, jo crec que ara ja no fa por, però sí que n'ha fet. Ves que por ha fet com una certa mandra o ha patit de poca atenció, diguem-ho així. Però bàsicament perquè era bastant difícil rastrejar i seguir doncs, els trasiegos, per dir-ho en llengua castellana, doncs, d'aquestes peces i de com t'havien arribat a les institucions. Teníem molt poca història a l'entorn d'això. Els museus públics catalans, almenys que tenien peces en dipòsit, però clar, en el nostre cas, a Mataró, era un dipòsit molt gran. Era, de fet, és un dels que ens consten doncs, gairebé més grans de l'estat espanyol, per dir-ho així, o sigui, de volum de peces importantíssim, que també hi ha medalles i monedes i joies. Vull dir que és una cosa... Bueno, o sigui, no tots són grans obres d'art ni molt menys de primera fila categoria, perquè també hi ha mobiliari, també va, moltes coses. Però és veritat que era un fons molt gran i molt important i aquí, evidentment, es coneixia d'on venia, però com que no teníem la documentació completa, aquesta és la deducció a la qual vam arribar després quan vam aconseguir fer l'exposició, no teníem les dues actes. De fet, a hores d'ara sabem que n'hi ha tres d'actes, però en aquell moment que vam fer l'exposició en coneixíem dos, nombroses i grosses, i no teníem el coneixement de les dues. O sigui, una estava dipositada al museu i, per tant, se la coneixia. L'altra era els arxius del Museu Arqueològic, en un lloc on s'hi podies anar a consultar i saber que hi havia aquestes dades, però que estava tot molt mal estudiat i indexat. O sigui, anava gent, estudiava, traia la informació que volia, però, diguéssim, no s'avançava massa amb això. Tot el que realment, fins que no vam descobrir aquestes dues actes, també no va ser el moment de dir, va, doncs, posem-nos i revisem-ho tot. Ara, interès principal durant aquests anys que hem tingut aquests dipòsits per posar-ho en primera fila, ni sí ni no. O sigui, les peces han sortit, havien funcionat, se sabia que hi eren, però no s'estudiava exactament l'origen. Però per què? Perquè tampoc venia ningú del Ministeri. Això són dipòsits del Ministeri. En realitat, tampoc venia ningú del Ministeri mai a dir-te que tenim aquestes peces i que són dipòsits i, per tant, periòdicament ho revisem, ho estem estudiant. O sigui, era com un... Bueno, com un cert allò... estat així als llims, per dir-ho alguna cosa, d'aquestes col·leccions que hi havia en els museus. I que recentment s'ha fet molta més feina, entre d'altres coses perquè s'han escanejat i s'han digitalitzat molts dels materials d'arxiu que han pogut ser consultats, que això ha facilitat molt la feina. Vull dir que també està bé posar-ho a vegades en els contextos possibles de recerca o investigació, que si canvien i es pluralitzen més i hi ha més gent que pot accedir a aquests documents, doncs és molt més fàcil treballar aquests temes.
7: En tot cas, tornant amb la línia que et preguntava abans, Albert, no? Se'ns fa més fàcil, com que és més genèric, fer aquest debat sobre les grans peces i els grans repartiments de peces que hi ha a nivell mundial i, per tant, no abordar els de casa nostra? Tens aquesta sensació?
5: No sé si la tinc, perquè darrerament sembla que hi ha una sèrie de grans institucions, tant espanyoles com catalanes, que estan encapçalant aquest procés i em refereixo en concret al Museu del Prado i al Museu Nacional d'Art de Catalunya. També hi ha grans projectes vinculats a importants universitats, com a la Universitat de Barcelona, vinculats amb aquestes idees de reclamació i restitució. I, per tant, jo crec que ja és un debat que ha deixat de ser incòmode, com deia fa un moment l'Anna. El que passa és que és evident que hi ha molta feina per fer, això és innegable. Hi ha moltíssima feina per fer perquè ens hi acabem de posar. És a dir, pensa que jo les primeres restitucions que recordo de peces del franquisme, diguéssim, exceptuant les que va fer l'autoritat franquista, l'SDPAN. Exceptuant això, les primeres restitucions són dels anys 90, crec recordar, si no m'equivoco. Tot i que hi havia reclamacions ja serioses d'anys enrere, però és que és una disciplina molt jove aquesta i per tant és evident que encara se n'ha de parlar més perquè encara s'ha de fer molta feina, per exemple, exposicions com la que es va fer a Mataró, diguéssim promoguda per l'Anna o altres que s'han fet en altres museus. Ara, per exemple, n'hi ha una al Manac, sobre temes d'aquest tipus, encara se n'han de fer moltes. Per exemple, a Lleida, que és on jo he treballat el tema, encara no n'hem fet cap. Jo ja he fet una proposta per fer-la i és això. És a dir, perquè aquestes exposicions el que acaben, o diguéssim, un dels objectius o missions d'aquestes exposicions és fer feina, és, diguéssim, fomentar que si s'han de fer aquestes restitucions, que es facin. Però atenció, és a dir, això hem de tenir-ho clar també, que les restitucions, per exemple, han d'estar molt vinculades a determinats contextos. És a dir, tot això no ha de servir per dir, ei, tot el que està fora del seu lloc d'origen ha de retornar al seu lloc d'origen. No. Aquí no s'està dient això. I això ho havíem de tenir clar com a premissa bàsica.
7: Bé, de fet, aquesta és la pregunta del milió de dòlars que estava a punt de formular-vos després d'això, com que ja has obert el meló. Si vols, ja hi podem entrar de ple, Anna. Com ho veus tu?
8: Jo veig que realment s'ha de... No és que s'hagi de fer absolutament cas per cas, però que sí que s'han d'analitzar molt bé els contextos i les situacions. Una cosa és potser el suposat retorn de peces arqueològiques que estan potser en el Museu Nacional, però que en un moment anat al lloc d'origen té un jaciment i tot un museu a l'entorn, i llavors, perquè no s'hi ha interès, un relat, un discurs, el que sigui, doncs les peces poden anar d'un lloc a l'altre i poden, suposadament, no tornar a museu, sinó canviar de museu perquè tots ho pensem, això, que a vegades les peces doncs, poden circular, o sigui, no són absolutament propietat d'un lloc i de l'altre, en tant que són peces d'art que ja els hi han donat un valor patrimonial i estan en un context d'institucions públiques, no? I l'altre gran tema, clar, és la restitució també dels propietaris privats que van tenir aquestes peces a les seves mans, que per raons mil, diguéssim, mil vull dir molt diverses, no? Doncs van deixar de ser-ne propietaris, en el seu context no les van poder reclamar, tot i que la intenció està documentat i el rastre, o sigui, el rastre, tant les persones que van treballar, els funcionaris que van treballar fent recollida, diguéssim, fent concentració i després dispersió d'aquestes doncs, peces, tant del govern de la República com del govern després franquista, no van perdre el traç. O sigui, no van perdre les notes i la història del traç. El que passa és que, per si cas, s'havien de tornar les peces. Entenc que era una de les intencions, tot i que també n'hi havia hagut alguna altra intenció en un moment inicial, que és de, com es diu això, doncs de passar-les a domini públic, d'escopiar-les, però dir-ho així, perquè formessin part de museus que passessin al bé comú, no? O sigui, que passessin a ser de propietat de l'Estat o propietat institucional. Amb tot això... Jo és el que dic, els rastres diuen a sèrio. El que passa és que després la informació ha quedat molt dispersada i també sabem de casos que les intencions de restitucions del govern franquista van ser molt minces, molt amagadetes i molt dissimulades. Inclús van arribar a fer estafes i restitucions a persones que no havien sigut mai els seus propietaris. O sigui, va haver-hi també un cert tràfic d'influències per arribar a tenir propietat de peces i coses que no... Bueno, que no, a persones que no eren els legítims propietaris. Per tant, aquí sí que jo penso que és molt important que reconèixer que la voluntat hi ha de ser, també reconèixer que durant molts anys els museus han fet un paper bé o més bé o més malament, però de custòdia i de conservació d'aquests objectes i que els hem exhibit i tampoc els hem amagat sota d'un... Però hem de reconèixer també d'on venen, la seva història, i si en el cas que hi hagi d'haver restitucions, doncs llavors sí que és un tema, jo penso, que d'anàlisi de poder seguir unes certes traces per arribar a verificar doncs, aquesta legitimitat de propietaris.
7: Anava a dir que està clar que en termes internacionals hi ha una corrent, no?, que sembla que una forma molt, molt clara defensa la idea de la restitució sí o sí, no? És a dir, que ha de primar aquesta línia en relació... a un rescabalament vinculat al colonialisme, no? I, per tant, que la premissa principal ha de ser aquesta. Entenc que tots dos hi pugeu peròs, no?, en aquesta qüestió, o no hi veieu una premissa clara de sí. Això, de forma general, ha de ser així, no, Albert?
5: Clar, perquè és que no tot és colonialisme. Nosaltres, per exemple, hi ha molts museus que no, del nostre país, de Catalunya, que no estan afectats per aquesta premissa colonial. I això no vol dir que és una... Aquesta és una línia que jo pretenc, diguéssim, explorar en els propers anys. Això no vol dir que no puguem aplicar, per exemple, als nostres museus de patrimoni artístic, museus diocesans, o el mateix Museu Nacional d'Art de Catalunya, o el Museu de Lleida, o els museus de Sitges, o el Museu de Reus, a tota una sèrie de museus que tenen patrimoni religiós. Això no vol dir que no puguem aplicar determinades premisses que s'han fet servir per a aquests casos colonials. I vull explicar-me bé perquè això és un tema complex. El tema del colonialisme sempre es basa en una qüestió primordial, que és la desigualtat, les relacions desiguals entre les metròpolis i les colònies, no? És a dir, les metròpolis van aprofitar-se de la seva situació de domini polític i de poder per extreure tota una sèrie de recursos patrimonials de les colònies. Ens hem de plantejar debats similars, per exemple, si quan la Junta de Museus de Barcelona comprava peces pel Pirineu en aquestes esglésies i parroquietes a principis del segle XX i que han ajudat a configurar totes aquestes adquisicions, per exemple, la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya o del Museu del Disseny o d'altres museus, i dic el mateix per als museus diocesans de la resta del país, hem de pensar si aquestes adquisicions es van fer en una relació d'igualtat. Jo crec que moltes vegades no. És a dir, per exemple, la Junta de Museus era un instrument poderós, que tenia al darrere diners, que tenia al darrere la burgesia barcelonina que ostentava el poder a la ciutat, i aquesta gent, que a més tenien el poder cultural i una gran base cultural que no existia en aquestes parròquies del Pirineu, hem de veure si aquesta relació, aquestes transaccions comercials, que no ho oblidem, van ser legals, van ser absolutament legals. Hem de mirar-nos si des d'un punt de vista ètic aquestes relacions comercials que van establir-se van ser en base a una igualtat. Jo estic segur que moltes vegades no. Què vol dir això? Hem de restituir tot el patrimoni del Pirineu que està al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Museu Episcopal de Vic, al Museu de Lleida, a les parròquies d'origen? No, no, jo no estic dient això. Estic dient que hem de reavaluar aquests negocis i veure com es pot compensar amb aquests pobles, parròquies, etc., que potser es van veure perjudicats per relacions desiguals. És una línia que encara, diguéssim, jo vull explorar en els propers anys a nivell de recerca, publicar alguna cosa perquè no n'hem parlat gaire, però jo crec que el resum seria que hem d'aprendre d'aquestes experiències vinculades al colonialisme, extreure algunes idees o conceptes que puguin ser aplicables al nostre cas, però insisteixo, no en els mateixos termes d'una manera exacta.
7: Anna, ara sé que el diàleg i el debat és obert.
8: Sí, sí, clar, jo estic bastant d'acord amb pràcticament d'acord amb el que diu l'Albert. O sigui, una relació de colonialisme és sempre una relació de poder. Vull dir, quan ella ha dit la paraula, no, van extreure recursos patrimonials, sí, al costat dels naturals, els humans i el que sigui. O sigui, l'extracció d'elements patrimonials no deixa de ser la punta de l'iceberg de tota una relació de desigualtats en els països d'aquests d'origen, no? Llavors, és veritat que quan et penses en les grans icones artístiques, clar, penses que s'extreu una cosa o es ven una cosa per un valor petit, com ara ell diu de les relacions d'igualtat, és que a vegades veieu, sí, si jo t'ho vull comprar, bueno, clar, però jo estic necessitat i per tant t'ho ven per 4 duros perquè tu saps que em val més. Vull dir, al final estem parlant de mercat, de negoci, tot i que acaben siguent després icones, evidentment qui fa més famoses i mundialment reconegudes les grans peces històriques de la història de l'art de països de l'Orient Mitjà és Europa, no són els propis països de l'Orient Mitjà, perquè bueno, van passar per davant els altres, diguéssim, per fer això. Necessites una societat del benestar, per dir-ho així, per poder generar instruments de valor, de símbol, de custòdia de patrimoni, les col·leccions de les primeres meravelles del món i aquestes coses les fabricaven els reis i els poderosos, després les vam anar passant a la institució pública en tant que vam ser governats socialment. Vull dir que són moltes coses que tenen tota una història llarga darrere. I, evidentment, quan parlem de restitució i colonització, tothom també està pensant en aquests valors, però clar, són casos molt diferents. El d'aquest de la guerra que estàvem analitzant té un context, els altres en tenen uns altres. Va, jo penso que és molt important això, anar analitzant des de tots aquests punts de vista diferents actuals, les nostres pròpies revisions dels fets històrics que fem, històrics i culturals, no pensem el mateix que abans, clar, aquesta, com dius tu, bueno, jo potser sí, restituiria les pintures o les esglésies en tant que a hores d'ara potser ja les podríem custodiar i vigilar i no ho perdríem. En aquell moment hi havia aquella cosa, i m'ho crec, no?, que s'estaven, bé, m'ho crec i penso que és cert, no sé si t'ha de darrere, vull dir, si no guardàvem els claustres marxaven cap a Estats Units, era una altra relació de desigualtat, per dir-ho així, no? I les pintures el mateix, suposadament es feien malbé. Però bé, llavors ve aquest concepte paternalista de les vam salvar, no? Érem uns quants que érem els lletrats, no? Els il·lustrats, i els que fèiem aquesta feina. Vull dir que jo crec que a hores d'ara tot això és molt important que ja ho podem revisar-ho i que no tardem gaire a fer-ho, per dir-ho així, no? Cobrim aquests debats que en parlem,
9: però que també ho fem amb una consciència una mica més generalista i social, perquè a vegades ara el que passa és que hi ha gent que pensa d'una manera molt diferent i llavors encén, diguéssim, incendis, o sigui, provoca incendis amb localitzacions de peces petites o fons molt concrets, o, bueno, casos tan paradigmàtics, evidentment, com el de Sixen.
7: Molt bé, doncs fins aquí la conversa que hem mantingut amb l'Albert Velasco, que és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història de l'Art d'aquesta universitat, també professor a la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies, Albert. I amb l'Anna Capella, llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró. Moltes gràcies per les vostres reflexions, per la vostra passió en el debat i fins la propera.
5: Gràcies a vosaltres.
9: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
10: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Josep Gordi, molt bon dia, com estàs?
11: Molt bé, molt content d'estar aquí, a l'aire lliure.
1: Per fi ho hem aconseguit, perquè tota la temporada que diem que sortim metafòricament de l'estudi per visitar santuaris naturals, avui sí. Va de bo, això.
11: Sí, avui som a la intempèrie de veritat.
1: I a quina intempèrie ens has portat?
11: Estem en un turó on conflueix l'església, o millor dit, la capella de Sant Sebastià amb el cementiri de Vilassar de Dalt, un lloc molt especial.
1: Per què és especial i per què has volgut acabar secció? Perquè és l'últim capítol d'aquesta secció de santuaris naturals aquí.
11: Perquè és un espai sagrat per un doble motiu. Primer, perquè hi ha una capella on des de temps seculars la gent hi venia a pregar, i després perquè hi ha un cementiri on actualment la gent segueix venint a despedir-se dels seus difunts o fins i tot a parlar amb ells. I, en tercer lloc, perquè som a l'aire lliure, ja no som a l'estudi.
1: I a més al Maresme, sí. Una comarca que ens estimem molt, tant tu sí. Com jo, t'he de dir que jo no coneixia aquest raconet de Vilassar de Dalt, entre Vilassar de Dalt i Cabrils, podem dir?
11: Sí, a més, per aquí passava el camí antic que unia Vilassar de Dalt amb Cabrils, per tant, és un lloc de pas, per molts motius, hem dit un lloc de pas de peregrinatge a la capella, un lloc de pas per arribar al cementiri i un lloc de pas també per connectar amb aquesta calma i natura que hi ha aquí.
1: De fet, és un espai que també els lectors de la revista Valors trobaran en l'últim número, oi?
11: Sí, perquè m'agrada molt el número que parla de la intempèrie. En la revista es manlleva de l'obra poètica de Joan Margarit aquesta idea d'estar a la intempèrie, que és, no només és el sentit de sentir-se com ara, que ens toca l'aire a la cara, el sol, sinó també del que representa de pèrdua de comoditat, d'estar sense cap mena de protecció. És una idea que lliga molt amb el que després parlarem, que és el sagrat. Per tant, doncs, aquest espai, des de temps seculars, ha sigut un indret on les persones han vingut a buscar refugi o aixopluc d'aquesta intempèrie que, en el fons, tots tenim en algun moment o altre de la nostra vida.
1: Això és molt bonic i em sembla que molta gent s'hi sentirà reconeguda, no? I representada. Expliquem una mica més aquest sí. Concepte que deies, el refugi sí. De l'aixopluc, sí. Suposo que amb la capella, no? També.
11: Bueno, perquè hi ha aquí aquest doble element, no? La capella ens parla del passat, és una capella del segle XVI, lligada a Cabrils, i per buscar protecció davant de les epidèmies que n'hi havia en aquell moment. Pensa la població que vivia en aquesta zona segles enrere, cada cop i volta podia veure's afectat per una epidèmia de tifus, de còlera, que no sabien per on venia, què passava, què havien de fer. I llavors pujaven a encomanar-se a un sant o en altres llocs amb una mare de Déu, a pregar, Els mateixos gotxos sempre ho diuen, doneu-nos protecció, protegiu la nostra vila. Això tots els gotxos de tots els indrets parlen. Per tant, és un indret secular on la gent ha vingut a buscar aquest aixopluc per sentir-se protegit. I aquesta protecció la buscaven en un sant, en una Mare de Déu. Per tant, això ens parla del passat, d'un lloc on la gent venia a fer... els aplecs, a pregar, a demanar, a deixar exvots sobre la seva família. Per tant, és un passat que és important tenir present.
1: I és habitual que hi hagi cementiris a tocar d'una capella?
11: Abans, la majoria, fins al segle XVIII, tots els cementiris estaven al costat de les esglésies. Precisament aquí al Maresme, Sant Andreu de Llavaneres, el cementiri de Sant Andreu de Llavaneres, encara té la vella església dins del cementiri, no? Però amb el pas del temps i per qüestions d'higienisme van anar sortint ordres que calia expulsar. Per exemple, a Barcelona, el primer cementiri que surt de la ciutat emmurallada és el del Poble Nou. Després vindrà Montjuïc, per tant, i a poc tots els cementiris se'n van fora de les ciutats. I aquest seria també un exemple.
1: I aquí diu que els cementiris són terra sagrada.
11: Sí, en aquest sentit, m'agradaria recordar un episodi de la sèrie Natura Sagrada que es pot trobar al portal de la xarxa, recuperar, visionar, molt interessant. Us recomano el de Sant Llorenç del Munt, on parla l'escriptor Vicenç Villatoro, no? Que és un agnòstic confés i que diu que els llocs de dolor, de pèrdua, són llocs sagrats. Per tant, això del sagrat no és només una apreciació dels que diríem, de la gent religiosa, de la gent de qualsevol tradició espiritual, sinó també dels agnòstics. Aquí hi ha dolor, hi ha pèrdua, per alguns hi ha esperança, però no deixa de ser un espai sagrat on et retrobes totalment a la intempèrie, com dèiem abans.
1: I aquests dos conceptes, intempèrie i sagrat,
11: sí. Home, clar, que tenen relació, no? O sigui, sempre... jo sempre penso que en qualsevol moment de la vida ens podem sentir a la intempèrie, és a dir, desprotegits, sols, sense... perquè el dolor, les desgràcies, no?, que a vegades ens poden colpejar, mai saps quan venen, ni saps per què. I moltes vegades no tenen ni explicació. Per tant, doncs, a la capella, al cementiri, doncs a vegades pot venir la gent a buscar simplement consol, no? I tenen tot el seu dret, un consol que pot ser resultat de simplement sentir-se aixoplugat per una tradició espiritual, religiosa, la que sigui, o el consol de sentir-se... tocat per aquest airet, per aquests ratxos de sol, pel so dels ocells que per aquí passen, per aquestes mil coses, no? Per tant, doncs, tant aquesta espiritualitat latent en aquests llocs més que en uns altres, com el simple contacte amb l'aire, no?, amb el que ens envolta, ens pot donar aquest consol que implica sentir-nos a la intempèrie, sentir-nos sols, sentir-nos a vegades desconsolats, i això pot ajudar.
1: Jo no sé si trobarem consol avui nosaltres aquí, però crec que sí que podem fer una cosa que tu ens has animat a fer des de fa moltes temporades, que és badar.
11: Ah, sí, sí, sí, sense cap mena de dubte. A més, aquí tenim un passeig envoltat per xipresos, que...
1: acostumen a ser cementiris.
11: Sí, fins i tot existeix un llibre que es va reeditar fa uns anys de botànica funerària, i esmenta, tot i que els xipresos tenen moltes altres simbologies, no?, aquest caire, diríem que té el xiprer com d'espelma, no?, que és un arbre vertical, que és un arbre de fulla perenne, des d'un arbre que ens fa enlairar la mirada, que la seva fulla simplement es renova, per tant, té moltes significacions, i en el cementiri és un arbre, això, que no només dona ombra, sinó que fa aixecar la mirada, fa mirar cap al cel, i doncs és molt, molt reconfortant.
1: Doncs escolta, ens quedem per aquí, fem un vol, no? A més, tenim ara mateix el luxe d'estar sols en aquest cementiri de Vilassar de Dalt, on contrasta molt aquest silenci, l'església sepulcral, amb el so de la natura.
11: Sí, sí, sí, és un petit santuari natural on el verd contrasta amb aquest cel lluent de juliol que ens dona això, una pau, una calma, i em sembla que és la millor manera de tancar aquest cicle de santuaris naturals que tant m'ha agradat fer amb vosaltres.
1: Ha estat un plaer descobrir-los. Llàstima que ho haguem hagut de fer la major part de la temporada de l'estudi. Avui ens ha tocat una mica l'aire, però marxem amb una bona llista de santuaris naturals per descobrir.
11: Ah, sí, sí. Això...
1: Bueno,
11: sempre penso que cal gaudir del que tenim més a prop i de tant en tant donar-se un regal i sortir a veure espais que estan més lluny, com el Montsant, Montserrat, Núria, Montgarri, tants que hem visitat, que no deixen de ser també invitacions a gaudir de la natura i de tots els valors que aquesta natura atresora.
1: Josep Gordi, ha estat un plaer que ens hagis donat la mà per descobrir aquests indrets, aquests santuaris naturals. Moltíssimes gràcies i que tinguis un bon estiu.
11: Igualment, bon estiu a tots vosaltres.
1: L'últim like de la temporada el volem dedicar al llibre Sin rencor, el acoso y los límites de la resistencia. L'ha escrit Elena de Juan García i està publicat per l'editorial Dièresis. Lluny de ser només un relat autobiogràfic, l'obra el que fa és transformar una experiència de patiment per assetjament escolar en una profunda reflexió filosòfica sobre la dignitat, la identitat o la llibertat. A partir de la seva pròpia vivència, l'autora recorre el pensament de figures com Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre o fins i tot Nietzsche per analitzar les dinàmiques que hi ha darrere de l'assetjament i plantejar una idea tan provocadora com alliberadora, que és que comprendre no és justificar, sinó recuperar el control sobre la pròpia vida. De seguida en parlem amb l'autora mateixa. Elena de Juan García, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
12: Hola, molt bon dia, molt bé. Encantada d'estar aquí.
1: Igualment, d'entrada, aquest títol, Sin rencor, jo crec que ja és tota una declaració d'intencions, no? Com es perdona als teus agressors després de patir aquest assetjament escolar?
12: Bueno, més que una declaració d'intencions, és que plantejo l'abandonar la rancúnia com una pràctica que va molt de la mà del perdó. Està superlligat i penso que és quasi bé un acte d'amor cap a tu mateix, perquè... Vull dir, en un primer moment, quan algú pateix una situació traumàtica, és inevitable que ens sorgeixi el rancor, però ens sorgeix pràcticament com un acte de dignitat cap a nosaltres mateixos, com una protecció. Però amb el temps es converteix en un miratge de protecció. Realment, l'únic que fa és mantenir-nos lligat al passat que volem deixar enrere. I crec que això no ens fa bé.
1: De fet, tu dius que durant aquell temps analitzaves tot el que tu feies per trobar el motiu, no?, pel qual et tractaven d'aquella manera. Com et va afectar això en la construcció de la teva identitat?
12: Això, bueno, em va afectar moltíssim perquè sí, evidentment, en un primer moment, més que mirar els arquers, mirava la Diana. I crec que és un error que acostumem a cometre moltes persones, sobretot quan analitzem situacions, en el meu cas, doncs, d'assetjament escolar, sempre ho dic, no?, però que acostumem a dir, ostres, doncs aquesta persona, malauradament, va patir assetjament escolar perquè... I després posem sobre aquest per què una explicació sobre la víctima, no? Doncs, o perquè era molt alt, o molt baix, o molt gras, o molt prim. I tractem de trobar-hi un per què que, encara que sigui, en certa manera, explicatiu, pot semblar a vegades justificatiu. I no m'agrada. A mi m'agrada girar l'enfocament i posar-lo sobre l'agressor i dir, doncs mira, potser aquesta persona va patir assetjament o va patir el que fos que patís perquè la persona que ho va provocar doncs tenia alguna carència, alguna qüestió que havia de sanar, perquè una conclusió a la que he arribat amb el llibre és aquesta, que ningú que se senti joiosament ple necessita mai rebaixar un altre per sostenir-se.
1: I en quin moment passes tu de pensar que el problema el tens tu mateixa a pensar que és ell, no? És a dir, deixar de justificar que ets tu qui dona motius perquè hi hagi uns agressors, sinó que aquests agressors tenen alguna carència.
12: Clar, és una situació difícil, no? Perquè quan ja t'has culpat a tu mateix tantes vegades i tractat de buscar les falles en tu mateix, vull dir, ningú és perfecte i tots tenim errors, però pel fet de no ser perfectes no ens mereixem, ningú es mereix passar per una situació d'assetjament. Vaig adonar també en part en el moment en què, ostres, quan jo tenia temps lliure, mai se m'ha ocorregut amb el meu temps lliure, en comptes de dedicar-me a llegir un llibre, a veure una pel·lícula, a fer esport, a quedar amb alguns amics, en comptes de fer això, doncs dedicar-me a crear grups de WhatsApp o per insultar una persona, vull dir, o crear-li perfils falsos a xarxes com ara Tinder o així. És una cosa que m'ha passat pel cap. Llavors jo penso, si algú li ha passat pel cap fer això cap a una altra persona, potser no... Vull dir, no crec que ningú es mereixi això. I no sé, va ser una mica aquest el punt d'inflexió de dir, ostres, potser el problema no està en mi, sinó en l'agressor, en els agressors.
1: De fet, ara parlaves de les xarxes. Aprofito per preguntar-te com es conviu amb, no sé si amb l'angoixa, si em permets, de saber que no hi ha cap espai segur, sí. No? Fins i tot quan surts de l'escola continua aquest assetjament a través de les xarxes socials.
12: No, totalment. Jo això ho he comentat moltes vegades perquè penso que el tema de l'assetjament escolar ha existit des de sempre, tot i que abans no se li anomenava com se li anomena ara, o no hi havia termes com els que utilitzem de bullying i de més, però sí que és cert que existia com una realitat. Però penso que amb el pas del temps ha evolucionat molt a formes quasi bé més perverses, en el sentit de com més pertorbadores, de que abans era una cosa que es quedava dins dels murs de l'escola. I ja, doncs, quan acabava l'horari escolar, un marxava a casa seva i almenys tenia, doncs, un altre espai on sentir-se tranquil, un refugi o el que sigui. Però avui en dia és això, que hi ha pocs casos que conegui jo que m'hagin explicat d'assetjament que es limiti únicament a l'àmbit escolar, però per aquest tema, perquè en el moment en què tots portem un mòbil a la butxaca, fem que persones que ens puguin fer mal s'infiltrin doncs, en els llocs més íntims o on s'hauria de sentir més segur, com és ara, doncs, jo què sé, la seva habitació a casa seva. Llavors, jo penso que és molt perillós i s'ha d'intentar controlar i limitar al màxim possible.
1: Abans que... Perdona.
12: No, pel tema de les xarxes, per això, perquè estem sobreexposats constantment i és, ho dificulta.
1: I tant, i suposo que també planteja reptes a l'hora d'afrontar aquest bullying. Un bullying que abans parlàvem, no?, de tombar la truita, d'enfocar-nos cap als agressors, no sempre en la víctima, a l'hora d'intentar trobar el motiu, no?, pel qual es fa. Creus que algunes de les persones que et feien bullying a tu te'n feien per por a patir-ne ells?
12: Sí, de fet, ho explico en un dels capítols, perquè la manera en què està estructurat el llibre és una manera una mica particular. Cada capítol es dedica a un dels agressors, mostrant una mica un arquetip, perquè m'he adonat que he trobat diferents patrons que s'identifiquen a diferents històries que he escoltat sobre el comportament humà. Llavors, cada arquetip, cada persona em deixa una lliçó de vida. I en un d'ells, justament, crec que diria el capítol 6, el 6. És un en què tracto aquest tema justament. El tema de la soledat. I és que seguint la corrent de pensament de Simone Weil, l'ésser humà, en tant que és un ésser social, no? Com ens vislumbrava Hobbes, doncs estem destinats a unir-nos a éssers socials, a juntar-nos amb altres persones. I moltes vegades d'això pot néixer una por que és la por a estar sol. Perquè sempre ho escoltem, no? I ho diuen a tot arreu, que és diferent estar sol que sentir-se sol. I un moltes vegades pot tenir por a que amb dues coses es juntin, suposo. Llavors, una persona que no sap estar sola o que no està còmoda en la soledat, amb si mateix, diguem, pot arribar a fer coses terribles només per encaixar en el grup. I entre elles està abandonar valors o principis que eren bàsics per a la persona o que se li havien inculcat. Llavors, és una de les coses que tracto, cap a la por a quedar-se fora o inclús a convertir-se ells en la següent víctima, un està disposat, no tothom, afortunadament, però un pot estar disposat a fer el que sigui. I en aquest cas, doncs, col·laborar de l'assetjament i participar-hi.
1: Ara que parla...

0: en aquest context, que és, òbviament, totalment diferent, no? Però és una teoria que ens explica que passem per diferents etapes a nivell social en què, encara que siguin amics teus o persones amb les que ets molt propera, per la pròpia naturalesa de l'ésser humà, per el que René Girard anomena el desig mimètic, perquè tots estem orientats a tenir aspiracions similars, totes sempre envoltant els pilars fonamentals que són l'èxit, la fama, el que sigui, com que tenim aspiracions això similars, acostumem a generar conflicte o tensions internes dins de tota mena de grups socials. De tal manera que la crisi sempre evoluciona fins a un punt en què es converteix en un tots contra tots. L'única manera de salvar l'estabilitat social és passar a una fase de polarització unànime en què el tots contra tots es converteix en un tots contra un. I per fer això és necessari arbitràriament assignar una víctima. La víctima pot estar dins del grup o fora. Si està fora, simplement se li castiga. Si està dins, se li expulsa del grup i se li atribueixen tots els mals que es perceben. I això ho dic perquè no era només una, sinó que eren varis. Per tant, o sigui, la sort en la qüestió literària que m'ha ajudat a escriure el llibre és que, com que eren molts d'ells propers a mi, tinc molt context d'aquestes persones. Exacte, de les seves situacions familiars, de les seves situacions més personals, que evidentment no les exposo perquè no és el meu lloc exposar-les, però el fet de conèixer-les em fa tenir una visió més completa i més detallada del que pot estar portant aquestes persones a actuar com actuaven, o de quines eren les seves carències o incoherències, i per què tenien els buits que tenien. Que potser altres vegades, quan ve d'una persona menys coneguda, potser no resulta més inexplicable.
1: Helena, acabo preguntant-te breument per una altra visió de la situació, que és la de la teva mare. De fet, la podem llegir, en certa manera, en el pròleg del llibre. Com va gestionar ella tot el que et passava?
0: Bueno, ella ja ho exposa molt bé al pròleg, però sentia moltíssima impotència, perquè des de... Jo, clar, jo no soc mare, no? Però des de la visió d'una mare m'imagino que ella únicament volia que parés tota la situació, volia posar-li un punt i final, i l'única manera que ella coneixia o sabia, i amb tota la raó, era parlar amb els pares, parlar amb l'escola, però desafortunadament, en el meu cas, no va tenir sort en aquest sentit, perquè doncs, el centre acadèmic no va impulsar els protocols que corresponien, no es mobilitzava, no feien res, i el mateix amb els pares d'aquestes persones, doncs, o ho negaven, o no sé. Llavors, evidentment, sentia molta impotència amb la situació, però jo, de tota manera, agraeixo moltíssim tot l'esforç que hi va posar i el fet de que sempre em recolzés i estigués al meu costat i pogués ser l'ombro, diguem, en el que plorar i en el que recolzar-me.
1: Tot això i molt més és el que trobareu a Sin Rencor, El acoso y los límites de la resistencia, el llibre publicat per l'editorial Diéresis que ha escrit l'Helena de Juan García. Helena, un plaer compartir aquests minuts amb tu. Gràcies per les teves reflexions i per escriure
0: igualment
1: aquest llibre. Una abraçada. Abans d'acabar, us regalem una última, també, recomanació literària de la mà de Concha Parramon.
2: Stefan Zweig, un dels escriptors i pensadors més lúcids del segle XX, torna a interpel·lar-nos des de Missatges d'un món oblidat. El volum recull textos del període d'entreguerres que, tot i tenir més de 80 anys, ressonen amb una actualitat inquietant. El primer assaig, escrit el 1914, colpeix per la seva vigència. Descriu angoixes col·lectives i lògiques de guerra que recorden massa el conflicte d'Ucrània, malgrat referir-se a la Primera Guerra Mundial. Zweig hi detecta ja els símptomes d'una Europa fracturada. Brillant és la seva relectura del mite de la Torre de Babel. Per l'autor vienès, la discòrdia neix quan ningú no capta la veu dels altres i de la incomprensió neix la fúria entre els homes. D'aquí extreu una tesi central. La humanitat només assoleix grans fites quan fa pinya. Aquesta idea vertebra els dos articles que dedica el 1934 a la història europea. Zweig hi defensa la unió dels pobles del continent com a única via per evitar noves guerres i garantir

0: el progrés. Segons ell, nacionalisme i internacionalisme s'han neutralitzat durant segles, ajornant la germanor pendent. La seva crítica a les pàtries és frontal i cita a Goethe. La pàtria per al pensador imparcial, per aquell a qui sap enlairar-se per damunt del seu temps, no es troba enlloc i es troba arreu. El paisatge més provocador, però, és la seva visió sobre l'ensenyament de la història. Per a Zweig, res no defineix millor la posició política, personal i moral dels joves que estudiar el passat. Reclama menys glorificació de guerres i conqueridors i més èmfasi en les grans fites civilitzadores de la humanitat. Zweig no defrauda. Cada pàgina és un repte intel·lectual. Els seus textos no només es llegeixen, obliguen a pensar i a qüestionar-se. Més de 8 dècades després de la seva mort, els deures que ens posa continuen pendents.
1: I fins aquí aquesta temporada de Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa quan vulgueu a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i, finalment, a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornarem. Ho farem al setembre, com sempre, amb nous temes, amb més protagonistes. Així que només ens queda agrair-vos que ens heu acompanyat al llarg d'aquesta temporada i desitjar-vos que passeu un molt bon estiu.
2: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
4: Un àlbum il·lustrat que celebra les 50 publicacions d'en Carles Sala i Vila i una trilogia juvenil són les propostes d'aquesta setmana de la Misha.
5: Gaudireu d'aquests llibres, tingueu l'edat que tingueu. I si sou friquis d'històries com Harry Potter, El Senyor dels Anells o Els Caçafantasmes, encara més.
4: L'última reina, d'Àfrica Ragel, publicada per Rosa dels Vents, ens endinsarà en la vida de Margarida de Prades, l'última reina del Casal de Barcelona. Trames, aliances i la lluita per la corona en fan una lectura apassionant.
6: Sí, la base històrica és real i per això vaig posar... Clar, vaig haver de retallar molts personatges perquè va arribar un punt que vaig pensar, ostres, és que no l'acabaré mai aquesta novel·la i tindrà 2.000 pàgines. I vaig haver de retallar molt i triar els principals perquè tots tenen germans, tenen tiets, tenen... que han participat en aquestes trames.
4: I el següent viatge el farem entre illes i amb una mirada cap endins. Parlem amb en Roc Casagran de Somiàvem una illa, publicat per Univers i Premi Sant Jordi.
7: Estem portant el món amb aquest dia a dia tan frenètic que tots plegats portem i crec que no és sa, no? I que trobar les estones, cadascú les seves, doncs, per estar tranquil, per badar, per avorrir-se, per xerrar tranquil·lament amb la gent que estimem, crec que ens fa estar millor al món. El llibre reivindica una mica això i a mi també m'agrada reivindicar-vos. Insisteixo, jo sóc el primer que m'hauria d'aplicar i sol passar, no?, que a casa del sabater sabates de paper.
4: I nosaltres, de festival en festival, compartim amb en Salvador Balcells un tastet del vi fa sang. El gènere negre omple l'Espluga de Francolí.
8: L'Apsus va ser per una sèrie de factors que van propiciar que el festival s'interrompés. En primer lloc va ser la pandèmia i després també el desbordament del riu Francolí de l'any 2019, que va provocar tantes desgràcies. Doncs això va fer que les prioritats de l'Ajuntament, que era qui organitzava el festival, fossin unes altres en aquell moment i es va deixar de fer. I ara s'ha recuperat, es va recuperar l'any passat, el 2025, gràcies a la patrocini, diguéssim, i l'organització del Casal de l'Espluga.
3: I ara sí, passem a escoltar els continguts de El Calaix, aquesta edició número 330 de la temporada 7, capítol 25. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Hello.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per La Galera i titulat Això no és un llibre. Bé, com diu el seu autor, en Carles Sala i Vila, és un llibre i no l'és alhora. Vindria a ser un llibre de Schrödinger. Sigui com sigui, és l'obra número 50 d'en Carles Sala, autor de títols com Cornelius i el rebost d'Impossibles, Bona nit, Júlia, o El tren de les parades sense nom. Aprofito per recomanar-vos també Capità Lluc, novel·la infantil guanyadora del Premi Folk i Torres 2021. Doncs el cas és que en Carles celebra aquestes 50 publicacions amb un homenatge al poder dels llibres i les històries. I és que amb un llibre pots fer moltes coses. A banda de llegir-lo, et pot servir per evitar catàstrofes, divertir-te amb els teus amics, servir batuts, mantenir-te en plena forma o protegir-te de tempestes de sorra. Dins de l'àlbum Això no és un llibre hi trobaràs 18 proves que demostren que els llibres continuen sent insuperables i en moltes situacions millors que les pantalles. Les divertides i originals il·lustracions de Laia Pàmpols ens acaben de convèncer i alhora ens conviden a fer volar la imaginació. I per a lectors, a partir de 13 anys, us recomano moltíssim la trilogia Arfa de Dani Gómez, publicada per Meraki. M'atreviria a dir que Dani Gómez té molts números de convertir-se en el Rick Riordan català. Aquesta saga de fantasia juvenil explora la següent idea. Què passaria si les criatures màgiques de la gairebé oblidada mitologia catalana fossin reals? La Sansa, la nostra protagonista, encara no ho sap, però no és una noia normal, ni de lluny. Quan els seus pares decideixen mudar-se de Barcelona a Arfa, un petit poble dels Pirineus, no triga a adonar-se que comparteix casa amb una ànima en pena. Ara bé, el fantasma que la desvetlla podria ser el menor dels seus problemes. Les aventures de la Sansa comencen a El fantasma de Cal Franciscano, continuen a La marca del boc de Viterna i acaben a Els esperits del bosc de la Freita, que s'acaba de publicar. Paraula de Misha que aquesta trilogia m'ha tingut enganxada des del principi. Gaudireu d'aquests llibres, tingueu l'edat que tingueu. I si sou friquis d'històries com Harry Potter, El senyor dels anells o Els caçafantasmes, encara més. Fins a la propera. Adeu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural, Calaix Actiu. Secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Estem a punt que Mònica Socias saludi a la nostra convidada, a Àfrica Reguel, filòloga i màster en creació literària. És professora de llengua i literatura catalana, col·labora en diferents revistes i imparteix classes de creació literària. Atenció, amb 19 anys, escriu la seva primera novel·la i no ha deixat d'escriure. Guardonada amb diversos premis literaris com El Ciutat de València. És autora, entre d'altres, de Els fantasmes de Vilafoscan i Àtic i Icària. Us fem ara 5 cèntims de l'argument de la proposta literària d'Àfrica Reguel. I parlem del seu protagonista, Martí Lomà, un rei gran vidu i que acaba de perdre el seu únic fill. Així doncs, el casal de Barcelona es troba sense hereu al tron, sense ingressos i amb un sobirà sense rumb obstinat a legitimar el seu net Frederic, hereu il·legítim. La nova reina és vista per alguns com a part d'una estratègia política necessària, mentre que d'altres la consideren una amenaça per als seus interessos. Molts confabularan per intercedir en el futur del regne, però Margarida serà l'única que el tindrà a les seves mans. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
2: L'última reina, llibre que presentem avui de l'Àfrica